ets un cas de manual, pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalles.

0: Frankie.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions d'euros per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni tampoc la nova terminal satèl·lit. I el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzar per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment d'aquestes taxes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
1: Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca mentre els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del petroli es manté per sobre dels 107 dòlars al barril.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i al país.
1: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra que entra a la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jimbet, format a Barcelona. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen de cara a aquesta tarda.
3: Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin per la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
4: En aquell episodi últim doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
3: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
1: Esports, el Barça juga avui dimecres a 10:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander en jornada de Lliga. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions. Tot plegat al mateix dia que al Camp Nou hem sabut que acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
3: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha ratllat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: I el Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 possibles.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Alerta, avui tenim un oient excepcional al programa a aquestes hores del matí. Per tant, ho hem de fer bé.
6: Ai.
5: Ah.
7: Quina pressió.
5: Avui tenim Àngel Llàcer escoltant la ràdio.
6: Ep, ep, Àngel, hola.
5: Està tot dit, està tot dit. Engeguem els matiners.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimecres, 16 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hi haurà un canvi de temps que es notarà més a partir del migdia, matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central. S'espera pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Per tant, molta precaució. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Caldes de Malavella, a la Selva, el sol sortirà a 8:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 27 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui us porto un titular que ens ha deixat Núria Moliner, arquitecta i presentadora dels programes d'Animals Arquitectes i Entre Quatre Parets a 3CAT, i en una entrevista al periòdico ha dit que el lloc on vius et pot donar dignitat o treure-te-la tota, fer-te feliç o entristir-te.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. Avui parlarem amb Santiago Niño Becerra sobre quan deixaran de pujar els preus. Entrevistarem l'expresident José Montilla. Ho deixarem tot amb Bernat de les Muntanyes, que viu, com el seu nom indica, o sobrenom, a les muntanyes.
0: A primera línia de la costa.
3: I farem secció de televisió i sèries avui com a convidat amb Javier Coronas, l'humorista.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui arrenquem el dimecres amb una cançó que és pura cafeïna.

0: És I Need to Know, necessito saber de Marc Anthony. Cert, vivim temps on volem saber, o on voler saber és més necessari que mai. Per exemple, quin és el límit de la intel·ligència artificial? Sabem fins on pot arribar i com ens afectarà? Serem capaços de fer-ne un bon ús o, com sempre passa, només veurem la pitjor cara d'aquest avenç tecnològic? Acabarem parlant amb els hologrames de persones que han mort? Hem de saber i volem saber. Això sí, avui no cal ni preguntar-nos-ho, perquè ja ho sabem. Marc Anthony fa anys, 58. Que bufi fort i les apagui.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, avui ens situem a Guatemala, on estan molt preocupats per un expedient X que afecta un riu anomenat Les Vaques.
0: Val?
2: És un riu que passa a prop de la ciutat de Guatemala. M'ha fet gràcia, això, mira.
0: És una petita vaca, sí, fent efectes de so.
2: Doncs mira, resulta que s'ha posat vermell. L'aigua baixa ben vermella. Concretament, dilluns, els veïns van veure amb preocupació que l'aigua estava tenyida de vermell i, lògicament, van començar a preguntar-se què dimonis estava passant amb l'aigua. El Ministeri de Medi Ambient ha informat que ja s'hi ha posat a investigar-se quina substància ha convertit el riu en una mena de còctel Bloody Mary.
0: Un cosmopolitan.
2: Estic tornant lo de la vaca, El ministre ha dit que és una barbaritat el que fan alguns amb els rius, és a dir, que sospiten que hi ha alguna empresa que està al darrere d'aquesta contaminació, i ha promès mà dura si es troben els responsables. De moment, però, el color vermell pràcticament ja ha desaparegut.
0: Val.
2: El riu ha tornat al seu color habitual, però en tot cas no és un color molt net,
0: L'aigua una miqueta...
2: Les vaques...
0: Cristalino és. Per fotre't un bany, no?
2: I que, de fet, és un afluent d'un altre riu que encara va més contaminat.
0: Que bé.
2: De fet, és el més contaminat de Guatemala, que es diu El Motagua.

0: Persones que han perdut la capacitat de comunicar-se verbalment i de gesticular. Això s'aconseguiria amb un dispositiu d'intel·ligència artificial que crea un avatar virtual de cos complet del pacient. El dispositiu s'ha batejat amb el nom de Bravo i en alguns casos ha aconseguit una precisió del 100% en el reconeixement dels gestos i la transcripció de les frases. Amb tot, però, l'assaig encara té limitacions perquè està en la seva fase inicial i, per exemple, el vocabulari que el sistema és capaç de detectar és reduït. Per tant, optimisme, però també prudència.
1: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. I molta atenció, surt a subhasta la mítica jaqueta de Michael Jackson d'estil militar negra i daurada.
2: És una jaqueta que va portar moltes vegades entre el 1994 i el 1996. Ara sembla que el preu podria superar, atenció, els 400.000 euros i en aquest cas vindria directament de la col·lecció personal del raper i ballarí noruec Omer Bhatti, que es veu que la va rebre del mateix Michael Jackson a Tunis durant la seva gira mundial.
1: Ah, però, o sigui, el tio li regala a Michael Jackson la jaqueta, deu una miqueta escurat de pasta
2: i ara se la ven.
1: En tot cas, ja et dic ara que dinerons en traurà. I una residència compromesa amb el col·lectiu LGTBI. Ot Serra.
3: És la residència Gran Gràcia a Barcelona i va rebre un distintiu per part de la Generalitat aquest agost. Albert de Fàbregas és el referent LGTBIQ del centre en declaracions al Tot es mou de TV3.
4: Cada persona quan ve li diem, escolta, això és una residència inclusiva. Si és del col·lectiu, perfecte. I si no ho és, també. Estem dins que acceptar tothom com som i respectar-nos. Normalment tenim una bona acollida, una bona acceptació a la part que entra.
3: Personal com l'Albert han fet una formació perquè els residents, com Benito Eres, sentin que es troben en un espai segur.
5: Que és una fita fonamental perquè va protegir els drets de les persones LGTBI i la seva dignitat.
1: Bones notícies per engegar aquest matí de dimecres i més tal i com estan les coses al planeta. I també tenim bones notícies per un noi a qui la seva tieta li ha deixat una herència de 800.000 euros.
2: Aquesta història té un final feliç, però s'ha complicat una mica. I és que la resta de nebots, aquesta dona no tenia fills, havien impugnat l'herència.
1: Ja hi som.
2: Assegurant que el nebot en qüestió va manipular la tieta perquè li donés els diners. El tribunal, però, ha resolt a favor de l'hereu, han conclòs que no hi ha proves que confirmin que la tieta actués condicionada i constaten que va donar els diners perquè va voler el seu nebot preferit en les seves plenes capacitats.
1: És que, clar, tu ets la tieta, allà amb tots els nebots, i diu, li deixo l'herència de 800.000 euros al meu favorit.
2: És que allò és la guerra.
1: Home.
2: Els diners sempre porten problemes, nois.
1: No com la música que està a punt de sonar.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estàvem parlant de la subhasta d'aquesta jaqueta de Michael Jackson, però tal dia com avui, del 1998, es venia en subhasta la lletra de Hey Jude.
1: Sí, va ser a la famosa casa de subhastes Sotheby's, on es va vendre un quadern que era de l'excompany dels Beatles, Mal Evans, que tenia la lletra d'aquesta cançó que sentim. Aquest quadern es veu que es va vendre per 111.500 lliures. Per cert, que aquell mateix dia es va vendre una jaqueta texana bicolor de John Lennon per 9.200 lliures i un vestit amb la Union Jack que portava la Spice Girl Ginger Spice per 40.320 lliures.

0: per ICAT i nosaltres que seguim perquè encara tenim més coses. Com, per exemple, la nostra tele de cada dia, que ens ha deixat alguns moments que volem repassar. L'actriu Maria Galiana ha parlat clar.
1: En una entrevista a l'agència EFE, Galiana sentencia el seu paper d'Hermínia a Cuéntame.
2: Porque yo los 22 años que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar com a abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad.
0: Però aquí no ha acabat la cosa, Lara.
1: No, perquè Galiana ha volgut explicar com s'ha sentit tot aquest temps fent una reflexió de tots els seus anys de carrera.
2: Como yo no pensé nunca en ser actriz. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, por favor, por favor. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí... Lo he desperdiciado. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: No puc ser més fan de Maria Galiana amb aquestes declaracions que ha fet, que a més ella deixa molt clar que parla com a actriu. Evidentment, com a persona, 20 anys treballant una sèrie com Cuéntame, econòmicament segurament li ha sortit molt bé, però artísticament i havent passat els anys, doncs fa aquesta reflexió. El 21 de setembre arriba Gènesi a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: L'actor Ivan Massagué es posa la pell de Juli Soler, el gran còmplice de Ferran Adrià i l'ànima del bullí.
3: Tu dones plats o què? Si juguem una estrella, eh?
4: Sabia qui era, a mi m'agrada molt la gastronomia, com sóc un foodie, i el bullí me'l vaig perdre. El Juli sabia perfectament qui era. Era un tio molt divertit, que queia molt bé tothom, que desconcertava tothom, que tenia la sala, ho dominava, era com un ballarí de sala, realment. Llavors, els vídeos que trobes és com Dalí quan venia de la premsa, no? Que es feia el personatge, jo crec, una mica. Llavors, faltava la informació més interna, com era a porta tancada.
3: Tothom a treballar!
4: Era un home que parlava molt en frases fetes.
5: Pots dir mal, que no surti d'animal.
3: Ando!
0: I Franco Colapinto va visitar ahir La Revuelta.
1: El pilot va explicar per què no podia contestar les preguntes clàssiques del Broncano.
6: Dime relaciones sexuales en último mes y ya te vas.
7: No, no, yo no... Estuve con muchas carreras.
6: Pero sabes que cuenta también, o sea, son follar un punto...
7: No, pero los boludo de los deportistas, la testosterona debe ser alta, no puedes acabar.
6: El petting 0,6.
7: El que me maneja la parte deportiva, no... Dice que está prohibido en fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar, porque baja la testosterona.
6: Pero ni la paja,
7: ni
6: menos. Pero ni la paja para animarte.
7: Ah, hay que cuidarse.
6: Pero hombre, la paja de pole position. Ni esa.
8: La paja en boxes.
6: La paja en boxes.
0: Està clar que jo no podria ser pilot. La testosterona la tindria fatal, ja t'ho dic ara. Vinga, va, 11 minuts arribem a 5:45 del matí. Obrim la revista del cor dels matiners. L'actriu Victoria Luengo, protagonista del Ser Querido, reflexiona sobre l'envelliment de les dones a la petita i la gran pantalla.
1: Sí, ho ha fet el programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies, però n'ha passat a presentar la seva última pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Ella mateixa explica que té contradiccions, però que ha après, diu, estimar les arrugues i el pas del temps.
9: Jo tinc contradiccions i tinc inseguretats com a dona. Jo veig el Ser Querido i hi ha planos que faig. Ai, Dios mío, ai, Dios mío. Crec que ens han venut a les dones que l'envelliment és una amenaça en comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, que de veritat hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat també en dir, pues jo sóc això i sóc perfecte com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25, i és molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir, ai, no em veig bé.
0: I hi ha una parella que sembla que no perd la seva intensitat a l'hora d'estimar-se públicament, perquè Penélope Cruz ha dedicat unes paraules d'amor o sorpresa a Javier Bardem.
1: Sí, en una entrevista amb l'agència EFE al Festival de Venècia, Penélope Cruz ha assegurat que cada dia li segueix sorprenent el talent increïble del seu marit, que segons ella és d'una força de la natura. Diu que quan el veu continua sentint el mateix que el primer dia. Per la seva banda, Bardem ha parlat així d'ella en una entrevista també en el marc del Festival de Cinema de Venècia.
10: Ella té una cosa que és muy generosa, con una luz, con un compartir, que es una forma natural de vida de ella. Y entonces se produce una conjunción muy hermosa, que es muy íntimo y también muy compartido.
0: Marta, t'he vist aixecar les celles. Escolta,
1: molt,
0: una mica,
1: no.
0: Una mica ràbia. Ah,
1: no.
0: Pensava que ho deies que et feien una mica de ràbia.
1: No, és enveja pura i dura. O sigui, són fantàstics.
0: Home, però...
1: Com a parella m'encanten.
0: Que estàs malament, tu?
1: No, jo estic de... Ai, no he dit una paraulota. No, jo estic molt bé, però... és molt bonic sentir que la gent encara es diu aquestes coses.
0: Sí, perquè com estan les coses, doncs amb aquest individualisme col·lectiu, que algun dia haurem de parlar d'aquest individualisme col·lectiu a l'hora de trobar parella, també t'ho dic.
1: No sí. Es pot
0: així, Hem de fer un programa especial.
1: Per Nadal.
0: Sí, no sé, els matiners i els dies. Quins sons deixa la ràdio? On serra?
8: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial des del Caixa Research Institute de Barcelona. La Gisela, una pacient amb encefalitis, i el neuròleg Josep Dalmau ens van explicar què és aquesta malaltia.
11: Tot va començar amb uns deliris molt grans. Jo al·lucinava, veia coses que no existien i tenia uns símptomes físics de que no podia caminar, no podia parlar...
12: Aquesta malaltia, l'encefalitis per anticossos contra el receptor NMDA, és la més enganyosa des del punt de vista de psiquiatria, perquè els malalts presenten així. Amb altres, quasi ben mai es presenten amb un trastorn psiquiàtric. Quan vas a l'hospital i, esclar, és un gent jove, a vegades penses, bueno, això serà un efecte de droga, serà el que sigui, vull dir, o serà una infecció del cervell, que a vegades també es presenta igual. I, generalment, el corregut és la trajectòria sol ser la mateixa, no? Inicialment complicació amb el diagnòstic inicial, a vegades els malalts van a casa perquè estan una mica nerviosos, encara no han avançat molt, però després de rebot tornen ràpidament perquè estan molt pitjors i en certa manera hi ha aquesta interacció entre especialitats.
8: A la tarda el nou presentador de Joc de Cartes, Arnau París, va revelar que a vegades li veurem un caràcter diferent.
0: El Marc té la seva forma de conduir i jo tinc la meva.
13: Clar, és a dir, aquí les personalitats, vaja, crec, som diferents.
0: I aquí és on...
13: Tu faràs de tu o
0: sí.
13: Forçaràs una mica a ser més malparit o més...
0: No, jo al final sóc com sóc. Sí que veurem un altre registre, perquè al final fins ara hem vist un Arnau que surt al Cuines i en 7 minuts fa una recepta i hi-hi-ha-ha.
13: I pim-pam, i tot és molt
0: alegre
13: i molt simpàtic. I aquí no ho serà tant, no?
0: No sempre, clar, ens hem trobat amb coses que no te les pots prendre, conya.
8: I més enllà d'aquesta casa, hi es va viure tensió al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad a 4. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, va marxar després que una col·laboradora insultés les seves companyes de partit, Irene Montero i Ione Belarra.
14: Els matiners.
0: Fem camí cap a 5:45 del matí. Ha arribat aquell moment en què els oients es connecten amb els astres. Nosaltres des de l'estudi ens agafem les mans i resem perquè avui ens esperi un dia enèrgicament parlant positiu. Ens ho explica com cada matí, en aquest cas avui, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Ja som a dimecres i avui Neptú i Plutó ens conviden a fer una cosa que no sempre és fàcil, deixar enrere allò que ja no ens serveix. A vegades no cal tenir-ho tot clar ni saber exactament quin serà el següent pas. Només adonar-nos que una etapa, una idea o una manera de fer ja ens ha quedat petita. Així que avui confia una mica més en la intuïció i una mica menys en voler controlar-ho tot. Bon dimecres!
0: Doncs ja ho sabeu, a confiar una miqueta més en la intuïció, que hi ha molta gent que a vegades ho vol saber tot i després se t'escapa les coses de les mans.
16: Han passat alguna cosa?
0: No,
16: què vol dir això?
0: Estic molt connectat últimament amb els astres, jo.
16: Ui, ja anirem a fer el cafè, que ahir no el vam fer, i potser hem de parlar.
0: Si pujo jo cap a dalt, cap a l'univers, canvio els planetes de lloc. Últimament no estan jugant gaire a favor. Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: A la categoria d'actrius n'hi ha dues que avui fan anys. Comencem felicitant la sempre irreverent Rosi de Palma, avui en fa 62. També suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69. En la categoria màgia hi ha David Copperfield.
0: Ah,
1: esperem que no desaparegui, perquè avui li toca...
0: Aquest acollidet aquí al mig,
1: Aquí una picada d'ullet.
0: I tant,
1: perquè avui
0: i tant,
1: li toca
0: i tant.
1: Celebrar que arriba als 70. Us he de dir que pensar que està mort.
0: No m'ho facis dubtar, ara em fas dubtar.
1: No, jo pensava que era mort.
0: No.
1: Però aquí sempre sé que en passa tanta.
0: A veure, un moment.
1: Anem a buscar-ho.
0: No, un moment.
1: Jo sempre que fem els aniversaris...
0: No m'hi veig de prop. Un moment, que no m'hi veig de prop. A veure, no em facis dubtar. No, Copperfield és viu, no?
1: Que sí, que deig ser jo.
0: Que sí, és... Sí, sí, és viu, és viu.
1: És viu i avui en fa 70.
0: Has matat a Copperfield en directe.
1: Sí. Ja em sap greu, eh? Però no, jo jurava que aquest home era mort.
0: Sí, és viu, uf. Que ara, o el mates tu o el mato jo. Algú més?
1: En fi, sí, qui també és viva és Samantha Villar. No sabem si estarà 21 dies de celebració, però el que tenim clar és que avui en fa 51.
0: Alerta, 4 minuts. Arribem a 5:45 del matí. Com cada dia, a aquesta hora, hi ha un personatge conegut que ens proposa una cançó per despertar-nos. Doncs avui, agafeu-vos.
17: Bon dia, matiners. Com esteu? Gran Josep Pedrerol.
18: Josep Pedrerol, periodista esportiu i presentador de televisió. Sempre recordarem la seva frase, becarios no.
17: Mira, saps què et dic? Jo poso l'arrebato. A mi l'arrebato em dona la vida cada matí. Si estic allò una mica baix, arrebato. Si estic animat, arrebato. Tinc altres cançons també i altres grups, eh? Però l'arrebato m'anima, tu. Situacions d'aquestes una mica baix, una mica bluf, m'agrada. Gente luminosa, eh? Ens hem d'envoltar de gent que valgui la pena. Tinc aquests sense fotin drames cada dia. Val? Evitem la toxicitat i celebrem el bon rotllo. Val? Pues això, gente luminosa, l'arrebato, matiners. Adéu-siau.
14: Els matiners.

0: I tu, per què matines? Explica'ns-ho. 93 201 7474.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 16 de setembre. Ana Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
2: La Generalitat ha descentralitzat per primer cop aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
1: Un altre dels temes del dia és que el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistiar la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
1: Encara en crònica judicial, avui l'Audiència de Barcelona jutja la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
2: També jutja 3 comandaments de la Policia Nacional per aquells fets. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun i la Fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: El govern espanyol dona el tret de sortida de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
2: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
4: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
2: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant. En tot cas, diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
1: Aquesta tarda, portem dies avisant, s'esperen pluges i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat.
2: Sí, es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a les zones litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
5: En aquell episodi últim doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
2: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura.
1: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
2: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà on s'ha fet la trobada.
6: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
1: I acabem amb la Ludwig Van.

0: Podria ser la cançó que ens podríem posar els matiners quan sortim de casa. Tot i que jo penso que més que desolació, quan surts al carrer i no hi ha ningú, és un regal
1: sí,
0: que tenim cada dia. Què ha passat amb la Ludwig Van?
1: Doncs que la cançó Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, en què també es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada.
0: Que vagi molt bé el dimecres, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:45, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
3: Molt bon dia.
0: Avui amb Ceuta, en bona part de les portades.
2: Sí, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla.
3: A Madrid, El Mundo explica que el rei visitarà Ceuta abans del 12 d'octubre i El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto ho diu tot. Últimes nits a El Trampolín, platja de la vergonya.
2: També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris. I Llarena, que rebutja amnistiar Puigdemont abans es pronunciï el TC, explica el periódico.
3: I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, el màxim des de fa vora 4 anys. Un diari que també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: Avui articles sobre temes variats a les portades dels diaris, com l'educació, l'emancipació dels joves, SEAT o els nacionalismes del Regne Unit.
3: La Vanguardia dedica l'editorial a l'anunci d'Illa d'impulsar un pacte per l'educació a Catalunya. Creu que és urgent i necessari, però adverteix que hi ha risc que aquest debat de país es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre encara més temps.
2: Pel que fa al pla per tenir climatitzats els centres educatius públics en 5 anys, ja el diari de Godó diu que ha d'accelerar els terminis d'execució.
3: A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda exposa que, amb l'obertura del debat educatiu, el president Illa ha decidit trencar la monotonia, conscient que potser l'estava atrapant.
2: Ramoneda es pregunta la mobilització per l'educació que proposa el president. Pot ser suficient per rellençar el govern, que ha fet del perfil baix la seva manera d'estar al món?
3: El Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que Espanya ja està en els 30,2 anys, mentre que en altres països de la Unió Europea, com Finlàndia o Dinamarca, se situen als 22.
2: El diari denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
3: El periòdico, coincidint amb l'entrevista que publiquen el conseller delegat de SEAT, Marcus Haupt, la directora, Gemma Martínez, es posiciona contra la possible entrada de l'Estat en l'accionariat de SEAT que defensen els sindicats.
2: Martínez troba que les administracions han de seguir de prop el futur de SEAT, però sense convertir-se en accionistes.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Qui ha hagut de fer marxa enrere?
4: Doncs a punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid,
0: sí.
4: Sopa de Letres.
0: Un dia, no només, ha durat, em
4: un
0: sembla.
4: Un dia, sí, sí, arran del fracàs de la seva estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, tots els concursants madrilenys, tot intacte.
0: Que bé, sí, Madrid-València.
4: Sí, va tenir 9.000 espectadors. Una allau de crítiques i la direcció l'ha tret i argumenta un error de programació. Això allò que ara hi ha posat una sèrie.
0: Però, a veure, però digueu una altra cosa, no digueu un error de programació, perquè a més tracteu a la gent de tonta.
4: Correcte.
0: És un error, no passa res, som humans, però en tot cas l'excusa també per llogar-hi catires. Qui ha guanyat el campionat del món de paella?
4: Doncs mira, un restaurant mexicà, Burguetos.
0: Veus?
4: De Pizaco. Ha guanyat el primer premi del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que és el concurs més antic de tots els que es fa d'aquest estil. Els fogons i el xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant Lionel Caldelas s'han endut un premi de 2.500 euros i un pergamí commemoratiu, recull el periódico.
0: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
4: Doncs salvar les glaceres.
0: Ah, mira.
4: Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovelles suïsses. Han cobert la glacera Sant Fleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comparar què passava. I han vist que són molt més eficients per aturar el degel que no pas el convencional que feia servir fins ara. L'experiment forma part del projecte Keep It Cool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana, ho llegim a Vanguardia.
0: Però que en vols mal, Solanes?
4: Cap ni un.
0: Que en vols mal?
4: Cap ni un.
0: La gent ara ho entendrà perquè
4: És una cosa, quatre mans amb el Solet.
0: Ah, amb el Solet. El Solet també està implicat,
4: sí,
0: en això.
4: Sí, perquè deia, no? Que ja la podríem anar sentint i...
0: En aquest programa anem cap amunt, eh?
4: Vam trobar l'excusa ideal.
0: Per què estic dient tot això i ens dels matiners? Doncs perquè avui, 16 de setembre, comença oficialment el compte enrere per... és que la Marta Diana riu perquè ella és molt de Nadal.
5: No, jo estic al teu equip.
0: A veure, Solana, sorprèn-me.
5: És que falten 100 dies clavats.
0: Oh!
5: Quina excusa podem trobar? I... Escolta, l'hem trobat.
0: La de Bisbal també està molt bé,
5: el burrito.
0: El burrito sabanero. Ai, no, sabanero.
5: Sí, sí. Va, jo te la posaré, no patis.
0: Sí, tant i tant. I escolta'm, a Vigo què?
4: Sí, mira, porten ja setmanes col·locant-me els milions de llums de LED i a Nova York també hem posat a la venda ja les entrades per la pista de gel de Rockefeller Center perquè si tens o hi ha algú que tingui l'ocasió d'anar-hi, obren portes el 10 d'octubre.
0: Doncs vinga, felicitats a tots els que us agrada el Nadal perquè només us queden 100 dies per gaudir d'aquestes festes tan entranyables. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres també, recordo, en emissió conjunta Pericat. Som els matiners de Catalunya Ràdio i és moment de repassar, com sempre aquestes hores amb la Marta Viana, alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
5: Doncs mira, avui ho fem a Vic perquè arrenca el Mercat de Música Viva. Enganxareu.

0: Una cosa, a veure, un moment. El Lluqui Valverde, alerta que farà mal, el Lluqui, perquè no, no. M'encanta.
1: Fotrà un disc que...
0: Molt bé, molt bé.
1: Farà por. Hi haurà una setantena d'actuacions fins diumenge, entre ells, doncs, evidentment, el Lluqui Valverde, que també va mostrar aquí una cançó aquesta setmana, on presentarà el disc sencer, just al Mercat de Música Viva de Vic. També hi passarà, per exemple, Soc un Bohemio, Momi Maiga, Nacho Vegas o Quimi Portet.
0: Més coses per avui mateix, també.
1: Sí, avui ja podeu visitar Dalí Boulevard Cibernètic, que és la nova exposició de Casa Amèlia al Passeig de Gràcia. Allà hi podreu veure el vestit d'astronauta daurat, les joies que dissenyava Dalí o el vestit d'alta costura que van fer al costat de Christian Dior. Això, nosaltres hi vam entrar el dilluns en primícia, i el que ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Sellas, el director artístic del projecte i el galerista d'art Artur Ramon, era això.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament... A mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
1: Seguim ara parlant de teatre, perquè avui comença el cicle a la Sala Beckett dedicat a Oriol Genís, que és un dels actors més veterans en actiu i més importants del nostre país. Ho fa amb l'obra Una nit amb Andrés Villarrosa, amb Marc Rossich. I avui també haurem d'estar molt i molt atents. A 2:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars. Entre les tres candidates hi ha La bola negra de los Cavis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos, que és la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azuam.
0: A veure, arriba el moment de la Dada Maria. Avui Àngel Llàcer també participa a la Dada Maria.
1: Ah, molt bé.
0: Crec que ens està escoltant a través de l'aplicació, per tant, deixeu-me uns segons per preguntar-te, Àngel, si et truco en directe amb mans lliures i participes amb nosaltres. Perquè he dit, queda't aquí la Dada Maria, que l'Àngel, que és un home intuïtiu, per tant, espereu-vos un moment, que ara això va una miqueta de delay, ara m'escoltarà d'aquí uns 20 segonets i em dirà si sí, truca'm o no truca'm. I ens esperarem a fer-ho. Lara García, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: A veure, espera, que m'està escrivint l'Àngel. Cuidado. Apera't, ara està escoltant que comencem la Dada Maria, per tant ara sentirà també que li proposo trucar-lo amb mans lliures. Està escrivint, esperem-nos un momentet. Pots, alerta. Anem a trucar en Jan Llàcer en directe.
4: Som-hi.
0: Un momentet. Tinc el seu telèfon, sí. A veure, trucant en Jan Llàcer.
5: Trucant.
0: A veure, en directe, eh?
5: Ah, m'estàs trucant.
0: Home, clar que t'estic trucant, perquè vull que participis a la Dada Maria.
5: Que no sé què és la Dada Maria.
0: La Dada Maria és una dada que ens proporciona sempre la Maria Fernández Noguera, que la tenim aquí.
4: Bon dia, Àngel. Sí.
0: I
5: ens hem d'aquí. Jo pensava que era com una dada que venia com de...
0: No. No. És una dada que ara ens explicarà la Maria. Primer ens planteja el tema, després sí. Ens fa una pregunta i qui més s'aproximi a la dada correcta la guanya.
5: Però la Maria és com divina, no.
4: No, la Maria és una persona normal.
0: Estic rodejant de dones divines, jo, al programa. Dones d'empenta d'una data estupenda.
5: Perfecte.
0: Vinga. Si són verges, no fan pinta de ser verge, que és cap de les tres.
5: Val.
0: Tot el contrari.
5: Val.
0: Preparat?
5: Sí.
0: Sents bé la Maria? Maria, xerra?
5: La sento lluny.
4: Hola, què tal?
0: Va, és igual, ara te l'aproparé perquè ho sentis bé.
5: Val.
0: Vinga, va, Maria, anem-hi.
4: Vinga, aquest 2026 les escoles de la Bressola, em sents bé, Àngel?
5: Sí, perfectament.
4: Molt bé. Sabeu que les escoles de la Bressola són aquestes escoles que fan immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord? Doncs aquest any fan 50 anys i avui es fa l'acte d'aniversari al Palau Reial de Perpinyà. Per això, avui us pregunto... Quants alumnes hi ha actualment matriculats a les escoles de la Bressola?
0: Buah, a veure, Àngel...
5: 47.
0: Àngel diu 47. Qui més?
1: 103.
0: 103, la Marta Viana.
1: 200.
0: La Lara diu 200. I jo dic 90. Àngel Llàcer, 47. Marta Viana, 103. Lara García, 200. Servidora de vostès... 90. També m'agradaria saber si els oients estan participant i també són assertius, com cada matí us proposem participar-hi. Maria, ha arribat el moment. Qui guanya la Dada Maria d'avui?
4: Lara García.
0: Lara García ha dit 200.
1: Jo no sabia ni que existien aquestes escoles.
0: Veus, Àngel, 200.
5: Ja, veus, és que és més optimista que jo sóc més pessimista.
0: Sí, perquè tu has dit 47, has dit 47. Explica'm això, Maria.
4: Aviam, us heu quedat molt curts, eh? Podríem haver-lo declarat desert avui, eh?
0: També.
1: Clar, cert, sempre que guanyo jo, sí, podria declarar desert.
0: Ja està, ja hi som, ja hi som. A veure, explica'm.
4: Són 1.104, exactament, els que aquest curs s'han matriculat a les escoles de la Bressola de la Catalunya del Nord.
0: 1.104 persones, déu-n'hi-do.
1: Sí. No sé si hauríem de comptar la Lara, que n'ha dit 100, 200, eh?
0: Fora.
4: Cal dir que la majoria de les famílies que s'inscriuen, els seus, o sigui, no parlen català a casa. És a dir, ells aposten perquè els seus fills facin aquesta educació lingüística en català, però com sabeu, a la Catalunya del Nord, malauradament, ja no es parla massa català al carrer, i la majoria de les famílies aposten per això, però no parlen a casa.
0: Veus? Doncs ja sabem una cosa més. Llàcer, et deixo, estimat, un petonet.
5: Va, m'agrada molt escoltar-vos, eh?
0: Veus? Fes-ho més sovint.
5: Val, perfecte.
0: Adéu, estimat. Adéu.
1: Adéu.
0: Vinga, doncs ja està, hi hem participat, cadascú al seu lloc i nosaltres que seguim. I com sempre al programa és moment de moure el dial. Josep Maria Bax feia un programa cada setmana en aquesta casa que es deia Bufet Lliure amb Paca Fossalba. Reculem fins l'any 1991.
6: Bufet Lliure.
7: Avui amb Josep Maria Bax i Paca Fossalba.
8: Molt bona nit, salutacions molt cordials, ben cordials a les digues de l'hora que li ja s'ha
1: cridat. Mig quart de 12.
8: Perfecte, mig quart de 12.
1: Bona nit a tothom.
8: Bona nit, de part de la Paca Fossalba, aquí present.
1: En Josep Maria Bax.
8: De cos present, vull dir, és tot, no li fa... Bé, ni mirarà
1: no, cap, no falta res, no, gràcies a Déu.
8: Porta, bé, amb les cames posades, les sabates, les sandàlies...
1: Tot, com porta. Cal, sabateta.
8: No, sabata, vostè sembla molt elegant, vostè.
1: No, ara perquè quan vingui el bon temps també em posaré bambes, però encara fa fresca.
8: Ja. Doncs, i d'un servidor, i aquí del control, de tots plegats, benvinguts, l'Oriol, esclar. I anem a explicar històries, com cada dimarts tenim un bufet lliure especial, els convidem a passar i tastar una miqueta. Tastar, tampoc s'empatxin ara.
0: Com sempre, un plaer recordar la veu, la presència, la professionalitat d'un home que ens ha deixat grans moments radiofònics i televisius com és Josep Maria Bax. Maiol Roger, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Un menú per avui, Maiol.
9: Doncs mira, parlarem de l'augment de preus amb Santiago Niño Becerra, sobretot de si algun dia pararà aquest augment constant de preus que estem vivint en els últims anys, després de les dades de l'IPC d'ahir. Després tindrem a l'expresident José Montilla, que ens ajudi a dibuixar també el moment polític que vivim amb la crisi a Madrid i la situació a Catalunya dos anys de legislatura. I després us explicaré una història del Bernat de les Muntanyes. És una història bastant... una veritat increïble, bastant... no sóc l'adjectiu, però ostres, que fa de molt bon escoltar d'una persona que ara mateix viu a la muntanya, que està rehabilitant una masia abandonada, que té un passat que val la pena escoltar. I després estrenem secció avui de Benestar Animal amb Evelyn Segura, la biòloga i divulgadora científica. Mm-hmm. Molt interessant també de sentir-la. I a partir de les 11 no estrenem secció, perquè ja és un dels clàssics del programa, la de televisió, amb la Mariola Cubells i el Darío Corres. Avui amb Javier Coronas de convidat.
0: Per tant, un programa més que rodó. Gràcies, Maiol.
9: Com sempre.
0: Fins ara.
9: 93-201-7474,
0: el telèfon per participar als matiners. Com sempre, volem saber què feu desperts a aquestes hores.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
0: Per què?
11: Tres bessones? Bessones són dues!
9: Ah.
11: Tres són trigèmines!
12: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
11: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
13: Sí, és veritat, això?
14: És veritat, té raó.
11: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, les 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. I, evidentment, a aquestes hores, toca saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
16: Bon dia, bona hora. Molt bé. I vosaltres?
0: De moment, viu. Veig que estàs viu, que el mur no t'ha caigut a sobre.
16: No ha caigut a sobre. És una mica més alt, avui, el mur. Encara no l'he acabat del tot, però és una mica més alt.
0: Sí que l'aixeques ràpid. Sí que tens unes mans formoses per ser paleta.
16: No les tinc, però vaig fent.
0: Home, vas fent.
16: Pensa que és un mur de pedra seca, eh? Vull dir que no és amb ciment, és un murallo de pedra a sobre, i vaig fent.
0: Jo he de dir que aquest mur em fa por, eh? Ho he de confessar, Eloi. Jo no ho veig clar, però bé. Perquè li vas fotent tu allà així, com et va donar la gana, pedra a pedra, i arribarà un moment que allò se dirà.
16: Bueno, hi ha un petit criteri, eh? És la manera com es posen les pedres, hi ha un petit criteri, vull dir, no és com em dóna la gana. És veritat que no tinc experiència, oi, però ho vaig fent. I és veritat que si aquest mur cau, tampoc caurà sobre ningú,
0: val,
16: perquè hi ha la muntanya sota.
0: Val.
16: No has de patir excessivament.
0: Molt bé, que algun dia, saps, a aquestes hores del matí l'Eloi no contesta. Jo ja em preocupo. Ja he anat a veure les cabres i el mur li ha caigut a sobre.
16: Espero que no.
0: No, esperem-ho.
16: Espero que no li cabri ni a mi ni a cap cabra a sobre.
0: No, esperem. Que aquest mur, per favor, no ens porti problemes. Aquest seria el titular del matí.
16: Mira, escolta'm, avui el posarem a prova. Perquè les pluges que es preveu... La pluja que es preveu...
0: Sí. Ben lligat, això. Ho portem alertant des de fa dies, aquesta setmana, i concretament avui hi ha un canvi de temps i sobretot un canvi de temperatura, Eloi.
16: Sí. Mira, avui de moment encara és curiós perquè tindrem una sensació d'un matí encara semblant al d'aquests últims dies, amb sol, calor, però durant el dia la temperatura anirà baixant i, a més, a partir del migdia tenim un canvi radical pel que fa a les tempestes, que començaran a aparèixer en molts llocs de Catalunya, sobretot Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona i també el nord del Camp de Tarragona. És en tota aquesta àrea on podem tenir aiguats, autèntics aiguats, eh? Pluges de més de 40 litres en mitja hora. En alguns llocs del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona podrien acumular-se gairebé 100 litres per metre quadrat. Serien aiguats puntuals. Per tant, compte en totes aquestes zones, perquè aquesta tarda doncs podem tenir sarau meteorològic amb algunes calamarsades. A més, durant el matí haurà fet sol i això és energia també, que fa créixer amb més violència les tempestes. Hi haurà tramuntana, vent de mestral als dos extrems de Catalunya. I demà al matí, aquesta matinada i demà a primera hora, encara podien quedar algunes tempestes a prop de la costa. Així que, vaja.
0: Pendents d'aquest canvi de temps, al llarg del dia també des de la Pública i Nacional us anirem informant. Que vagi molt bé, Eloi, una abraçada.
16: Igualment, que vagi bé. Fins ara.
0: Adéu, bon dia. 93207474, alerta, perquè avui em diuen que farem un viatge. A veure on.
10: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Aquesta temporada tinc dubtes de qui fa aquest riure en aquest separador que ens ha muntat Marc Peirón.
1: Una gavina.
0: I que encara no m'ha quedat
1: clar. Una gavina, ja t'ho dic.
0: Vinga, va fent camí cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Toca saber els oients que estan desperts aquest matí, que ens han trucat al 93-201-7474. Lara.
1: Avui ens truca en Jaume Poc.
0: Jaume, molt bon dia.
17: Bon dia, què tal?
0: A veure una cosa, jo tinc apuntat aquí que vius a Sud-àfrica.
17: Correcte, estic lluny de casa.
0: Deixa'm ambientar una miqueta aquesta trucada, per favor. Home, a veure una cosa. Explica'm això, Jaume. Quan fa que aneu amb la família a viure a Sud-àfrica i per què?
17: Bueno, mira, fa 3 anys que estem aquí, pràcticament a Sud-àfrica.
0: Sí.
17: Vam venir aquí perquè hi havia una escola que ens agradava molt pels nens, que aprenguessin anglès. I nosaltres, Time and Mochi Family, que és un projecte de viatges, que ajudem a famílies a organitzar els seus viatges i també doncs, ens venia molt bé conèixer aquesta part del món, no?
0: Escolta'm, i què tal la vida per Sud-àfrica?
17: Doncs molt bé. Nosaltres vivim prop de Cape Town i, clar, és una part de Sud-àfrica que és molt més semblant a Europa que a Àfrica. I és completament diferent de lo que la gent es pensa una mica que és Sud-àfrica.
0: Clar, home, m'ho suposo. No sé si a Sud-àfrica teniu un horari tan matiner com el nostre, Jaume, que us lleveu tant d'hora.
17: Sí, aquí ens llevem d'hora. A mi particularment, a més, m'agrada llevar-me abans que a tota la família i tinc aquests moments de tranquil·litat. Però sí, aquí anem una miqueta més amb un horari més nord-europeu, diguéssim.
0: Val.
1: I és molt diferent a nivell cultural Sud-àfrica de Catalunya?
0: Home, t'ho diràs, Lara.
1: Però què és el que més l'ha sobtat, saps? Vull dir...
17: Bueno, sí que és un xoc, és un canvi important. Però bueno, nosaltres la veritat és que vam venir aquí, també són una miqueta a salto de mata, vam venir aquí sense haver vingut abans. O sigui, no sabíem el que ens trobaríem i ens va sorprendre positivament l'estil de vida que es porta aquí. Ens va agradar també conèixer una part diferent. Però és el que et dic, que és molt més similar a Europa del que ens pensem. Mm. Almenys aquesta part amb la que nosaltres vivim. Després, quan et poses a viatjar per altres parts de Sud-àfrica, és completament diferent.
0: Jaume, en aquests 3 anys que esteu vivint a Sud-àfrica, què és el que més t'ha cridat l'atenció? De dir, hòstia, veure alguna cosa, alguna tradició, alguna forma de ser, de fer, que diguis, no té res a veure amb la nostra, això.
17: Bueno, aquí és veritat que Sud-àfrica ve d'uns anys molt moguts i aquí pues, que llegeixen la cultura africans, on estem nosaltres sobretot. I bueno, la veritat és que és un xoc cultural i aquí, ja et dic, hi ha molta diversitat cultural i bueno, és una cosa a la que t'has d'anar adaptant i has d'anar escoltant les dues parts, no?
0: Clar.
17: Però bueno, i a més també aquí el que ens agrada molt d'estar a Sud-àfrica és que tenim moltes coses molt a prop que normalment tenim molt lluny, no? Nosaltres ens encanta els safaris, per exemple, i aquí tenim moltes opcions. I a nivell de paisatge és molt, un país molt, molt divers.
1: Jaume, i què feu per sentir-vos a prop de casa?
17: Bueno, doncs una de les coses, per exemple, jo escoltant Matines fa els matins.
0: Home, no m'ho diguis, que et despertes amb nosaltres, això sí que em fa il·lusió.
17: Clar.
0: Entenc que escolteu molta ràdio, no sé si també veieu molta tele en català, Jaume.
17: Sí, també. Al principi, quan vam venir, només fèiem en anglès, perquè volíem que els nens aprenguessin anglès.
0: Sí.
17: Però ara, precisament, el que necessitem és el contrari, que no perdin el català.
0: Clar, home, això ha de ser important, també.
17: Sí, correcte. Un cop assolit el primer objectiu que teníem, pues ara pues la idea també és poder bueno, que aprenguin, que llegeixin en català i mantenir. No perdre el català, perquè al final quan és petit i estàs tant de temps fora de casa,
0: evident,
17: pues ho has de conservar.
1: Jaume, escolta, i quina és la següent parada? No sé si teniu pensat anar a un altre país o quedar-vos a Sud-àfrica.
17: Pues de moment no tenim plan. O sigui, nosaltres anem una miqueta...
0: Que bé.
17: Any a any anem revisant. Ara mateix estem molt, molt a gust aquí, els nens estan molt contents a l'escola. De moment ens quedem aquí, però no descartem res i potser també ens agradaria o tornar o anar a un altre país diferent.
0: Carai. Fa una enveja a mi la gent que va construint la vida a mesura que van passant els anys sense un lloc fix i que...
1: Lliures.
0: Sí, que diuen, Jaume, escolta'm, doncs ens quedarem aquí, si no, marxarem a un altre lloc. Això és una meravella, perquè conèixer món al cap i a la fi ens acaba culturitzant a tots. Doncs escolta'm, Jaume, t'enviem una abraçada a uns milers de quilòmetres de distància des de la Ràdio Pública i Nacional. T'agraïm que hagis passat pels matiners i nosaltres que et seguirem acompanyant cada dia de dilluns a divendres de 5 a 6 del matí.
17: Un plaer.
0: Una abraçada, Jaume, que vagi bé.
17: Una abraçada molt forta.
0: Adéu.

0: benvinguda al món de la música. Segurament farà soroll aquest any el so de Katsai amb Animal. I a aquestes hores del matí saludo ja Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, celebrant el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó.
0: Veus, és important, cuidar-nos.
1: És una bona excusa per protegir l'atmosfera, no? També és el nostre futur, l'atmosfera.
0: I tant. Avui he tingut un oient de luxe, Àngel Llàcer, escoltant el programa a aquestes hores del matí.
1: Què dius ara? Sí. Ah, sí, m'ho ha dit. Sí.
0: Tota l'estona.
1: Sí.
0: Engega l'actualitat al matí de Catalunya Ràdio. Avui, entre d'altres, en Santiago Niño Becerra i l'expresident José Montilla, Ricard.
1: A partir de 9:15, el president Montilla serà amb nosaltres per parlar dels reptes del futur en un dia en què la inflació està disparada, ho hem conegut fa poques hores, un 4% més a Catalunya. Per tant, preocupació també pels preus.
0: Bon programa, Ricard.
1: Fins ara.
0: Fins demà matiners, que tingueu un molt bon dimecres. Adeu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres vives, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: Tinc el gos en català de bumbu.
4: Però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
7: Vinga!
6: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: és la sintonia, Laia, de quin programa d'aquesta casa?
1: La Gran Cita.
0: Doncs la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa La Gran Cita, li posaran Big Data, potser, bé, no sé per ara el títol. És una fita històrica, això sí, per la indústria audiovisual del país, perquè per primer cop la corporació britànica British Broadcast Corporation Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena, també, no només el primer cop a Catalunya, sinó a nivell de l'Estat també, no havia passat mai.
2: Clar, primer nosaltres estàvem comprant que si els joves, que si Neighbors i coses d'aquest tipus.
1: Sí, estava descompensada la cosa. Vinga, comencem aquí a equilibrar.
0: Ara, coses més recents com Skins o...
2: Exacte. Sí, menys, si vol, no, m'he anat als inicis.
0: Les Curses Negres,
2: per exemple.
0: Bé, doncs, sí, de fet, durant dècades hem comprat productes a la BBC, doncs ara passa en sentit contrari. Gràcies a aquest acord que permetrà desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és aquest programa de dating del 3CAT que produeix Incís TV i que presenta l'Aida Domènech, més coneguda com a Dolçaida, que de fet està ja confirmada l'Aida la segona season.
1: Sí, de fet jo quan he vist la notícia em pensava que el que estaven anunciant era que ja començava la segona temporada, però no, era això de la BBC.
2: Demà comencen a gravar.
1: Mira, veus?
0: La nostra,
1: Sí, encara comencen a rodar, jo em pensava que ja estava rodada.
0: I tens algú dintre, algun amic teu singa?
2: No, m'ho acaba de dir l'Anna Closa, que fa coses.
0: Ostres, sí que estàs... Tens alguna amigui dintre? Alguna...
1: Però està sempre assabentada d'aquestes coses.
2: Ho ha dit a xarxes.
0: Val.
2: Bé, doncs se us ha d'explicar tot,
0: Ho veurem, doncs, si estan començant a rodar, encara queda una mica, però estarem atents de la temporada nova.

0: moriré.
1: Tenim fins a 3 novetats musicals. Comencem amb el Sutherland.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores despert.
1: Sí, són els Tututururu, que no només ho va patar l'estiu, sinó que des de principis de 2026 ja va començar a girar i a sonar aquesta cançó. Doncs dels mateixos autors, del Sutherland, avui es publica l'última.
3: Una cançó que ens parla justament de la darrera cançó d'un concert, d'aquells instants finals compartits amb els qui més t'estimes, que ens recorden que el que realment importa és la connexió i l'amistat. Un Sutherland, per cert, que podreu veure en concert aquest proper divendres a Montornès del Vallès, a motiu de la seva festa major. L'entrada és gratuïta.

0: la tercera, us presentem el nou single d'una formació nova d'Osona que es diuen Pla Moguda. El seu primer avançament, titulat Ja emprenya, mostra tot el que són capaços d'oferir, guitarres fortes i distorsió. Ens el presenta un dels seus integrants.
1: Bon dia als experts. Sóc el Guillem de Pla Moguda i res, estem molt contents de treure aquest nou single, Ja emprenya, que vam gravar fa un temps, ens fa molta il·lusió, és un tema que ens agrada molt i crec que representa molt el que som com a grup. Pla Moguda és un grup bastant recent, sorgit de Vinyoles, a Osona, a prop de Sant Hipòlit de Voltregà. I res, fem rock de Tito, fem rock que mola, música que ens agrada molt, molt sincera, i estigueu molt atents a Pla Moguda perquè crec que a la gent li molarà. Vinga, una abraçada.

0: girar i girar, mai millor dit, aquesta bicicleta, la Shakira i en Carlos Vives.
1: Sí, estic tornant a inaugurar aquesta secció on ara hi ha l'excusa per posar cançonetes que m'agradin a mi. És buscar quina paraula poden tenir en comú. I aquesta setmana he triat la paraula bicicleta. Per
0: perquè t'agrada molt, perquè, aquesta cançó.
1: La bicicleta. És xula, que l'excusa per posar la Shakira, sí. Però ja sabeu que sempre intento que la majoria de les cançons que posaré siguin en català. De fet, aquesta serà l'única que serà en castellà. Per què? Perquè és l'única senyora que ha fet una cançó sobre la bicicleta. Vull dir, sí? M'ha costat molt en català trobar ties que hagin fet cançons sobre bicicletes. Ja veureu que hi ha molt poca paritat de gènere en aquesta secció. Uh-huh. Però bueno, és el que hi ha. Comencem per una gent que vam veure fa tot just 4 dies aquí al Passeig Lluís Companys. Del carrer de Cavallers del Duc.

0: Mulles. Ostres, no m'havia quedat amb que anaven en bicicleta recorrent els carrers de València. Pensava que era caminant.
1: És que hi ha gent que es fixa més en la música i gent que es fixa més en la lletra. A mi m'agrada sempre escoltar la lletra i imaginar-me la història i

0: i la imatge que m'estan descrivint amb la cançó, no? I sempre aquesta cançó me la imagino com una persona anant en bicicleta tota l'estona pels carrers de València.
1: És veritat, clar, amb la bicicleta normalment si trepitges, doncs, bassals, els camals se't queden ben mullats, clar, és veritat.
0: Tu ja havies anat cantant Estima, t'estimo, t'estim tota la puta vida sense pensar què estava fent aquest tio.
1: Hosti, de veritat.
0: Doncs estava anant en bicicleta, clar que sí, s'ha de reivindicar una mica més la bicicleta.
2: Molt bé. I tant.
0: Una altra mítica lletra sobre bicicletes també de fer nostàlgia. Ja sabeu que a mi en aquesta secció m'agrada treure grups determinats que sempre acaben sonant.
1: Estàs com per exemple Charango.
3: Recordeu, germans, que la vida regala una bicicleta aquí.
0: Això va ser un moment... De fet, aquesta és una de les primeres cançons de Charango que es va, diguem-ne, viralitzar, tot i que en aquell moment no sabíem què volia dir la paraula viral. Però jo recordo escriure'm aquesta frase en un pòster que jo tenia a l'habitació.
2: Oh, que bonic!
0: Imagina't.
1: Pedala-la-la-la.
0: No, això m'ho vaig estalviar, però vaig posar la vida regala una bicicleta aquí pedala. És com una frase de coach supercutre.
2: És guai.
1: És que l'Alguer Miquel no sé com no ha acabat amb Mr. Wonderful, eh?
2: No és veritat, aquesta mania tàlica que li teniu... És
1: que no!
2: Que torni Alguer Miquel,
1: perdona,
2: sisplau,
1: perdona,
2: a les nostres vides.
1: Jo l'idolatro, Alguer Miquel, eh? No m'hi trobaràs, entre
0: no,
1: els
0: jo
1: haters,
0: penso que el que hem de fer és cada dia dir, sisplau, que Charango faci la gira de comiat fins que la faci.
2: Sí. Estic d'acord,
0: fins que s'acabi aquest programa.
4: Jo, quan era adolescent, també vaig fer una pancarta motivacional a l'habitació, al dormitori, i deia, el somni de la raó provoca monstres.
0: Mare de més cada goig amb el seu tema, eh? Aquí sí, com és fort com jo crec que encara ens defineixen una mica.
1: Sí, una mica
0: aquestes
1: sí.
0: Frases que ens vam posar d'adolescència. Anem amb un autèntic mite que encara no havia sortit en aquesta secció perquè jo fa poc que he entrat en el seu món, que és Quimi Portet.

0: aquí en aquest cas, Quim Portet no ens reivindica la bicicleta, sinó que se n'en fot una mica de la gent que no pot parar d'agafar avions. I crec que és una lletra que també és sublim. O sigui, com pots... M'agrada perquè crec que avui he trobat lletres que donen molt la volta a la idea que volien transmetre. Quim Portet es va llevar un dia, com un dels molts dies en què s'ha llevat i s'ha il·luminat, i va dir, vaig a fer una cançó sobre els avions. I va anomenant tota mena de mitjans de transport que no són els avions.
1: Per exemple, sí. Ara mateix acaba de dir, anar amb ferri fins a Creta, Laia, sí o no?
2: Sí.
3: No, home, no.
2: Ah, per què no?
3: Ferris no, diu que vagis amb bicicleta.
2: Home, ja, però sí, millor ferri que avió.
0: M'encanta, Quimi Portet. Té una ment que no es pot explicar, escolta'm.
1: I tant.
0: I seguint amb la gent obsessionada amb les bicicletes, crec que un dels grups i dels artistes que més corda li ha donat al tema ciclistes és Antònia Font en general. És a dir, hi ha 800 cançons d'Antònia Font que inclouen el mot bicicleta, i si afegeixes Joan Miquel Oliver encara més, però potser la meva preferida és aquesta història de la persona que treballava al Far de Ses Salines i s'agafa una bicicleta, una mountain bike del seu fill i se'n va al Far de Ses Salines a veure la nostàlgia com li entra.

0: Jo és que quan penso en una bicicleta i en algú per ses illes anant cap a un far, veig a Lucía i el sexe una mica, no?
1: Sí, a mi m'estàs parlant en boomer, però vale.
0: Ah, val. És una pel·li que passa...
1: Jo també sóc aquí, Sergi.
0: Passa Formentera, una pel·li que passa, que sí, és a Formentera. Sí, sí. És del Julio Medem, el de Los Amantes del Círculo Polar, l'has vista?
1: No, però endavant.
0: Sí, l'època guai, és l'època xula d'aquest cinema. T'encantaria, Laura.
1: Doncs va, me les apunto. M'encanta aquestes metàfores que fa Toni Afont dient... Una bicicleta. No tens cap necessitat de saber quina bicicleta és, però ells et diuen, d'un fill seu, una mountain bike. Us en recordeu que hi havia un moment que hi havia un furor molt gran amb les mountain bikes?
0: Sí, home,
2: sí, era el normal en aquella època. Sí, sí, sí.
1: Jo, quan era petita, tothom havia de tenir una puta mountain bike. Exacte. Encara que visquessis a Castelldefels.
0: Sí, sí, sí.
1: És molt heavy, però...
0: Sí, sí. I abans d'això hi havia les BMX. I abans de la mountain bike hi havia la BMX.
1: Sí, però la BMX hi havia com circuits...
0: Sí.
1: Que jo me'n recordo que alguns amics meus s'hi van aficionar molt fins que un es va trencar la melsa i es va acabar la història de la BMX. Però és veritat que, no sé, era com un bici que hi havia fins i tot entre els pares, no? De, no, el meu nen una mountain bike. Una mountain bike per fer què? Però si te'n vas a pedalar pel passeig de mar.
2: Sí, sí, és veritat que hi havia... Que era la bicicleta estàndard.
0: Perdona, i ara la gent vol tenir subs i tot terrenys. Exacte. Encara que vagin d'aquí fins al Poblenou.
1: Exacte. Sí, no. I la Salomon per anar a córrer per la Diagonal.
0: Això mateix.
1: De veritat, estem una mica malalts del cap.
0: Sí, sí.
1: Un altre gran fan de les bicicletes que té diverses cançons parlant des d'una bicicleta és l'Artur, el Soc un Bohèmio.

0: a més a més, totes les cançons que ens estàs posant, la sonoritat ja convida una mica
1: a
0: escoltar aquestes cançons anant en bici.
1: Te la imagines tota l'estona sobre d'una bicicleta. Jo, de fet, l'Artur, sóc un bohemi, me l'imagino tota l'estona en bicicleta. O sigui, aquesta persona no camina pel carrer, sempre va en bicicleta.
2: És com el ritme de les cançons, no?, que ja t'hi porta.
0: M'agrada perquè totes les que has escollit no tenen en el títol bicicleta, perquè podies posar, per exemple, Bicicletes de Blaumut, i en canvi no. Has anat rebuscant una mica...
1: Hòstia, Bicicletes de Blaumut, saps que no m'ha vingut al cap en cap moment?
2: Ah, no, jo, quan has dit bicicleta és la primera que he pensat.
0: Sí, és la primera que he pensat.
1: Doncs mira, no m'ha vingut i no l'he posat,
2: eh? Era massa explícita, massa explícita.
1: Clar, aquí som és una secció de subtileses.
2: Clar.
0: Excepte una cançó que porta per títol La Bicicleta, que és la cançó, quasi bé, no?
1: Exacte.
3: La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling.
0: Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta... Has anat lluny, per trobar aquesta?
1: Sí, però t'he de dir que jo no la vaig conèixer pel Xesco Boix, la vaig conèixer per un disco del Super 3, d'aquests que feien a la meva època quan jo era petita, dels anys 2000, aquells que tenia el tomàtic a la caràtula.
2: Sí.
1: Doncs la cantava al cor del Super 3 i no l'he trobada, perquè jo, al meu cap, quan es reprodueix en forma de cor del Super 3, clar, no?, de Xesco Boix.
2: Ah, jo era el Xesco Boix que
0: jo
2: la vaig aprendre.
0: Jo també, jo
2: em sembla que l'han tornat a fer, el Super 3, l'altre dia la vaig trobar en una llista de reproducció del Super 3 actual i l'han tornat a enregistrar.
1: Potser perquè no m'agrada la que deies tu. Perquè jo recordo moltes cançons de, diguem-ne, populars o infantils, així, d'aquestes que es canten a l'escola, les vaig aprendre també pel disc del Super 3, que ara està molt bé que facin cançons pròpies, però, entén-me, potser també estaria bé tornar a recuperar aquesta tasca de fer tradició oral.
2: S'han de fer perquè hi ha un volum de nouvinguts que necessiten aquestes cançons.
0: I si va permetre que tu t'acostessis al cançoner d'en Xesco Boix, doncs ja és un èxit per part del Super 3.
1: Exacte, no, i moltes més, Marieta Cistellera, què se n'ha fet d'aquelles flors?
2: La Masovera,
0: en aquest sentit, la Bressola també va fer molta feina.
2: Sí, és veritat.
0: Els discos que van fer per la Bressola, que per cert demà crec que fa 50 anys,
1: Sí.
0: Aquest tipus d'escoles.
1: Gent que no pot parar mai de picar pedra per aquest país, tu.
4: Aquests no els bressolen a l'ombra.
0: No, no, no.
1: No els bressolen... Oh, que bona era aquesta
0: boníssima,
1: expressió,
0: Boníssima.
1: No l'han bressolat prou a l'ombra.
0: I acabem lluny, també, acabem lluny.
1: No, jo m'he empenyat perquè al final he dit no pot ser que estigui aquí punxant homes durant 4 minuts seguits a la ràdio pública musical.
4: Pots dir Escarrassà, que és molt, molt bonic, també.
1: Més que Escarrassat. A part de la Shakira, que ja l'hem posat per entrar i era una mica el meme de la secció, he pensat, tio, no pot ser! I he trobat una cançó de la Guillermina Mota, que també és superoriginal, que parla...
0: On has anat,
1: Imagina't. De tot el que pots veure dins d'una nou, aquesta va ser la seva gran idea, una mica Quim i Portés, sí, en aquest sentit, i deia això.
5: I pots veure un escolar

0: Mira, hi ha rimat bicicleta amb poeta.
1: Escolteu,
2: Guillermina
1: Mota, Núria Feliu són grans assignatures pendents que tinc, però de viciar-me, saps? De posar-me allò durant 8 hores seguides.
0: Jo sempre que puc un remena nena entra d'allò més bé, eh?
2: Mira, ara m'hi has fet pensar, tinc ganes de sentir la Guillermina.
0: Doncs vinga.
1: Molt bé.

0: interior d'una nou, que és el que hi veus quan és ben oberta. No hi veus negre, blanc ni blau, no tens temps de veure-hi res. Abans de comptar un, dos, tres, te la menges i adeu-siau, la descoberta.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: moment de parlar de sèries amb la nostra especialista, la Sílvia Comet.
1: Hola, bon dia. Parlem una mica de Widow's Day.
0: Primer, perquè és la que jo vull descobrir. Sentim la sintonia, una mica de segons d'aquesta sèrie. There is something about these seafaring towns. Perquè és la que tenia jo més pendent d'aquesta temporada i més havent vist els premis que ha aconseguit aquesta matinada. És comèdia i és terror.
1: És comèdia i és terror, i aquest any ha estat un any d'Emmys de bastant de barreja de gèneres. M'ha agradat bastant per això. Després en parlarem d'un altre que també barreja gèneres de forma sorprenent. És una sèrie ambientada en una illa de Nova Anglaterra i que té referències a milers, a moltes sèries de terror, i podria ser una sèrie de Stephen King, perquè triomfa com la Coca-Cola, Stephen King. A veure, explicant una mica de què va, és una sèrie on hi ha... És una illa, perdona, on hi ha factors sobrenaturals, però l'alcalde del poble, tipus tauró, diguéssim, el que vol és que hi vagi gent.
0: O sigui, ell diu que no passa res.
1: Ell diu que no passa res, però en el fons sap que passen coses.
0: Quan has dit Nova Anglaterra, em refereixo, és l'època dels colonitzadors, o és una època més cap aquí?
1: Bueno, això seria un spoiler, perquè després...
0: Ja?
1: No, en un dels capítols ja final se'n va a l'època dels colonitzadors.
0: Ah, vale.
1: Llavors, aquests factors sobrenaturals tenen un origen en el passat.
0: Vale.
1: Llavors, aquest alcalde del poble ha de sobreviure a la resta del poble, que li diu constantment: escolta, aquí estan passant coses, re, i després ell és vidu i això ho ha de compaginar amb criar el seu fill. O sigui, el component familiar,
0: vale,
1: i el passat té molta importància.
0: Jo imagino una mica de bruixeria, una mica,
1: ja,
0: de... Clar, perquè és l'est americà, una mica el conte de Sleepy Hollow, del cavaller sense cap.
1: El cavaller sense cap, no però vale. Hi veu veuràs referències a Tauró, com he dit, i veuràs referències a It, a Carrie...
0: Sí.
1: I totes perfectament identificables, que és una de les gràcies de la sèrie, i aquesta gran dificultat de fer tenir por i fer riure alhora. O sigui, és que és una sèrie fantàstica, i després el protagonista,
0: Matthew Rhys,
1: aquest ídol nostre que avui ha fet història, perquè ha estat el primer actor que s'ha endut el premi principal a millor actor en totes les categories que existeixen als Emmy. És a dir, avui, a la cerimònia del 2026, s'ha endut el premi per Widow's Bay com a millor actor en comèdia. També s'ha endut el premi a millor actor en sèrie limitada per La bèstia en mi, que no sé si heu vist aquell clip que canta el Psycho Killer. Està fantàstic.
0: Com es diu aquesta? La bèstia de...
1: La bèstia en mi. Aquesta és una sèrie de Netflix. I, com deies tu abans, es va endur anys enrere el premi al millor actor en categoria de drama per The Americans. Bueno, és una sèrie que ha arrasat, ha aconseguit 14 Emmys, s'ha endut també el premi a millor actriu secundària de comèdia, el millor actor secundari de comèdia, el millor guió de comèdia i la millor direcció de comèdia per Hiro Murai, que aquest és un director, és una d'aquestes ments privilegiades de les sèries actuals, director i productor executiu de sèries com Atlanta, Mr. and Mrs. Smith, Station Eleven... la teniu a Apple TV, Widow's Bay, i no us la perdeu, perquè és una de les sèries de l'any, no perquè l'hagin premiat els Emmy, sinó perquè és una de les sèries de l'any.
2: Ja ho era, Aquest actor que t'agrada tant, veig que és la parella de la Kerry Russell.
1: Correcte.
2: Que és la Felicity.
1: Sí. És la Felicity, bueno, la protagonista de la Diplomàtica.
0: I la tia de The Americans, també.
2: Ai, la tia d'Americans, exacte.
1: A veure, la part de salseig, es van conèixer a The Americans, es van super enamorar.
2: Quin és el de The Americans?
0: Sí!
2: No el reconec!
1: Home, és que fa molts anys, The Americans fa molts anys.
2: No l'havia reconegut.
0: Però jo no sabia que s'havien liat,
1: Es van enamorar a la sèrie, es van casar, tenen fills.
0: A veure,
1: si la parella jove són Tom Holland i Zendaya, la parella de Hollywood protagonista de totes les passarel·les i que tots els ulls van amb ella són Matthew Rhys i Kerry Russell.
0: Jo abans quedaria amb la Kerry Russell. Laia, què creus que voldria més amb mi, la Zendaya o la Kerry?
2: No sé, cap de les dues, sincerament, però a mi m'agraden molt les dues,
1: és que les dues són meravelloses, i avui hem vist a la Kerry supercontenta pel seu company sentimental, pel seu marit, estava eufòrica. Ella estava nominada per La Diplomàtica, on fa un paper també molt divertit, molt rellevant. És una sèrie molt recomanable, d'aquestes més lleugeres, però molt recomanable. No l'ha guanyat, però ella sempre està contenta. pregunta, no sé si us hi heu fixat, clip que surt Kerry Russell, clip que surt somrient, és meravellosa.
0: Els papers que fa són més seriosos, els que fa, però vaja. Sí. Recordeu que la teniu a Apple TV. Anem al premi millor actiu de comèdia. Well, aren't you a big brave girl? I guess I am. I això ens serveix per parlar de l'altra gran sèrie guanyadora d'avui, o d'aquesta matinada, per dir-ho bé, a Los Angeles, els premis Emmy, que és Hacks.
1: Hacks tenia moltes nominacions i s'ha quedat amb bastanta poca cosa.
0: Perdona, no ho he dit bé. Partia amb moltíssimes
1: nominacions,
0: però no ha estat tant com
1: es pensava. No, la comèdia guanyadora no ha estat precisament aquesta, però Jean Smart, que és la protagonista d'aquesta sèrie sobre una còmica veterana que perd gràcia i fitxa a una guionista jove per actualitzar-la una mica, doncs per aquest paper de Debra Vance, Jean Smart s'ha endut el 8è Emmy de la seva carrera i ha entrat a la llista de les grans dames de la comèdia amb més Emmys a les prestatgeries de casa seva. Tu imagina't el seu menjador amb 8 Emmys, Jean Smart. I ha fet història per una qüestió, perquè s'ha endut un Emmy per cada temporada d'aquesta sèrie. Té 5 temporades i cada temporada se n'ha endut un Emmy. I ha protagonitzat un dels millors moments de la nit. Si vols, l'escoltem.
3: Okay, just the men stay standing, the girls get to sit down. I'm serious. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls.
1: Bé, el que diu és que els homes es quedin drets, però les noies poden seure perquè porten cotilla, porten unes sabates que els hi tallen els dits dels peus i acaba dient, mare meva, s'aixequen perquè no és que sigui tan bona, sinó perquè sóc una senyora gran. És a dir, fa un discurs una mica com el de la protagonista de la sèrie. Ha estat fantàstica.
0: Ho està criticant,
1: és una crítica.
0: Sí, clar.
1: Sí.
0: En canvi, els homes, com que van tots iguals, ens podem posar.
1: I no porten talons i van còmodes, clar, això és el que està dient. Hi ha hagut un altre moment molt xulo, a mi m'ha agradat molt, que han protagonitzat la mare dels dracs, Emilia Clarke.
0: La Daenerys Targaryen.
1: Daenerys Targaryen, exacte. I la Rhaenyra Targaryen, que és la Emma Darcy, que ara és la protagonista de La Casa del Dragón.
0: Però és la Rhaenyra jove o la gran?
1: No, la Rhaenyra gran, l'actual. De La Casa del Dragón. Llavors, la Emilia Clarke ha presentat els premis amb Al Valiri, amb la llengua de Joc de Trons, i la Emma Darcy l'ha traduït a l'anglès. Bueno, ha estat divertit.
0: Ho devien tenir pactat, però vaja.
1: Evidentment. Ja ha sortit així, Emma Darcy ha dit, parlarem amb la llengua de la nostra sèrie, de la sèrie que protagonitzem, i jo us la traduiré.
0: Anem a la millor sèrie dramàtica, que com deia, m'ha guanyat The Pitt, no hi ha hagut sorpresa. Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Aquí, cada temporada que ha sortit, l'hem comentada i cadascú ha dit el seu personatge preferit, el seu crush, amb qui es liaria, quina és més, la més antipàtica, també ho hem dit, amb això no estàvem coincidint ningú d'aquí el programa, però la Sílvia Comet, que és l'entesa, ens diu que ella hagués votat una altra, com a millor sèrie dramàtica, perquè quina et sembla millor que The Pitt?
1: Una altra. Alguna altra. O sigui, The Pitt m'ha semblat poc arriscada, la veritat. Però bueno, és una molt bona sèrie. A veure, és fantàstica. És aquesta sèrie mèdica hereva d'urgències, amb totes les de la llei. S'ha endut el premi a millor drama i millor actor en la categoria per Noah Wyle, que és aquest actor que també és productor executiu i que també sortia a Urgències. Els més joves potser no ho vist a Urgències. Jo la recomano molt. No
0: sé... és el protagonista, aquest actor, el Noah? Que
1: El Noah Wyle és el doctor Robbie.
0: Va, és el protagonista, sí.
1: És protagonista, sí, productor executiu, és un dels creadors de The Pitt, però és que a Urgències era el becari. O sigui, Urgències és una sèrie llarguíssima i el van veure amb tots els papers de l'auca, el doctor Robbie, des de que va començar fins que es va acabar la sèrie, que ja era metge. O sigui, primer va entrar com a interí, després va fer el MIR... Bueno,
2: tu vols dir una mica que el The Pitt és l'Urgències de la generació actual, vols dir, per exemple, aquell com que va agafar i va voler va veure que Urgències anava tan bé que va dir, anem a fer de Pit.
1: Bueno, tal qual. Ah. És la continuació d'Urgències i els familiars dels creadors d'Urgències, que si no recordo malament és Michael Crichton, li han posat una demanda.
2: Ah.
1: O sigui, això està sub judice una mica, no sé si ja s'ha acabat de resoldre, fa dies que no estic mirant què passa, però claro, ells volien que fos la continuació directa, si més no, no sé si amb el mateix personatge, però és que és igual.
0: Però al o sigui, top podrien... O sigui,
1: no, és que és Urgències.
0: Sí.
1: És el que diu la Laia. Són Urgències del segle XXI.
0: Mira, bé, per acabar.
4: Hey, Carol!
5: We just want you to be happy.
0: També és una de les oients, una de les sèries que els oients ens han anat dient els últims mesos, Pluribus.
1: Aquí tens la sèrie que jo voldria que hagués guanyat.
0: Ara.
1: Pluribus.
0: Per què?
1: Per què? Perquè és una sèrie arriscada, és una sèrie de ciència-ficció. Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, és el creador d'aquesta meravella, també, i ha fet referència precisament a això, al risc de, ostres, me n'enduc un premi per una sèrie de ciència-ficció, no és una cosa que passi sovint als premis en general i als Emmys en particular, però la justícia que dèiem abans. Ray Seahorn, que és la protagonista d'aquesta sèrie, ha saldat un deute que tenia pendent, és el seu primer Emmy, podia haver-ne rebut com a mínim 3 més per Better Call Saul, on feia un paperàs, i finalment doncs s'ha restituït això. Pluribus també ha guanyat el guió de drama Vince Gilligan, com dèiem, és una sèrie sobre la identitat i la veu pròpia en un context de persones felices al món, tothom és feliç excepte el personatge interpretat per Ria Seahorn, i parla de les ments connectades, la poca identitat individual i la resistència a coses com la intel·ligència artificial.
6: Els experts ICAT.

0: ha confirmat, els Oasis actuaran dues vegades a l'Estadi Olímpic, el 10 i l'11 de juliol de l'any vinent, i tanquen així les especulacions que ja omplien les xarxes des de feia una setmana ben bé. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cines del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia i que just divendres arribava a les nostres sales. Així que teniu alegria doble, fans d'Oasis, perquè podeu anar aquests dies al cine a veure aquest docu sobre els germans Gallagher. Les entrades es posaran a la venda demà, no l'altre, és a dir, l'altre, demà passat.
1: Ja feia dies que els germans Gallagher anaven publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocar la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona, que sí, ja han confirmat. La resta de ciutats de la gira són Manchester, Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Múnich, entre d'altres. Laia, no sé si aquí en Guardiola ha obrat, ha fet
2: segur
1: alguna cosa.
2: Segur que sí, no, jo n'estic... Jo, des que es va començar a especular, ja ho vaig tenir clar, que ells, com a homenatge al seu entrenador preferit, han volgut venir a Barcelona.

0: experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Fuck the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police.
1: També us expliquem que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs del Loop Tour de l'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner del cantant britànic. A les xarxes, amb Macklemore, el que sentiu de fons, ha exculpat Sheeran del
2: fet? Sí, sí, bueno, ja m'agradaria saber-ho, eh?
3: Exacte.
1: Bueno, ha assenyalat com a responsable el propietari de l'equip New England Patriots, el senyor Robert Kraft, que deu ser un equip de futbol americà o alguna cosa
2: així. Sí, sí, és això.
3: I per què decideix tant aquest senyor? Potser perquè l'Ed Sheeran el deixa, no?
1: Bueno, perquè pot fer-ho, és el poder.
2: Clar, clar.
1: Home, jo al principi no m'ho he cregut, perquè en plan, si et fan fora de la gira d'Ed Sheeran, un artista sempre té responsabilitat.
3: Exacte.
1: Però s'ha afanyat a dir que no, que és una cosa d'un president d'un equip de... Mira, que l'Ed Sheeran no hi vagi tampoc. Ja està.
3: Exacte.
2: Home, doncs estaria molt bé per parlar d'Ed Sheeran. Escolta,
3: bon de...
2: si en Macklemore no em fa de taloner, jo no hi vaig.
3: No,
1: i tampoc podria dir allò de no, és que és una qüestió de contracte.
3: No. Segur que pots indemnitzar i aquesta gira està en pudis de calés.
1: O tampoc està reflexat que puguin fer fora un artista de la gira.
3: Exacte.
1: No? Bé, doncs, el motiu és que durant la seva actuació prèvia dels concerts del Tour a Nova York es va manifestar a favor de Palestina Lliure i va donar suport als palestins de Gaza i Jordània i va mostrar, una bandera de Palestina.
2: Home, és que fem cada cosa.
3: Gravíssim.
1: Anna Closa,
3: bon dia.
1: Que és el més impressionant que s'ha dit avui.
4: Doncs mireu que el futbol ja coneixíem la targeta groga i la vermella, però ara n'arriba una de nova, la targeta negra. I compte, perquè aquesta vegada no va dirigida als jugadors, sinó als pares i aficionats que són a la graderia.
3: Molt bé!
2: Molt bé, sí senyor.
4: La Federació Romanesa de Futbol ha introduït aquesta nova targeta en les competicions de futbol base, des de la categoria sub-7 fins a la sub-16. L'objectiu és protegir els menors dels insults, les pressions i els comportaments abusius d'alguns adults durant els partits. Perquè de vegades qui perd més els papers no és el nen que juga, sinó el pare que es pensa que està veient una final de la Champions, quan en realitat el seu fill té 7 anys i encara està aprenent a acordar-se les botes.
1: Bueno, i a la final de la Champions tampoc cal insultar, no?
2: No, però aquí menys, home, si feia canalla.
4: El funcionament de la targeta negra té 3 fases. Primer, si l'àrbitre detecta insults o una conducta inadequada, atura el joc i demana als entrenadors que parlin amb els pares o aficionats implicats. Si no en fan cas i el comportament continua, arriba el segon pas. El partit queda suspès durant 10 minuts i els jugadors marxen als vestidors. És una mena de temps mort, però per veure si els adults aconsegueixen comportar-se com adults. Després d'aquests 10 minuts, els equips poden tornar al camp. Ara bé, si els insults o els incidents continuen, l'àrbitre mostra la targeta negra i el partit queda suspès definitivament. S'ha acabat. Sense més avisos i sense possibilitat de reprendre'l. Per tant, la targeta negra no expulsa cap jugador en concret, sinó que expulsa simbòlicament tota la graderia i posa fi al partit perquè la conducta dels adults impedeix que els nens continuïn jugant. La Federació Romanesa defensa que els nens no han de ser víctimes de les ambicions, les frustracions o les pressions dels seus pares i, a més, ja havia aprovat multes d'entre 2.000 i 4.000 euros i suspensions de llicència d'entre 1 i 3 anys per combatre aquestes conductes.
3: Doncs home, molt bé pel romanès.
2: Bravo, i volem exportar això cap aquí ja.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Una...

0: parlem, sí, del món, sobretot de la seva representació. I segurament molts oients han vist aquests dies una correcció del mapa de les Nacions Unides, en què per fi es desfeia aquest greuge, que és que Àfrica sortia molt més petita que altres regions del planeta. És una herència colonial. També és veritat que una cosa, deixa'm dir, de cartografia, és que cada mapa té la seva utilitat. I llavors hi ha mapes que van bé, per exemple, per posar un compàs i fer coses de navegar.
1: Ah, exacte, que era el fet d'aquest, d'això veníem.
0: Sí que és veritat que si agafes el mapa del món, de l'Equador cap amunt, quasi tot està allà, tot el territori trepitjable, i de l'Equador cap a baix, no tant, i a l'Antàrtida normalment no la trepitges. Llavors, doncs, es veia molt gros. Per allò es veu Grenlàndia tan immensa, que està a dalt, quan és fa la punta del planeta i és més petit, no?
1: I però també bé. Ara en parlarem, però no hi ha una solució perfecta, eh? Però no em xafes tota la secció. Va, sí, mira, sí. T'explico. Hi ha certa satisfacció entre els col·lectius africans per aquesta decisió recent de les Nacions Unides que tu et referies d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no aquesta visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'havia sentit històricament menys tinguda per aquest mapa clàssic del cartògraf Mercator. Ara, per fi, sembla que el nou mapa posa en valor, doncs, aquesta realitat africana. De fet, el més pur estil tintinià a l'ala oest de la Casa Blanca ja es van avançar aquest capítol de la història.
2: Son la Organización de Cartógrafos por la Igualdad Social.
3: Seré breve. A nuestra organización le gustaría que el presidente apoyase firmemente una ley que obligase a las escuelas públicas a enseñar geografía con el mapa hecho con la proyección de Peters en lugar del tradicional de Mercator.
4: Les costará $100. ¿En serio?
2: No. ¿Por qué quieren cambiarlo?
5: Porque la proyección de Mercator ha fomentado las actitudes imperialistas de Europa durante siglos y creado un prejuicio étnico contra el tercer mundo.
2: ¿Ah, sí?
3: El cartógrafo alemán Mercator realizó el diseño del mapa en 1569 como herramienta de navegación para los marineros.
4: El mapa agranda zonas de los polos para crear líneas rectas de orientación o dirección.
1: Bueno, ja ho veieu, aquí.
0: Dels compassos que hi
1: havia. Ah, exacte, és a dir, anava una organització a demanar, si us plau, que es canviés, i en aquest cas, no és la ficció, sinó a la realitat, hi ha hagut diverses organitzacions. En aquest cas, per exemple, Africa No Filter és una organització panafricana, que efectivament aquesta sí que és real, que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. De fet, el 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa, amb la intenció justament de assenyalar que el mapa de Mercator Groenlàndia tenia una mida similar al continent africà quan aquest és 14 vegades més gran.
0: De fet, perquè ho teniu a la ment, la projecció de Peters, la bona, per dir-ho, la proporcional, és la que Groenlàndia surt com esclafada, que ja ho sabem que no està esclafada, però és que...
1: O respectes les mides o respectes la forma.
0: Sí, respecte la proporció, i a més, això passa, si una esfera la poses en un pla, el que està a les puntes surt més esquifit.
1: Mira, a més, els companys del 3CAT han contactat amb el nigerià Victor Onie, que és un dels impulsors d'aquesta campanya que us comentàvem, la de Corregiu el mapa, i ha explicat que els mapes són molt més que unes simples ulleres per veure el món.
6: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
1: Fixem-nos en el nou mapa que ha aprovat l'ONU, que té el nom justament Mapa de la Terra Igualitària.
6: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
1: Anem a allò que dèiem, representar una esfera en un pla és el problema de geometria pura més important probablement que hi ha, o almenys un dels que més ho són. S'intenta resoldre des de fa més de 2.000 anys sense èxit. Un mapa pla pot representar fidelment una o diverses característiques del territori, com per exemple la distància, la forma, la direcció, però mai totes alhora, i per tant sempre flaqueja d'algun cantó. Sempre hi haurà algun tipus de distorsió, i en el cas de la recent resolució de l'ONU, el problema de Mercator rau en la mida dels continents. Mercator sacrifica les proporcions de mida exagerant les zones més properes als pols. En canvi, altres respecten la mida, però distorsionen les formes. Per tant, tot no es pot tenir. L'elecció de la projecció adequada depèn, però, de la regió que vulguem representar, del missatge que vulguem transmetre, i per tant és una decisió important. I l'ús de la projecció de Mercator arreu del món durant 450 anys és el que ha portat l'ONU en aquesta votació històrica impulsada per Togo i amb el suport de la Unió Africana a canviar per una que representi amb més precisió la mida dels continents com aquesta de l'Equal Earth, de la Terra Igualitària.

Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: És el Walking on Sunshine convertit en El sol a la cara, aquesta cançó que hem extret directament del més recent disc de la Marató, que com sempre és un disc de versions, i aquí els protagonistes són l'actriu Mercè Martínez i en Quim de la Ludvi, que per cert serà protagonista també avui, en Quim Carandell, que li han donat un premi per la seva facilitat aparent a l'hora de fer lletres increïbles. De seguida en parlem, ara són les 7 i 3 minuts. Anem arrencant aquesta hora, aquest matí de dimecres. Avui és 16 de setembre. Bon dia, oients. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dimecres a tothom.
0: I alerta avui, de fet, la paraula alerta és la més pertinent, alerta i precaució al canvi de temps. Escolteu el que us explica la Gemma Puig.
3: Tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat en mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució. Per tant, durant les primeres hores de la tarda a les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu.
0: Que plogui! Gràcies, Gemma Puig, per
4: que
0: les pluges.
1: A veure si és veritat!
0: No t'ho creus, Laia?
1: No dic que no m'ho cregui, que quan ho vegi m'ho creuré més.
2: Mira, per tant, no t'ho creus.
1: Per tant, estic una mica escèptica, però sí. És que no és culpa dels científics ni dels meteoròlegs. És culpa de que la setmana passada va haver-hi un pronòstic molt difícil que no es va complir, almenys a casa meva, i clar...
0: És culpa d'un pronòstic anterior situat exactament a casa teva.
1: No, però a casa meva no es va complir, en altres llocs sí.
0: Bé, ara vull llegir el comentari d'una oient, la Muniategui, que és nova aquí al grup de WhatsApp. Qui vulgui entrar i no hi sigui, entreu al 638-684-565. Ens diu la Muniategui: ei, macos, que m'heu posat dintre el grup i estic una mica desconcertada.
2: Ai, pobra.
0: Diu, ens ha enviat un DM. Com funciona? Ho dic només per no liar-la. Diu, què és, rotllo un grup de classe que cadascú va explicant el que li dona la gana? Sí, és, bàsicament la resposta seria un sí molt clar i ho veuràs directament. Sí que és veritat que nosaltres intentem reconduir la conversa cap a temes una mica fructífers,
2: sí.
0: Compartir plans culturals, la pregunta del dia, la cançó de les 10, però de seguida la cosa es desferma molt ràpid cap a altres.
1: Se'n va de mare fàcilment.
0: Sí, ramificacions.
2: Bé, entenc que aquesta oient es va afegir un cop va acabar el programa d'ahir, per tant no ha vist com funciona en directe.
0: Mira, ara
2: que és quan va millor,
0: Sí, no sé si us n'heu adonat, oients, però quasi que cada dia fem el mateix ordre de coses. És molt rutinari. Mira, sí, ara la pregunta del dia. Avui parlem de places.

0: Dijous, dia 16. Per tant, avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, amb molts concerts a la plaça. I sobretot, oients, digueu-nos-ho, eh? Qui s'atansi aquests dies a Vic, expliqueu-nos quina ruta de concerts us heu preparat i així la compartim entre tots. De seguida, connectarem amb Vic. Ara, però, tema places. Quina és la vostra, la més impressionant que mai heu visitat? Quin record mític teniu d'aquella plaça, d'allò on vau créixer? Teniu algun racó assignat, un punt de trobada? Creieu que s'ha de recuperar la plaça com a espai popular per jugar a jocs de taula?
1: Sí.
0: Expliqueu-nos.
1: I tant, i a pilota, eh? Aquestes places on posa prohibit jugar a pilota, malament.
0: Sí, jo sóc el que amb un spray a sota poso, doncs ens droguem.
1: O anem al mòbil.
0: Sí, sí, o traiem el mòbil, no? Ah. O prohibit jugar a pilota, doncs batalles d'aura, jugar amb el mòbil i drogues, no ho estic comparant, eh?
2: Es pot jugar a pilota, no sí. Es val canyardar.
0: Jo alguna vegada que anem a fotre una pilotada i una mare li ha dit no sé què, m'he enfadat jo i li he dit, nen, que les places són per jugar, tu xuta, home,
1: a veure,
0: xuta.
1: Pot conviure, eh? És el que té la convivència. Tu, quan passa una persona gran, doncs deixes un moment de jugar i passa la persona gran i no passa res.
0: Tot jo, en aquest cas, la persona gran, no.
1: Per exemple, sí.
0: Bé, el primer comentari que llegiré crec que servirà d'exemple per l'oient nova, la Moniategui, perquè, com podreu comprovar, malgrat respondre la pregunta del dia, no és que vagi ben bé enlloc. Diu en Xavier, jo de petit havia viscut a la plaça Espanya de la ciutat de Lleida, on no hi ha cap plaça, només una illeta triangular d'aparcaments. Un dels costats d'aquesta illeta, d'aquest petit triangle, és el carrer on jo vivia, i l'altre carrer és un dels altres costats, que està separat de la illeta per tres carrils de circulació.
1: Quin detall, eh? Molt bé.
0: I en un d'aquests carrers, diu, fins fa no massa, hi havia l'oficina del cadastre, sí. Però mai hi vaig anar perquè mai ho he necessitat. I ens adjunta dues captures, una de satèl·lit i una de mapa. Digueu-nos de què sou, també vosaltres, Sergi i Laia. Jo, quan, de normal, quan he de buscar una adreça en un lloc que conec, podria ser Barcelona, sempre miro satèl·lit perquè em situo millor. Sí. Hi ha gent que em diu, sí. posa el mapa que no em situo.
1: No sempre. Jo, en un entorn més urbà, sóc més de mapa, i en un entorn menys urbà, sóc més de satèl·lit. Perquè me va bé diferenciar si en aquell moment hi ha bosc allà a prop o no, entens? Uh-huh.
0: En Sergi diu, al meu moment, plaça va ser a Roma, a la Piazza Navona, que vaig arribar i vaig dir, oh, quina plaça més bonica, i vaig aplaudir tot sol. Va ser una manera d'estet d'aplaudir objectes.
2: Bé, molt plaça, bé. Molt bé.
0: Piazza, molt bé.
2: Aplaudir una plaça és com estrany.
0: Va ser allí prop, hi ha un restaurant italià molt bo, eh?
2: Sí, eh?
0: Sí, sí. Molt bé. En Jordi diu, la plaça de davant del Palau de Potala a Tibet. No és carai. Bonica, però és enorme. És tan gran que el palau sembla gairebé de joguina.
2: Ningú ha dit Tiananmen?
0: No, per ara no, també és immensa, eh? Sí, sí. L'Emmanuel ens comparteix foto amb la plaça de la Republic. Diu, és el meu poble, al mig d'una casa i una escola. No hi pot faltar el monument als morts de les guerres mundials.
1: Sí, és que a França, a tots els pobles hi ha una plaça de República amb els monuments, eh? Totes les pobles.
0: Diu, no gens maca, però és casa meva. I adjunta, diu, si no us agrada tant, la foto de la plaça de la ciutat del costat, una meravella, i és una foto increïble d'aquesta plaça clàssica europea de la ciutat de Lille, que és la ciutat gran que té a prop al poble de l'Emmanuel. L'Oriol diu, bon dia, l'any 97 vam anar a la Piazza del Popolo, a Roma, i just estaven fent un rodatge, i vam veure el Jean-Claude Van Damme i Dennis Rodman rodant la pel·li Double Team, sí. I ens enjunta un cartell de la pel·li, no sé què vol justificar amb aquest cartell, o sigui, existeix la pel·lícula, però que ells hi eren al rodatge de lluny, aquells badocs que no saben ben bé què fer, que s'aturen allí a mirar el rodatge.
2: Quin parella, el recordeu, no, el Dennis Rodman?
1: No.
2: Dennis Rodman era el jugador de bàsquet.
0: Jo el Van Damme sí, perquè no sé qui
2: era. Sí, sí, era un jugador de bàsquet que jugàvem amb Michael Jordan als Bulls i que era tot un personatge, molt icònic.
1: I els estils feia pel·lícules.
2: Bueno, el van colar en alguna pel·li, doncs allò per intentar, bueno, unir-lo al Van Damme i fer alguna mena de cosa estranya.
0: Però interpretativament destacava en l'acció.
2: No gens.
0: No, però en l'acció. Trencar coses.
2: No vaig veure la pel·lícula.
0: Ah, bé.
2: No. Però sí que recordo aquesta unió.
0: La tenim pendent, eh? Aquesta Double Team.
2: O no. Jo crec que no la tenim pendent.
0: El Jordi diu, els dos anys que vaig jugar a la Sagrera m'agradava molt anar a la plaça Massades, eh? Doncs cadascú el seu. Sentim més respostes a la pregunta del dia d'avui. Avui Placeo.
3: Una de les places que més m'agrada de Barcelona és la del Duc de Medina Celi. La primera en la que hi he pensat. Direu per què.
1: Per què?
3: Doncs perquè està oberta per una banda. Ah. Em dona la sensació de llibertat. No és com aquestes places tancades en si mateixes, sinó que té una sortida i la sortida és al mar. Perfecta per seure i xerrar, per seure i llegir un llibre. I la recordo també perquè va sortir a la pel·li de l'Almodóvar, Todo sobre mi madre. Els pares d'ella vivien en aquesta plaça. No sé.
1: Ai, no sé, ja. Ja arriba un moment que no acaba.
4: Sur la place du village, le dimanche avec mon flow. Je rappe à mes amis, ce qu'on peut pas dire avec tes mots.
5: Milagros y pecados en la plaza. Bon dia, faig veure àudio que si no després se me passa. A Girona tenim la plaça de l'Oli, que diuen que és la plaça més petita. No sé si del món o d'Europa, però bueno, que llavors visites tots els llocs i trobes places de... però és superpetitona. De fet, és com un racó d'un carrer. L'any passat vam estar a Budapest i a la plaça aquella, ara no me'n recordo, però és que és com supersoviètica i és supergran.
6: Què, què?
7: La plaça Imperial Tàrraco de Tarragona, perquè hi tinc molts records de joventut i he passat moltes hores en aquella plaça quan hi havia la facultat i després doncs quedàvem allà. Era el lloc de trobada mítica.
8: Actualment la plaça que més m'agrada és la plaça de pàrquing que tinc, perquè aparcar al meu barri és una autèntica loteria.
9: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Aquest vers em sona, eh? Has vist coses pel món que t'hauran agradat tant.
1: És veritat.
2: I això, una matinada tot de calenta, això també és d'Estopa, no?
0: Laia?
1: No recordo.
2: La raja de Tofalda? Una mañana, tot noi caliente.
0: Benvolgut, de Manel.
1: Ah, i l'altre Benvolgut, de Manel,
2: veus?
1: Sí.
2: Tot ple d'homenatges en aquesta cançó.
0: Són els Svetlana i els seus 10 dies, i molt atents a l'agenda musical, sí, i també a l'escena local, perquè avui comença el Mercat de Música Viva de Vic. Digueu-nos aquí al grup de WhatsApp dels experts si teniu pensat anar-hi, quins dies, quins concerts, quins escenaris, quines places. Avui, per la primera jornada, us destaquem el concert de la que sentiu de fons, la Marina Herlo, per 3:15 a l'Atlàntida de Vic, un artista que ha passat aquesta setmana mateixa pel programa Pausa Dicat. Ella, que és tan meticulosa i té tant gust pels detalls i l'experimentació, doncs ha parlat primer sobre el perfeccionisme i després sobre la creativitat.
3: No té per què ser res dolent al perfeccionisme, especialment perquè ell qui rep allò que ha fet algú perfeccionista. En tot cas, pot ser un verí perquè ell qui ho té. Però només en altes quantitats, i si no és en altes quantitats, crec que pot ser una arma. En el paradigma que m'he anat trobant especialment en els últims anys, intervenen, no sé si dir-li àrees del cervell o personalitats, diferents marines, no?, en el procés. Sí que és veritat que la part analítica ha anat guanyant terreny. Al principi potser s'anava vivint tot més des del joc o des de l'espontaneïtat, i ara això forçosament hi ha de seguir sent, perquè sense això no crec que no anem enlloc.
0: Aneu a icat.cat si voleu sentir l'entrevista sencera del Pausa amb la Marina Herlop, que actua avui a Vic. També ho faran els Vino a 11:45 a la Carpa de l'Atlàntida, i la prèvia del Mercat, que ens la fa el nostre company, en Marc Ruiz.
4: El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco. Playground, la banda del trompetista de Stay Homes i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
5: Qualsevol cosa que escolti, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format i és increïble.
4: Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i El Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blaso, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Valle Valle. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
6: Què serà de mi? Ho has deixat d'anar? No sé ni què dir.
0: Gràcies, Marc Ruiz. Ara sentim Soc un bohemio, que també és protagonista de la jornada d'avui dijous. Actuarà a les 10 i a mitjanit Il Mago del Gelato. I el que és el més important, Sergi?
2: Durant dos dies i cat viurem en directe aquest Mercat de Música Viva de Vic amb programes especials i l'emissió en directe del concert de Mamaduixa a la plaça Major de la capital osonenca. El músic barceloní ha publicat enguany el disc Tothom té raó, un treball que el consolida

0: com una de les veus destacades de la nova escena musical catalana. Aquest directe el podreu seguir a ICAT aquest divendres a partir de 3:15 de la nit. A banda d'aquest concert, ICAT també emetrà programes especials per posar des de Vic mateix. Demà dijous, al programa Nota de Veu, amb en Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell, s'emetrà en directe des de Vic amb entrevistes als protagonistes i un resum del més destacat dels concerts que es faran a la ciutat. I divendres, a partir de les 9 del vespre, també viurem el mercat de música viva en directe amb el nostre company Josep Martín del programa Independent.
1: Seguiu connectats a ICAT si voleu seguir de prop el mercat de música viva de Vic, i si hi aneu veureu que desapareix enguany l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn, i es mantenen els espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons ha explicat el codirector Joan Rial al programa Independents.
2: Creiem que al mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors de del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Trumpet us exhorten els Black Eyed Peas a fer potser una mica més d'exercici. Ara són les 7 i 21 minuts d'aquest dijous 16 de setembre i hem d'anar a veure què va passar ahir a Girona, a la gala dels Premis Literaris de Girona, amb el Premi Cerverí.
1: I l'últim de Titus Carpa m'assenyalen amb el dit i em renyen amb la mirada.
0: Enganyar-te, la cançó de la Ludwig van ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, aquest premi que organitzem ICAT, Catalunya Ràdio i la revista Enderrock. Es va anunciar, com us vam dir, ahir al vespre a la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis ja anunciats, com el Premi Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy. Ens ho explica des d'allà la Maria Rovira.
2: L'autor de la lletra premiada, Quim Carandell, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important, diu, de les cançons.
3: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
2: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana, per Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier.
4: Esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
2: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es va endur el de Poesia i La Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una complexa traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner.
0: Gràcies, Maria, des de Girona. I ara que ja coneixem la cançó guanyadora, aquesta que sentim, Enganyar-te, de la Ludwig, és hora de resoldre una nova...
5: Porra experta!
0: Porra musical! Recuperem un passatge del programa d'ahir en què els personatges i també el públic d'aquest programa van gosar encertar la cançó vencedora.
6: Flashback! Estic entre balcons i cavalls i una, quan el cel es torna negre. Va, balcons una, i cavalls.
0: Balcons, cavalls, d'en Gavina i les al·lèrgiques.
7: A veure, jo estaria per votar la Ludwig van amb Enganyar-te, però és que ja la van guanyar el Premi Cerverí. Per tant, m'inclino per la volta al món d'en Dan Peralbo i el Comboi.
0: Doncs jo dic la del Branch, Mori el Branch de Fetus. Ara, al xat dels oients, la Núria diu Enganyar-te, de la Ludwig. Una altra Núria diu que ella voldria que guanyés ni rei, ni Déu, ni pàtria, però diu, crec que guanyarà la de les Alosa, el forner. La Thaís diu, igualment, crec que guanyarà Alosa. Mira, en Carles també diu, guanyarà Festa i Drama. La Maria Jaume, dos anys seguits, creu.
5: La puntuació.
0: Doncs fem balanç i m'agafo també els comentaris del xat dels oients. Mira, Laia, l'Esteve va dir, com tu, també balcons cavalls, del Gavino i les al·lèrgiques.
6: Sí.
0: La cançó de l'Osa al forner la vau dir en Jordi, la Raquel, l'Antoni, en Ferran, un altre Jordi.
8: Caram.
0: L'Emmanuel, que diu, si no guanya l'Osa farem una protesta. La Marta, en Marc, que diu, jo vaig votar Fetus en el concurs popular, però aposto que guanyarà l'Osa, perquè ha sonat molt més i em temo que els votants tenen en compte més la música i no només la lletra. Doncs al final, ni a l'Osa ni a l'Oso. Mira, en Xavi va dir d'en Peralbo, com tu, Sergi.
8: Sí.
0: Heu perdut també, perquè al final les guanyadores de la porra experta són la Núria, la Teresa, la Mireia i la Laura.
8: Felicitats!
0: Perquè totes van dir que guanyaria Enganyar-te de la Ludwig van. Elles els han fet confiança, encara que haguessin guanyat també aquest mateix premi fa dos anys. Doncs la millor lletra en català de la temporada se l'endú Enganyar-te, escrita per en Quim Carandell, que ara estàvem sentint les seves paraules. Doncs seguim amb aquest matí. Avui recordeu que comença el Mercat de Música Viva de Vic i que us preguntem per places, la que més us ha marcat la vostra vida. Però també us preguntem per les més boniques o les més estranyes que mai heu trepitjat. Les places són també ben presents a la música. És per això que tot seguit fem un nou combat temàtic de cançons. Combat de cançons que parlen de places, que ens remeten a elles i que farà enfrontar una vegada més els dos combatents. Avui són la Laia i en Sergi. Esteu a punt?
6: A puntíssim.
8: Avui vaig a per tu.
6: No,
0: combat net, atenció, sense prèvies, sense insults, sense cops baixos, i entenc cops baixos com punxar la cançó La plaça de les Alosa, perquè de fet ha sonat fa una mica de pocs minuts de fons, i perquè el nom ja fa la cosa,
8: molt
0: i
8: bé.
0: Perquè la tenim programada perquè soni una vegada a la següent hora.
8: Molt bé.
0: Laia, arrenques tu, combat musical. musical sobre places.
6: Doncs mira, arrenco amb un clàssic que no necessita presentació.
8: Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com
0: mira,
8: si
0: fos... Mira, l'Esteve diu, guanya en Sergi.
6: Bueno,
0: li poso un clic.
6: Sí,
0: bon,
6: sí, jo també. Molt malament. Mireu, doncs això és en Cesc Freixas. De fet, és el gran hit d'en Cesc Freixas, que a sobre aquí s'acompanya l'Alguer Miquel. Comença parlant-nos, ja ho heu sentit, de la plaça del Sortidor, el barri del Poble Sec de Barcelona. De fet, la cançó sencera és un homenatge a aquest barri, perquè a banda també parla doncs, del carrer Blai, que diu textualment, i no li falta raó, que és la petita rambla del Poble Sec, i de fet, així és com es diu la cançó.
7: Hem dit que parlarien de places, no de carrers ni de rambles, Laia. Si parlaves d'Alguer Miquel, jo començo amb Xarango i el seu tema, El meu poble.
8: A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Cavallen nens petits, senyores i senyors.
7: I és que qui no s'ha imaginat mai aquella plaça plena de records, amb banderetes i llumetes de colors que ens cantaven els de Sant Joan de les Abadesses, aquella plaça que plega tothom, nens petits, senyores i senyors. I és que, com ens canten els Xarango, una plaça és el lloc on el temps no passa. Laia, millora-ho això, home!
6: Prou de fer poesia. Mira, com que ens hem posat prou nostàlgics, és el moment de buscar un grup més actual, perquè ja tinc prou de coses antigues. A veure, un grup de noies que viu un moment molt dolç. Són les al·lèrgiques al pol·len amb la plaça del Sol.
7: Una plaça del Sol que, a més no has col·locat, no?
6: Espera't, que la poso.
7: Molt bé.
6: No, si no,
7: no
6: l'he
7: col·locat.
6: Anem a la següent,
7: Doncs anem a la següent, que és meva, perquè a la plaça Laia també s'hi fan sardanes. S'ha acostat a una plaça d'aquest país i no ha sentit de fons una cobla i un munt de gent ocupant l'espai públic fent rotllanes. Això que sentim és el tema de la plaça i en sardanes. És una cançó que s'incluïa, atenció, al disc Mega Ballada de Sardanes, que es va fer motiu de la històrica ballada organitzada per Justo Molinero a Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, que va batre, a més, el rècord Guinness. I no sé si us en diu bé, però hi notareu la presència de la veu d'en Jordi Vila. Sabeu qui és en Jordi Vila?
0: Les cançons de Bola de Drac i d'altres.
7: Sí, sí, sí, però és la veu exacta de l'opening de Bola de Drac, de Musclumant, que forma part d'aquest grup Quatre Vents, que van registrar aquesta cançó. Mira'l, mira'l, mira'l.
6: També canta.
0: Com que també canta? No, és el de les
7: bàsicament
0: cançons.
7: Cantava.
0: És un cantant.
6: Bueno, bueno, clar, perquè feia l'opening, clar, no feia doblador, sinó que cantava les cançons, clar, clar.
7: Clar, clar. Què m'ofereixes, a veure?
6: A veure, doncs
7: mira, si és que has posat la cançó, eh?
6: Ah, sí, sí que l'he posat aquesta vegada. És que em va molt bé, més a més, que hagis tirat les sardanes. Perquè,
7: sí?
6: Sí, perquè a vegades costa una mica, i hem de reconèixer la mitjana d'edat de les places sardanistes. Costa fer-les baixar, perquè una plaça amb sardanes bé podria ser la placeta de les iaies.
8: A la placeta de les iaies, iaies, iaies, amb paciència i honestat.
0: Però no em dius que hi ha jogo a les sardanes i que la gent...
7: Oi, tant, que hi ha jogo.
0: Que s'enrotllen.
7: És ella que diu que no.
0: Què dius, Laia?
6: Bueno, ves un dia a veure les sardanes. Jo hi soc, però a vegades costa fer baixar
7: comences
6: la mitjana.
7: Comences tocant de les mans i acabes...
6: Sí. Bé, doncs sols ho petit Marieta, que aquesta cançó és superxula, superanimada. Aquestes iaies sí que molen, eh? Doncs aquest mes de juny, amb Pep Bordes i companyia, ha tret aquesta cançó, per tant, cançó super recent, però sí que malauradament s'estan acomiadant del seu públic després de 22 anys de trepitjar els escenaris, doncs m'ho estan fent amb aquesta cançó.
7: Saps la quina cançó conegudíssima també ens situa directament en una plaça?
6: Home, això no...
7: Calla!
6: Però has de buscar la frase de la plaça, perquè no para de cap plaça
7: no,
6: aquesta
7: Laia,
6: cançó.
7: No, com que no? El Bon Dia dels Pets se'n situa al vell mig de la plaça. I és que quant de gent no ha quedat amb els amics al vell mig de la plaça del seu poble? Qui no ha quedat, no ha quedat vosaltres amb els companys de la uni al vell mig de la plaça Catalunya de Barcelona?
6: Quedem al vell mig no, davant del bar aquell.
7: Exacte, però jo me'n recordo de quedar al mig de la plaça Catalunya. Bé,
6: com es deia el bar aquell que hi havia baix a la dreta que quedava?
0: El Estudiante.
6: No, home, no. El bar que quedava a tothom. No, home, no.
0: Hi ha gent que va estudiar a altres ciutats.
6: Ai, oients, ajudeu-nos. El bar que quedava a tothom.
7: El Zúric.
6: A Zúric, ara.
0: Sí, ja quedàveu.
7: I tant.
6: Sí, tothom quedava a Zúric. Tothom.
0: Sí. Els estudiants.
6: Sí, tothom quedava allà.
7: Oients, vosaltres éreu més de Zúric o del centre de la plaça Catalunya? Digueu-nos-ho. El Bon Dia, doncs, situa allà on passen les coses i a la plaça hi passa de tot.
6: Res. Si hi ha una plaça coneguda a Catalunya, saps quina és?
7: Quina?
6: La plaça del Diamant.

0: La cançó és del Ramon Muntaner, que la va fer en motiu de la banda sonora de la pel·lícula que va protagonitzar la Sílvia Munt l'any 1982, però aquí la canta la Sílvia Pérez Cruz, que és segurament qui l'ha popularitzat més i qui ens ha traslladat a tots, doncs, aquest record de la passada del diamant de la Mercè Rodoreda.
1: Doncs jo havia d'acabar per força amb la meravellosa Maria Jaume.

0: Així ha començat amb el xarango, que ens deien que la plaça és un lloc indispensable de les nostres festes majors i on hi cap tothom. La Maria Jaume ens puntualitza en la seva cançó A plaça, que per festa major a plaça hi veus tothom, també els que no t'agrada veure, eh? Però també qui més t'estimes del món. La Maria Jaume diu que no volen que la treguin de la seva plaça i jo dic que m'embullen amb ella a la plaça.
1: Jo sé que ets molt fan, clar. No sé si tothom és tan de la Maria Jaume com tu, eh?
2: Bé, teniu el que durin les notícies, ara obrirem l'actualitat, teniu el que durin les notícies per acabar de votar i atorgar l'honor de ser el guanyador del combat musical. Per ara guanya en Sergi. Jo ho dic pels fans de la Laia.
1: Però clar, si han començat a guanyar abans de posar cap cançó...
0: Vaig a votar-me.
1: Veus?
2: Un minutet que passa de dos quarts, s'incorpora l'antena a l'Anna Closa. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Avui és dijous 16 de setembre. Què hem de saber per avui?
3: Que el president Salvador Illa serà avui a Extremadura per celebrar els actes de la Diada de l'11 de setembre en aquesta comunitat. És l'acte institucional que tradicionalment el govern portava a Madrid. Aquest any el president de la Generalitat serà a Extremadura fins dijous per homenatjar els emigrants que van arribar a Catalunya i reivindicar els vincles històrics i culturals entre els dos territoris. L'acte institucional de la Diada està previst per aquesta tarda a Mèrida i s'homenatjarà Manuel Vital, un extremeny emigrat a Catalunya, veí de Torre Baró, i la història del qual va servir d'inspiració per la pel·lícula El 47.
2: Podem fer la imitació del tràiler, que feia temps que no ho sentíem.
4: El meu nom és Manolo Vital.
3: Ja crec que ho feu, eh?
0: No? Era així,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Jo he de dir que, no sé, vull dir, em sembla superbé, m'encanta aquest personatge i m'encanta que es vagi al seu poble a homenatjar-lo. No sé si la Diada és el millor moment. O sigui, què cony anem a fotre a celebrar la Diada fora de Catalunya? A mi, és que quina puta idea se'ls ha corregut, aquesta.
2: Per una banda, tot lligam i tot pont em sembla bé, i per l'altra, em fa molta gràcia que vas allà a Extremadura i igualment els hi caiem fatal.
1: Ai, sí, és que, sí, sí, què intenteu? O sigui, què
2: he dit que tot em sembla bé. He dit que les dues coses em semblen bé.
1: Em sembla la desbarrada més important de l'últim
2: mes. Ningú pot dir que em sembli malament. La Laia sí.
3: Per cert, que Illa també aprofitarà el viatge per reunir-se amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que governa, per cert, amb Vox.
1: Mira, es diu Guardiola.
5: Això sí que és important. Anem allà, ens reunim amb els de Vox.
0: Però perquè és parenta d'en Guardiola.
1: Sí, no, escolta, insultis en Pep, sisplau.
3: Mentrestant, el Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont. El jutge Llarena ignora la sentència i diu que, de moment, la resolució de la justícia europea no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que mora fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. Encara als jutjats, l'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 2017 li va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun, la Fiscalia en demana l'absolució i al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans. Més coses. Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari. Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. La restricció anirà en línia del que va presentar un grup d'experts a Brussel·les. Van recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. També tractarà la IA i la crisi de Ceuta. I acabem a Tarragona perquè ahir un treballador va morir i un altre va quedar ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani de l'equipament i, segons els bombers, es va acumular monòxid de carboni al desguàs on ahir al vespre treballaven els operaris que van quedar inconscients. Durant l'emergència, el mercat va ser evacuat i avui obrirà en els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a nou avís mentre els Mossos investiguen els fets.
2: Els titulars d'esports.
3: L'Espanyol ha perdut 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid ha acabat guanyant 2-3 al camp de l'Elx amb un gol al temps afegit. Per cert, que s'ha fet viral una imatge sobre aquest partit. Els jugadors dels dos equips van sortir al camp amb samarretes de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté portaven la samarreta mal posada expressament perquè no es llegís el missatge. El missatge hi deia: "Todos somos caballas". Caballas és la forma popular de referir-se als ciutadans de Ceuta. El club entén que l'actitud d'aquests tres futbolistes respon a sensibilitats personals que no coincideixen amb la posició de la institució.
2: Però el missatge era a favor de qui?
0: A favor de Ceuta. donar suport a Ceuta.
2: Ja, però en contra de les persones migrants...
1: És que, bueno, és que qui, la està, cosa... qui està fent aquestes manifestacions de suport, se suposa, a la gent de Ceuta, són la gent de l'ultradreta que implícitament estan dient que marxin els immigrants.
0: És que, clar, és la Lliga de Futbol Professional la que ha instat els clubs que ho vulguin a portar aquestes samarretes. Ah, és una posició política.
2: Bueno, i els que no, que, si volen portar el contrari, ho poden fer, el contrari, o què?
0: No, el contrari no ho sé, però el Barça de moment s'ha negat a portar la samarreta.
1: Ah, mira, doncs ja tens amigues.
2: Quin equip s'ha fet això? Quin equip dieu?
1: El Madrid
2: això,
1: i el Salès.
0: No, quasi tots els Madrid, quasi tots els equips de la Lliga s'hi han afegit a portar la samarreta.
2: I els del Madrid, que són guais, qui són els jugadors que has dit?
3: Mbappé, Vinícius i Konaté.
0: Aquests tres.
3: Sí, sí. Avui, per cert, juga el Barça, eh? El primer equip blaugrana rebrà el Racing de Santander a 9:45 del vespre amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
2: Les 7:36 al temps, que és una anada de les notícies del dia.
3: Sí, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Afectaran especialment la Catalunya central, les comarques de Girona i les zones del litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres a menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada. Tot i així, Protecció Civil recomana precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
2: Molt alerta i hem acabat les notícies, així que, moment de l'escrutini, en Sergi s'endú un 70% del vot.
1: Jolín!
0: Visca!
2: Tu, Laia, un 30%.
1: Quina injustícia, però si he posat cançons xulíssimes.
0: Sí, fins i tot proposen penalitzar-te.
1: Per què?
0: He sigut jo.
2: No, perquè una cançó no hi era.
1: Home, però, escolta, no us equivoqueu mai, vosaltres?
2: Bueno, no et preocupis, Laia, tant un com l'altre Topicazo.
0: Mira, ha guanyat la diversió.
2: Una oienta, si, Laia, si et vols conformar així una mica tontament, una oienta que es diu Laia,
1: sí,
2: que mai havia escrit,
1: que no soc jo,
2: ens ha agregat només per dir bon dia, vinc aquí a votar la Laia.
1: Ai, gràcies.
2: És el primer comentari
1: potser
2: que fa.
1: Molt
2: bé, Laia. Mira la foto de perfil, la que tu esquies.
1: No.
2: No, eh? Bé, no. Però té un pit així com d'excursionista urbana.
0: Eh? Pensava que us coneixeu totes les Laies.
2: Sí, sí.
1: No, la conec. No. Gràcies, Laia, t'estimo. Tu que m'has venut, que et passi el tangana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per

0: canten als Primera Cita. Aquesta cançó es titula Sé molt bé, ens ha portat a les 7:39, 4 anuncis i més històries.
1: Escoltes i cac.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
4: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
3: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: És un pema les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: La 7:42 és el punt de partida. Laia, avui, a partir de quina xifra estirem el fil?
14: Doncs mira, de 750 mil·lilitres, perquè entre 750 mil·lilitres i un litre és el que pot generar la mare de llet materna.
0: La mare de llet materna?
14: Sí, la mare pot generar llet materna. Una mare que està donant el pit a la seva criatura.
0: Pot generar llet.
14: Exacte, llet. Ja sabeu que aquesta ha de ser una quantitat aproximada perquè, per norma general, a més demanda de la criatura, més producció de llet per part de la mare.
0: Però això és el dia, perquè això sí que no ho has dit.
14: Ah, sí, sí, ho he dit, és el dia, he dit diària. Ah. Per tant, és fàcil que quan un nadó s'alimenta exclusivament de la llet de la seva mare, podem dir en els estadis principals, o sigui, inicials, per exemple, fins que té 6 mesos, la producció de la mare sigui d'això, d'uns 900 mil·lilitres de mitjana al dia, eh? La composició aproximada, per si no ho sabíeu, de la llet materna és un 87% aigua, un 7% d'hidrats de carboni, principalment lactosa, un 4% de greixos, tot i que aquesta proporció pot variar durant la presa o al llarg del dia, un 1% de proteïna i un 1% de vitamines, minerals, hormones, enzims i altres compostos. A més, és molt beneficiós per donar la llet i tant si és, o sigui, donar-la i tant per la mare com pel nadó, tant si és donar-la al nadó com si és a un nadó que no sigui el teu, per exemple, donar-la a un banc de llet. L'extracció de llet, com si diguéssim, posa en forma la mare. L'energia que gasta una dona en donar el pit equival a caminar entre 10 i 12 quilòmetres al dia.
0: Què dius,
14: sí,
0: ara?
14: Sí, sí, sí. Per això moltes dones, quan deixen de donar el pit, recuperen molt de pes, o una mica de pes, perquè deixen de perdre molts greixos que se'n van amb la llet.
0: Carai.
14: A més, com la llet de qualsevol mamífer, la llet canvia segons el comportament de la mare. No només el comportament alimentari, per això no hauríem de beure alcohol ni fumar abans de donar el pit, perquè això es transmet a través de la llet. És veritat que, igual que l'alcohol en sang, si passen unes hores, ja no en queda rastre.
15: No es pot aguantar la copa de vi damunt del cap del nadó, crec,
14: no,
15: mentre dones el pit.
14: Això no és una bona idea.
0: Jo el que he vist és un nadó perquè pari de plorar, tirar-li un tranxet al front. Perquè
15: això
0: que...
15: també ho he vist.
0: Ho has vist,
14: ah, sí?
0: Sí, no, no, s'ho esperen tan poc.
15: Que... Sí, sí, sí.
0: Com...
15: Es queden...
0: Sí. De...
15: se'ls entretalla.
14: No, no crec que sigui el més recomanable, eh? Sigui com sigui, també s'adapta la llet a qüestions ambientals. I segons els experts, els dies que fa més calor, en aquestes onades de calor que hem tingut aquest estiu, la llet generada per la mare conté més quantitat d'aigua, perquè és el que més pot ajudar la criatura a fer front a aquesta calor. És a dir, escolta, llet fantàstica perquè és a demanda i segons tu la necessitis. Molt interessant també el tema del banc de llet materna dels hospitals, que s'encarrega de la donació, de recollir, de conservar i de donar, sobretot, la llet materna a les unitats de neonatologia. Perquè, de fet, mira, 812 nadons prematurs van necessitar llet materna l'any passat i en van poder tenir, doncs, gràcies precisament al banc de llet. A més, la llet materna pot contribuir a reduir la mort d'aquests nounats amb malalties greus. Per tant, molt important, les donacions de llet de mares, que en aquest moment són lactants naturalment, i els en sobra, perquè tenen, doncs, molta producció, perquè el seu fill és molt demandant, i hi ha moments en què en poden donar, doncs molt interessant donar-la al banc de llet. I l'última qüestió que us volia dir relacionada amb el tema de llet materna, per si no ho sabíeu tants homes que tenim aquí a l'estudi, mireu, la llet ja sabeu que surt pel mugró, però també heu de saber que, us heu d'imaginar més com un espersor que no pas una mànega. És a dir, la llet surt per diversos orificis alhora. Poden arribar una vintena d'orificis diferents i per allà surt la llet quan el nadó la xucla. T'imagines una espersor d'aquests de terra,
15: sí,
14: de gespa?
15: Com, sí, és com un telèfon d'una dutxa, no?
14: Ah, exacte, el telèfon d'una dutxa. Sí,
0: com una esponja inversa.
14: Exacte.
0: Fort. I parlant de xifres... fins a
14: no em preguntis punt... més, que no en tinc més de puntades.
0: Però, més que xifres, diré fins a quin punt es pot ja començar a criticar les mares per donar pit, no donar-lo, donar-ne massa,
14: zero,
0: donar-ne massa
14: zero
0: poc.
14: Zero crítiques, sobretot si sou homes.
15: Exacte.
0: Durant massa temps, durant massa poc temps...
14: No, les crítiques les foteu per no us hi càpiguen.
15: No. I zero crítiques fins i tot aquelles mares que no poden donar.
14: Perquè el nen no s'enganxa.
0: La Mireia, de fet, respon tu, Laia, diu, esteu parlant de donar el pit com si fos molt fàcil i també s'ha de parlar.
15: No, en cap cas.
14: En cap cas, hi ha gent que té moltes dificultats i que pateix molt, sobretot pateix la mare, pateix el nadó, pateix tothom, i per sort hi ha molta assessoria al gran cos d'infermeres i llevadores de Catalunya que ajuden a totes aquelles que intenten donar el pit i també ajuden a les que no se'n surten ni a donar alternatives.
0: Bé, suposo que és el que volia que poséssim en relleu també la Mireia, que per moltes mares no és una cosa automàtica.
14: Automàtica no ho és gairebé per ningú,
15: Pot arribar a ser molt complicat i molt frustrant si no s'aconsegueix, sí. Per tant,
0: mira,
15: ho entenem perfectament.
0: Pensava que era una cosa que com a mamífer ja et ve de fàbrica i surt. No.
14: Bueno, com tot també n'hem d'aprendre, perquè com que no estem acostumades a viure amb tribu i a veure com ho han fet les altres, som totes novelles i, per tant, ja us dic, sort del cos de llevadores.
0: Doncs apuntat, Laia, gràcies.
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: els Maneskin amb el seu Begging, que ens han portat a les 7:50. Mira, Laia, és curiós com quan parles d'un tema que afecta la meitat o més de la població mundial i comencen a caure un tot de comentaris.
1: Home, veus? Mira, se'n parla poc de la llet materna.
0: De fet, la Mireia insisteix i diu se n'ha de parlar més dels problemes de donar el pit, perquè jo m'ho vaig passar fatal, vaig passar un infern, em sentia malament per donar biberó,
1: sí, sí,
0: i va
1: sí.
0: ser gràcies a la doula del CAP que em va ajudar. La Erim diu, que recordo que va ser mare fa no massa, ens ho va dir aquí el grup de xat de, dels experts, diu gràcies a la comunitat d'infermeres que ajuden a totes les mares que ens costa o ens va costar donar pit.
1: Sí, sí, però heu dit essencials, eh?
0: I la Magda, que diu, jo en el seu moment vaig ser donant de llet materna.
1: Ah, mira, veus?
0: I que us ho recomana molt. Les 7:50, ara parlem d'audiovisual.
2: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Perquè aquesta de la cançó de les 10, no sé si té unes pinzellades audiovisuals, són cançons amb videoclips guapos.
3: Home, guapíssims, guapíssims. Una tria que, com sempre, fem a partir de...
2: La Femèrdida.
3: Un 16 de setembre, com avui del 2022, la Julieta llançava el seu segon EP, Ni llum ni lluna. La

Amb aquest treball, la cantant barcelonina anava consolidant-se com una de les veus emergents que apareixien amb més força dins l'escena del país, formant part d'aquell grup generacional anomenat La Banda del Pati, que també incluïa altres artistes com la Muxca els Tiets o Figaflaues. Una Julieta que va voler marcar el seu pop urbà i electrònic en un concepte que ella mateixa va batejar com el Catalan Dream. Avui, per la tria de l'última cançó del programa, us farem escollir entre quatre cantants que, com la Julieta, són de la capital del nostre país. Són nascudes a Barcelona. De la Julieta us hem escollit aquesta cançó que formava part de l'EP Ni Llum Ni Lluna, que recordem avui, Secret, i també és nascuda a la capital, la Su.

La Susana Ventura va rebre el premi a l'artista revelació dels Underrock l'any 2018, però va ser 2 anys més tard amb la cançó Tant de bo quan va començar a petar-ho i a sonar absolutament a tot arreu. Ara, amb 4 àlbums a l'esquena, la Su ja és tota una realitat a l'escena musical del país, amb cançons com la que sentim del seu últim treball, Tan clar. Més cantants barcelonines.

0: Aquesta que sentim és la Paula Ribó, més coneguda pel seu projecte Rigoberta Bandini, amb el que ens ha deixat moltes cançons en castellà, molt poques en català, com aquesta. Aviam què passa. A la Paula la vam començar a descobrir amb aquell trio musical de Mamsels format l'any 2011. I acabarem amb la Maig. La més jove de les cantants barcelonines que us hem proposat a la tria d'avui, la Maria Solà, es va donar a conèixer fa un parell d'anys gràcies a les xarxes socials, sobretot TikTok, on va començar a compartir els seus temes. Fa pocs mesos, de la mà del Marc Gelabert dels Iglú i en Joan Borràs, d'Oques Grasses, va publicar el seu primer disc, Prou, que inclou cançons com aquesta, Vull perquè no puc. Quatre artistes nascudes a la capital del país. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Julieta, amb Secret, Su, amb Tan clar, Rigoberta Bandini, amb Aviam què passa, o Maig, amb Vull perquè no puc.
1: La Rigoberta que guanya de pallissa, avui sí que es perfila amb una nova majoria absoluta, o almenys així és com van les votacions ara mateix, eh? En segona posició, molt apretades, la Julieta i la Maig. Entreu al grup de WhatsApp, cliqueu la cançó que vulgueu i la farem servir per cloure el programa d'avui, com cada dia, l'última la trieu vosaltres. 7:53, tothom amunt ara amb en Guillem Bautista, que va de festa en festa i de barra en barra.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
2: És veritat, enhorabona, Sergi.
1: De la meva escala.
2: Volia englobar el mort avui, en Sergi. Gràcies. És el típic que sempre es presta.
3: Pots dir allò molt de pel·li de, és el menys dolent del sistema.
1: És el menys dolent del sistema. Estic molt il·lusionat.
3: També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president.
1: Aquest sí. Tofu, teta.
3: I el meu que us va a París.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7 i 57 minuts d'aquest matí de dijous, dia 16. Anna, com sempre que ens acostem a les 8, a qui no t'esperaves saber avui?
5: Doncs mireu, avui descobrim que fins i tot morir-se té temporada alta. Cada vegada hi ha més famílies que decideixen acomiadar els seus difunts escampant-ne les cendres al mar, i el negoci creix perquè hi ha una empresa que l'any 2024 va organitzar 440 cerimònies i l'any passat 585. Això representa un augment del 33%. I atenció, perquè aquest agost calculen que gairebé han duplicat l'activitat. Per tant, temporada alta entre juliol
2: també
5: i agost.
2: També diré, com és que necessites una empresa per anar a llançar les cendres?
1: El mar és molt gran i...
2: Hi ha lloc per tot.
5: Ara us ho explico.
1: Sí.
2: Val.
5: Les cendres no es poden llançar al mar de qualsevol manera, es necessita autorització i que es respectin les indicacions sobre el lloc i el procediment. L'única cosa que haureu de fer és lliurar la documentació de la persona difunta i l'empresa s'encarregarà dels tràmits i de coordinar la sortida en vaixell. Això sí, dependrà doncs, de l'estat del mar, perquè si les condicions són dolentes, doncs la sortida s'haurà d'ajornar. Les cendres es poden llançar des de 9 punts del litoral català, de Roses a Cambrils. L'empresa opera habitualment des de 6 ports, però també pot desplaçar-se a altres embarcadors pròxims. La cerimònia dura aproximadament una hora. L'embarcació s'endinsa unes 3 milles nàutiques, és a dir, uns 5 quilòmetres. La família diposita a l'aigua una urna biodegradable, després rep un certificat amb les coordenades exactes del lloc, i aquestes coordenades doncs, són com una mena de Google Maps. L'avi és aquí, gireu a la dreta. Cap allà.
3: És a dir, a sobre, per recordar-lo, hauràs de flatar una embarcació. No pots anar allà a agenollar-te.
2: És que ho trobo molt mercantilitzat, tot això,
3: una mica, sí.
5: També es poden portar flors naturals, sempre sense tiges ni objectes que contaminin, i posar música, gràcies al sistema de Bluetooth del vaixell. Així que és important escollir la llista,
3: Que modern, un vaixell amb Bluetooth, amb música.
1: Posant al mar de Benel,
5: En aquesta cerimònia no hi pot assistir tothom, només hi poden anar un màxim de 10 persones, tot i que també existeix la modalitat no presencial, perquè l'empresa fa la cerimònia, ho grava i després envia el vídeo a la família. I ara anem als preus. No és barat, però recordeu que el preu inclou el vaixell, la música, l'urna, les coordenades i el paisatge marítim. Van dels 300 als 700 euros, dependrà del port i del tipus de cerimònia.
1: Bueno.
5: Per cert, que aquestes empreses també ofereixen poder llançar al mar les cendres de la vostra mascota.
2: Vinga, mira, ja és l'últim que em faltava per sentir.
3: Després un banyito, no?
1: Això t'ho tinc a l'ocaso? Això s'ha de mirar,
3: Laia, saps per què els submarinistes es llancen d'esquena?
2: De la... No.
3: No, perquè si no es quedarien dintre la barca.
1: És que, de veritat, Laia...
6: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta, ICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Missing Me. Podria haver sigut jo buscant-te la Halsey per obrir aquesta hora, les 8 i 2. Bon dia, oients. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
2: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: I bon dia, seguidors d'ICAT, que us desperteu cada dia amb els experts. Ara és hora de parlar de producció audiovisual del nostre país. Parlem de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, que ens ha donat tantes bones notícies i bones pel·lis i bons cineastes. Doncs han guanyat per primer cop el premi de l'Acadèmia de Hollywood a millor curt internacional de ficció. És aquest curtmetratge que sentiu de fons, es titula The Dragon Letter, del jove cineasta indie format a Barcelona. Ell és l'Stanzin Jigmet. Doncs l'obra s'ha imposat entre gairebé 3.000 curtmetratges que s'han presentat d'uns 900 centres de formació de cineastes de tot el món, i ara ja podria optar a la cursa cap als Òscar. És un guardó que s'ha entregat en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. Penseu que a nivell de volum és dels més grans, si no el festival més gran del món, i com obre la temporada de festivals i moltes pel·lis que passen per Toronto fan carrera al llarg de l'any. I és el primer Golden Student Academy Award que guanya un cineasta de l'ESCAC. Sentim en Jigmet, que ha parat així de l'Escola Catalana.
3: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: Les 8 i 3, ara dues sèries que s'estrenen avui mateix. It's like you had your hands full. Avui dimecres, no sé si en algun moment he dit que avui era dijous durant el programa.
4: És possible.
1: Ah, sí?
0: Que ho hagi dit 7 o 8.
2: Tant de bo, eh? Pinta de dijous.
0: Sí, sí, sí. Avui dimecres, dia...
2: Encara és dimecres.
0: Dia 16, s'estrenen dues sèries que molen. La primera que sentim arriba a Prime, es titula Nigli, Marc Garriga.
5: L'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Nigli, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus... City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat.
6: El moviment en monstre és on neix.
7: A la lealtat del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular.
0: I el que sentim és un fragment del documental La batalla de Chile, segurament l'obra més coneguda de Patricio Guzmán, el cineasta a qui hem de dir adéu, que mor als 85 anys. Sabeu aquella màxima que diu la gent, me'n vaig adonar que em vaig fer gran quan?
8: Sí.
0: No sé si tu, Sergi, quan els futbolistes eren més petits que tu.
8: Exacte, sí. Sí, sí, sí.
0: A mi em va passar quan em vaig descomptar de la gent que he entrevistat i estava i em mort ja. Al principi els comptava i ara ja no tinc el compte. Doncs el vaig poder conèixer a la Filmoteca de Catalunya, el vaig entrevistar per una de les seves pel·lícules i ens ha deixat als 85 anys. Importantíssim la batalla de Xile, que reflectia els anys àlgids de la unitat popular i la desestabilització política que va acabar amb un cop d'estat contra l'expresident Salvador Allende, el cop d'estat de Pinochet. Patricio Guzmán, que se'l considera un dels cineastes de major transcendència en la història de Xile, sinó el potser el més important, i podem destacar l'Os de Plata, el millor guió a la Berlinale, per la seva pel·li El botón de Nácar, o el Goya, a millor pel·li iberoamericana, per La cordillera de los sueños del 2022. Jo em quedo amunt d'aquesta època, que també ens remeta als Andes, que es diu Nostàlgia de la Luz, l'heu de veure, un documental que ens parlava dels seus dos temes principals. Per una banda, la dictadura, i per l'altra, el món on vivim, la Terra. Anava al desert de Ketama, on hi ha aquells observatoris gegants, sí, perquè des d'aquell desert és un dels llocs on es poden veure els punts més profuns de l'univers. I ens parlava tant d'això, de l'univers, com de la Terra com a planeta a explorar, és a dir, si no podem anar a un altre planeta, almenys explorem aquest, descobrim què és la Terra, i tant parlar del planeta i de la Terra, començava a anar al subsol, i de cop et parlava de cadàvers enterrats per la dictadura de Pinochet. És a dir, un documental de ciència màxima, de cosa còsmica i a la vegada molt política. El meu preferit, Nostàlgia de la Luz, l'heu de veure, Patricio Guzmán, el seu autor, ha mort als 85 anys, aquest cineasta xilè. Les 8 i 7, deixem el cinema i les sèries i seguim, o ens quedem uns segons amb la teva estimada Maria Jaume, Sergi.
8: Visca!
0: Ara us hem triat Os Cartos.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Us tatuaríeu el nom de la vostra exparella a canvi d'un pis?
2: Wow.
3: Jo sí.
0: Sí.
4: A tomar por culo.
3: Jo crec que l'hem de complicar. Hem de dir que t'has de tatuar un lloc molt visible.
1: Ah, al coll.
3: Hòstia,
5: al coll. No es pot esborrar. No. Heu de participar en aquest sentit.
6: Bé? Amb el nom de l'ex, que sembla una vaca marcada. En Cesc diu, hi ha el tatu d'una esvàstica nazi.
3: Això sí que no ho faria, però
5: en Roger s'assuma l'opció de buscar una parella nova amb el mateix nom.
6: Escolta, i si la teva ex es diu esvàstica?
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8 i 11, Laia, anem a l'Havana.
1: Sí, perquè hem llegit a xarxes i, de fet, està arribant una mica per terra, Maria, no sé si també us ha arribat a vosaltres, aquesta crida urgent per salvar el casal català de l'Havana, que no sé si ho sabíeu, és el més antic del món. Concretament, mireu, el casal es diu, o pel nom oficial, és Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya, i és el casal català de l'Havana.
2: Naturals de Catalunya vol dir nats de Catalunya,
1: clar, exacte,
2: no?
1: Així es va crear, eh? De fet, és l'entitat catalana de l'exterior més antiga d'arreu del món, es va fundar l'any 1840, i expliquen ells mateixos que la seva situació actual, atesa la difícil situació econòmica i geopolítica per què passa a Cuba, és directament desastrosa. Parlen del doble bloqueig que pateix el casal, que pateix Cuba, per part d'Estats Units, amb talls d'electricitat constants, també bloqueig dels comptes del casal per part de les autoritats cubanes, situació, diuen, que es troben la majoria d'entitats de la migració espanyola, han portat tot plegat al casal a una situació límit, sense accés a internet, sense equipament informàtic al dia, sense material d'oficina, tot plegat el funcionament del casal es manté bàsicament perquè doncs, hi ha una junta molt militant que ho està doncs, mantenint. Ja es veu que van aprofitar, vaja, que hi havia el vaixell d'Open Arms que anava des de Mèxic, des de Cancún cap a l'Havana, per carregar-hi material d'oficina, doncs, ordinadors, impressores, etc. I ara el que han de fer doncs, és costejar això, i per això estan fent aquesta crida del casal català, diguéssim, cap arreu del món, els catalans en general, doncs, d'arreu del món, que puguin ajudar doncs,

0: popular en plan balls, hi havia també classes de cultura popular, però és xulo perquè la majoria de gent, no et diré que no hagin trepitjat mai Catalunya, però no són, no hi ha una migració ara recent.
1: Però clar, eren nets i besnets.
0: Són descendents, nets i besnets.
1: I parlaven bé o tenien un accent així de tropical?
0: No vam parlar amb gaire gent, vam parlar amb una o dues persones, de fet jo crec que amb els que vam parlar no parlaven català, eh? No ho recordo, és que fa molts anys, però sí que és veritat que ells les comunicacions que han fet aquesta crida l'han fet absolutament en català i sí que hi ha deu haver-hi força gent que parla català. Sabeu que va ser un lloc molt important, doncs, de migració, i m'ha semblat interessant també, doncs, aquesta notícia que ens porta, a més, com de, sembla que quan t'ho expliquen en català és com més de primera mà, no?, la situació de Cuba, que
2: bueno,
0: és
2: molt desastrosa. Bueno, t'ho veus molt més familiar, clar, clar.
0: Exacte. Bé, doncs, si voleu, aneu a qualsevol a les xarxes que ho trobareu, i aquesta crida del casal català de l'Havana, que, per cert, no, és el més antic del món.
1: Ah, sí? Bany? Sí.
0: De l'any, ja no me'n recordo,
2: 1840?
0: 1840,
1: sí. Ara la Pegatina i els seus amics, coneguts com els Amics de l'Azar. Són la meva gent, l'Adrià de la Pegatina, que s'envolta de bons amics per cantar. El camí ja se van fer.

0: Oients, us regalem un còmic, parlem de terror i comèdia, una gran combinació, una novetat que es publica avui mateix, arriba a llibreries, es titula L'altre Empordà i us molarà si us agrada el costumari català,
1: sí,
0: ok?
1: Sí, sí.
0: Joan Amades i tal.
1: Perfecte.
0: Penseu que estem parlant de folk horror.
1: Com
0: també,
1: mola.
0: Si us molen els tentacles, els rituals satànics, també això?
1: Sí, va.
0: Vale. I va, els còmics dels anys 90, còmics d'autor d'aquella dècada?
1: Bé, bé.
0: Perquè en aquest nou còmic veureu que els protagonistes, sí, són joves catalans dels anys 90, empordanesos, que el que volen no és tant lleurar-se un futur, sinó més aviat a trencar coses, i el rock and roll en la seva definició més àmplia. M'ha fet gràcia perquè, doncs, tant a mi com, que soc de Tarragona, com a la majoria de catalans, doncs res ens podria interessar menys que si l'Empordà és així o és d'aixà, o si hi ha molts empordans, o si sí, n'hi ha un altre, sí, sí. Però m'ha interessat molt aquesta lectura. Deu ser gràcies a la bona feina del guionista d'aquest còmic, que és antic col·laborador d'aquest programa, a veure si el recordeu, que ens explica ell mateix de què tracta la seva obra.
2: Bon dia, oients experts.

0: tracta sobre la cara més amagada de l'Alt Empordà. Un Alt Empordà on encara hi campen certes supersticions i coses obscures, i alhora és una obra que remeta als meus temps de joventut i que també té un component de novel·la de creixement, de novel·la picaresca. I m'encanta que el Toni Benages hagi dibuixat el còmic.
1: De Badalona i els que som del nord del Barcelonès sempre han tirat amunt. Si no que és l'Alt Empordà, sí que hi anava i tal, però vaig passar molta joventut i molta infància per Tossa de Mar, que és selva, però que ja ho teníem a tocar i que ens movíem per allà. I passava també cap de setmana d'hivern, que ja no és aquest Empordà d'estiueig, que és quan hi ha la gent d'allà, aquest altre món.
0: A veure, la gent de Barcelona i, diguéssim que per derivació, la gent de Catalunya en general tenen aquesta certa imatge de l'Empordà, de lloc idíl·lic, paradisia, per burgesia pija, on veus gintònics amb gots de pilota, però a la vegada també hi ha un altre Empordà molt bonic a darrere, més muntanyós, més d'interior, més de plana, que sovint no surt a les fotos turístiques.
1: Sinó que és aquesta cara bé, aquesta cara més oculta i més fosca.
0: I encara hi ha una cara C que seria per mi, que és l'altre Empordà, el que vaig viure jo de jove, del 0 fins als 23-24 anys. L'Empordà que és un lloc més aviat noctàmbul, sòrdid, on també hi ha certes supersticions que encara hi són, cigretes una mica. Jo me'n recordo de jove, per exemple, va morir el meu avi, el meu besavi, la meva besàvia, i els vam tenir al menjador de la casa Pairal fent la vella. Això són episodis que anys més tard vaig veure que sortien al costumari català, amb certes superticions un xic sinistres, com fer l'àpat de morts, amb uns tovallons negres i un plat girat del cap d'avall per la persona que ja no hi era. Recordo ser un home jove i anar amb la meva besàvia, i quan veia es creuava amb algú d'allers li deia, bruixa! Com si fos a l'Escurçó Negre, vaja, i a mi això em va semblar fascinant. També jo recordo ser petit i veure els meus besavis i em feien fins a certa manera por, perquè jo no havia vist gent tan gran fins aleshores i sabia que es moririen, vull dir, per jo me'ls estimava, esclar, però per mi la seva presència era un record constant de la inevitabilitat de la mort.
2: Es titula L'altre Empordà, de Ricard Martín i Toni Benages. Avui arriba a llibreries, el presentaran dissabte al migdia, la setmana del llibre, que comença ja aquest divendres. I si en voleu un exemplar, atents al miniquiz d'aquí res, un quart d'horeta, que en regalarem un exemplar.
3: Mira el que acabo de veure. Una vinyeta, i qui surt, Laia?
4: Oh, un tren de Rodalies.
3: Un tren de Rodalies.
2: És un còmic de terror, efectivament, i també de comèdia.
3: No, això és terror, eh?
2: I si el llegiu, descobrireu que en Ricard, l'autor, el guionista, sabereu com era ell de jove, perquè ens ha admès que el protagonista del còmic és un 85% ell, ens ha dit. I m'ha xocat per allò que, quan llegeixes coses una mica biogràfiques, que moltes coses que me les creuria d'ell, que apareix al còmic, són inventades, com ara una naia que el rebutja tirant-li la bossa de la brossa al cap, i moltes altres coses inverosímils que jo no em creia es veu que són certes, com ara els seus arts seductors, la seva falera per colar-se a cementiris de nit, o que al bar del pis de dalt, coneixes, Sergi, la societat cultural de Figueres que es diu Coral Erato?
3: No.
2: Doncs a dalt tenen un bar, sí. I divendres a la nit pujaven senyors a masturbar-se mirant el Canal Plus, una tele que estava penjada a la paret.
3: Bravo.
0: Si m'han rebutjat mai, efectivament, tirant-me la brossa al cap. Físicament d'aquesta manera, mai. Però metafòricament sí que m'han rebutjat moltes vegades. I trobo que és una cosa molt saludable que et rebutgin i que quan ets jove està molt bé que et passi unes quantes vegades. Perquè, escolta, així et fas més tolerant al rebuig i aleshores després doncs no passen totes aquestes coses de paios vils i despreciables incels que no tenen cap tipus de mentalitat de relació afectiva amb l'altre sexe, que no passi per dominar la situació.
1: Lo de seductor, això no ho sé perquè no el vaig conèixer de jove, no sé els seus arts, però saltant als cementiris era un clàssic, també, a veure, trobar un lloc una mica misteriós, un lloc una mica aixins i portar a la novieta de turno a veure què passava. El terror i l'humor, jo crec que moltes vegades han anat de la maneta. Tenim el clàssic hit de Peter Jackson, de Brian Dead, Tu madre se ha comido mi perro, o les seqüeles de Poció Infernal, les de Sant Raimi, a vegades que fa ara, tot està amb molta por. És una bona combinació i a mi sempre m'ha agradat. Els meus referents són molts. Hellblazer, l'etapa de Delano o de Garcenis són fonamentals. I després referents ja de la meva joventut, com la revista Creepy, amb autors fonamentals com seria Richard Corben o Ernie Bryanston.
0: Jo quan escric les coses sempre intento trobar-hi la part divertida i que passi amb un xic de sentit de l'humor, perquè és que si no, vi com a escriptor de coses se'm fa molt avorrit i insuportable. Ara que també s'ha dit que tampoc cal, perquè per exemple escriure escriptores meravelloses com la Catriona Ward o la Mariana Enríquez, que diria que són les meves dues escriptores de capçalera d'horror avui en dia, tenen zero sentit de l'humor. Hi ha una cosa que insisteixo, que la majoria de situacions i de llocs, òbviament, els que impliquen sacrificis sobrenaturals o situacions màgiques no ho són, però sí que la majoria d'anècdotes i situacions són autobiogràfiques i viscudes. Per exemple, el moment que pugem al bar cocteleria de la Societat Coral Erato durant un concert de Sang Traït perquè no hi serveixen whisky i ens trobem tot el percal de iaios mirant la porno del Plus, això és total i absolutament verídic. I unes quantes més, vaja.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: La Casa Azul, amb la seva revolució, la revolució sexual, que torna aquí a l'Antena d'ICAT. Ara de seguida parlem de poesia i d'un tema nou que heu d'escoltar d'en Ferran Palau.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: I ara, Laia, de seguida ens obrirem, a partir d'una xifra concreta, a quin àmbit del coneixement?
2: El de la biologia.
1: Entomologia?
2: No.
1: Sí?
2: Ah, doncs sí.
1: Vale, gràcies.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 3 minutets perquè siguin 2 quarts i obrim l'actualitat general de la jornada. Tenim temps per parlar-vos de poesia. L'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora obté el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura.
1: S'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El llibre està compost per 2 parts diferenciades però unides pel concepte de la memòria. El jurat ha valorat la capacitat d'Alzamora per transitar des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa i fer-ho amb la mateixa genialitat, ha dit. En una entrevista a 3cat.info, l'escriptor s'ha mostrat sorprès i ha defensat que el llibre estigui escrit en català.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes.
0: És el poemari Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, de l'escriptor, el poeta mallorquí Sebastià Alzamora. Ara anem amb el que us havíem promès. Tenim nou tema de Ferran Palau.

0: Imagineu-vos com us sona aquesta cançó nova de fa ben poques hores. És la versió que ha fet en Ferran Palau de la cançó tradicional Una linda flor, que ha fet en col·laboració aquí amb la Irene Romo, per tant, la Irene de la Zalosa. Una cançó que formarà part del disc commemoratiu dels 50 anys de la Bressola, l'entitat que promou l'ensenyament en català a la Catalunya Nord, que està d'aniversari, i de fet crec que ja ho havíem dit, no, Laia?
1: Sí, exacte, el projecte forma part de l'any Bressola i recupera i reinterpreta el patrimoni musical de la Catalunya Nord en un nou treball en què hi participaran una quinzena d'artistes, entre els quals hi trobem, a més de Palau, doncs Pascal Comalada, Maria Hein, en Triquell, la Maria, Renaldo i Clara, la Mar Pujol, Mama Duixa, Saxeni o la Maig, entre d'altres. També s'hi han adherit alumnes de diversos centres de la Bressola que posen veu algunes de les peces. Aquest treball es presentarà en directe la setmana que ve, això serà divendres 25 de setembre a les 7 al Teatre Municipal de Girona, amb la presència de gairebé tots els artistes que n'han format part. Més enllà de la celebració de l'aniversari, el projecte vol contribuir a preservar, actualitzar i a difondre el llegat musical nord-català, reforçant el vincle entre la llengua, la cultura i les noves generacions.

0: Els experts ICAT.
1: Dos quarts de nou en punt. Bon dia de nou, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: Com sempre, dos quarts, us informem perquè us desperteu ben actualitzats. Avui, que és dimecres, dia 16, què cal saber?
2: Que l'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun, la Fiscalia en demana l'absolució i el judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans. També aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials. La restricció anirà en línia del que va presentar un grup d'experts a Brussel·les. Van recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. Brussel·les també vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui mateix la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea, i també tractarà el tema de la IA i la crisi de Ceuta. Per cert, que el president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura. La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. Mentrestant, el Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont. El jutge Llarena ignora la sentència i diu que de moment la resolució de la justícia europea no la afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que mourà fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. I acabo recordant-vos que avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. El concert inaugural serà el Non Concerto, dirigit per la dramaturga Lucia del Greco i basat en el disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Aquests dies també actuaran Nacho Vegas, en Quimi Portet, Mujeres o Soc un Bohemio.
1: Les 8:33, oients, digueu-nos, qui vagi a Vic i envieu-nos croniqueres expertes, que ens encanta, a veure com seguiu aquest mercat de música viva. Ara, els titulars d'esports.
2: L'Espanyol ha perdut 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid ha acabat guanyant 2-3 al camp de l'Elx, amb un gol al temps afegit.
3: Vaja, és nou, això, que marqui gols al temps afegit.
2: No havia passat mai,
3: no
2: que sí?
3: Mai.
2: No. Sí. No,
3: una cosa curiosa.
2: Avui juga el Barça, per cert, el primer equip blaugrana rebrà el Racing de Santander a 9:45, amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
1: I el temps que farà avui?
2: Doncs Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Afectaran especialment la Catalunya central, les comarques de Girona i les zones del litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora i, de fet, no es preveu tanta intensitat com la setmana passada. Tot i així, Protecció Civil doncs recomana precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
1: Precaució, sobretot, és la paraula oients a partir d'aquesta tarda, especialment davallada de les temperatures i moltes pluges. Ara de seguida jugarem al miniquiz, ens quedem amb la cantant Venus, acompanyada del grup Balma, amb el seu Prou que m'agrada, i atenció que avui al miniquiz hi haurà regal doble, heu d'escriure Team Laia, si voleu. Tu què regales, Laia?
4: Llibres infantils, àlbums il·lustrats.
1: Sí, sí, poseu Team Roger, què regalo jo?
4: No sé, què regales
1: tu? Un supercòmic de l'Empordà.
4: Aquest còmic tan xulo que ens has parlat de l'Empordà, d'en Ricard Martín, ja me'n recordo, que sigui molt xulo. M'ha interessat tot.

0: Escoltes i cats. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
3: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
4: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
2: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
5: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir... Molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
6: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
8: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
9: Qui no balla no és viu.
8: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
10: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic.
11: Vitamina de l'amor.
10: Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
0: Escoltes i cants, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
12: Les 8 i 39 minuts del matí, hora de participar. Mira, escolteu la nostra estimada oient, l'Ona Castells, que diu, responent a la pregunta del dia, avui que us demanem per places i records mítics o viatges, diu, com a bona vigatana, per mi, la millor plaça del món és la plaça Major de Vic.
13: Oh!
14: Emoji és una de les que té números, eh? Està al top 10,
12: té
14: no?
12: Té números, sí, clar, té l'1, el 2... El...
14: No, està al top 10... per ser el top 10 de Catalunya,
15: de
14: no?
15: De coses més vistes gràcies a la càmera del temps de TV3.
14: Diguem-ho també, però ja ho era famós abans, no? No, les càmeres del temps.
12: L'amfiteatre de Tarragona s'ha vist molt més al llarg de la història.
15: Què dius?
12: No, no, que li ha, més ulls se li han posat a sobre.
15: Ah, sí, anava a dir, però jo crec que de totes les coses vistes per la càmera dins de TV3, la plaça Major de Vic és la, de les que més, eh?
12: Segueix l'Ona, diu, tot i que la meva parella és de Mer, la seva plaça és molt maca, també. I diu, i demà començo a tope amb el Mercat de Música Viva de Vic. Quins records de petita.
14: Ai, sí.
12: Avui no hi va, que potser demà sí que treballa, però demà ja, com li dèiem, el dijuernes, ja...
14: Sí,
12: tota.
14: Jo hi he passat molts de... L'estiu no acabava fins que no acabava el Mercat de Música de Vic.
12: I la Caral diu, avui s'estrena, també hi va la Caral, eh, amb Vic, diu, avui estrenen del nou disc de l'estimadíssima Marina Herlop, una artista que també admiro molt, i de fet actua, ho dèiem a l'hora anterior, eh, a 11:15 de la nit, si no m'equivoco, concert de la Marina Herlop amb nou material.
14: Ja no deu passar com abans, que feia fresca els vespres a Vic, al ja. Mercat de Música de Vic.
15: Bueno, avui una mica, eh?
14: Avui potser,
15: avui
14: però...
15: està la passada per aigua, potser. Però
12: pots anar i dir-los, aquest serà el Mercat de Música Viva de Vic més càlid de la resta, sí, de la teva vida.
14: Probablement.
15: Bueno, bé, jo crec que no.
12: Si
14: no,
12: ens voleu, ens explico... Ai,
14: de l'anterior sí, però...
12: Més fred, volia dir.
15: Ah, sí, sí.
12: A veure,
15: sí,
12: que no m'enteneu quan digues coses al revés.
15: No, no, no.
12: Bé, podeu participar aquí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4555.
12: La temàtica del miniquiz. Avui, Laia, sobre quina àrea?
14: Mira, avui comencem a celebrar a Barcelona la Setmana Europea de les Llengües.
0: Tenim
12: per quina àrea?
14: Sobre llengües.
0: Que
14: europees.
0: Que me fa sempre sisme. No sé si quiero estar.
12: Puc jo endevinar aquesta o era el miniquiz?
15: Jo no, ho sé, jo també ho sé.
14: Aquesta podeu endevinar.
12: Sergi? Portuguès.
14: Molt bé, nois. Mireu, la majoria de llengües d'Europa formen part de tres amplis grups: les llengües germàniques, les llengües romàniques i les llengües eslaves. La família de llengües germàniques està formada pel danès, pel noruec, pel suec, per l'islandès, l'alemany, el neerlandès, l'anglès, el yiddish, alguns altres.
12: I el
14: he dit altres. Altres, sí. Vol dir tots els que tu estiguis pensant.
12: Està pensant el faruenc.
14: Doncs segurament també. Les llengües romàniques inclouen l'italià, el francès, el català, l'espanyol, el portuguès, el romanès. Aquestes ens les sabem més, eh?
12: I el protoromànic de Suïssa?
14: Segurament també. Vale. Mentre que les llengües eslaves inclouen els que ja podeu imaginar-vos: el rus, l'ucraïnès, el bielorrus, el polonès, el txec, l'eslovac, l'eslové, el serbi, el croat, el macedoni i el búlgar. I també algun altre, per si se t'està pensant en Roger, doncs segur que també.
12: El lituà.
14: Segurament també. La major part de les llengües europees, però, fan servir l'alfabet llatí, mentre que l'alfabet cirílic s'utilitza en moltes llengües eslaves. El grec i el yiddish tenen, però, un alfabet propi. Però no són les úniques. Hi ha una altra llengua europea que també fa servir un alfabet propi, que no és ni el cirílic ni el llatí. I m'heu de dir quina és. Ah, exacte. M'heu de dir si és opció A, el georgià, opció B, l'eslové, opció C, el serbi, o opció D, el macedoni.
11: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
12: Oients, quina d'aquestes quatre llengües no fa servir els alfabets, doncs, que estem més acostumats, sobretot al llatí o al cirílic, que també el teniu vist, sinó un de propi? A, el georgià, B, l'eslové, C, el serbi, o D, el macedoni. Avui, entre els encertants, heu de respondre amb Team Laia o Team Roger. El Team Laia sortejarem un lot de contes que avui ens analitzarà la Laia.
14: Sí, àlbums il·lustrats per començar el curs.
12: I el Team Roger sortejarem el còmic L'Altre Empordà, que us hem comentat fa una estona amb les veus dels seus autors. Aneu responent, aneu decantant-vos cap a una opció o una altra, una altra o una altra, mentre sentim, sí, avui una de les dels temes del dia. Sergi, avui que parlem de places...
15: La Zalosa, la plaça. Cançó ben curta, per tant, responeu aviat.
12: Va.

0: experts, ICAT.
1: Tenho um segredo que levo comigo, que me faz sempre cismar.
2: Que bonica aquesta cançó, Laia.
3: Eh que sí?
1: Ai. Si quiero estar.
3: T'enamores del portuguès quan sents aquesta cançó.
2: I de la Magali també.
3: Sí, també és veritat.
2: I del Salvador Sobral, també.
3: Va, doncs avui l'he trobat molt pertinent, que celebrem el Dia Europeu de les Llengües. Bé, de fet, aquesta setmana es fa totes les celebracions a Barcelona i us preguntàvem quina llengua europea, a part del grec, també fa servir un alfabet propi, que no és ni el ciríl·lic ni el llatí. Us donàvem quatre opcions, el georgià, l'eslové, el serbi o el macedoni. Doncs la correcta és la A, el georgià. El georgià pertany a les llengües kartvelianes.
2: Perdó?
3: Kartvelianes, és un tipus de, un grup de llengües.
2: Ah, és la llengua... No té relació amb l'alfabet, no?
3: Perquè no, la... però us estic explicant coses del georgià. Mireu, és la llengua materna d'uns 4 milions de persones, la majoria viuen a la mateixa Geòrgia, i té un sistema d'escriptura propi format per als 3 alfabets georgians, tot i que en l'actualitat només se'n fa servir un, que és l'alfabet Mkedruli, o escriptura militar. Mkedruli és el nom de l'escriptura, que també es pot dir escriptura militar.
2: Una escriptura militar, que és que la A és un fusell,
3: no,
2: la B
3: jo crec
2: és un
3: que
2: canó.
3: És que dins dels tres sistemes dels tres alfabets que tenien, van escollir el que era militar, que feien servir els militars.
2: Jo pensava que era no saber escriure.
3: No, també estaria
2: també,
3: bé.
2: També podria ser.
3: Mireu, hem rebut 97 respostes, de les quals 79 han estat correctes. Per tant, Sergi, avui que no tenim la Laura, sí? Et demanaré dos números.
2: Vinga.
3: De l'1 al 79.
2: Vinga, doncs el primer número serà l'11 i el segon número serà el 22.
3: Val, mirarem que siguin d'equips diferents. Mira, sí, Antoni és el primer, és l'11, que té un número gat en 37. I torna'm a dir l'altre que has dit.
2: 22, t'he dit.
3: Exacte, el 22 és, ui, un usuari que es diu Nonfixet, que té un número 4 en 79.
2: Felicitats als dos. Felicitats, Toni, felicitats, Nonfixet. Ara us escrivim i us farem arribar les lectures a les vostres belles mans. Seguim al matí amb Marc Ambor. Ens canta Good to Be i de seguida sentirem les vostres veuetes, avui que parlem de places.

0: els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 49, 11 minutets, i seran les 9 del matí, avui que comença, avui que és dimecres 16, comença el Mercat de Música Viva de Vic 2026. Parlarem de música, de nou material presentat els propers dies, i esperem les vostres croniquetes també, els que hi aneu. Avui, doncs, us demanem per places, és la pregunta del dia, tema places.
2: Bon dia, experts. Aquí, Sebas, podria dir que la més impressionant és la plaça central de Praga, que té aquell ajuntament amb aquell rellotge que surten els ninos, les escultures de Rodin, perquè és meravelloses. Però em quedo a casa, a la plaça de Vic, i a més quan fan mercat, que t'hi posen les botes de comprar tomàquet i sobretot jardons, que a mi m'encanta els jardons.
1: Suposo que recordeu que tenim oients molt, cadascú molt fan de lo seu, amb algunes decisions potser una mica excèntriques. Recordo aquell oient que era molt fan de les matrícules dels cotxes i com funcionaven, que s'ho sabia tot. També algun oient que era fan de la història del formigó. Ara ens ha arribat, mira, una pantalla, una captura de pantalla, una foto de la seva paret, de la Laura Pau, l'actriu, que té un pòster de l'alfabet georgià, amb cada lletra i un animalet que correspon a l'inici de cada lletra.
3: Que xulo.
1: En té dos, i al costat els números en georgià. Aquí cadascú és fan de lo seu.
4: Específic,
3: Doncs cada qual, sí, amb les seves històries.
1: N'he trobat una altra, no sé si més específica encara. Heu conegut mai algú que sigui molt, molt fan de les grues de construcció?
4: No.
3: Home, jo quan era petit era molt fan de les grues i en demanava moltes per Reis.
1: Ah, però la grua.
3: De joguina.
1: Jo tenia excavador i tractor, però grua no, tio.
3: Sí, grua sí.
1: Bé, doncs hi ha gent que ho ha mantingut al llarg de la seva vida, com aquest oient en Jordi.
5: Potsdamer Platz a Berlín. A l'any 96, que vaig anar-hi per primera vegada, i Potsdamer Platz va quedar al cantó est, Berlín oriental, i allà hi havia, era una manifestació de grues de construcció. Jo sóc un fanàtic de les grues, i aleshores allà van muntar també una mena de box, una mena de edifici petit d'una planta on tu podies pujar i des d'allà podies contemplar totes les obres que s'estaven fent. Era tremendo la quantitat de grues que hi havia, perquè Potsdamer Platz és molt gran. Molt bé, adeu.
3: Potsdamer Platz, jo diria que és a més la que té la torre de comunicacions aquella tan alta, oi que sí, Laia? No m'equivoco? Tu que has estat a Alemanya?
4: Sí, no sé quina et refereixes exactament. Dóna-me una dada més.
3: És, no, una gran torre, una torre ben alta, que és un dels elements potser més simbòlics de la part democràtica de Berlín, de la part comunista, bueno.
1: Ah, exacte.
4: N'hi havia una, ara que ho dius, però no estava gens cèntrica, em sembla. Estava com bastant allà, però sí que es veia des de lluny.
1: Més dubte, germanòfils.
4: Uf.
1: Sí, Potsdam ja és una ciutat per se, no?
4: Sí.
1: Vale. És com l'avinguda Tarragona de Barcelona, doncs a Berlín hi ha la...
4: Potsdamer Platz és com la plaça del carrer que va a Potsdam, podríem ser. Sí.
1: És com a Tarragona que els
4: boomers... Com a Passeig de Gràcia, que tothom es pensa que està a Gràcia.
1: Yeah. A Tarragona els boomers, en lloc de dir Via Augusta, que ja és antic, li diuen la carretera de Barcelona.
4: Ah, exacte. Sí, exactament el mateix.
1: I a l'avinguda Roma li diuen la carretera de València. Pilles?
4: Doncs es trobo molt... L'haurien de moment tingut el nom,
1: però... No, que és de boomer, ara ja.
4: No, però és el nom històric, no?
6: De petit, la meva plaça preferida era la plaça de Sants, perquè hi havia una casa de joguines on podria trobar molts complements del subbuteo, que al meu barri no hi trobava. Una autèntica bogeria, marcadors, banquetes, molts equips, o sigui, fantàstic.
7: La pitjor del món... La pitjor cançó del món d'avui.
3: Per cert, la torre de televisió aquesta que us deia no està a la Potsdamer Platz, sinó a l'Alexander Platz, de Berlín, aquesta torre.
4: Ah, doncs llavors no és la que jo deia. La que jo deia és com una mena de torre Eiffel en petit que
3: no,
4: hi ha.
3: No, mira...
4: Tu vols dir la torre... Ah, tu vols dir la torre important, la de la bola.
3: Sí, la de la bola.
4: Aquesta... No m'ho has dit que tenia una bola.
1: Laia, més dubte germanòfils.
4: Aquesta és la que et digues com la torre Eiffel.
1: Aquesta? I
4: sí,
1: aquesta
4: que està també a la part, si no m'equivoco, democràtica, però bastant enllà del centre, pot ser?
1: Jo he escrit a Torre de Tòquio, Mira, Sergi, tu.
4: Ah, bueno, doncs ja deu semblar, jo que sé.
3: Que n'hi ha unes quantes d'aquestes, sí. Avui al Worse Than Ever obrim la subcarpeta de cançons que repeteixen constantment una paraula. Exacte, paraules com apaté, que sonaven una vegada i una altra la cançó fins a avorrir, tot i que els ho perdonarem a la Roser i al Bruno, perquè també ens va fer ballar i molt aquesta cançó, i la Rihanna també ens va repetir una paraula fins a la sacietat.
1: Estem parlant d'anàfores?
3: Una mica, i és que a vegades la repetició no va renyida amb la qualitat d'una cançó, i a vegades la repetició no és només d'una paraula, sinó de tres, com ens cantaven els Daft Punk. I volem deixar clar un cop més que la repetició no està renyida amb la qualitat, perquè tot seguit punxarem una cantant que si alguna cosa té és talent, la Maria, però m'heu d'entendre perquè la inclourem avui al Worst on Ever.
4: No, de moment ja molt malament.
3: I és que la nostra estimada cantant valenciana va estar-se la seva cançó Consagració 2 minuts seguits dient només Consagració. Vaja, que va quedar ben consagrada ella i els que l'escoltessin. Aquest és el tema d'avui.
1: A mi em sembla preciosa, eh?
3: Preciosa.
1: Ho és, ho és.

0: així dos minuts, eh? Dient consagració, és veritat que aquest tema és preciós, que la veu de la Maria és espectacular, però havíem de posar aquest tema, eh? Maria, ens ho perdonaràs, això.
1: Jo no t'ho perdono.
0: Va, el dilema. La setmana que ve ve el pausa, jo m'ho he apuntat per anar de,
2: no!
0: anar de públic. Jo vull anar de públic.
2: Però no li digueu.
1: Jo li he dit que l'has posat.
2: No li digueu.
1: Perquè
2: no
1: l'estimes.
0: Oients, Iana Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Que crec que avui ets la role master.
2: No,
0: és de Laia. Vale,
2: és de Laia.
0: No. Sempre que arribem a les 9, abans d'arribar a les 9, us llancem el dilema. Un personatge posa sobre la taula un dilema ètic o emocional i vosaltres, oients, us heu de decantar. És obligatori triar una opció.
1: Avui us posaré un dilema clàssic que us el poso avui perquè, com que segur que si no algú altre ja el posarà ben aviat, el poso avui així ja...
2: Avances.
1: Ja ha sortit, exacte. Mireu, és molt senzill.
0: Aquí mataries abans, ton pare o ta mare.
1: Us ha passat, ara veuràs. La teva millor amiga fa temps que et fot la xapa sobre un noi que li agrada molt i tu mires d'ajudar-la i entre les coses que fas és doncs, acostar-te al noi per mirar de parlar-li d'ella amb la mala pata que no només penses que no farien gens de bona parella quan el vas coneixent, sinó que fa tota la pinta que tu sí que tens opcions.
0: Pots dir està de pega en lloc de mala pata?
1: Sí, està de pega. Fa tota la pinta que tu sí que tens opcions, a tu t'agradaria intentar-ho. No és que estiguis bojament enamorada, però t'agradaria intentar-ho perquè penses que realment ho tens bé. Què fas?
0: Home, si no estàs bojament enamorada...
1: Però t'agrada una mica i ja, tens
0: però...
1: opcions.
0: O sigui, fotries una amiga
1: que per, no té cap possibilitat.
0: Per algú que només t'agrada una mica.
1: Però la fotries perquè ella no té cap possibilitat.
0: Ja, però tu t'agrada una mica, no és?
2: Ja, però ella no té cap possibilitat.
1: Exacte.
2: És a dir, perquè sap el que diu algun altre...
1: Exacte.
2: No li faràs cap lleig.
3: Quant de temps porta ella amb la...
1: Molt, en plan 8 mesos.
2: Bueno, 8 mesos.
3: Mira, doncs hi ha molts peixos al mar.
1: Sí, eh?
2: Hi ha molts peixos al mar, però perquè se'l mengi un tauró, saps? Doncs penses, escolta, ja me'l menjo jo, no?
1: Et veus sí. capaç de convèncer l'amiga? O fins i tot en el cas que l'amiga... veus que no t'ho perdonaria mai, miraries igual pel dret, perquè en Sergi el veig molt de cara.
2: Perquè no hi ha hagut relació, és a dir...
3: Home, sí, 8 mesos, no?
1: No, 8 mesos que ella diu que li agrada molt.
3: Enamorada.
2: Clar. Enamorada, però unilateralment. Per l'altra part no hi ha res.
1: Però ella no ho sap, que no hi ha res. I tu no saps una mica com dir-li, que no tens cap possibilitat, però jo sí.
0: Digue-li.
2: Doncs li dius així, tal qual.
0: A veure què passa.
1: Ella no ho vol sentir, això. I li diràs d'una manera que ella no ho voldrà entendre.
0: I a tu et succeïa, això?
1: No, a mi no em succeïa.
2: Això s'explica. Les coses explicant-se...
3: És complicat,
2: però jo crec que sí.
1: Tu tiraries milles,
2: eh? Tu, Roger, què faries?
0: No, el primer és l'amistat, tu.
1: Però no té cap possibilitat, el teu
0: no
1: amic.
0: Però aquesta persona i jo som amics i per tant ho serem sempre. És igual, les possibilitats.
3: Qui sap si d'aquí potser un parell d'anys acabaràs estant amb aquesta persona.
0: Això encara.
2: És veritat.
1: Potser més endavant, doncs.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Depèn d'aquella mirada que quan ho saps, ho saps. Els ulls que et mirin ens canten des de Lleida al Sexeni. Amb ells comencem aquesta nova hora, les 9 i 2 d'avui, que és dijous, micres 16. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, és un dijecres.
0: Sí. Bon dia, i bon dia, oients, que estan sempre molt atents, i ara ens farà molt de servei el nostre oient en Jordi, perquè ja sabeu que aquí, en aquest programa, històricament, la Laia se'n vanta d'haver viscut a Berlín,
2: sí.
0: Però quan li preguntem per coses d'allà, mai no té cap info i no se'n recorda.
1: No m'ha dit la torre de la bola d'Alexanderplatz. Si m'hagués dit això...
2: Perdoni.
0: Tenim un oient que s'ho sap molt, molt millor. Sentim-lo.
3: Ei, sóc el Jordi, el davant de les grues. No, la torre de comunicacions està a Alexanderplatz. Vale? I a sota també hi ha com una mena, sota la torre de comunicació que té el pirulí aquell tubo llarg amb la bola dalt i l'antena, i a baix hi ha com una mena d'auditori, etcètera, etcètera. És Alexanderplatz, que també estava al Berlín Est. Vale? I l'altre era Potsdamerplatz, que en el seu moment, després de la Primera Guerra Mundial, va ser un punt neuràlgic de botigues. Alguns arquitectes de l'època, previs a la Bauhaus, doncs allà algun arquitecte va fer algun edifici, uns grans magatzems, que va ser polèmica en aquella època.
0: Vale?
3: Però tenim dos, Potsdamerplatz, que era el de les grues, Berlín Est, i Alexanderplatz, que era el de, on ja també hi ha parada de metro i de tren, Alexanderplatz, on hi ha la torre de comunicacions.
0: Gràcies, Jordi. Ara, mentre sentíem aquest oient amb el micro tancat, la Laia ens deia, és el que ja us deia, però és que a mi no m'escolteu.
2: Mentida, podrida.
1: És que ens han dit unes indicacions. L'oient ho explica perfecte, la torre de comunicacions de la bola d'Alexanderplatz.
2: Tu has dit, l'oient ho explica perfecte, tu no.
0: Bé, si ens voleu matisar o qüestionar més coses de les que diem en directe, o si ens voleu donar info de història de l'arquitectura, ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684-565.
0: I aprofiteu que aquí, al grup de WhatsApp, a banda de corregir-nos o de jugar als minicuisos, també podeu votar la cançó de les 10. Sempre decidiu vosaltres l'última de cada jornada. Podeu fer-ho a partir de les 4, que us llencen Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida!
2: Un 16 de setembre, com avui del 2022, la Julieta llançava el seu segon EP Ni llum ni lluna.
5: La

Amb aquest treball, la cantant barcelonina anava consolidant-se com una de les veus emergents que apareixien amb més força dins l'escena del país, formant part d'aquell grup generacional anomenat la Banda del Pati, que també incluïa altres artistes com la Muixca, els Tiets o Figaflaues. Una Julieta que va voler marcar el seu pop urbà i electrònic en un concepte que ella mateixa va batejar com el Catalan Dream. Avui, per la tria de l'última cançó del programa, us estem fent escollir entre quatre cantants que, com la Julieta, són nascudes a la capital del nostre país, a Barcelona. De la Julieta us hem escollit aquesta cançó que sentim, Secret, i també és nascuda a Barcelona, la Su.

La Susana Ventura va rebre el premi a l'artista revelació dels Andarrock l'any 2018, però va ser dos anys més tard amb la cançó Tant de bo quan va començar a petar-ho i a sonar absolutament a tot arreu. Ara amb quatre àlbums ja a l'esquena, la Su és tota una realitat a l'escena musical del país, amb cançons com la que estem sentint del seu últim treball, es diu Tan clar. Més cantants de Barcelona.

0: Aquesta que sentim és la Paula Ribó, més coneguda pel seu projecte Rigoberta Bandini, amb el que ens ha deixat moltes cançons en castellà, molt poques en català, com la que sentim, Aviam què passa. A la Paula la vam començar a descobrir amb aquell trio musical de Mamsels format l'any 2011. I acabarem amb la Maig. Jo em trobo a faltar. És la més jove de les cantants barcelonines que us hem proposat a la tria d'avui. La Maria Solà es va donar a conèixer fa un parell d'anys gràcies a les xarxes, sobretot TikTok, on va començar a compartir els seus temes. Fa pocs mesos, de la mà d'en Marge Labert del Ziglu i en Joan Borràs d'Oques Grasses, va publicar el seu primer disc, Prou, que inclou cançons com aquesta, Vull perquè no puc. Quatre artistes nascudes a la capital del nostre país. Quina voteu per tancar el programa? Julieta, amb Secret, Su, amb Tan clar, Rigoberta Bandini, amb Aviam què passa, o Maig, amb Vull perquè no puc.
1: Doncs guanya de bastant llarg la Rigoberta Bandini i segona va la Maig, és l'única que pot competir, tot i que li treu un bon tros, eh? Entreu i cliqueu la cançó que més us agradi, entreu i expliqueu-nos cosetes, com ara la Marta López, que ha escrit només per dir-nos que, arran del teu comentari, Sergi, que de petit, pel que fa a les joguines que emulen a maquinària de construcció, sí, tu eres fan de les grues, en tenies...
2: Sí,
1: sí, sí, i feia servir per com simular obres, en tenies altres màquines...
0: Però, sobretot, a transportar, aixecar, girar, posar-ho en un altre lloc...
1: Era més logística que construcció.
0: Sí,
1: la Marta López ens ha escrit i diu que a ella li molaven les formigoneres, i té molt bon record, d'una formigonera groga que tenia de petita. Digue'm si la conserves.
0: Això, el tema formigonera no el tocava tant.
1: Bé, les 9 i 7, de seguida seguim amb més històries, però volem oferir-vos més música de bon matí per despertar-vos ara Avant del Zoo. I de seguida més lectura, Laia, avui què ens portaràs?
3: Àlbums il·lustrats per arrencar el curs.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Ens donen 16 paraules, 4 línies de 4x4, i hem de fer grups de 4 paraules.
2: Si has de fer 4 grups de 4, quantes n'hi ha?
1: 16, ja ho hem dit al principi.
3: Ui, això és un lío.
1: Jo he trobat intendent, monitor i coordinador, que serien juntes, però, esclar, me'n faltaria una. No sé si posar menor.
2: No.
1: Per què no? Perquè menor va amb major, creieu. Ah, no, ja l'hem posat.
2: No.
1: Intendent, monitor, menor i coordinador.
2: Menor, però què vol dir?
1: És el menor d'edat.
2: Però aquest...
1: Oh, merda, canvien una. D'aquestes quatre n'hi ha una que no és.
2: Menor.
1: Ser menor, no?
4: Sempre
1: no
4: passa això, eh?
1: Tresorer.
2: Sí.
1: A veure, provem.
2: No, tampoc.
1: Sí?
4: Ah,
1: sí?
4: Coordinador?
5: Sí. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Tal dia com avui, que és 16 de setembre, ho comentàvem fa una estona, aquesta efemèride, fa 50 anys van obrir portes per primer cop l'escola Bressola, que donaria pas a la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya Nord i que avui en dia compta ja més de 1.000 alumnes repartits en 9 centres.
1: De fet, avui té lloc l'acte d'aniversari al Palau Reial de Perpinyà, aquests 50 anys, i divendres de la setmana que ve, ho dèiem abans, el concert del CD dels 50 anys al Teatre Municipal de Girona. Sí, com sigui, avui cal felicitar...
0: Què és el CD?
1: El disc que es farà. Ho farà en format CD. Sí, com sigui, avui cal felicitar, com us deia, tot l'alumnat de la Catalunya Nord, de fet, tota la comunitat educativa de la Bressola.
2: I molt bé, mestres.
1: I dir-los per molts anys, per

0: Tres a prop, digueu-nos, aviam, si us funcionen. Mireu, comencem amb un àlbum il·lustrat pels més petits que es diu Au, vinga, va, anem a l'escola. Publica Anima Llibres i està il·lustrat per la Marta Cabrol. Si sou, esteu bregats en els àlbums il·lustrats, us puc dir que les il·lustracions recorden una mica a la Marianne Dubuc, no sé si sabeu de què us parlo. És un conte superbonic, supertendre, en què coneixem doncs, les diferents famílies d'animals que van cap a l'escola i a tots els passa una cosa o altra.
1: Un ratolí molt tronera que la rondava la nit. Imagineu-vos si n'era, que no hi havia manera que es fiqués al llit. Fins que una rata
2: sí pinya buc, eh?
0: També pels més petits de la casa, un altre conte super tendre, super bonic, es diu Un petó pel meu germà, és de Libros del Zorro Rojo, i és molt bonica la història. És un conillet que se'n va cap a l'escola i amb les presses de pujar a l'autobús no té temps de fer un petó al seu germà petit. I al llarg del dia li passen una pila d'aventures, li passen moltes coses, i quan torna li explica tot al seu germà. I sobretot li fa un petó, perquè al matí no ho havia pogut fer i s'havia quedat doncs, amb el mal cos.
2: Això saps què és? Això és toc.
0: Això és amor, Sergi.
2: No, això és toc. Si tu planteges que has de fer una cosa i si no les coses tenien malament, això és...
0: No estarien malament, però és que s'ha quedat amb la recança. Bueno. A més, el format, si veig que l'estàs mirant, és molt xulo perquè és com el meu primer còmic, perquè hi ha poquetes línies de sota i les imatges són tipus còmic amb vinyeta. És bastant xulo. Tornar a l'escola, enfrontar-se als aprenentatges, a vegades ens fa sentir, quan som petits sobretot, bastant vulnerables per la culpa de la por al fracàs, allò de no aixecar el braç perquè no em vull equivocar, no? La por de fer-ho malament. Però tots els pedagogs estan d'acord que l'error ha de ser una oportunitat per aprendre. I d'això va just el llibre que us vull recomanar ara. Es diu, que bé, m'he equivocat. Una mica amb aquesta idea doncs, de pensar en l'error com a manera d'aprendre. S'adreça a infants, jo penso a partir de 5 o 6 anys, quan comencen a llegir, comencen a escriure, comencen a dibuixar i una mica estan pendents del que s'espera d'ells. No? Amb el conte veuran que realment no té cap sentit fer-ho tot bé a la primera i que és quan ens fixem en el que ens hem equivocat doncs quan realment aprenem. És que bé, m'he equivocat del Cepi i la Naves.
2: Perquè quan dibuixen no els hem de dir ho has fet molt bé.
0: No, m'agrada molt.
2: Exacte.
0: No? Què volies explicar aquí? Perquè si no, no, que bé vol dir que a vegades doncs, ho has fet malament. No?
3: Ja, ja. És aquella màxima de no hi ha preguntes tontes, sinó gent ignorant, que pregunta xorrades.
0: Exacte, sí, sempre se'n pot aprendre, no? També pel primer cicle de primària podria molt ben ser el conte que ara us recomano. Són textos poètics de Mercè Rodoreda, es diu Un núvol de color cigne, publica a l'editorial Mediterrània, i són versos que parlen de natura acompanyats de les il·lustracions molt suggerents de la Mariona Tolosa Cisteré.
4: Això és vida, no es pot demanar més, sempre de vacances, tan festius com feines.
2: Avui, a més, la Laia ens ho està farcint tot amb aquestes músiques dels discos de la Bressola. Que boniques que són totes aquestes cançons.
0: Sí, la veritat és que sí. Mira, per a partir de primària també hi ha un àlbum il·lustrat. Aquest és de mida molt gran. Aquest t'agrada a tu, Roger, aquests tan grans. D'aquests que no pots abastar amb les dues mans.
2: No pots, això. No tens una estanteria prou gran per això.
0: És un conte, mira, superbonic. Es diu Princeses d'avui dia i ens presenta a cada pàgina un seguit de models de nena, de dona, que no encaixarien amb el model tradicional de princesa que t'esperaries. Hi ha una metgessa, una perruquera, una bibliotecària, una princesa escriptora que té síndrome de Down, una princesa bombera, tots són princeses doncs, que són diferents models de princesa, molt xulo, com us dic, un llibre com tan gran per anar-lo consultant, per anar-lo mirant, per anar-te identificant aviam quina princesa vols ser tu. Publica Nove 8 i és un molt bon llibre, doncs, perquè a vegades arribes a l'escola i de sobte no trobes tots els estereotips de cop que venies amb un estiu ben tranquil, doncs mira, per trencar-los tots de cop, aquest Princeses d'avui dia. I si el que esteu buscant són lectures per infants que ja llegeixen tots sols, doncs mira, en primer lloc us porto No he fet els deures perquè... Es diu així el llibre, eh? També és de Nove 8, divertidíssim. Són tot d'excuses imaginatives amb il·lustracions a pàgina sencera.
2: Molt bé, o sigui, tu vés donant idees a la canalla.
0: Ja veuràs, Roger, llegeixen alguna.
3: Comença No he fet els deures perquè i cada pàgina hi ha una opció diferent. Una, perquè ens vam quedar sense llenya i vaig haver de sacrificar els meus quaderns per tal d'escalfar-nos. Ah, hòstia, és una mica com Oliver Twist, això, eh?
0: És molt divertit.
3: No he fet els deures perquè vaig anar a l'enterrament del meu gat. No he fet els deures perquè...
2: Home, ja estem matant els gats, clar, per això t'agrada.
3: Uns rèptils gegantins van envair el meu barri, una mena de Godzilla destruint la població. No vaig fer els deures perquè un avió farcit de micos va aterrar al nostre jardí. Una mica com Breaking Bad, eh? No he fet els deures perquè la setmana que ve es cremarà casa meva i morirà una persona i estic planificant el cementiri.
2: Molt bé. Molt bé. A vegades escolto veus, eh?
0: Sí, sí. Val. Sí, aquest té poqueta lletra, ja us dic, molta il·lustració, a més és d'en Benjamin Schott, que està molt bé. Si voleu més lletra, doncs podeu optar per Fins i tot les princeses han d'anar a l'escola, de Blacky Books.
2: Aquesta... Una altra de princeses.
0: Sí, exacte, i també d'escola. És així com narrativa d'això, eh? Segon de primària, tercer, fins i tot quart...

0: la narració té com a protagonista una princesa d'un regne, però és un regne en decadència absoluta. No tenen ni un duro, s'han de vendre tot el que tenen. I el
1: és Espanya.
0: Una mica sí, és una gran metàfora. El desig més gran d'aquesta princesa és fer com els altres infants i anar a l'escola, si us plau.
2: O la uni, no? La...
0: Sí.
2: Que a més que tracten igual que qualsevol altre estudiant.
0: Exacte, ella jo crec que estaria molt contenta de ser tractada com qualsevol altre infant, perquè a més els seus pares no paren de recordar-li, però sobretot no te n'oblidis que ets una princesa. I jo dic, vaya puta merda ser una princesa.
2: Algun doncs dia mireu. Tornaran els llibres de Vull ser princesa? O ja no,
0: no ho sé, no, però seria... no és la gens al mut.
2: Però seria irreverent ara. Vull ser princesa, no vull treballar.
0: També és veritat.
2: Bé.
0: Va, ens falta l'últim. Es diu Prohibit tirar-se de bomba, és un llibre de Takatuka. Recuperem els protagonistes d'Anna Coix Gallina Cega, que va ser el Premi Atrapa Llibres de l'any passat. En aquesta ocasió, l'Anna Coix i la Gallina Cega van a la piscina i recordeu aquests dos caràcters tan diferents que tenen. Un és extremadament prudent i poruc, l'altre és aventurera i despistada, i per tant es complementen, com sempre, viuen més aventures plegats. En aquest cas, doncs, Prohibit tirar-se de bomba, ja veieu que l'entorn és la piscina.
2: I ara, Laia, has de dir en la llengua local de la ciutat la següent frase.
0: Capital de quina ciutat? D'aquesta?
2: No, no. Capital de Bèlgica, t'estimo.
0: Brussel, je t'aime.
2: Oh, que bonic.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
2: És veritat, enhorabona, Sergi.
1: De la meva escala.
2: Volia englobar Real Mort avui, en Sergi. Gràcies. És el típic que sempre es presta.
3: Pots dir allò molt de pel·li de, és el menys dolent del sistema.
1: És el menys dolent del sistema. Estic molt il·lusionat.
3: També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Aquest sí. Tofoteta...
4: I el meu que us va a París, cabrón!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: 6 minuts perquè siguin 2 quarts, moment en què obrirem l'actualitat de la jornada, però ara encara tenim temps per parlar, bé, d'un tema d'actualitat com és la tornada a l'escola. Fa uns instants la Laia ens ha recomanat aquests llibres infantils inspirats en aquest retorn a les classes, però ara hem de parlar d'un tema segurament més punxegut, Laia, que és que tenim obert el conflicte a les biblioteques catalanes, que segueixen en peu de guerra. Això ho puc relacionar amb el professorat? Forma part de la mateixa
2: no, bola? No, té res a veure, en realitat... forma part de l'arrencada del curs escolar, si vols, en tant que tornem a la rutina i doncs potser les biblioteques doncs es tornen potser a omplir de gent. És veritat que en fan ús molts estudiants, però també moltíssima població en general. Mira, especialment a Barcelona, el conflicte amb les bibliotecàries és ben viu i les negociacions estan encallades. Es manté la vaga indefinida des del mes de maig, però és que, a més, les treballadores denuncien que al llarg de tot aquest temps d'atenció i negociacions s'han perdut drets laborals i sindicals. El detonant de les protestes del personal de les biblioteques de Barcelona és que l'Ajuntament vol unificar les condicions i integrar tot el personal en el marc municipal, perquè ara mateix hi ha qui depèn de la Diputació i hi ha qui depèn de l'Ajuntament. Però, en general, jo m'atreveixo a dir que això és la gota que ha fet vessar el got, perquè les condicions laborals del personal de biblioteques doncs són força precàries, tant de salaris com d'horaris i de descansos. També a més de condicions, tenen menys beneficioses que altres funcionariats de les mateixes administracions, sigui de l'Ajuntament o de la Diputació. Les biblioteques, tots ho sabem, són un servei amb uns horaris d'obertura que ja de natural dificulten la conciliació. Inclouen tot sovint caps de setmana. Però els treballadors i treballadores consideren doncs, que això no està prou ben compensat. Si més no, doncs, caldria que tothom seguís a la taula i veiéssim la manera de satisfer doncs, les demandes de la ciutadania, perquè és veritat que volem anar a les biblioteques en horari doncs, no laboral la majoria, però també és veritat que això no pot ser a costa doncs, que no tinguin conciliació familiar aquests treballadors i treballadores. Pel que fa a la resta del país, doncs, hi ha una situació semblant, també hi ha conflicte obert amb les biblioteques. Les treballadores de tot el sistema de lectura pública de Catalunya han anunciat un calendari de 4 jornades de vaga des d'ara fins a finals d'any, la primera demà passat, dia 18 de setembre, però també un dia al mes, el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre, que seran jornades de vaga a les biblioteques de tot el país. En aquest cas, les reivindicacions són de més personal, també de millores en els horaris, també l'actualització del marc legal i del mapa de lectura pública i també canvis en l'estructura organitzativa territorial, perquè és una mica un desgavell de qui depèn cada biblioteca. També reclamen que hi ha una cobertura deficient de baixes i permisos. Això és veritat que si teniu contacte amb biblioteques i bibliotecàries ho sabreu. Quan hi ha una baixa, tenen moltes dificultats per accedir a una borsa doncs, de substituts i substitutes que coneguin o que estiguin preparats per atendre els usuaris de la biblioteca. També altres perfils professionals reclamen, perquè hi ha noves necessitats de les biblioteques, necessitats socials, digitals, culturals, depèn de l'àrea on s'insereix cada biblioteca, fan una funció social molt importants. Si parleu amb bibliotecàries també sabreu que estan fent una funció d'assessorament en tecnologia, especialment a la gent d'edat avançada, que a partir de la burocratització que s'ha de fer tota la vida pública, necessiten ajuda moltes vegades aquesta gent gran i ho estan fent les bibliotecàries, són qui estan ajudant, qui estan assessorant aquesta gent que potser doncs, no té l'abast a familiars més joves que els puguin ajudar en fer segons quins tràmits amb l'administració. Les biblioteques estan cobrint aquest dèficit i potser no se'ls està doncs, ajudant tant en formació com econòmicament doncs, a retribuir aquests canvis de tasques. També segueixen mantenint companyes, és a dir, treballadores de les biblioteques en categories inferiors a les que els tocaria i això, i a més molta dificultat per accedir a la categoria que correspon segons el conveni. Estem tips de veure com hi ha administratives i administratius fent de bibliotecaris, auxiliars fent de bibliotecaris i bibliotecàries, doncs, si us plau, que tinguin també la categoria que els correspon. Dignifiquem una mica també doncs, la feina de bibliotecaris i bibliotecàries perquè sabem que és un pilar cultural del país. tenir unes bones biblioteques i, per tant, dotades del personal que correspon i que, a més, estigui content, satisfet amb la seva feina i així ens podran atendre millor. Demà passat, manifestació de les bibliotecàries de tot Catalunya, doncs tot el suport des d'aquí i aviam si podran aconseguir una mica, doncs, dignitat en la seva feina.

0: és la més recent cançó que han publicat al Sutherland i sí, es titula L'última. Em batega la vida sencera. I ara que ja passa un minut a dos quarts, trobo que hem d'anar per feina i obrir-nos a l'actualitat de la jornada. 9:31, bon dia de nou, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, dijous 16?
1: Que l'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i també la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun, la Fiscalia en demana l'absolució i el judici hi assistiran observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans. A Tarragona, els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central. Un altre treballador està en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica on s'havia acumulat monòxid de carboni. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. Per cert que Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui mateix la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. Més coses, la cançó Enganyar-te, de la Ludwig van, ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza la Fundació Bertrana, ICAT, Catalunya Ràdio i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona, que es van anunciar ahir al vespre a l'Auditori Gironí. El Premi Aurora Bertrana, de traducció, ha estat per a Esther Tallada, per la producció dels Invictes, de William Faulkner. I acabo recordant-vos que avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. Aquests dies també actuaran Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Soc un Bohemio.
0: Les 9:33, els titulars d'esports.
1: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou al Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. El partit, recordem-ho, començarà a 9:45 de la nit. Mentrestant, ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 i victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx, novament amb un gol al temps afegit.
2: Una mica tard, això, els partits del Barça a 9:45, eh? Trobo que els nanos joves que ho volen seguir, naturalment no poden, a aquestes hores.
0: Però han de mirar un anujó, un partit del Barça.
2: Bueno, els que ho volen fer, doncs trobo que és problema, poc adaptable.
1: Cap a les 8 estaria bé, no? Potser una hora bona?
2: Sí, els que ho vulguin mirar que puguin fer-ho o seguir-lo per la ràdio, encara que sigui, però...
0: Ara mira quin sol que fa, que entra, bueno, bastant bé, maco.
2: A veure, diuen que això s'acabarà.
0: Però la cosa que canviarà avui és més, hem de ser cautes.
1: Sí, exacte. A veure, el matí sí que és tranquil, en general, amb alguns primers ruixats al migdia a les comarques de Barcelona i Girona, però és que entre la tarda i la nit, aneu en compte perquè hi haurà pluges, s'esperen pluges intenses de més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i el nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
0: Ara, Laia, el nom d'aquest grup, no sé que el coneguis ja...
2: No.
0: Fa referència a aquella infraestructura que et permet enviar cartes d'amor, regalets...
2: Correus, bústia?
0: Sí, però és en anglès, perquè el grup que té en anglès.
2: Anem a dir, si no em
0: quins serveis?
2: Post?
0: Post?
2: Post? Post Malone?
0: Sí. No, són els Postal Service que ens canten. Postal Service.
2: Postal Service,
0: servei
2: clar,
0: de correus. Pots enviar coses boniques, such great heights. No són coses, són alçades.

0: Escoltes ICAT.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
2: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
3: Què vols dir?
2: Mira, escolta'ls.
4: Gala, ets la millor.
3: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
4: Obrim el piset compartit de Catalunya.
2: Ara ha enfadat moltíssim, que potser impacta una mica més.
4: Cada tarda, de dilluns a divendres.
3: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
2: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
2: Ui, que...
1: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
3: Wow, what the fuck.
6: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
7: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
8: Com és quan toquen amors?
3: A veure, no em vull equivocar,
8: com
3: però
8: és
3: crec...
8: Trist, doncs.
3: No, crec que és el És com si fos sostingut, saps?
8: Sí, sí, sí.
3: Com si fos una nota sostinguda a dintre del patagrama.
8: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix. És just quan mors, no, és una mica desperdent. Veniu tots cap a missa, que ja el tenim aquí.
3: Ah, home, no, què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, no? I l'endemà o així hi haurà l'enterro.
8: És a dir, home, no!
3: Que sí!
8: Com ho dius? El toca morts és quan és a l'enterrament.
3: Que no!
8: Com que no?
3: Ja vaig a trucar a mi mare perquè m'està posant...
8: Alba.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 9 i 41 minuts, reaccions musicals. Mira, l'Albert que celebra la cançó que us hem punxat dels Postal Service. Diu, Such Great Highs, record desbloquejat de quan aquell Albert jove, fent referència a ell mateix, anava tot flipat pel carrer amb els auriculars, com a aïllant-se del món, escoltant els Postal Service i seguint els compassos d'aquesta cançó, anant de dreta a esquerra, per sobre la vorera. I l'Alba Toto que diu, quins records dels Postal Service, els vaig veure fa mil anys, a la Sala Bikini. I també, per atenció, Laia, que la Thaís, bibliotecària, doncs reacciona a la informació que ens has donat del conflicte de les biblioteques. I diu, divendres tothom a la Mani, i que ens envirà croniqueta amb àudio després d'aquesta manifestació de bibliotecàries. Li hem preguntat que aniràs, ja que divendres comença la Setmana del Llibre en català a Barcelona, aprofitaràs per anar-hi en la teva missió de recaptar llibres. Clar. Per les biblios. I diu, no, però aniré a la Fira del Conte de Medinyà.
1: Ah, sí.
0: Aquesta està especialitzada.
1: El que, la bibliotecària, vols dir la Thaís?
0: No,
1: la Fira, sí, la Fira del Conte. Conte és la que té. Conte més conte infantil, em sembla, sí. Que és, no és fira, conte de tipus relat breu.
0: Diu, clar, diu, el dia 3 aniré el Libers Liber, d'Hidrals Independents, i al desembre el Flor del Manga, també per capturar un munt de mangas per les biblioteques.
1: Que bé!
0: Guai, guai, gràcies, Thaís, gràcies, bibliotecàries, per ser-hi. Sí,
1: i tant, sí, sisplau, no defalliu.
0: A favor?
2: Oh, i tant, sempre a favor.
0: Bé, amb tu avui hem de parlar de teatre. Amb què comencem?
2: Doncs començarem amb Fira Tàrrega. I és que vaig anar-hi...
1: Visca, com tu vas passar.
2: Molt bé, molt bé. He de dir que al final em vaig posar malalta.
1: Ostres.
2: Però no passa res.
1: De sobredosi de teatre.
2: Exacte.
0: Però no devia ser pas la malalta imaginària.
2: Mare de Déu, ai, ai, ai, broma de nínxol, nen. La malalta imaginària no, estava malalta de veritat. Vaig agafar unes angines terribles dels aires acondicionats i vaig haver de marxar. I també és que sóc una finolis i, clar, tant dormir al terra... No.
0: Bueno, però estaves al càmping, sobre.
2: Sí,
0: entenc,
2: estava al càmping,
0: llavors,
2: estava al càmping. Bé, molt bé, o sigui, tot molt, molt xulo, molt divertit. I, de fet, vaig veure un pallasso, que si no el coneixeu es diu Carcotxa.
1: Ah, no.
2: Carcotxa Street Art, que es veu que és un pallasso molt famós, té milions de seguidors.
1: Caram.
2: I que va aparèixer de Xile.
1: Ah.
2: És de Xile. I va aparèixer allà i va fer com una aparició sorpresa, com quan era jove i anava a Tàrrega, i em va semblar increïble. A Instagram es diu Carcotxa Street Art.
1: Ah.
2: I us el recomano molt que el mireu, perquè realment és superdivertit i aprofita el moment per fer bromes molt intel·ligents.
0: Sí, no és clar un clàssic que no parla.
2: Bueno, feia aquella cosa, sabeu que porten com un pito a la boca i van fent...
0: Ah. Bueno, sí, s'expressava amb això.
2: S'expressava.
0: Sí, sense un codi del llenguatge. Si
2: exacte.
0: No.
2: I molt xulo, molt xulo. També vaig veure Bomba va, de la Glòria Rivera, que tenia moltes ganes de veure-la. Em va agradar molt, que era aquesta obra que em van parlar sobre la investigació de la guerra i la festa. I realment, tu quan veies la proposta, deies... Aquest és l'eix d'investigació. Vull dir que em semblava molt interessant haver-ho vist.
0: Quan,
2: si girarà...
0: Guerra i festa, què vols dir?
2: Doncs, per exemple, les cançons cupletistes de fa molts anys, doncs, que parlaven, per exemple, en un ambient de festa, no? Es cantaven en una festa, però, per exemple, deien anem a agafar les armes i a tirar bombes. Mm. Clar, i això ara jo penso, dic, quines cançons escoltem nosaltres que tinguin aquest discurs tan fermament polític, en aquest sentit, i amb una línia molt clara,
1: perquè,
2: no?
1: Bueno, en una època en què segurament la guerra era molt més present a la vida de les persones, no? I vertebrava tot també,
0: no? El Belachao és belicista, fins a cert punt.
1: Sí, fins a cert punt, perquè no, i tant.
2: No, jo no tinc suficient informació, per tant, ho deixarem pels experts. Llavors, hi havia molta gent, que això és una molt bona notícia, potser un punt massa, i va haver una vaga dels artistes de l'OFF, no sé si ho sabeu.
1: Això
2: que
1: sí, ho vaig llegir.
2: Que van dir no actuem per reivindicar les seves condicions, llavors també molt interessant per aquesta banda. I com a bona notícia que hi hagi molta gent a Tàrrega, també passa que hi ha molta gent als teatres, com a mi em va passar ahir a Consulta Familiar.
3: Em va dir que la vida, quan la música canvia, tens dues opcions.
0: Mira, fa no masses minuts, ni mitja hora, una oient nostra, ens estàvem parlant d'alfabets del món i parlant d'alfabet georgià, ja sabeu, saps que ens encanten aquests temes. I una oient ens ha enviat un pòster que té penjat a casa amb l'alfabet georgià, vale? I aquesta oient era la Laura Pau, que és una...
2: Ah, la vaig veure ahir, de fet, actuant.
0: Forma part de l'elenc.
2: Sí, molt bé. A mi m'ha encantat la Laura Pau, vaig dir que ho fa aquesta noia.
1: És que ho fa tan bé, la Laura Pau.
0: És el Maldà, si no m'equivoco.
2: Això és el Teatre Maldà i és una comèdia musical.
1: Jo crec que hi viu
2: musical.
1: La Laura Pau al Maldà, no? Bueno, o sigui, sí. Viu allò, té un raconet amb un llit.
0: És que han de tenir feina, i haurien de tenir domicili, també, els actors,
2: sí,
0: però vaja.
2: Doncs sí, la vaig veure ahir a la nit amb aquesta comèdia musical escrita per la Marga Arrum, que parla, jo crec, de les expectatives que tenim sobre els nostres progenitors i les que ells tenen en nosaltres.
1: Temazo.
2: Sí, i comencen una consulta d'una terapeuta i la cosa es va embolicant. És com una mica una comèdia d'embolic sense que sigui estrictament romàntica, però que vas com de situació inversemblant en situació inversemblant, no? I de sobte doncs anem a descobrir un diari on la mare apuntava experiències seves del passat. passat, que potser surt a la llum. Jo vaig riure molt, el públic va sortir molt content. Són fins al 25 de setembre al Teatre Maldà i entrades per Cultura Jove. Aprofiteu perquè, mira, jo just al costat tenia dos nois que vaig sentir que s'havien comprat l'entrada per Cultura Jove.
1: Sí.
2: I vaig pensar, molt bé, molt bé.
1: Home,
2: ja
1: és que no són rucs tampoc, si aquestes entrades van bé de preu, doncs s'han d'aprofitar.
2: Home, i tant, així que aprofiteu. I també dir-vos que hi ha moltes propostes interessants al Teatre Maldà que venen. Guillermota, un imprescindible, que ja van fer, porten fent diverses temporades, no us ho perdeu. Després també fan lo de Jaume Primer, d'aquesta companyia de Tarragona Reus, que ara venen i fan aquí doncs, la seva obra molt divertida sobre el fal·lus de Jaume Primer.
0: I es diu així, lo de Jaume Primer.
2: Lo de Jaume Primer.
1: Això també s'havia fet ja, no?
2: Ja s'havia fet, s'havia fet a la Sala Trono, que en vam parlar un dia, però ara estan programats al Teatre Maldà, així molt que teniu l'oportunitat de comprar entrades. És a dir, hi ha moltes propostes interessants, feu-hi un cop d'ull. I ara passarem a parlar de la programació del Teatre Acadèmia.
0: Aquest és el que està aquí al costat.
2: Sí, està molt, molt a prop, de fet, no?
1: Sí, aquí, un minut i mig.
0: Sí, però no hi has anat.
2: Però. Sí, però és que normalment no hi vinc des d'aquí, clar, no? És que heu de calcular que Barcelona me la conec, però les distàncies tan concretes no. Sigui com sigui, ha sortit la programació del Teatre Acadèmia i hi ha propostes que així, a primer cop d'ull, em criden molt l'atenció, que us les comento per si vosaltres voleu també fer-hi un cop d'ull, que és Perdona'm cos meu, de la Caral Riera, amb la Mireia Xalà, l'Àfrica Alonso i l'Anabel Castan, també Crash, que és una... és un musical amb text i direcció del Daniel J. Meyer, composició i direcció musical de la Mireia Morera, que és la Diana Moore, que la coneixeu a Icat.
0: Perquè ella ve del món vaja, del teatre, però de quin aspecte?
2: Del teatre musical, diria. Sí, I llavors, doncs, en aquest cas, ha fet la composició musical amb la Diana Roig i l'Albert Baró a la interpretació, La mort d'una bona persona, de la Bàrbara Mestanza, que a mi el que fa sempre m'interessa molt, i també avui, de fet, reestrena Tendrament, que la van fer la temporada passada a la Sala Beckett, és una obra molt original, molt bonica, que té moments molt punyents i molt bonics, i és d'en Pau Vinyals i la Judit Colomer, i a mi em sembla molt interessant per veure una obra que ha parlat de la parella i quins són els límits de la parella contemporània, no? Deslligar-nos una mica del mite de què és ser una parella segons la literatura i de dir, no, anem al present amb els conflictes que té algú al segle XXI.
0: No serà d'aquelles obres que diu cap parella és perfecta, s'ha de comprendre els defectes de l'altre i tot això?
2: No, jo crec que més aviat posen els seus conflictes davant de tot el públic perquè el públic els pugui veure i jutgi per ell mateix.
0: Guai.
2: És molt divertida i som fins al 9 d'octubre i també teniu entrades per Cultura Jove.
0: En Jordi, de Tarragona, precisament, diu millor secció ever, però jo trobo que aquest és el mateix gent que l'any passat no podia esperar que arribés el dimecres per sentir la teva veu.
2: Jordi, ens hem de conèixer.
0: A veure, només en compte que hi ha molts raros aquí al grup. Però bueno, em sona que era un fetitxe seu, però continuem, sí.
2: Continuem. També ha sortit la programació del Teatre Gaudí. Així a primer cop d'ull també em crida molt l'atenció un cas diu el tio que odiava els musicals, no? Per aquesta gent que diu, és que per què es posen a cantar? Doncs mira, perquè és un musical, si no t'agrada, no hi vinguis.
1: Estic totalment d'acord. O sigui, la gent que diu, és que jo soc de musicals, doncs no hi vagis, perquè llavors quina merda de crítica...
2: No, perquè faig això a tu mateix, no?
0: M'agradarà saber que jo tampoc he sigut mai fan dels musicals, però ara, si hi ha una cosa que odio més, és la gent que diu xorrades, com ara, perquè es posen a cantar en un musical.
1: És que això és xorrada màxima.
0: Es refereix als del teatre o als del cine, quan fan aquest comentari, fora de lloc?
1: A tots dos, perquè són gent ruc.
0: I de fet, a les pel·lis en general, qui toca la música que sona de fons? No veig cap música allà amb un violí. És la banda sonora. No sé, és la música.
2: Exactament, i en aquest cas, aquest musical, estan fent un Verkami per aconseguir finançament, perquè, nois, això del teatre, segons en quins moments, està ben cru. Llavors, per si algú vol donar un cop de mà, doncs sapigueu que han obert en aquesta campanya, tenen un Instagram molt graciós, i, com sempre, també hi ha entrades per Cultura Jove.
0: I la Glòria crec que critica més l'apunt, el primer que has fet avui sobre Tàrrega, perquè diu, la fira ha canviat molt, ha perdut bastant. No sé si considera que s'està gentrificant o s'està convertint en una cosa ja, en una llau de gent, o...
2: Jo he de dir que fa 5 anys que hi vaig i aquest any he pensat, ui, massa gent.
0: Sí,
2: O sigui, és que hi havia moltes coses que no van poder entrar de la quantitat de gent que... És per això, per una banda, per mi està superbé, perquè és de dir, ostres, realment hi ha un interès per al teatre, no? Allò de dir, no, és que la gent no s'interessa. Sí, que s'interessa. El que passa és que no... Bueno, a nosaltres no van poder entrar diverses coses, però tot i així, les que van poder entrar les vam gaudir i tot plegat. Però sí que és veritat que hi ha alguna cosa que... No ho sé... que s'hauria de repensar, potser.
0: Diguem-nos-ho, els que hi heu anat, perquè moltes llegendes ens ho vau dir uns dies abans que marxàveu cap a Tàrrega. Ara acabem amb Stracciatella.
2: Sí, que és aquesta cançó del grup Il Mago del Gelato.
0: Que actuen, no, a Vic?
2: a Vic, doncs mira, també actuen al Jamboree.
0: Ah.
2: I en aquest cas també hi ha entrades per Cultura Jove, així que ja sabeu.
0: Doncs mira, actuen, ho dic de memòria, però crec que avui, primera jornada del Mercat de Vic, actuen els, a mitjanit aquests Il Mago del Gelato, i per tant demà passat doncs a Barcelona a la Jamboree. I mira, respon en Jordi i diu, sí, m'encanta de la Rita la seva veu, però el seu contingut també és top.
2: Gràcies, Jordi.
0: I ara m'has de dir, tradueix-me aquesta frase a l'anglès. Millor quan estic ballant.
2: Better when I'm dancing.
0: De la Meghan Trainor.
1: Que bé que ho fas.
0: Ens hem saltat una cançó, home. Del Dani Six i Liski.
1: Anava a dir jo, aquest d'en Dani canta en anglès molt... S'entén molt bé aquest anglès.
0: On volíem estar. Després ja sentirem la Meghan Trainor. Sí.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: De seguida escoltem els oients, però abans expliquem una mica com ha anat el programa d'avui. Un dimecres en el que hem estat tan expectants pel canvi de temps que arriba demà que ens hem pensat durant mig programa que avui és dijous.
2: Dijous, dia 16, per tant avui comença el mercat de música. 7 i 57 minuts d'aquest matí de dijous, dia 16. 9 i 2 d'avui, que és dijous, micres.
1: Ui. Un dia, el d'avui, en el que hem preguntat als oients per les vostres places preferides, ara us escoltarem, i hem fet un combat de cançons sobre places entre la Laia i jo, que he guanyat, però ha estat per incompareixença de les cançons de la rival.
3: A veure, un grup de noies que viu un moment molt dolç. Ah, són les al·lèrgiques al pol·len amb la plaça del Sol.
1: Una plaça del Sol que, a més, no has col·locat, no?
3: Espera't, que la poso.
4: Fatal.
1: No, no hem esperat ni l'has posat.
3: No, no,
1: jurat
3: gens, perquè me la podíeu posar vosaltres i no voleu posada perquè sou així, perquè voleu que faci el ridícul.
1: Oh, quina barra, tens una barra. Hem repassat l'actualitat amb l'Anna, que ens ha parlat del Manolo Vital, el del 47, que hem procedit a imitar.
5: Manuel Vital, un extremeny emigrat a Catalunya, veí de Torre Baró, la història del qual va servir d'inspiració per la pel·lícula El 47.
2: Podem fer la imitació del tràiler, que feia temps que no sentíem.
6: El meu nom és Manolo Vital.
2: Vale, gràcies.
1: Hem tingut temps fins i tot per analitzar les quantitats de la llet materna produïdes, tot i que no sé si s'ha entès gaire.
3: Entre 750 mil·lilitres i un litre és el que pot generar la mare de llet materna. Pot generar llet materna una mare que està donant el pit a la seva criatura.
2: Per això és el dia, perquè això sí que no ho has dit.
3: Ah, sí, sí, ho he dit, és el dia. Ah. He dit diària.
7: Sí. Juro.
3: Entre 750 mil·lilitres i un litre és el que pot generar llet materna una mare que està donant el pit a la seva criatura.
8: Per què? Perquè la frase aquesta no l'he llegit bé.
1: Saps on està diària? Al mateix lloc on està la cançó que ens has dit abans.
3: Estan dolent! No, un... Ho veieu o no? Ajudeu-me, Rita, Anna. O sigui, ho veieu o no?
1: Calli, un últim apunt ara sobre alfabets o alguna cosa així.
3: El grec i el yiddish tenen, però, un alfabet propi. Però no són les úniques. Hi ha una altra llengua europea que també fa servir un alfabet... Un alfabet...
9: Amor.
3: Fa servir un alfabet, papet, papet...
10: Papet i Marieta.
3: Mira, Sergi, aneu buscar croissants i saps per qui no n'hi haurà? Per tu!
1: Perdó.
3: Dolent, que ets un dolent.
2: Va, els oients. Sí, recull de... Rita, de 5 segons, la teva plaça preferida. Només la pots dir.
11: Rovira i Virgili.
2: Molt bé. N'hi ha una que sigui així, això és una universitat.
11: També és una plaça.
2: Bueno, sentim el recull dels
1: millors, okay, les millors places.
12: Una de les places que més m'agrada de Barcelona és la del Doctor Medina Celi. La primera en la que hi he pensat. Mireu, per què?
3: Per què?
12: Doncs perquè està oberta per una banda.
3: Ah.
12: Em dona la sensació de llibertat. No és com aquestes places tancades en si mateixa, sinó que té una sortida i la sortida és al mar. Perfecta per seure i xerrar, per seure i llegir un llibre. I la recordo també perquè va sortir a la pel·li de l'Almodóvar, Todo sobre mi madre. Els pares d'ella vivien en aquesta plaça. No sé.
13: Ai, no sé, ja. Ja arriba un moment que no acaba, no acaba.
14: Sur la place du village, le dimanche avec mon flow. Je rappe à mes amis ce qu'on peut pas dire avec tes mots.
15: Milagros y pecados en la plaza.
16: A Girona tenim la plaça.
17: La plaça Imperial Tàrraco de Tarragona, perquè hi tinc molt record de joventut i he passat moltes hores en aquella plaça quan hi havia la facultat i després, doncs, quedàvem allà. Era el lloc de trobada mítica.
18: Potsdamer Platz a Berlín, a l'any 96, que vaig anar-hi per primera vegada, i Potsdamer Platz va quedar al cantó est, Berlín oriental, i allà hi havia, era una manifestació de grues de construcció. Jo sóc un fanàtic de les grues i aleshores allà van muntar també una mena de box, una mena d'edifici petit d'una planta on tu podies pujar i des d'allà podies contemplar totes les obres que s'estaven fent. Era tremendo la quantitat de grues que hi havia, perquè Potsdamer Platz és molt gran.
2: Molt bé, adeu. Mira, la Megan Trainor, que l'havíem promès. Fa un moment la Rita ha dit que la seva plaça preferida és la plaça Rovira i Virgili. Jo no coneixia que aquest il·lustre tarragoní a banda d'universitats tingués places, però n'has trobat una, Sergi. Que
1: doncs sí, hem trobat una a Burgos.
2: Molt bé.
1: La plaça Rovira i Virgili de Burgos, en el districte oest. Evidentment feies referència a aquesta
3: evidentment
1: plaça.
3: Evidentment, és aquesta mateixa plaça de la que
2: hi ha un conflicte obert, a més, que si la deixen per vianants o si fan pàrquing.
1: Exacte,
2: és,
1: sí.
2: L'actualitat de Burgos, que avui us hem aportat, província de, Laia?
3: De Burgos.
2: Molt bé. A Rita, gràcies. Bona setmana.
3: Bona setmana.
2: Gràcies a la Maribel, control tècnic.
1: Adéu-siau a tothom.
2: Ara,
1: anem marxant, per cert, amb aquesta cançó que és de la Rigoberta Bandini, la més votada pels oients, eh? L'aviam què passa.
2: Avui ha guanyat de pallissa. Fins demà.
1: Adéu.

Una Karol G que ha anunciat concerts per al 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 3 i 4 de juny, però abans tindrem aquest dissabte el Festival B Rosowski.

0: Oh, baby, I'm tired.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Escoltes ICAT.

ells continuen dient la seva, aquesta crítica a la transformació de Mallorca i els efectes del turisme. Són Amulet. Un minut ja per damunt d'un quart d'11 del matí en aquest dimecres 16 de setembre, que avancem amb

Posant també en aquest matí del dimecres una mica de mini web amb el Girls Know. I per aquí tenim una altra de les cançons que més han rodat aquest estiu 2026. I és amb Galantis. Do You Mind?

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: I jo et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
6: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
7: Som pura cafeïna.
8: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
9: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
8: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
9: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
10: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir: molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu: faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu: a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
11: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Escoltes i cas.

cançó Enganyarte de la Ludwig Van ha estat la guanyadora del Premi Cerveri d'enguany i dona la casualitat que més repeteixen guardó. Així doncs, enhorabona i avançant.

doncs avui arrenca el Mercat de Música Viva de Vic i divendres podrà seguir el concert de Mama Duixa en directe des d'ICAT. Més coses, ja 8 minuts per les 11 en punt del matí. Tenim la publicitat que sonen sempre així.

després d'un temps de silenci, està preparant nou material que publicarà el proper 16 d'octubre. És la Paula i arribarem ja a punt a les 11 amb Logic 1000.

nova revisió i versió del tema El mar dels Manel, en mans de l'Alba Morena, que presentarà també nou treball el 25 d'aquest mes. En marxa nova hora i més cançons amb el Mos Mondays.

Oh Mother és una altra de les novetats que ha presentat aquest estiu Sam Smith. 5 minuts, un quart de 12 i seguim votant i cantant ara amb Julieta i Wineta.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Seleccionem les propostes més interessants de la Gran Festa Major de Barcelona, la Mercè i el Bam.
2: Demà ja tornes a Barcelona.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Es ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
12: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
11: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
13: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
11: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
14: Me siento super, me siento fantástico.
11: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
15: amunt,
11: però que al final són falses.
16: El rotllo, no m'agrada.
17: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
0: Escoltes ICAT.

les millors de l'escena internacional, posàvem aquesta compartida per Gorillaz juntament amb Bizarrap. Tornem cap a casa i ho fem amb l'essència electrònica dels Balma amb Kikyo.

0: escoltas e gatos.
1: É tudo que eu preciso.

seguim amb bones propostes, com per exemple aquesta que ens ajuda a allargar l'estiu per AISO, amb Los Frequencies i també rodant Àlex Pérez, dies millors.

Un guitarrista de la Fuente que passarà aquest proper dissabte pel Festival B al Parc del Fòrum de Barcelona. I seguim amb el bon feeling de Nemo i el seu Art House a 2 minuts per 2 quarts.

0: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT al Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Escoltes ICAT.
1: Som mil contra mil, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I som mil contra mil, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

Desde el Baix Montseny, en la propuesta de Lluc, y ya para ajustarnos a l'hora en punt y posarnos al día, una mica de l'energia, de l'Argi, que es al polen, amb aquest Un amor en mi. Acabis de pasar un bon dimecres, Baix

0: Bon dia, són les 12.
1: Picat al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: Vic es converteix fins diumenge en la capital de la música catalana perquè avui arrenca el Mercat de Música Viva.
2: Què serà de mi? Ho has deixat anar? No sé ni què dir.
3: Més de 70 propostes musicals ompliran aquests dies la capital osonenca en aquest festival que connecta indústria i públic. Una d'elles, Soc un bohemio, que sentim de fons, ara en parlarem. Fins diumenge hi haurà moltes estrenes de disc, també de gires, però tot comença aquest vespre amb un espectacle inusual i trencador i que vol fer pensar el públic.
0: Parlem de Non Concerto, de la dramaturga Lucía del Greco, que es basa en un disc d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra, que de fet mai ha arribat a tocar en directe, precisament per fer reflexionar el sector sobre què és la música en directe. Així ho explicava l'Independents Dicat, un dels directors artístics del mercat, Joan Rial.
4: Estem en un moment on l'evolució de la música en directe ha estat fantasmagòrica i arriba un punt ja que, bueno, doncs molts artistes fins i tot tiren molt de bases pregravades o fins i tot alguns venen entrades sense que puguis veure l'artista. Llavors arriba un moment que diem, hosti, el mercat volem que sigui un espai on professionals del sector pensin i valorin les coses i a veure fins a quin punt com a sector podem reflexionar de la feina que estem fent, cap on anem, quin paper hi té la tecnologia, quin paper hi té la música en directe, el purisme.
3: Aquest Non Concerto el podreu veure a partir de les 7 del vespre a l'Atlàntida, on just després també hi trobareu Maria Herlop amb l'estrena exclusiva del seu cinquè disc i el nou espectacle amb què el presentarà.
0: Un altre dels noms destacats d'avui, l'estem sentint de fons, és Soc un bohemio.
3: El trobareu a la carpa de l'Atlàntida a partir de les 10 del vespre presentant el seu segon disc, que inclourà, entre d'altres, aquest Què serà de mi, que publicava la setmana passada.
0: I a la Jazzcava, això sí, només per a professionals acreditats, hi haurà la publicitat a un quart de set del vespre. I en obert per tothom, també a la Jazzcava, entre d'altres, hi trobareu en Mato a partir de 3:15 de la matinada.
2: Solstícia cada pol.
3: Demà serà dia per parar atenció a Marc Pujol, que donarà a conèixer el seu segon disc, D'aquesta aigua no em veuré, que sortirà aquest mes d'octubre i que té la contradicció com a motor creatiu. La trobareu a les 7 del vespre, a l'Atlàntida. L'altre nom destacat de demà és el de...
2: Per no haver de tornar sol a casa.
3: Lluqui Valverde, el saxofonista de la Ludwig Band, presentarà el seu primer disc en solitari, que inclourà aquest No vull tornar sol a casa, que treia dimarts passat. Tocarà al punt de la mitjanit a la carpa de l'Atlàntida i, de fet, per demà també destaquem la unió musical de Maro Freitas i Momi Maiga, que entrellaça el jazz afrobrasiler amb les tradicions de l'Àfrica Occidental i la música mediterrània.
2: Que bé que ho fa quan parla, és tot carisma, és un espectacle.
0: Remei de Calafresca, que sentim de fons, també presentarà les novetats musicals que preparen per aquesta tardor. Serà divendres a la carpa de l'Atlàntida, 11:45 de la nit. Aquests són alguns dels artistes i grups que aquests dies estrenaran música a Vic, en un mercat de la música viva que també evoluciona cap a presentar noves gires i espectacles.
4: No només ens centrem en l'estrena de l'àlbum, sinó també en l'estrena de gires i de projectes. Cada cop ens trobem més que la publicació dels àlbums o dels singles o dels EPs és més líquida, no? Ho fan els artistes i les empreses, ho fan durar més i costa més de trobar projectes que diguin, ei, hem descansat un any i al setembre del 2020 26, tornem per presentar un nou disco, no? I amb això també hi volem donar valor, doncs, estrenant gires i estrenant espectacles. Rellençar gires crec que també és una manera de donar més vida a la indústria.
3: En aquest sentit, per exemple, el mercat serà el primer escenari a Catalunya on el trio barceloní Mujeres toqui el seu nou disc. Serà davant de la catedral dissabte a les 9 del vespre.
0: Aquests dies també hi haurà espai per a noms emergents, com Maig, aquí sentim de fons, i també Chloé Rimbau. Les trobareu totes dues dissabte. La Chloé Rimbau serà a les 6 de la tarda a la catedral i Maig la podreu sentir a 11:45 de la nit a la carpa de l'Atlàntida.
3: Però també hi trobareu a la plaça Major de Vic alguns dels noms més destacats del moment. Divendres, a partir de 9:15 del vespre...
2: No passa res, un dia el diumenge.
3: avui al Comboi. També Mamaduixa, que de fet podreu seguir en directe per ICAT a 9:45 del vespre, i Lia Cali.
0: I dissabte a la plaça Major, Caral Laoz, a 9:45 del vespre, i després...
2: Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit?
0: Els germans Serrasol, Ginestar, tot això en un mercat de música viva de Vic, on també hi haurà Valle Valle, els valencians Pep Jimeno Botifarra i Malifeta, i que tancarà diumenge al vespre amb Quimi Portet.
3: Encara parlant de música, ja tenim guanyador del Premi Cerverí a la millor lletra en català. Se l'han portat?
2: Potser mai sabrem del cert si val o no val la pena.
3: La Ludwig Band, amb aquest, Enganyar-te.
0: És el segon cop que la Ludwig Band guanya el Premi Cerverí. L'any 2022 el va aconseguir per S'ha mort l'home més vell d'Espolla. El Premi Cerverí, recordem, l'organitza en Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc, i l'escull el públic a través de votació popular.
3: Es va entregar ahir al vespre durant la gala de lliurament dels Premis Prudenci Bertrana, que també han distingit la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, i la traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner.
0: I encara parlant de premis, l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora és el guanyador del Premi Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura.
3: L'ha guanyat per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, formada per dos poemes llargs que homenatgen la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil, i també un homenatge a la seva mare i totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme. En una entrevista de 3Cat Info, Alzamora ha reivindicat que es doni el premi a una obra escrita en català.
5: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua, i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
0: El jurat n'ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat, diuen, des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic.
3: I anem ara amb una notícia de fa poca estona, perquè La bola negra dels Javis és la pel·lícula seleccionada per representar l'estat espanyol als Oscars.
6: Soldadito español, soldadito valiente.
0: S'ha imposat El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. De fet, La bola negra ha fet bons els pronòstics, perquè era la gran favorita de les travesses. Aquesta és la primera passa perquè la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo arribi als Oscars. Ara, això sí, ha de passar dues votacions més de l'Acadèmia Nord-Americana per estar entre les 5 nominades a millor llargmetratge internacional.
3: Això sí, alguns mitjans nord-americans no només la consideren com la favorita de la categoria, sinó que també apunten que podria emportar-se una desena de nominacions als Oscars.
0: Recordem que La bola negra narra les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents, units per la sexualitat i el desig, també el dolor i l'herència, i que està inspirada en una de les últimes obres inacabades de Federico García Lorca. S'estrenarà, per cert, la setmana que ve, i de moment ja ha guanyat el Premi a Millor Direcció al Festival de Cannes.
3: El Festival de Circ de Terrassa torna a omplir aquest cap de setmana la capital del Vallès Occidental d'espectacles circenses amb una vintena de companyies vingudes d'arreu del món.
0: Arrencarà demà a les 8 del vespre amb Tros, una reflexió poètica i humorística sobre la condició humana. És de la companyia Sputniks i es podrà veure a la gradeta del tub d'assaig. I acabem amb una novetat musical acabada de sortir del forn.
3: Així sona la versió que ha fet Ferran Palau de la cançó tradicional Una linda flor, en col·laboració amb Irene Romo de la Salosa. La cançó formarà part del disc commemoratiu dels 50 anys de la Bressola, l'entitat que promou l'ensenyament en català a la Catalunya Nord, que just avui bufa espelmes.
0: Això és tot per avui. A les vies de so, Rosa Silloem.
3: A la redacció, Sílvia Comet i servidors. I a la producció, Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
7: Escoltes ICAT.

finíssim, eh? I elegant soft house. DJ Coixa, gaudint del seu ascens ara del planeta amb aquesta cançó compartida amb les veus de Jason Derulo i Melody. Què tal, com esteu? Anem planificant una hora més el dimecres, una d'aquelles propostes que apunten i disparen directament al cor. Els amics de les arts, donant-te tot i més pels sentiments.

0: Una cançó perfecta per circular, això sí, amb precaució, pels nostres carrers i carreteres. Vance Smith i Niall Horan alegren el teu trajecte amb cotxe, amb el DriveSafe.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: 12 i 18, a l'altre costat de la curva ens espera Charlie XCX.
1: Escoltes, ICAT.

0: Casa Babilón, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Seleccionem les propostes més interessants de la Gran Festa Major de Barcelona, la Mercè i el Banc.
2: Demà ja tornes a Barcelona.
0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Linkat.
3: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
3: a
0: ICAT.
4: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
0: Aicat.
5: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.
7: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pida. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Perla, un dels temes més populars de l'últim disc de la Rosalía, que avui, per cert, tancarà a Miami el seu Lux Tour. Va que en plena forma seguim amb aquest bombasso que s'ha marcat Adela.

the KGB.

0: Andami, Bildami, remant a contracorrent amb aquesta col·lap al costat de la Black Music Big Band. I el moment ara de canviar de registre, però mantenint el bon ritme amb els talents Swiftly Genie, Lange Money Lewis.
1: Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo! Bass man, are you with me? That's my drummer.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
10: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: succeeix, quina bona alegria. Hello B, J-Lo, orientats completament al dance floor. Molt, molt bé, aquest parell amb els sons innovadors i estimulants d'aquest Everything's Fine.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Doncs així avança el dimecres, molt i molt bé ara, amb tres germanes i molt benvingudes, les Haim, més unides que mai amb Relationships.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

You and Me, Baby, una altra cançó que ens apropa a l'escena musical del país amb el talent d'en Xico i descobrint-te també dedicat més cançons d'aquí amb la nova música de Massalles, surfejant emocions i també una onada més.

0: quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

S'ha de dir que de les noves i més potents propostes de Lisa, transformada en una rockstar, amb un altre tastet del que està per venir. Seguim endavant, iCat, amb Mac Miller, el raper que ja no és entre nosaltres, però que continua ben viu gràcies a la música de Thundercat.

Rhapsody, colpejant fort el seu celebrat rock de guitarres aquest dissabte, que els tindrem descarregant en viu la seva energia a les festes de Santa Tecla de Tarragona. Més calmadet, arriba de pulsacions amb sa fusta mallorquina, amb bolet.

nova música de l'òrbita discotequera amb Tòpic, el DJ, que continua sumant més i més encerts del seu afortunat Lucky Ones a un dels tracks i dels més disfrutables d'FKA Twigs.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT al mercat.

mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.

Tom i Bridgman, convidant-nos a mirar endavant, i abraçar cada nova etapa amb aquests Changes i donant ara entrada a un dels hits més importants de la carrera de DJ Snake, el Lean On.

0: qualsevol d'agost.
1: Records d'estiu d'aquells que no s'esborren i que acaben deixant empremta. Soc un bohemio, l'autor de la cançó de l'estiu dedicat. I Dave Cameron, que es va preparant pel llançament del seu nou disc amb aquest When in Rome.

L'escena catalana que es continua enriquint amb noms com el de Willyxo, del seu Tot està bonic, l'Elegant Flow amb Tox Funky, que ens arriba des de Noruega amb Kiwu.

0: with you. I'm in the car with you. I'm having fun with you. I'm having fun with you. Damn.
1: Who this silly boy ever see good life again? He got like vibe with the homies that's living up in his head.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Yuki Valverde, una mica de rumbeta amb un dels membres de la Ludwig Band i dels que demà dijous portarà l'estrena del seu primer disc en solitari al Mercat de Música Viva de Vic. Va, que cançó rere cançó, ens anem acostant a les dues del migdia. Fusta la mallorquina amb Maria Jaume. Això és...

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu

Fades, un altre dels seus complirà de Festa i Bon Rotllo aquest divendres, les festes de Santa Tecla de Tarragona. Sí, les dues, Addison Rae, ara amb Famous Again.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Això no podia ser. No podíem no haver-vos recomanat encara cap llibre aquesta temporada. Però és que els llibres que llegim a l'estiu tot sovint no són novetats, són aquells llibres que tenim a la pila des de fa temps. I com que ens agrada molt això de la pila, i com de gran es va fent aquesta pila a mesura que fem anys, i els tentacles d'un llibre que ens agrada es van multiplicant, això ens flipa, i això és el que farem avui. I això, de fet, és el que fa molt de temps ens proposa el nostre convidat d'avui. Links entre llibres, entre sèries, entre cançons, entre viatges, links que van engreixant aquesta pila, i a més ell també en fa, de llibres, també n'escriu. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Postals del món que oblido, és el llibre del dia. I quin llibre? L'acabo de finiquitar literalment, just abans de començar el programa, perquè ahir me vaig deixar aquí a la ràdio i no vaig poder acabar-lo al tren, saps allò que passa? Que sí, acabes un llibre correcuita, però està molt bé perquè l'he acabat amb la pausa que demanava.
1: Ens espera un migdia més d'intensitat?
0: Bastant fort.
1: És que només amb el títol d'aquest llibre?
0: Mira, el pas dels anys, la memòria, els paisatges que ens han construït com a persones, per tant, la identitat, i sobretot també l'oblit, en aquest cas l'oblit de la veu de la mare. En parlarem molt perquè forma part d'aquest llibre que tenim entre mans. Tenim molta feina per davant, ens hi posem. I avui dimecres dediquem el programa als que escriuen per necessitat, que és el cas del nostre convidat, i que també contribueixen a que no oblidem el món, que és el cas del nostre convidat. Benvingut, ell, benvingut a pausa.

0: Estimat Marc Cerrudo, com estàs?
1: Albert, Mariona, doncs molt content d'estar aquí.
0: Ostres, estem a punt de fer una conversa d'una hora amb en Marc, que és una persona a qui coneixem de, 1, llegir-lo, 2, fitxar-lo a la ràdio com a col·laborador dels experts, i 3, seguir-lo com a fan, ja això ja t'ho dic ara, i jo crec que contar-te com a amic de la casa, una de les persones que abraça millor d'aquesta casa. En Marc és escriptor, és periodista, és programador cultural, és llibreter, és moltes coses, i com us dèiem, La Pila, el programa que copresentes amb l'Andrea Genovar cada dimarts.
1: És el dimarts? Dimarts a les 10 de la nit.
0: Dimarts a les 10 de la nit, unes hores abans crec que ja està disponible, no?
1: Sí.
0: Vaig veure a Michigan que ja està disponible i ja me'n vaig empassar, com faig sovint. Cap de comunicació i programa cultural de l'Altair, la llibreria Altair. Per tant, viatges a full. Condueixes clubs de lectura a la xarxa de biblioteques municipals.
1: Sí.
0: Biblioteques, endavant, totes en lluita.
1: Tot el suport, sí.
0: Amb l'Andrea fas La Pila. També col·labores, ets membre de l'equip dels Serializados, on escrius sobre sèries, participes en aquest podcast que és Serializados Weekly. Pots parar?
2: Poca pausa, trobo.
0: Vas cada dia al gimnàs a les 8 del matí?
1: És que és tal qual, o sigui, ara estaves fent la llista de tot el que faig i m'estava espantant jo i tot, eh? O sigui, crec que hauria de frenar una mica.
2: I a mi m'ha agafat taquicàrdia només de pensar-ho, i no és ni la meva rutina, que és la seva, eh?
0: I jo no et vull preocupar, però d'aquí un mes, aproximadament, arriba nova edició del Serializados Fest.
1: Sí, que per si no ara hi ha prou atribulada la meva vida i moguda, doncs toma, un festival de sèries que dura 10 dies a Barcelona, però el bo és que quan acabi aquest festival la meva ment estarà molt tranquil·la i hi haurà molta pausa, així que per mi el novembre serà un gran mes.
0: Això serà així?
1: Sí, és com el 24 d'abril, per tots els que ens dediquem al món del llibre, que és el millor dia de l'any. El 23, Sant Jordi és molt bonic, però el 24 és encara millor. Doncs el novembre, després del festival de Serializados, també per mi és un oasi de calma.
0: T'he de dir, Marc, que abans tens un... abans del festival hi ha un taloner, que es diu Setmana del Llibre en Català.
1: Sí.
0: Per cert, fareu programa de Pila des d'allà?
1: Fem programa, sí, aquest mateix dissabte a les 11 del matí, fem un directe des de la Setmana Llibre en Català, el primer directe de la història de la Pila, a veure com surt.
0: Sabeu convidat ja? Es poden...
1: El Pol Vinyes, que ha escrit un assaig, No ets especial, que està molt bé, és molt divertit i a la vegada molt clarivident, i crec que li podem treure suc.
0: Ahir l'estava presentant en Pol aquest llibre amb bastanta tirada de públic, pel que he vist a les fotos, està ben content. Pol, et convidarem un dia al programa, que un dia el vam voler convidar i ens va dir que no.
1: Ostres!
0: Sí, ens va dir que no perquè no tenia res escrit encara, no tenia un llibre publicat.
1: Ara ja té l'excusa.
0: I tenia els articles que el seguíem a Núvol, però... A Núvol, oi? Sí, a Núvol.
1: A Núvol, sí.
0: Però no tenia llibre, per tant ara ja tenim l'excusa per convidar en Pol. El que farem ara és posar una cançó per fer sentir com a casa aquest senyor que tenim assegut avui aquí. En Marc Cerrudo és fan dels Goril·les.

0: Tinc a Damon Albarn, el cantant de Blur i també l'impulsor d'això que es diu Gorillaz i que és una meravella, considera com un bon vivant, com un vividor en el sentit positiu de la vida, com un tio que fa i desfà el que li agrada fer, no? I per això té tants... T'agrada per això aquest tio?
1: Sí, fa i desfà i és un bon vivant tant dalt de l'escenari com fora de l'escenari, que això m'està molt bé.
0: Això ho saps?
1: Bueno, se li veu, a l'escenari se li veu, sí. I fora també, sí, perquè és un tio que viu molt bé. Però no, m'agrada la seva faceta musical.
0: És tremenda.
1: No soc molt mitòmen, jo. A mi m'agrada la música, no m'agrada el cantant com a tal.
0: No ets mitòmen amb la música, però amb els llibres potser sí? Amb els escriptors i escriptores?
1: Doncs, tampoc tant, eh? Soc més mitòmen de llocs, que no sé si té un nom com a tal, el deu tenir.
0: Sí, es diu una ciutat que diu té, per exemple.
1: A mi em fascinen els llocs més que les persones.
0: Val.
1: Tot i que hi ha persones que em fascinen, evidentment.
2: Abans de començar l'entrevista, Albert, jo crec que vull començar fort i és preguntar-te, Marc, creus que hem de jutjar el llibre per la seva portada? Perquè jo... sincerament ho faig, o sigui, una edició lletja no la compro, una edició bonica la compro.
1: Jo crec que no és si ho hem de fer o no, és que directament ho fem, i fins i tot la gent que et diu no has de jutjar un llibre per la coberta, de forma inconscient ho fa. Per tant, jo sempre dic que les editorials han d'apostar per cobertes boniques, precioses, d'aquestes que les vegis i et vinguin ganes ja d'agafar el llibre i llegir-lo, perquè tens molt de guanyat, perquè en una llibreria, en un aparador a les taules dins d'una llibreria, estàs competint contra centenars, contra milers d'altres llibres, sí, que evidentment has de triar l'atenció. Una editorial que ho fa molt bé és la L. Geminada, jo fa molts anys que ho dic, que fan unes
2: són
1: cobertes que són precioses, més senzilles, simples, tampoc les fan molt rococós, molt recarregades, i jo crec que això és un tanto per una editorial.
0: Tenim també la... Mira, tenia el nom al cap ara i...
2: Males Herbes, a mi m'agrada molt.
0: Bueno, Males Herbes és molt divertit perquè en Jordi Masó, l'escriptor, abans de publicar Males Herbes, ens va explicar en Ramon Mas, un dels editors, que en Jordi Masó, al seu blog, havia fet una crítica, però molt de fervor, sobre les portades lletges de Males Herbes. I finalment ha acabat sent un dels seus autors.
1: Esperem que li agradi la seva, no?
0: Sí, l'últim llibre, que no recordo ara com es diu, Recull de contes, em agrada moltíssim. Com es diu? No
1: jo no recordo el títol, tampoc.
0: I que sapigueu que el vam tenir per aquí assegut, a ell, que és pianista, també, pianista excel·lent, la gent de Catalunya Música n'està enamorada, i a banda d'un gran escriptor de ciència-ficció, amb molt d'humor pel mig, molt valor de Jordi Masó, jo anava a dir una altra editorial, que no me'n recordo, Periscopi, no.
1: Això anava a dir, Periscopi és que ha convertit directament la coberta en identitat.
0: Efectivament.
1: Si la gent, quan veu una coberta a Periscopi, amb la sinopsi allà davant, sap que és seva, i això és molt important.
0: L'altra cosa és que hem de parlar molt bé d'univers, també, perquè a la portada del teu llibre hi veiem una il·lustració de Enar Bayón,
1: sí.
0: Que ens expliques quin és el procés, quina és la teva petjada en això, o és la mateixa editorial que tira milles?
1: L'editorial en aquest cas em va preguntar com volia que fos la portada, quin estil volia que tingués la portada. Jo li vaig dir que seria important que sortís un capvespre, que sortís un lloc reconeixible de T, que és Trieste, en aquest cas és un moll, un moll que es diu el Moll Audace de Trieste.
0: No és Uranet, bueno, Uranetes no ho sembla.
1: Uranetes, uns ocells.
2: Uns ocells
1: sí, per aquí donant voltes, i jo també li vaig passar en aquest cas a l'il·lustradora una pintura de referència que m'agrada molt, d'Egon Schiele, que és un artista meravellós austríac de principis del segle XX, que té una pintura de Trieste que fa servir molt aquests colors del capvespre.
0: És que hem de parlar de Trieste com a enclavament perfecte per entendre Europa.
1: Sí, sí, tal qual.
0: Els períodes entre guerres, l'imperi austro-húngar, Itàlia, després... Bueno,
1: és un lloc on ha confluït tota Europa durant molts segles.
0: Absolutament, absolutament. I per alguna cosa, Marc, que tens una tirada de viatjar cap a aquests llocs increïble, em consta, doncs ha situat el seu llibre en una ciutat que es diu T i un punt, una inicial, però que al final del llibre s'explica que és Trieste. Després parlem d'aquest Postals del Montcoblido. Abans, però, Marc, deixa'm escarbar en la teva memòria.
1: Som-hi.
0: I anem a casa de teva quan eres petit. Recordo el dia que ens va visitar la Míriam Cano, que ens explicava que la seva col·lisió, diguéssim, amb la literatura adulta va ser quan la seva bibliotecària de confiança, en veure que la Míriam llegia molt, li va dir, t'obro la porta d'aquí dalt, fixa't que aquí tens a l'abast llibres adults, i va començar amb Carrie de Stephen King. Llavors, quin és el teu modus operandi per començar a llegir a full? Ets tu a casa i hi ha molts llibres a casa, com funciones?
1: Sí, el cert és que a casa meva sempre hi ha hagut molts llibres. La biblioteca dels meus pares és bastant gran. És curiós perquè és una biblioteca de gèneres molt reduïts. El meu pare llegeix només ciència-ficció. Ma mare llegeix pràcticament només novel·la negra, thrillers i de més. Últimament amb ma mare he aconseguit obrir-la una mica a altres gèneres, però jo tota la meva vida he vist el meu pare llegint a Isaac Asimov i a ma mare llegint a Philip Kerr, per exemple.
0: Sí.
1: I són dos gèneres que, curiosament, jo no llegeixo massa, però sí que és veritat que l'hàbit de la lectura l'he vist des de casa. No era un gran lector jo, com a adolescent, llegia el que em tocava al col·le i poca cosa més, algun còmic de petit, Mortadelo i Filemón, que els tinc tots a casa. A mi el canvi em ve quan, sent un adolescent, llegeixo Trainspotting de Irving Welsh. Tu ja ho sabies, Albert, perquè aquest és un tema amb el qual m'he posat molt pesat i segur que els experts ho vaig dir com a mínim 2, 3, 4, 5 programes.
0: Sí.
1: I és un d'aquells llibres que et canvia el xip, no? Que veus, hòstia, com mola això de la literatura, no tot és el que m'han ensenyat a l'escola, que també està molt bé, els llibres que et fan llegir a l'escola, però són diferents, i notes que t'interpel·la tu d'una forma diferent, que es poden explicar les coses d'una forma diferent, i al final això és el que busques en la literatura, o almenys el que busco jo.
2: Creus, Marc, que les lectures, sobretot del període adolescent que ens posen a les escoles, no ens ajuden a fer les paus amb la lectura? No només per les lectures que es trien, que jo amb el temps m'ha encantat tot Rodoré, o sigui, m'encanta, sinó pel fet que sigui una cosa obligatòria en un moment en el que vols fugir de qualsevol cosa que sigui obligatòria.
1: Jo crec que aquest és un problema, i l'altre problema és que són grandíssims llibres, són clàssics de la literatura universal o de casa nostra, però no se'ls hi pot dedicar les hores que mereixen aquests llibres. Està molt bé llegir a Mercè Rodoreda si tens 3 hores a la setmana per llegir, comentar, fer un mini club de lectura a l'aula. Si només tens una hora cada 2 setmanes que has de llegir de pressa i corrent, per torns i tot, doncs al final és normal que els xavals desconnectin i que no entenguin res del que estan llegint, no? Tal com els hi entra, els hi surt. Així que jo crec que, com tot en l'educació, és problema de temps i de recursos.
0: Sí. Mira, parlant de temps, estava mirant quin era el meu llibre més odiat de la meva època d'insti, de BUP, en aquest cas.
2: Com el llibre més odiat? Com l'has buscat?
0: Perquè...
2: El recordava.
1: Has posat a Google, el llibre més odiat, Albert.
2: Clar.
0: No, recordava el nom, però no recordava l'autor. És Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, que és un clàssic. És bastant, crec que és de detectius, si no recordo malament, però ambientat a la postguerra espanyola. I és un llibre que em va entrar tan malament en el moment. Què vaig fer? Doncs fa 15 anys, el vaig recuperar i el vaig intentar gaudir amb calma. I és un exercici que recomano a tothom fer.
1: I el va gaudir?
0: No és el meu llibre preferit, però m'ho vaig passar molt millor, perquè el vaig entendre més, hi havia més context, tenies més pòsit, diguéssim, no? Vull dir que és un exercici que trobo que pot estar molt bé, no? Agafar aquell llibre que potser no us va entrar, imagineu que Mirall trencat de la Rodoreda, en aquell moment no us entra i l'odieu, i us esteu perdent doncs una gran obra de la nostra literatura, obra que Marc Cerrudo controla poc, perquè sé que Rodoreda l'has llegit més aviat poc.
1: He llegit el que em va tocar llegir a l'escola, de fet,
0: doncs,
1: de Mercè Rodoreda.
0: Fes-me cas per una vegada de la vida, tio.
1: I són els deures pendents que tinc, el gran deute que tinc amb la literatura catalana és llegir més a Mercè Rodoreda. I sí, de veritat que fa temps que ho tinc a la pila. He comprat llibres de Mercè Rodoreda, però és que mai m'hi he posat.
2: També llançaré una en popular opinion, que és... pot ser un gran lector sense haver llegit tots, absolutament tots els grans clàssics, i és superlícit que diguis, pues no hi connecto amb Rodoreda, no passa res.
1: Hi ha gent que està obsessionada amb que has de llegir tots els clàssics si et vols considerar un bon lector. Jo aquí estic amb la Mariona, no cal, no tots hem de ser teòrics de la literatura comparada que pugui ser comentat en l'Ulisses de James Joyce com la Ilíada d'Homer i també Mercè Rodoreda. No, tu has de llegir el que et vingui de gust, principalment. Com més àmplia sigui la varietat de llibres que llegeixes, molt millor. Si llegeixes clàssics, també molt bé, perquè al final són clàssics per alguna cosa, però tampoc t'has de martiritzar si no has llegit a Mercè Rodoreda o altres grans autors i autores.
0: Escolta, tornant... Perdó, digues.
2: Res, era curt, que era deixar llibres a mitges, sí o no?
1: 100%, sí. Sí. I no mitges, a les 20 pàgines, si no t'ha agradat.
2: Sí,
1: jo soc molt radical amb això, sí.
0: A Marc, jo crec que ho saps, que em passa tota l'estona a mi. Molts llibres, motius. Perquè no deixeu discos a mitges, vosaltres, per exemple.
1: Sí.
0: Discos que dius, bueno, ja n'hi ha prou. Fins
2: ja,
0: aquí
2: però
0: ja...
2: sembla que amb la lectura...
0: Bob Dylan, has fet un disco massa llarg. I ja està, i el deixes, i no passa res.
2: Però la lectura i aquesta cosa que et diuen... És que no t'has enganxat a la trama, és que encara no havia arribat al punt àlgid. Però penso, és que el punt àlgid hauria d'haver arribat ja, no poder...
1: sempre pots deixar-lo i donar-li una oportunitat més endavant, perquè al final la lectura, al ser una experiència tan íntima, tan personal, potser hi ha moments de la teva vida en què un llibre no t'entra per X motius. Yeah. I al cap de 2-3 anys potser sí.
0: No sap funcionar, això. Crec.
1: A mi m'ha passat, eh? Sí, cop, mira, sí, amb algun títol, sí, a mi m'ha passat, però bé, tampoc passa res si l'abandones i no el tornes a llegir mai més, perquè és com tot, hi ha pel·lis que no t'agraden i les treus als 5 minuts i en busques una altra.
0: I no tant perquè no t'agraden, és veritat que a mi això em va passar amb Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que és un tuchamen increïble, que el vaig disfrutar moltíssim, però vaig dir, ja en tinc prou, el deixaré per més endavant, i passat l'estiu el vaig acabar.
1: És que hi ha llibres que poden arribar a saturar, tot i ser boníssims.
0: Efectivament. Escolta, estava pensant, el que anava a dir fa una estona, no sé, ara em remeto a un estudi sociològic que acabo de fer jo, partint de la teva experiència amb la teva mare i jo amb la meva. Pot ser que les mares llegeixin molt thriller, molta novel·la negra, perquè la meva mare no parava de llegir Agatha Christie, per començar, que van ser els meus primers llibres i els últims, segurament, de novel·la negra, i la teva mare també ens deies que estava aquí.
2: Confirmo que la meva també.
1: Sí. També, no?
0: Sí. Pot ser que sigui un gènere un gènere associat a un gènere determinat.
2: És que potser les mares estan fartes de tot i volen saber com apunyalar algú. Dient, no puc més amb la vida.
1: Ho llegeixen com a manual d'instruccions, sí. No, quasi. Doncs jo crec que, en aquest cas concret del gènere de la novel·la negra i el thriller, crec que ho llegeix molt tothom, saps? Sí. Perquè és un gènere que també hi ha molts homes, eh? O sigui, els clubs de lectura, per exemple, de

0: parell d'anys, vaig quedar segon els dos cops.
1: Oh, bé.
0: I allò em va traumatitzar.
2: Home, però segon ja és guanyar.
0: No ho veia així. Jo és que sempre he estat molt competitiu. He jugat a futbol des de molt petit i he tingut la idea aquesta de que tu quan participes a algú has de guanyar. Una idea molt tòxica, sóc conscient, però no ho puc evitar. Em passa amb tot. I vaig quedar segon dos anys consecutius i vaig dir, saps què, Marc? Deixa-ho i ja ho provaràs més endavant.
1: Pot ser que qui guanyés aquells jocs fos la mateixa persona?
0: Va ser la mateixa persona.
1: Tenies...
0: Núria Figueres, t'odio.
1: Què s'ha fet a Núria Figueres?
0: És d'aquelles persones que mai més tornes a saber res després de l'escola. També jo vaig anar a una escola on eren molts nens, a cada curs érem 100 o 150, per tant és normal que hagi perdut la pista de la gran majoria d'ells, però de la Núria Figueres en concret no s'ha pogut mai res més i entenc que no ha publicat cap llibre, perquè ara jo crec que me n'hauria assabentat.
1: Jo trobo que sí.
2: Ah, ara qui ha guanyat, Núria Figueres? Ara què?
1: Bueno, doncs mira, quedar segon no sempre és mala notícia.
0: Has vist? Em va donar la gasolina necessària, el foc necessari per seguir escrivint.
2: T'he de dir que acabo de trobar una Núria Figueres professional d'aeronàutica. Poder guanyar ella.
0: Ostres.
2: Potser no és ella, però...
0: A nivell de precarietat segur que està millor que jo.
1: Va, posem més música. Aquesta es diu Fenian, ens l'ha recomanat en Marc.

0: Són Nicap, els amics de Chiran, ara ho comentàvem fora de micro. No sé si esteu al corrent, oients, que Macklemore, el raper famós per haver-se posicionat i per haver fet cançons a favor de la causa palestina, ha estat acomiadat, diguéssim, abruptament de la gira de Chiran, com a taloner, crec que estava.
1: De taloner.
0: I pel que sembla, aquestes últimes hores, tres o quatre músics de la banda de Chiran també han baixat del carro, han dit que no volen participar d'això. Ni cap, no crec que fossin amics de Chiran, en aquest cas.
1: No crec, i si eren amics, jo crec que han deixat de ser
0: ràpidament. Ipso facto, sí. Escolta, Postals del món que oblido. Aquest llibre, la segona novel·la Marc, publica Univers, dona'ns tres motius. Sé que et costa molt vendre't i parlar de tu i de tu com a artista. Però ets artista, ets escriptor. Això ho has acabat digerint i acceptant?
1: No m'agrada la paraula artista atribuïda a mi mateix. En els altres sí, a mi mateix em sembla raro, estrany i de fet la trobo aliena, però sí, entenc que si escric i em dedico a l'art de la literatura, doncs això em converteix en artista.
0: Sí, ets artista, però també ets un paio, ets un gimbró també a la vegada.
1: Sí, saps? Sí, sí.
0: Vas al gimnàs cada dia a les 8 del matí. Vull dir que...
1: Toco una mica dels dos mons.
0: Va, tres motius per agafar aquesta novel·la. Aquí li poden... Mira, et faré preguntes tancades, se m'acaba d'acudir. Aquí li recomanes?
1: Aquí, doncs mira, coincideix amb un dels motius que et podria donar, és que crec que és una història que apel·la a tothom, perquè el parlar de la memòria i el parlar de l'identitat, el parlar de les coses que oblidem i els records que volem conservar, això és una experiència per la qual passem absolutament tots, i per tant jo crec que la història d'aquesta dona gran de Postals del món que oblido pot interpel·lar a qualsevol persona.
0: Vale, ara fil de cap, si t'agrada ta-ta-ta, has de comprar-te el llibre de Mercè Rodó.
1: Si t'agrada Lluny vol dir mai més, t'agradarà Postals del món que oblido.
0: Home,
1: però
0: no,
1: a part d'això,
0: Lluny vol dir mai més és el primer llibre de Marx.
1: Ara vaig a fer una cosa horrible, que és comparar-me amb un Nobel, però bueno, salvant les distàncies, moltíssim les distàncies, Jon Fosse, autor noruec, guanyador del Nobel de Literatura fa 3 o 4 anys,
0: que em vas recomanar tu que llegís, que vaig disfrutar-lo moltíssim,
1: perquè és que és una passada. Explica unes històries normalment que tenen molt a veure amb la memòria, amb l'identitat, amb les absències i de més, però ho fa construint uns universos que sembla que flotin, que estiguin desapareixent mentre els vas llegint, que és precisament el que vaig intentar fer jo en Postals del món que oblido, que s'està narrant un món que desapareix a mesura que avança el llibre.
0: Absolutament. Com es deia el llibre que em va recomanar i que vaig llegir i que de fet era d'un senyor, d'una parella d'ancians?
1: Sí, era Matí Tarda.
0: Matí Tarda.
1: Matí Tarda.
0: Fantàstic,
1: sí.
0: Llibre. És la millor descripció del fet de morir, del sí, procés de la mort, que he llegit gairebé mai.
1: Preciós.
2: I Marc, per la gent que a la lectura li costi, Postals del món, des del món que oblido, quina banda sonora tindria?
1: Doncs la que està sonant, segurament, perquè el llibre no el començo amb una cita, com s'acostuma a fer d'un altre llibre, sinó que la

cita de Postals del món que oblido és una cançó, és Postcards from 1962 de Explosions in the Sky, un grup instrumental melòdic de Texas que és perfecte per llegir el llibre.

0: Efectivament, amb aquesta cita, que no és una cita de John Fosse, per exemple, sinó que és simplement el títol de la cançó Postcards from 1952 de, i el nom del grup, Explosions in the Sky, parlarem d'aquest llibre, Postals del món que oblido, publica Univers, una novel·la construïda, jo diria que com un diari de viatge,
1: sí.
0: Que ens parla de memòria, sí, i com dèiem al principi, al final ens acaba parlant de la identitat, perquè què som sense la memòria? En què es converteix una persona que ha perdut els seus records? Doncs mira, una cita de cito al llibre, en un moment determinat la protagonista diu, sense memòria deixo de ser. Tot en un relat que protagonitza, i aquí trobo que és la valentia màxima a la que s'enfronta en Marc com a escriptor, una dona gran, una senyora vella, anciana, que fa un viatge a una ciutat determinada, que aquesta ciutat es diu T, i que té un clar objectiu, que és recuperar la veu de la seva mare, que havia oblidat. Primer de tot, Marc, et poses a la pell d'una senyora vella, com deia. Això, ja des del punt de vista de l'escriptor, ja és posar-te pedres al camí una mica.
1: Sí, jo ho vaig considerar...
0: que té 30 anys, 30 i pocs.
1: Ho vaig considerar un repte literari, pràcticament. Vaig anar a buscar una protagonista que fos el més allunyada del que sóc jo possible, perquè també és xulo fer aquest exercici d'empatia, de mimetització amb algú que és tan diferent a tu, i la veritat que em va costar al principi, el procés d'escriptura no va ser fàcil, però un cop vaig trobar el punt, va ser molt gratificant veure que tu com a persona ets capaç de posar-te en la pell d'algú tan diferent, i la veritat és que crec que és el gran encert del llibre. El llibre no funcionaria si el protagonista fos un tio de 30 anys o una noia de 40 o 50, jo crec que havia de ser una persona molt gran, i m'interessava que fos un personatge femení perquè crec que aporta una sensibilitat diferent també a la història.
2: Com et mimetitzes, Marc, amb una persona amb la qual tens un salt de gènere i un salt generacional? És a dir, com t'impregnes de la realitat d'una persona que mai seràs?
1: En aquest cas he estat traient-me capes. O sigui, he anat pelant-me la pell, com si diguéssim, fins a trobar el moll de l'os de qui sóc, la meva identitat, perquè crec que quantes més capes ens traiem de sobre, més similars som a la resta de persones. El problema és anar-nos posant disfresses i disfresses a sobre, que al final som irreconeixibles per la resta del món, però al final despullar-me d'aquesta manera em va ser, no diré fàcil, però sí que va ser la via per poder intentar arribar a pensar com ho fer una persona de 80-90 anys.
0: I atenció, aquest és un llibre, pot semblar contradictori amb una novel·la, però és que és un llibre molt físic, és com si, és com el teatre físic, no? Quan veus que algú, perquè és un llibre on la protagonista la maltractes, de fet no ets tu qui la maltracta, és la ciutat qui la maltracta, bàsicament. Aquesta senyora és una senyora molt vella que perd la memòria i que ho passa físicament malament, és a dir, passa per uns moments, no? Dins de la ciutat, caminant de nit, etc, que són dolorosos, i això també és part impactant del llibre.
1: Clar, ja és molt gran, està al final de la seva vida, per tant té un cos que és molt dèbil, se sent vulnerable, està més exposada a febres, al vent, a condicions climatològiques diverses, a sobre la ciutat s'erigeix com la gran antagonista.
0: Absolutament, sí, sí, això he pensat.
1: És el gran rival d'aquesta dona a l'hora de recuperar la veu de la seva mare, però també m'interessava aquesta fragilitat física contraposar-la amb un esperit i una voluntat i una valentia que crec que són molt importants i que de fet crec que són el que defineix el personatge protagonista de la novel·la.
2: Parlaves d'això de la valentia, però no t'ha fet també connectar amb la vulnerabilitat del pas del temps i, per tant, del pas del temps en la teva mare, en la teva àvia i en la pròpia mort. O sigui, jo no m'imagino escriure des de la vivència d'una persona que s'està pràcticament a punt de morir sense pensar que demà seré jo.
1: Sí, clar, al final jo tinc 35 anys ja, que encara es considera jove, jo no em considero tan jove com ho veu la resta de gent, però amb 35 anys ja t'ha donat molt temps a pensar certes coses de qui ets, de cap on vas, de quan s'acabarà tot, al teu voltant ja has vist persones que estimaves molt que t'han deixat, i això evidentment deixa marca, no? I tot això com a autor, doncs és la teva responsabilitat transformar-ho, convertir-ho en la història d'una altra persona que no ets tu, però allà al fons sempre hi haurà una pàtina universal, que és el que precisament pot interpel·lar qualsevol lector.
0: Marc Cerrudo, em coneixes de fa uns anys, sí. I hem parlat de llibres en directe a la ràdio, tu, i saps que jo sempre tinc una tendència important a muntar-me unes palles mentals increïbles.
1: I és meravellós.
0: Que els autors a vegades diuen, què estàs dient? Però jo en soc conscient.
2: Ens encanta.
0: I ho potencio. En tinc dues. Vinga. Al voltant d'aquest llibre. La primera.
1: Palla número 1.
0: Palla número 1. Aquesta protagonista viatja en aquesta ciutat té a través de les postals que el tiet enviava a la família des d'aquesta ciutat. Sí. El tiet vivia en aquesta ciutat i els enviava postals, o hi viatjava molt.
1: I viatjava cada any per temes de feina, sí.
0: I els enviava postals. Llavors, la mare d'ella, de la protagonista, deia: ens anem de viatge. I el viatge no era un viatge físic, era un viatge a través d'una postal, de la postal que enviava el seu tiet. I s'anaven a Trieste, a T. Les postals per ella són els llibres per tu? Perquè tu has llegit molts llibres de viatge. Tu, de fet, treballes en una llibreria especialitzada que és Altair, sí, en llibres de viatge. Podria ser, és palla mental, que tu no et veies venir, aquesta?
1: No me la veia venir, no, m'agafes una mica a contrapeu, però el que sí que et puc dir és que els llibres per mi són finestres. Al món, arreu del món, això ho he après treballant a Altair, on hi ha llibres de qualsevol país que et puguis imaginar, i sí que és veritat que tu llegint una novel·la de Papua Nova Guinea i després una d'Argentina, doncs entens moltes formes diferents d'entendre el món, de mirar-lo i de narrar-lo, que són importantíssimes. Crec que la postal no t'arriba a donar això, però sí que és veritat que la postal a mi em sembla un gest d'amor preciós que ja no es fa, perquè no és l'objecte en si. Normalment són horroroses les fotos de les postals, mega saturades, mal enquadrades, però hi ha una persona que ha perdut 10 minuts del seu viatge en triar-la, escriure quatre coses i enviar-t'ho a casa, i tot això ho trobo preciós. Així que jo el llibre el relaciono més amb finestres al món, amb formes d'entendre altres parts del món, i la postal ho veig com algo més íntim, com una, una carta d'amor entre dues persones.
0: T'ho compro, tot, però hi seguiré pensant la mateixa. Llavors, palla número 2, i diré un nom d'un escriptor, Melville.
1: Sí.
0: I Moby Dick. Per què ho dic, això? Tu imagines cap on vaig?
1: La veritat és que no, estic molt intrigat.
0: A veure, Moby Dick, el capità Ahab, té una obsessió i va a la recerca d'aquesta obsessió, i es posa en perill a ell mateix, perquè l'obsessió és capturar la balena, el catxalot, crec que és un catxalot.
1: És un catxalot,
0: Moby Dick.
1: Sí.
0: I aquesta senyora té un objectiu, i el té molt clar al cap, i se'n va a passar-s'ho malament, fins que passen coses o no passen coses. Això ja ho trobareu si llegiu aquest llibre, Moby Dick.
1: Doncs mira, Albert, t'ho compro moltíssim. Juro que no ho havia pensat, però
0: gràcies.
1: Té tot el sentit del món. En aquest cas, la dona gran que protagonitza la meva novel·la seria el capità Hub, la veu de la mare seria Moby Dick, la balena, i jo seria Ismael, el narrador de la història.
0: Tu series el polissó, no?
1: Exacte.
0: Sí, el que passa que la narració... Sí, tu series Ismael.
1: Jo no poso tractats sobre catxalots al mig de la novel·la, no, ja, són 700 pàgines, tampoc.
0: És una mica avorrit, la meitat aquesta de la novel·la, Moby Dick.
1: Hi ha moments desconcertants, sí, de Moby Dick.
0: Hòstia, tu estàs flipant perquè està molt guapa, no? Mm-hmm. Tot el viatge i aquesta cosa, aquesta obsessió, i de sobte un tractat biològic allà al mig que dius...
1: 70 pàgines,
0: sí, no? Però ja aniré jo a la Viquipèdia, senyor Melville, a buscar què és una balena.
2: Però ja fa una mica com per la Patina aquesta obsessiva, que de sobte diguis, ara et faig 70 pàgines d'Univers de les Balenes.
0: Ara moriràs avorrit. Veure, mira, aquesta novel·la és diferent de les que dèiem abans. No la deixes, saltes una part, ja directament.
1: Sí, directament, més fàcil. Fas una elipsi.
0: En fi, m'has d'explicar, parlàvem d'això, de fet, tota la novel·la jo no hi vaig caure, que era Trieste, no ho vaig pensar en absolut. Sí que vaig pensar en o bé una ciutat italiana o bé una ciutat de l'Europa de l'Est, per tant, allà estaríem, això sí.
1: Sí, sí,
0: però potser ho vaig pensar perquè et conec i perquè sé de les teves filies. Al final del llibre ho deixes clar, dius, aquesta novel·la va néixer durant una estada breu a Trieste el novembre del 23. Què et va impactar d'aquella ciutat? Per què l'has volgut posar com a protagonista, com a antagonista d'aquesta novel·la?
1: Jo portava molts anys obsessionat amb Trieste, específicament pel tema literari. És una ciutat d'on han sortit grans escriptors, on també hi han viscut grans escriptors. Sempre ho dic, James Joyce va viure molts anys a Trieste, va començar a escriure allà l'Ulisses, de fet, també altres, i això m'ha semblat...
0: Ulisses, per cert, deixa'm dir, ja recomano a Pila d'ahir que també anava de l'Odissea.
1: Anava de l'Odissea, sí.
0: Bueno, ja, no, tot lliga al final.
1: Aprofitem, sí, una mica d'espam. Doncs sempre m'havia fascinat aquesta màgia literària que hi ha hagut durant segles al voltant de Trieste, i això em va fer visitar la ciutat. També vaig conèixer arran d'això tota l'importància que ha tingut com a enclavament històric, tant per l'imperi austro-hongarès com perquè dona pas als Balcans, com perquè també van arribar a l'imperi otomà fins aquí, que va ser el límit, i tot això em va generar la necessitat d'anar a la ciutat. I aquests 3-4 dies que vaig passar allà vaig portar una llibreteta per anar anar prenent apunts del que anava veient, de la gent que... el tarannà de la gent, no? Curiositats que m'anessin vinguent al cap mentre estava per allà, una cosa que mai faig quan estic de viatge, i d'aquestes notes de viatge, quan vaig tornar a casa i les vaig rellegir, vaig dir, hòstia, aquí si poso una altra persona que no sóc jo narrant-les en primera persona, podria sortir una història, podria sortir una ficció.
0: És la teva musa, eh?
1: Sí,
0: aquesta
1: sí,
0: ciutat,
1: sí.
0: En realitat, se't desperta això. Per cert, no hem posat Franz Ferdinand, que ara estava pensant en aquells...
1: Veritat.
0: No? Mm-hmm. Que no sé si va estar a Trieste ell alguna vegada.
1: Sí, ell va... De fet, no sé si el van enterrar a Trieste o van fer un funeral d'estat a Trieste, perquè, clar, era Imperi Austro-Hongarès,
0: sí.
1: En aquell
0: moment.
1: El van
0: matar a Budapest?
1: El van matar a Sarajevo.
0: A Sarajevo, a exacte.
1: Franz Ferdinand, sí, jo diria que venia de pas després a Trieste i va passar per allà el cadàver.
0: En fi, posem el galgo lento, ja que no anem a Sarajevo, anem a Terrassa, d'on és aquest senyor que tenim assegut aquí.

0: tu puja la música que així la fem callar, jo la part més divertida.
1: Quin flauazo que té el Martí, el Galgo Lento, amb qui us coneixeu de Terrassa.
2: Ens coneixem de Terrassa, sí.
1: No sou de la mateixa generació, no. Però per allà, no?
2: Ell és més jove, ell és jove de veritat.
1: Ell és jove de veritat.
2: Jo ja no.
1: No, però... crec que està una mica en el teu mood, el Martí.
2: Sí?
1: Crec que té el mood també una mica de
3: pantaló de pinça.
1: Jove, però una mica viejoven, també.
2: Sí.
1: A la
2: ara està fent nova música, vaig veure l'altre dia, sí que veurem amb la nova música si segueix sent jove o ja ha fet el pas cap a la dolça maduresa.
1: Ens va molt bé la música del Galgo perquè ens porta pausa. No? A mi em frena, em baixa el ritme, aquest flow que té, reposat...
3: Pausa sexy, una mica.
1: Sí, pausa sexy i molt de fumar, també. Bueno, ho he deixat de fumar ell, però sempre hi havia molt de tabac pel mig, no? Com aquesta cosa ja nocturna de baixar el ritme.
3: Bohèmia, una mica,
1: i
3: fins
1: bohèmia,
3: i tot.
1: Sí. Per què dic això de la pausa? Doncs perquè l'hem demanat una persona que coneixes bé... que ens expliqui el seu moment de pausa. I jo crec que et pots imaginar qui és aquesta persona.
4: Hola, sóc l'Andrea Genovart. El meu moment de pausa, el meu moment de pausa és fer tàper. El capitalisme deu estar com molt content amb mi, no? Necessito fer alguna cosa ràpida que no se'm jutgi el que sigui malament i ràpida, i llavors em dedico doncs, a agafar coses que tinc a la nevera i fer coses, no? Arròs amb coses, amanida de coses, etcètera.

0: he posat una cançó de Led Zeppelin perquè m'ho he tret del forro, perquè aquesta cançó es diu Achilles Last Stand, és a dir, l'última batalla o l'última vegada que Achilles està dret, o està viu, bàsicament, que ens en remet també a l'Odissea, que per cert ahir, no sé si ho he dit, a la Pila, el programa que copresenten aquesta senyora, l'Andrea i en Marc Cerrudo, el nostre convidat, va ser tema central amb crítica cinèfila i també parlant de traduccions i tal, de la part de qui era la persona que ens visitava?
1: El Roger Aluja, editor de la Casa dels Clàssics.
0: Efectivament, que han fet la Ilíada i l'Odissea també.
1: Van fer la Ilíada primer i ara han fet la nova traducció de l'Odissea, el Pau Sabater.
0: S'han agafat aquí, no?
1: Sí,
0: també,
1: sí, sí,
0: a la onada increïble de l'Odissea. L'has vist la pel·li, tu?
1: He vist la pel·li,
0: jo
1: sí.
0: Jo no, tio, encara. Bé. És que hi havia la cua, ja s'havia de fer una cua molt forta per anar als IMAX.
1: Ah, clar, si vols anar a l'IMAX no sí. Veuràs la pel·li fins al 2030.
2: A mi m'han dit que t'avala una mica, que és una mica com una pel·li feta de reels. Saps que l'altre dia parlava amb la mama més Betlana d'un reels llarg? M'han dit que és una mica això.
1: Sí, això vaig veure, que cada escena, la mitjana de temps que dura són 2 o 3 segons. O sigui, està com tallat rapidíssim, pam, pam, pam, canvi de plano constant.
0: Quin atabalament. Bé, escolta, Andrea, la teva companya de la Pila, fa tàpers, però fa tàpers una mica així al vol. Vull dir, el primer que pilla, ta-ta-ta-ta. No sé per què tinc la sensació, escoltant-vos, que tu ets la persona ordenada del programa i l'Andrea és el caos.
1: És que ara, quan m'has dit que li havíeu preguntat a l'Andrea quins són els seus moments de pausa, m'ha sorprès que en tingui algun, perquè l'Andrea és una de les persones més espitades, hiperactives i divertides que he conegut a la meva vida, així que jo crec que ha dit lo dels tàpers per dir alguna cosa. Però sí, jo sóc el tranquil, jo sóc el calmat, i ella és la diversió també de la Pila i una mica aquest aixalabrament.
0: Per cert, impagable ahir el programa, el caos...
2: la màgia del directe.
1: Sí. Caos lèxic.
0: El caos lèxic que de sobte va aparèixer entre l'hebreu, la llengua, que parlen molts jueus, i l'hebreu edicions. Jo només us dic que hi aneu directes i vaja. Una cosa, deia això també, perquè tu escrius molt. És a dir, tu més enllà d'escriure els teus llibres, que et porten una bona colla d'anys o de mesos i molta dedicació, vas escrivint. I just ahir publicaves el teu Substack, que recomanem molt, oients, que seguiu el Substack de Marc Cerrudo, un tema sobre els clubs de lectura i la teva, no sé si sorpresa, perquè ja fa anys que estàs immers en aquest món, de veure'ls tan, com espais tan feminitzats.
1: Sí, és un tema que em cremava les mans des de feia molt temps. Jo fa molts anys que organitzo i dinamitzo clubs de lectura, i la realitat, i si parles amb tothom que es dedica al món dels clubs de lectura, et dirà que és que el 80-90% de participants sempre són dones, sí. I no hi ha homes, que al final ho acabes assumint, és així i ja està. Però em vaig proposar fa uns dies dir, investigo una mica, per què és això? Per què no hi ha homes als clubs de lectura? I la veritat és que vaig trobar opinions molt interessants al respecte, i la conclusió al final seria que homes i dones llegim de forma diferent. Els homes llegim per nosaltres. Jo llegeixo aquest llibre, em faig una opinió i se'ns acabó, aquí ningú m'ha de dir res més al respecte, i les dones en canvi llegeixen un llibre esperant trobar explicacions de qui són a través dels personatges, intentant compartir ressonàncies de la novel·la amb experiències personals, i clar, totes aquestes coses doncs les vols compartir al cap i a la fi amb altres persones, i per això els clubs de lectura estan plens de dones i no pas d'homes.
2: Teniu disponible aquest article de Susta que es diu Una agulla en un paller i un home en un club de lectura, i de subtítol té perquè els clubs de lectura només hi ha dones. I jo pensava, Marc, no és també una mica guai que de manera genuïna i natural s'hagin creat aquests espais com naturalment no mixtes, en els que les dones podem de sobte compartir les nostres merdes també amb l'excusa de la lectura, no? Que sembla, en l'article que publicaves, això, com que la lectura passi gairebé a un segon pla.
1: Jo crec que està genial, en primer lloc, perquè van com un tiro els clubs de lectura, i si només hi ha dones vol dir que les dones estan fent molt bona feina amb el respecte, i també és molt interessant també que potser tota aquesta catarsi emocional que hi ha dins dels clubs de lectura, on al final a vegades el llibre acaba sent el de menys, moltes dones són capaces de fer-la precisament per la poca presència masculina dins d'aquests clubs de lectura, perquè els senten que és un lloc segur, no? Per dir-ho d'alguna forma. Així que crec que hi ha parts positives, podríem dir, que hi hagi més dones com en els clubs de lectura, però també sap greu que hi hagi tants homes que llegeixin i que siguin incapaços de compartir el que han sentit amb una lectura, no?
0: Amb un disco sí que ho fem.
1: Sí,
0: no sé per què. Els discos, no? Lo de compartir discos entre col·legues i de...
1: Sí que ja, però compartir-los, però potser no comentar-los.
0: Ja, ja, no? Potser no és tan l'important.
2: Recomanes i au.
0: Sí, potser els homes sempre hem sigut més de compartir de, hòstia, com toca la guitarra aquest, com no sé què...
1: Aquesta cançó està molt guapa.
0: Aquesta cançó, no,
1: dius,
0: està molt guapa.
1: Aquesta cançó m'ha fet pensar en una exnòvia, això. Que no, això costa més.
0: Ja, és veritat, és veritat.
2: De fet, mira, llegint l'article, Marc, a mi m'ha vingut el paral·lelisme que a vegades hem fet, Albert, amb mi aquí el programa, que és, de la mateixa manera que les cuines estan a les cases, estan plenes de dones, però els premis, els grans chefs sempre són homes, trobo que també en la literatura l'acadèmia està plena d'autors masculins, mentre que els clubs de lectura, que són espais més populars, estan presidits per dones.
1: Sí, és que l'acadèmia és un tema, també un lloc que potser caldria renovar de forma urgent. A mi m'agrada deixar una mica a part l'acadèmia i fixar-me en altres llocs on, per sort, sí que cada cop hi ha més dones. Publicacions de llibre, autores, pràcticament ara hi ha les mateixes o més comes. Premis literaris, també, si mires els últims anys, les dones estan guanyant, no diria la gran majoria, però jo diria que sí que estan guanyant més dones comes als premis literaris, i això en part és perquè per fi se'ns està caient una mica la vena dels ulls i no tenim la fixació aquesta de que un premi l'ha de guanyar un home. Si tu mires els històrics dels grans premis literaris d'aquí a Catalunya, absolutament, fins a l'any 2010 o així, 95% homes, i no té cap mena de sentit.
2: Després d'escriure l'article, has arribat a alguna conclusió de com aconseguir que els homes no siguin l'agulla en el paller dins dels clubs de lectura? Jo havia pensat, no sé si estareu d'acord, en trencar amb aquesta idea de la teoria de l'energia masculina i l'energia femenina. Perquè crec que això ens dissemina més del que ens acaba unint, no? L'energia masculina com una cosa més de temperament, d'activitat, d'iniciativa, i la femenina com més de cures, de sensibilitat, d'intimitat fins i tot.
1: Sí, això seria clau. Crec que hi ha una feina que ha de fer tota la societat també per
2: desestigmatitzar.
1: Ara, gràcies per l'ajuda. El fet de que compartir sentiments era una vulnerabilitat que com a home no pots mostrar i que has d'ocultar a tota costa, jo crec que fent aquesta feina, sobretot amb les generacions més joves, crec que poquet a poquet podrem anar invertint aquesta desproporció tan bèstia. I per sort hi ha moltes iniciatives que ja van per aquest carrer. A l'article ho comento, d'uns nois francesos molt joves d'un barri d'Avinyó, d'un barri humil, que estan fent uns clubs de lectura a peu de carrer en un sofà tirat en una barriada d'Avinyó, que són xulíssims.
2: Us recomano veure la foto perquè és increïble.
1: Són increïbles. Són
0: MDLR,
2: MDLR és llegint al carrer.
1: Clar, que en aquest cas trenques l'estigma del gènere i també de classe, que està molt associat a la literatura, a l'elitisme i a les classes socials altes, i no, aquest nano estan demostrant que no és així, que ho poden fer amb molt èxit.
0: Si parlem de clubs de lectura, és perquè aquest senyor que tenim aquí assegut és un home que dirigeix o condueix clubs de lectura de la xarxa de biblioteques municipals, i posarem banda sonora a la xarxa de biblioteques municipals.

0: Pol Zakaria, que diuen aquí els estimadíssims Power Burkes, i Mariona, anava a dir, celebrem. Bueno, sí, celebrem, sí, que les bibliotecàries estan en lluita, que és un tema que arrosseguem des de fa molt temps. Les docents també ho estan fent, que és un tema que arrosseguem des de fa molt temps. Falten injeccions econòmiques des de fa molt de temps, i finalment doncs, la cosa ha hagut d'explotar d'alguna manera.
1: Posem-nos una mica en context, que és a partir de l'abril d'aquest any, vora el dia de Sant Jordi, no? El gremi de les bibliotecàries comencen a fer mobilitzacions per reclamar drets, per parlar sobre la precarització dels serveis públics, amb la transformació de la feina cultural, etc. I després de mesos de tensions, el dia 5 de juny decideixen convocar una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els caps de setmana. Jo crec que aquí, Marc, hem de trencar una mica amb la idea que tenim de la bibliotecària i també de la biblioteca com espais en els que es fa lectura i poca cosa més, però també són espais de socialització, encara que siguin en silenci.
2: Són espais claus de socialització per moltíssima gent. Són d'aquells llocs que fan un barri en una època que estem vivint, sobretot a les grans ciutats, on cada vegada els barris estan perdent més l'essència i estan deixant de ser el teixit aquell veïnal que al final donava sentit a la vida al carrer i al barri. Doncs jo crec que les biblioteques són un element clau per intentar mantenir i remuntar això, i evidentment les bibliotecàries doncs són les persones que mantenen a flot tot aquest intercanvi cultural i literari amb la gent del barri. Per tant, és que se les hauria d'escoltar més quan estan demanant unes coses tan bàsiques, que és per posar-se les mans al cap, que sí, encara sí. No els hagin donat.
0: Hi ha aquesta altra... mira, ara fa un moment, quan parlàvem d'aquest club de lectura i dèiem MDLRs al carrer fent un club de lectura, doncs justament les biblioteques són espais de socialització on la classe desapareix, on tothom hi té accés, i això també és molt important. Vull dir, no hi ha tants espais que en aquest sentit acullin transversalment tota la població amb els braços oberts.
2: Hi ha un meló molt interessant que crec que no es tracta suficient i que, mira, potser m'animo algun dia a escriure Substack un article al respecte, que és l'herència cultural que tenim. Pels pares, pels avis, per la família en general, la importància que té això a l'hora de que tu, després de més gran, siguis lector o no siguis lector, que tinguis de petit accés a una biblioteca, com per exemple jo vaig tenir, encara que fossin gèneres que al final no m'han acabat agradant tant com són la ciència-ficció i el thriller, a mi m'ha posat les coses molt més fàcils a la vida per acabar dedicant-me a la lectura. Si tu això no ho has tingut a casa, el lloc que no pots trobar és la biblioteca, no? I per això també considero que és una entitat molt democràtica que cal defensar a tota costa.
0: Escolta'm, hem de canviar de tema i hem de parlar d'obsessions. I ho farem gràcies a una veu que ara sentiràs de seguida, que crec que el coneixes una mica. Es diu Carles Planes.
3: Hola, sóc el Carles, amic de tota la vida del Marc. Com li dic jo, no sé si us pot explicar per què, però per una gran majoria el Marc jo crec que el veuen com un paio extraordinari, no? Amb un humor com molt àcid, imaginatiu i sobretot una profunda obsessió pel furgo, i això, amb això ja n'hi hauria prou. Però pels qui el coneixem des de fa 30 anys i no es veu tant des de fora, és que és un tio molt sensible, profundament empàtic i compromès, i crec que els seus llibres són una gran porta d'entrada, no? Per accedir una mica a aquest cor i a aquest cervell privilegiat que a vegades costa veure al principi. I crec que el que és fascinant és que no només pels seus lectors que no coneixen, sinó també pels que compartim la vida amb ell moltes vegades, els seus llibres és una manera també d'entendre algunes parts, alguns racons d'ells, no? que havien quedat inexplorats.
4: Ai, que no se m'oblidi, el Marc treballa en una llibreria de viatges i li fascina conèixer el món, però la gran ironia és que agafar un avió li fot una por terrible.
0: Obsessions i contradiccions a la vida de Marc Cerrudo, del nostre convidat avui. Obsessió i contradicció a la vegada. Tu que ets un tio just, amb una energia... Que no estic d'acord amb això que diu el Carles Planes. Jo crec que sí que se't veu d'una hora lluny, que ets un tio sensible i amb aquesta proactivitat a ajudar la gent i a abraçar. Crec, però... t'agrada el futbol, que és justament el contrari.
2: Em torna boig, sí.
0: L'altra banda de l'espectre.
1: Sí, però sempre. És compatible.
0: No.
2: És el que deia abans.
0: Sí, no, clar que ho és, però
1: sí,
0: però...
2: El que deia abans del gimnàs i els llibres, sí, que estic entre dos mons, doncs el futbol és la part del gimnàs.
0: I l'altra cosa són els viatges i por a volar, que això no ho sabia de tu.
2: Sí, sí, terror.
0: Terror, eh?
2: Sí, sí.
0: I n'has agafat molts?
2: N'he agafat bastants, no moltíssims, però n'he agafat bastants, i també n'he deixat d'agafar alguns. O sigui, algun cop he arribat a l'aeroport i m'ha agafat un atac de pànic i no no, tancar-me al lavabo i dir tu, nois, jo marxo cap a casa. M'ha passat, sí.
0: Això del futbol, sé que segueixes de prop l'actualitat blaugrana, també la terrassenca, ho sento. Com ho portes? Bé?
2: És que sabia que acabaria aquesta bulla. A més, esteu molt contents els de Sabadell, sí, perquè fan les coses bé.
0: Estem molt contents.
2: Però també, quan l'equip està tan en la merda com està el Terrassès de Fot, tant temps, també has de seguir allà,
0: No, però estem molt contents, també.
2: Sí, sí, no, clar.
0: Dius, com a terrassenc, dius.
1: Clar.
0: Nosaltres estem molt contents que l'equip teu estigui en la merda, com a sabadellencs. No ens enganyarem, som
2: no,
0: així.
2: No, no, és així, no passa res.
0: T'agrada el futbol, fins a extrem de veure un partit de la Premier League a les 3 de la tarda d'un diumenge?
2: Si no tinc res a fotre i el partit és interessant, sí, el veig.
0: Però encara que sigui una... Southampton contra... Brighton,
2: no, això no.
0: Això no.
2: Però si és un Arsenal, Manchester United, això són dos dels grans, això sí.
0: Bueno, doncs parlem de futbol, Mariona, digues, sí.
1: Sí, pilotes.
0: No té ni idea. No, fem una cosa. Parlarem de futbol i de porters, bueno, concretament. I ho farem gràcies a en Bernat.
5: Hola, sóc en Bernat, un amic del Marc de la infància. M'agradaria que li preguntéssiu al Marc... Quin problema va tenir amb un porter de discoteca o un porter de futbol de primera divisió?
0: Marc, si us plau.
2: En primer lloc, dic que quan el Bernat posa aquesta veu sempre m'espero el pitjor, perquè és la seva veu de cabró i, efectivament...
0: Veu impostada de... Ei, ara et putejaré, no? Tiraré un dart.
2: I aquesta pregunta, com la puc respondre? El que puc dir és que jo durant una època de la vida vaig tenir un passat on passava molt, on parlava molt de futbol, on era molt irònic, molt àcid, on em posava molts jugadors que em semblaven dolents directament,
0: sí.
2: I algun d'aquests missatges va arribar als propis jugadors.
0: A través de Twitter, per
2: a través de Twitter, per exemple, i un porter en concret no li va agradar massa i podem dir que em va amenaçar, sí, vaig ser amenaçat per un porter de primera divisió. Si tornes a escriure res de mi, ja et faltaran cames per córrer.
0: De quin equip?
2: D'un equip molt important de Barcelona.
1: I això no és denunciable? Home, que algú t'amenaci?
0: A veure, un moment. Ter Stegen és un porter que sempre s'ha enfadat, es va enfadar amb la gent del que no sortia d'aquí, també.
2: És anterior a Ter Stegen.
0: Vale, és anterior. Ja ens ho explicaràs fora de micro.
2: Ter Stegen ja té el lío, sí. No. Prefereixo no dir el nom. Perquè segueix vigent l'amenaça. L'amenaça segueix vigent.
0: Ah, sí,
2: Home,
0: espera, ara... posem una cançó, posem aquesta cançó. I ara, fora de micro, ho sento oient, això no es fa, però nosaltres ho farem ara mateix.

0: Va, que tenim molt poca estona per acabar el programa. Encara hem de sentir algunes persones que volen parlar de Marc Cerrudo. Amb aquesta música saps cap on anem, no? Vull dir, a banda del teu alter ego, saps qui ens ho explicarà, això? T'ho imagines?
1: Doncs no, la veritat.
0: Bueno, a veure. Amb Serializados i amb Trainspotting ens anem directes a l'amic Carles Parelló, a qui fa molts anys que no veig.
2: Estimat Marc Renton, crec que ara que t'escolta tota Catalunya és el moment de que justifiquis els teus viatges constants a l'antiga Iugoslàvia i la teva admiració profunda que frega la filia cap a tot el que olora a cementiri soviètic, perquè ens tenim preocupats.
0: Marc Renton.
1: Sí, és un altre nom. Em coneixen amb molts noms, com
0: sí,
1: sauran.
0: Abans ha dit, el teu amic ha dit Baus.
1: Baus, sí.
0: Què vol dir Baus?
1: Baus és una derivació estranya de boss, de jefe, que és com m'han dit molt temps els meus amics.
0: Vale.
1: Saps aquelles paraules amb els col·legues que les van distorsionant fins a ser una cosa absurda?
3: Una doncs mica això. Com la Peungeng.
0: Una mica com Miguel Maldonado, com diu Baus, ell també, que
3: també
0: és tan divertit. Un tio aquí admiro ja, que cada vegada més profundament Miguel Maldonado. Marc Renton.
1: Marc Renton,
0: per
1: sí,
0: què això?
1: Doncs el Marc Renton de Trainspotting.
0: Ah, clar. Vale,
1: sí, doncs ja la relació era fàcil.
0: No, és que no he llegit Trainspotting jo.
1: No has llegit Trainspotting,
0: no,
1: però
0: no,
1: la
0: no,
1: pel·li
0: no.
1: Sí que l'has vist.
0: Sí, home, sí, però no...
1: Doncs,
0: no
1: viu en McGregor, és el Marc Renton,
0: molt
1: i
0: bé.
1: A mi quan va flipar tant el llibre vaig dir, pues, aprofitant que em dic Marc, em podré Renton.
0: Això de les sèries d'on et ve, a tu?
1: Això de les sèries?
0: És una connexió, també, fas una connexió amb la gent de Serializados. Ets dins des del principi, com funciona?
1: Mira, el Carles, que ha fet abans l'àudio, ell va estudiar a la universitat amb tots els de Serializados. Jo els vaig conèixer...
0: Víctor,
1: Parelló i demés. Jo els vaig conèixer a través del Carles i com tothom va començar a mirar sèries en aquella, podíem parlar molt, doncs jo em vaig pujar al barco des de ben aviat, no sóc dels fundadors, vaig començar a escriure articles i al cap d'uns anys em van demanar que els hi portés les xarxes socials, que això ja fotrà quasi una dècada.
0: Què et fa més il·lusió del Serializados Fest, del festival d'aquest any? Que queda un mes, eh?
1: Uh-huh. Hi ha moltes coses molt xules, però portem amb l'Steven Moffat, que és un gran tòtem de la història de les sèries, creador de Sherlock, també showrunner de Doctor Who, i és una sort tenir a Barcelona grans noms com aquests.
0: Sí. Saps qui serà, no, aquí, veient Steven Moffat?
1: Qui?
0: El Roger Seró.
1: Ah, fan
0: segur,
1: número 1, no?
0: Segur que hi serà. Ens queda una nota de veu, i no podia ser d'altra manera que l'Andrea Genovart, la teva companya de pila, tanqués parlant de tu, perquè abans només ha parlat d'ella i la seva aparent pausa, que a mi fer tàpers així ràpid i no sé què, no m'ha semblat una pausa.
3: Fa arròs amb coses i amanida amb coses.
0: Sí, amb el que tingui, total, ràpid, saps? No m'ha semblat pausa.
3: No gaire.
0: Andrea, què en dius d'aquest senyor que tenim assegut aquí?
4: Jo no sé per on començar. Un minut em sembla poc. Llavors començaré a dir tota una llista de coses que penso en ell. Òbviament, la cosa de Trieste, obsessionat, perdut. Totes les pel·lis del món, totes les adaptacions de llibres ja se les coneix. Ja les havia abans que tu naixessis. Va al gimnàs, és molt heavy, va al gimnàs de 8 a 9 del matí. Una persona que és autònoma. No ho entenc. Escriu amb bastanta constància, també admirable. Sempre porta samarretes de futbol. Una persona tan pacífica i vinculada a un esport tan polèmic. No passa res, encara no m'ho obert aquest meló. I no ho sé, sempre, no sé, cada 6 mesos ha de fer un tatuatge nou.
0: Hem deixat això ja pel final. Necessitem veure el tatuatge nou.
1: Doncs mira, l'últim és a la cama.
0: No, no és el puc ensenyar.
1: És un tio amb passamuntanyes que després de cremar un container porta un ram de flors darrere per anar a la seva enamorada. M'agrada molt el contrast.
0: Ah,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí, és xulo.
0: Una mica Banksy, no?
1: Una mica Banksy, sí.
0: Doncs ja ens ensenyaràs a l'estiu que ve, perquè ara ja comencem a portar pantalons llargs tots plegats. Escolta, em queda ben poc, sí que diré que aneu directes a comprar aquest llibre, que la setmana del llibre en català podria ser un bon regal.
1: Sí, tant.
0: Un autoregal, vull dir, no és Sant Jordi 2, la Setmana del Llibre en català.
1: A més, jo estaré per allà 24-7, que sí que posaré una tenda que echo a 2 segons a la Setmana del Llibre en català, o sigui que si em veieu i l'heu comprat, us el firmo, encantat.
0: Però escolta'm una cosa, estaràs fent programa amb la pila. Quin dia és perquè et pugui veure la gent?
1: Dissabte 19 a les 11 del matí.
0: A on?
1: Allà al costat, just a l'entrada d'Arc de Triomf. Entrant a Arc de Triomf a la dreta.
0: Vale. I llavors estàs per allà signant, etc.
1: I llavors també faig una xerrada el dia següent, el diumenge a les 6 de la tarda, crec. El dimarts següent també estic allà presentant Trames, el videopodcast de la Setmana Lliure en català, que vaig presentar un dels programes. Així que sí, ja et dic, estaré allà cada sant dia.
0: Tu no t'estresses amb la gent que porta aquest senyor?
3: M'estresso, però és que ja veig la seva companya, que és autònom. Llavors,
1: ja. Clar, és que amb això...
3: La vida d'autònom és això.
0: Però fixa't en una cosa, l'Andrea és caòtica fins i tot a nivell expressiu, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Fa molt de riure, em fa la sensació que
0: està molt. A mi em fa molt riure.
1: És molt divertit,
0: l'Andrea Genovart. I a part, m'agrada molt com escriu, la mirada que té, és la punt dels dos.
1: 100%.
0: Però tu tens un to superrelaxat, malgrat el teu Google Calendar és l'Arc de Sant Martí.
1: És per supervivència, jo crec. Imagina't que fos jo tan atabalat i tan estressat com és el meu calendari, crec que hauria patat fa molt temps, així que aquest to pausat i aquesta calma és una mica per sobreviure el dia a dia.
0: Llavors la teva pausa què és?
1: La meva pausa és venir a pausa.
0: És venir a pausa, això és
1: molt. No, però els migdies és un moment molt de pausa, perquè jo sempre m'agafo un parell d'hores ben tranquil, els migdies de 2 a 4, per no fer res, per mirar algun capítol de sèrie, i a la tarda seguiré currant, però sí, els meus migdies són sagrats, són intocables.
0: Ens hem d'emmirallar en aquest senyor que ens ha visitat avui, perquè tu i jo, sí. Mariona, anem espitosos pel món, però vaja.
3: I més si em poses aquesta cançó de l'Areu Escampa, no m'ajudes a fer pausa.
0: Acabarem amb la Faram, una cançó que has triat tu.
1: Sí, són brutals, l'Areu Escampa, sí.
0: Sí. De fet, formen part de l'imaginari de la Pila, també són sovint 100%. Aquesta gent. Escolteu aquest programa, AICAT, els dimarts, i llegiu. En Marc publica Univers, aquesta meravella que es diu Postals del món Cublido. Felicitats, estimats.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Estàs molt bé. Ens veiem. Mariona Batalla, fins demà.
3: Demà xurros.
0: Demà xurros. La Xica Barata, DJ Xica Barata, de xurros con chocolate, la festa de l'Apolo, que segur que serà una bona estona. Demà punxar. Cançons sí, als plats, sí. Demà no llet, cap lletra.
3: Res.
0: Bueno, potser sí, ja ho trobarem. Adéu, que vagi bé.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOS.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadell.
3: Bona tarda, Gargastelltor.
1: Oh, que animat, com estàs?
4: Tia, molt bé, avui, amb moltes ganes d'aquesta tarda fantàstica. I tu?
1: Jo he de dir que avui m'he llevat a 11:15.
4: Por Dios, és a dir, fa un minut.
1: Energia... Sí, sí, m'he llevat. Bueno, és que m'has hagut de despertar, però jo poder dir-ho a les 3.
5: Sí que és veritat que l'acabo d'aixecar la gala.
1: M'ha anat molt bé perquè ara tinc més energia que aquests últims dos dies, que jo reconec que estava molt adormideta.
5: Molt bé, així m'agrada, doncs, amb les piles ben carregades per començar el programa d'avui.
1: Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
5: I avui, dimecres 16 de setembre, sabem que... Taylor Swift li ha cardat una bronca al seu veí per intentar apropar-se massa a casa seva.
1: A veure, però és el seu veí.
5: Sí, però, bueno, ella ha dit no.
1: I no.
5: Aquí. Bueno, ella i en Travis Kelce, aquest... perquè han demostrat que no estan per tonteries amb el que fa el tema de privacitat i el primer en comprovar-ho ha estat el seu petit veí que, bueno, ell sent una nova mansió a Ohio s'ha passejat massa a prop de la valla i tan punt el veí s'hi va acostar, ràpidament va sonar una alarma. A més,
1: mare de Déu, eh?
5: A més de l'alarma, el pobre xaval que devia estar regant les hortències va rebre un avís de veu que li deia que si s'acostava massa entraria en territori de la casa. Per tant...
1: Era ella dient, marxa! Era això, l'avís?
5: Get your fucking ass from here! Yeah, yeah.
1: Right now.
5: Oh, una versió country.
1: Right now.
5: Right now, get away of my house. If not, I'm going to call the policeman. Tot això quan la parella encara s'estava acabant de traslladar aquesta nova casa que els va costar, atenció, 5 milions de dòlars. Vaya, estem veient el videopodcast.
1: Vaya putada tenir la Taylor Swift de veïna.
5: Sí, és la pitjor veïna del planeta, però vamos... Que em caigui tu, un llam ara mateix, si no ho és.
1: Et mira i no t'ha caigut. A tu et falta una mica de sal i, bueno, a ella li demanes i ella truca a la policeman. Policeman.
5: Literal.
1: I ella, policeman, right now, please.
5: Get out of my house right now. Et surt ella amb la guitarra a la porta.
1: Amb la guitarra, sí, i tot el modelet de l'Air Store.
5: Sí,
1: sí.
5: Atenció, però, que aquesta xavala ja ha posat la seva petita alarma abans de poder cagar-se a tots els lavabos de la casa.
1: Ah, mira que bé.
5: Perquè n'hi ha ni més ni menys 11 de lavabos.
1: Ah, no, necessites, bueno, mínim 2 setmanes.
5: Jo no vull ser dura, però em sembla una cutrada de casa per només, o sigui, per 5 milions d'euros sent la Taylor Swift. Però bé, també té 8 dormitoris i un cinema a dins, que des d'on ella deu vigilar
1: el
5: els seus
1: somni.
5: Veïns. Segur que té tota l'estona càmera.
1: El meu somni, perquè ja sabeu que a mi m'acosta molt mirar una pel·li sencera. Llavors seria... Bueno, jo tindria un llit allà, posaria sí, una pel·li i cada dia dormiria perfecte.
5: Com un angelet i vindries, bueno, radiant en Love.
1: Clar, vindria radiant.
5: Pensava que tenia vistes al mar i resulta que el que té són vistes a un petit llac.
1: Bueno, que està molt bé, escolta.
5: Oh, no em queixo pas, eh? Ja no, m'agradaria viure-hi allà.
1: Un petit llac.
5: Bueno, si no hi és la Taylor Swift, al barri. Vinga, sí. Va. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
6: Jo el primer matinador i l'últim de Titus Carpa.
1: Els perfectes de la Lulivan han guanyat el Premi Salvarí 2026 a la millor lletra de cançó en català per enganyar-te. El premi està organitzat, entre altres, per ICAT i Enderrock i ha estat escollit pel públic, que sempre són els premis més fiables, perquè vol dir que realment li agrada a la gent.
5: Home, és que si no, aquí hi ha unes coses rares.
1: Si no, fa la típica de et convidem, no vens, ah, doncs no guanyes.
5: Very.
1: I això és molt lleig. Per tant, molt bé que el premi sigui escollit pel públic. La veritat és que la cançó és boníssima i la lletra està molt ben escrita. Com diu el títol, parla d'un engany amorós, però de la perspectiva de la persona que ha enganyat a l'altre.
5: Uf.
1: Això està molt bé.
5: Home,
1: trobo.
5: És d'aquest punt de vista que es parla poc.
1: Es parla poc i amb ell li turbopela. Perquè
5: també.
1: Si tu escoltes la lletra amb atenció, veus que li importa una merda, en realitat.
5: La lletra de la cançó i l'àlbum sencer, perquè ho vam analitzar un dia
1: sí.
5: I li turbopela tot, eh? El
1: li
5: meu
1: és
5: col·lega.
1: Igual tot, sí, sí, realment.
5: A
1: sí. Algunes de les altres cançons nominades eren El forner de l'osa, La volta al món, de Dan Peralbo, que per mi és el que hauria d'haver guanyat, bueno, o Festa i drama, de Maria Jaume, que també hagués pogut guanyar, la veritat.
5: Perfecte.
1: Però bé, ha guanyat la Luli Van. Hi ha gent que li recorda aquesta cançó a Manel.
5: A mi.
1: Ah, sí, a quina de Manel, si no saps ni què és Manel, que els confon amb els catarres.
5: La vibe aquesta de parlar amb la musiqueta de fondo i dir coses de persona normal. Avui m'he despertat i m'he fet un dit i sí, m'ha caigut que... un cafè al terra i he
1: després
5: pensat...
1: ha caigut un meteorit.
5: Literal.
1: Sí, és veritat, és veritat.
5: Seria Manel, literal.
1: Hola, i si fem un grup?
5: Jo crec que hauríem de fer un grup que es digués El Love.
1: No, El Love. Yeah. Avui ha vingut la Maria Jaume al programa i ens ha dit que es vol casar. I no tenim dit, vale, tia, invita'ns a la boda. I ella ha dit que no, que no, que no. I això és la tornada. Que ni de conya,
4: conya.
1: Bon, que no vindria.
4: Ni de conya, cigonya, vindràs al meu canavet.
1: I que tu la flipes.
4: Què has begut aquesta nit per pensar que jo et convidaria?
1: Mare de Déu.
5: Vinga, va, ara que ja ens hem actualitzat.
1: Com et dius, Maria Jaume?
5: De què xerraràs avui, Maria Jaume?
1: Doncs mira, avui m'he posat una mica tequi i us parlaré de la IA. I avui parlaré de la IA. I qui vindrà?
5: Doncs avui estem molt emocionades perquè passarà el cul d'en Carles Tamayo pel nostre sofà per parlar-nos del seu nou format a Eva i moltes més coses. I també tindrem la Marina Còrdova, que ens explicarà la seva obsessió del dia, que avui és Pitote, el Pitote, perdó, que té muntat l'Ed Sheeran amb el seu tour. És que he llegit Pitote i cada cop que llegeixo Pitote me poso nerviosa. Però bé,
1: és un guarro, no tens vergonya.
5: Que tia, tu creus que m'has posat Pitote? Ui. Bueno, però resulta que s'ha quedat sol el col·lega, normal, després del que va fer.
1: Normal, xotxo. Justament d'això parlarem també abans de marxar, perquè li farem una llista a l'Ed Sheeran d'artistes cancel·lats que podria incorporar com a taloners. Així no es queda sol i són totes les pringades juntes en un club.
5: Així m'agrada, el club de les pringues.
1: A més, avui, no sé si ho sabies, però tant per la d'Ohio haurem d'agafar un avió.
5: A on?
1: A USA.
5: A USA més?
1: No, a USA més.
5: Per fer què?
1: Bueno, per parlar amb la Lily Stevens, que està allà estudiant.
5: Toma,
1: ja. Hem de connectar amb ella, ho farem amb un Google Meet, però jo prefereixo vendre que estem anant ara mateix a l'aeroport.
5: No hauries de dir que ho farem per un Google Meet, perquè estem anant amb taxi cap a l'aeroport de Barcelona.
1: Està tothom cap a l'aeroport.
5: Tomi, per començar el programa amb el Feixó i Apuesto, cada dia ens queixarem d'alguna cosa que ens faci ràbia.
1: Avui em toca a mi! I em queixaré dels mandos, tia. Realment no n'hi ha per tant, però estic molt enfadada amb els mandos perquè, bàsicament, jo tinc un ventilador i un projector.
5: Vale.
1: Si jo agafo el mando del meu projector i l'engego, intento encendre el meu petit projector, se m'encén el ventilador i es posa a donar voltes.
5: I al revés amb l'altre?
1: No, el projector no s'encén. I llavors he de desendollar el ventilador, engegar el protector, tornar a endollar el ventilador i engegar el ventilador sense que es pari el projector.
5: Tia.
1: Llavors, pregunta, per què el mando del projector engega del ventilador? Je ne sais pas, però que deixi de fer-ho.
5: Gràcies.
1: Sí, i ja està, aquesta és la meva queixa, els mandos. No entenc el dels mandos.
5: Els mandos s'estan posant molt de moda, t'he de dir.
1: Per què?
5: Entre els meus grups d'amigues s'està... Bueno, està creant una tendència que, bàsicament... Aparteu les criatures un moment, vale? Que si no m'arrenyen.
1: Tapeu-li les orelles als vostres fills!
5: Us dono 3 segons. 1, 2, 3. Menors d'edat amb els dits a les orelles.
1: Les tres bessones!
5: Les meves amigues ara s'han obsessionat en comprar-se aquestes coses que vibren, que s'han de posar...
1: Al xotxo,
5: amb un mandito. I llavors li donen el mando a la seva parella sexual del moment...
1: Ets de debò, aquestes coses. Un woke que no tens vergonya. La parella sexual, el seu nòvio.
5: Potser no és el seu nòvio. Però bé, fan aquestes coses. Llavors, clar, jo de cop i volta trobo mandos per allà sobre la tauleta del menjador i penso, tant de mandos si només tenim una tele.
1: Pis.
5: Clar.
1: I quants mandos hi ha del teu pis?
5: No, ara del meu antic pis n'hi havia 2 mandos que me sobraven. No, per això t'he dit que és una moda! És una moda! D'aquí 2 dies tindré jo amb això posat i te'l donaré el mando a tu!
1: No, Albert...
5: Home, però, podríem fer-ho.
1: No, a mi això no m'agradaria, la veritat. Trobo que encara no hem arribat a aquest nivell d'intimitat.
5: Si volies liar-te amb mi...
1: Ah! Tenint en compte! Deixa'm acabar la frase, que tu no et vols liar amb mi.
5: Potser després del mando, sí.
1: Ah, vale. Llavors, vale.
5: Vinga, va, podem destapar les orelles als menors, així? Som-hi. Destapades.
1: Perfecte, ara que tenim les orelles destapades tots, ja sabeu que una novetat d'aquesta temporada és que vosaltres, oients, ens envieu una nota de veu al 667-07-6116, 667-07-6116, on ens digueu amb quina cançó voleu començar el programa.
5: Molt bé.
1: Escoltem-la d'avui.
5: A veure què ens diuen.
0: Hola, vull que la primera cançó del programa sigui Baby Wow de la Karol G, que és mi perfecta.
2: Benvingudes al Lo.
1: Doncs mira, posarem Baby Wow de la Karol G, que ha sonat aquests dies i a nosaltres ens agrada molt perquè saltem en el sofà aquest que d'aquí un rato passarà en Carles Tamayo.
5: És superromàntic, m'encanta.
1: Preciós. Oh.

0: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
1: Okay, sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
0: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
2: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
0: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
3: Me siento súper, me siento fantástico.
0: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
4: amunt,
0: però que al final són falses.
5: El rotllo, No m'agrada.
6: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
7: Estàs sentint el Lo.
8: Amb les cabres a l'estudi.
7: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
9: Apaga la llum que estem activats. Y lo pone bailamo pegado.
7: De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda.
9: Y lo pone bailamo pegado.
7: En directe a iCat.
10: Mira, un quart justos de 4 i seguim el Love Dicat. Som l'Alberto Gadel
11: i la Gala Castelltort.
10: I fa dies que vull parlar de IA, perquè últimament està la cosa que ni els guionistes del Black Mirror s'ho esperaven, família. És fort. Porto 3 notícies que m'han sorprès molt últimament.
12: Quin horror.
10: Sí, i ara les comentarem una mica i jutjarem i criticarem i ja està.
11: Cada cop que veig una notícia de IA, penso IU.
10: Vale. Primera notícia.
11: A veure, va, sí.
10: Escalfar motors, aquesta, va. Fa uns dies una trentena de robots van sortir a manifestar-se a Varsovia per demanar que la intel·ligència artificial no substitueixi els treballadors humans. És probablement la primera vegada que una manifestació, els manifestants són exactament el contrari del que, saps?
11: Sí, sí.
10: El que es protesta. O sigui, que la IA digui que no es faci servir, molt maco, la veritat.
11: Però...
10: evidentment no eren robots pensant per ells mateixos.
11: Ja, ja, anava a preguntar-te això, dic, d'on surt tot això?
10: Doncs mira, en aquesta manifestació hi havia robots humanoides i robots amb quatre potes d'aquells que semblen gossos, amb pancartes i missatges demanant més regulació de la intel·ligència artificial i protecció als llocs de treball. Evidentment, darrere la manifestació hi havia humans i és un acte, una cosa que busca cridar l'atenció i ha funcionat.
11: A veure, cridar-la.
10: Perquè si les varsovianes aquelles haguessin sortit elles al carrer amb pancartes,
11: els hagués sobat la polla,
10: no se'n recordarien ni elles ara ja.
11: Literal. Però els robots segur que no se n'entenen, però penso, ala, i li diuen, vinga va, avui us toca fer això, us donem aquesta pancarta i aneu cap allà. Perquè si són una IA o els has de programar i dir, haureu de fer així i cridar això.
10: Segur que els has de programar. No?
11: Vaya flop, doncs. Pensar que ho haurien fet, encara que sigui només diuen una ordre. Però igualment, quina cosa més horrible veure això, perquè penso, és el primer pas per saber que realment ens dominaran a totes.
10: Ens dominaran a totes, i això és el que diu literalment la tercera notícia que llegirem.
11: Ah, que
10: bueno, bé. I la segona també.
11: Joder.
10: Vols que vaya con todo?
11: No, bueno, vale, sí, tira per la segona.
10: Vaya con todo, perquè aquesta era una...
11: un dato.
10: Sí. La segona notícia, que és de les que més m'ha impactat els últims dies, explica que Anthropic, que és l'empresa creadora de Claude, va posar...

0: o almenys...
1: A mi no.
0: A tu no, eh?
1: A mi m'ho dia, però perquè jo...
0: Insultes.
1: Bueno, sí.
0: Doncs normal que t'ho dit,
1: tia. A vegades la insulto si no em fa cas. Penso, tens una feina, no tens sentiments. Jo estic tot el dia insultant per dins a la gent... per una persona que no és una persona a qui puc insultar, l'insulto.
0: Vale, m'assembla bé el plantejament, però
1: a
0: clar...
1: A més...
0: A veure si se te rebota un dia.
1: Quan les màquines ens dominin, jo seré la primera víctima. I a mi això m'agrada.
0: Per ser viral.
1: No per ser viral, perquè així no en sé res de la resta.
0: Sí que sí.
1: Jo no vull que comenci a matar gent i jo anar sobrevivint i no saber ni com, perquè jo és que no vull sobreviure. A mi si les màquines ens han de matar tots, que això és el que parlarem després... Jo no vull ser la que ho veu. Jo vull ser la... Si d'això, la... Han matat a una, la IA ha matat a una. Jo vull ser la una. No cal ni que surti el meu nom. Ha matat a una. Jo. Jo, de veritat, m'ho ofereixo.
0: Jo penjaré un reel.
1: Què diràs?
0: Diré, recap de la gala.
1: Oh, que mono.
0: I farem els millors moments de la gala. Editadets, amb música trista... Te sembla bé?
1: Sí, que hi haurà.
0: No ho sé, veurem.
1: No, perquè jo no ho sabré.
0: Te l'envio per WeTransfer a on siguis.
1: Al cel.
0: Me vindràs de veure quan siguis un fantasma?
1: No.
0: Tu sabràs?
1: No et vindré a veure. Tu em parlaràs quan s'acabi el loft?
0: És que quan siguis un fantasma, clar, ja no ens parlarem segurament, no?
1: Vale, bueno, va, seguim amb la notícia.
2: Ara sí que t'enfadis per aquest comentari.
1: Aquest projecte consisteix, bàsicament... a comprar milions de llibres físics publicats abans del 2022, que és quan la IA va començar a popularitzar-se en la generació de textos. I què passa? Que molts d'aquests llibres que han comprat són de segona mà i, per tant, molts també primeres edicions, exemplars molt antics, ben conservats...
0: Hola.
1: I el que fan Anthropic, en aquest cas, quan els tenen, però també Amazon i se suposa que OpenAI, que és el ChatGPT, però que és la IA que jo faig servir, a mi m'ha dit que ells no ho fan, però segur que sí, és... tallar l'enquadernació, tallar el llom del llibre amb maquinària hidràulica, separar-ne totes les pàgines, escanejar-les, i quan ja tenen la informació que volen, potser el llibre que només hi ha una còpia al món, destruir-los.
0: Ah, molt bé.
1: No, ja està, ja ho tindríem. Ja tinc jo la informació, per lo que em dóna a mi la santa gana, doncs, bueno, el rebento.
0: Quina cutrada. Jo t'anava a dir, tia, que divertit ser la persona que ha d'estar pàgina per pàgina fent una foto per pujar-la al xat.
1: No, és tot màquina.
0: Això és tot màquina, quina merda.
1: I tallen els lloms i destrueixen els llibres. Primeres edicions, llibres que no es poden trobar...
0: Legal. Jo crec que no hauria de ser-ho, però com que ho deuen fer als Estats Units, que allà no existeix res...
1: Clar, segur, i és legal. I crec que sí, perquè el llibre és teu, saps?
0: Però hauria d'estar protegit, no?
1: Vivim en un món turbocapitalista.
0: Literal. Ja,
1: hauria d'estar protegit, no sé si està protegit, la veritat.
0: It should. És que hauríem de dominar nosaltres el món, loca. Quin horror.
1: Nosaltres dos.
0: Sí, seríem
1: Próximo
0: Walkers.
1: Sí. El més fort és que Anthropic ho va fer així perquè va considerar més pràctic comprar els llibres físics i destruir-los després, d'escanejar-los i fer el que hagin de fer, que negociar els drets digitals a cadascun d'aquests llibres. Perquè ja que els has escanejat, podrien estar a internet, que trobo que haurien d'estar a la vida real, en una biblioteca, protegits i ja està, eh? Però ja que els compres perquè es pot, haurien d'estar publicats a internet i que a mi ara, si em dóna la gana, busqui llibre, bla, bla, bla, i em surti el llibre.
0: Doncs hauria, en un PDF perfecte i gratuït.
1: Doncs no els hi sortia a compte i, per tant, no ho van fer. Que penso, potser no es tracta de considerar que és més o menys pràctic, ja que amb els meus datos t'estàs forrant, jo no vull ser... com es diu, conspiranoica, però ja que amb els meus datos t'estàs forrant, que això és un fet, com a mínim no destrueixis la informació a la que tinc abast.
0: Sí que és cert.
1: M'entens? No sé. És una mica com la biblioteca d'Alexandria.
0: Literal.
1: O una mica com Fahrenheit.
0: Per mi és com... O sigui, lo de la IA per mi és com la invenció de la impremta, però in a bad way.
1: In a bad
0: evil.
1: Way. Evil, sí, t'ho anava a dir.
0: Evil impremta.
1: És la Evil. La Evil. En uns documents interns van explicar que això no es podia saber, que el que estan fent no es podia saber i que era molt confidencial.
0: I com se sap?
1: Pues perquè algú ho ha filtrat, però vull dir, si això no es podia saber,
0: imagina't
1: que no sabem. Oh, a mi em fa una por. I espera't, perquè l'última notícia encara és pitjor.
0: Ara que no podré dormir.
1: Parlant d'Anthropic, bueno, amb aquests clarament se'ls ha de tancar l'empresa, tenim una última notícia. Es veu que fa pocs dies, Jacob Coxon, un investigador de 27 anys, molt sexy.
0: Sí?
1: Sí.
0: No tenim foto?
1: No tenim una foto perquè he considerat que no havíem de tenir una foto, perquè llavors estaríem 20 minuts parlant de lo guapo que és.
0: I lo malo?
1: A tu potser no et funciona, eh?
0: A veure, com és? Té barbeta?
1: No.
0: Bigoti?
1: A tu no t'agradarà.

0: funciona a mi perquè...
1: Si em funciona, què?
0: No et funcionarà, tu, et farà asco.
1: Veus? Ja no.
0: Et fa asco.
1: No, no, m'està funcionant.
0: Sí!
1: T'ho prometo per la meva vida. A més, aquí dalt també és ell, aquest d'aquí dalt.
0: Aquest, sí.
1: És un sexy de cuidado, loca.
0: Sí, oi?
1: Mare meva!
0: Pues aquest pedazo de sexy...
1: Què li
0: passa? Que s'ho mereix tot en aquesta vida. Ha decidit que després de treballar per OpenAI i Anthropic, que és l'empresa on està treballant actualment, va decidir que deixava l'empresa perquè la IA ens pot matar a tots.
1: Perdona.
0: Sí, sí, sí. Es veu que en Coxon, jo prefereixo dir-li Pere, m'agrada més, vale? En Pere treballava precisament en el desenvolupament dels models i en el seu escrit de comiat va dir que Open, que ni OpenAI ni Anthropic estaven actuant amb prou responsabilitat. I que les empreses estaven avançant cap a sistemes que fossin capaços de millorar-se a ells mateixos. Llavors, en el moment en què no hi ha contacte humà en això, trobo que sí que pot ser perillós, i ell afirma que és molt perillós perquè no saben com es controlaran. Perquè, clar, si tu vas fent la millor de la millor de la millor de la millor de les versions, arribarà un punt que els humans no ho entendrem, no? Si cada versió és millor que l'anterior,
1: quina pot,
0: sense que els humans ho puguin controlar, és que arribarà un punt que no entendran què estan millorant i, per tant, ens ho mirarà, ella, com a Black Mirror.
1: Que asco. I hauré de tirar el router per la finestra.
0: I ni així et salvaràs.
1: A veure, si vaig a tomar pel cul i no hi ha internet ni electricitat i vaig amb foc... Clar, vindrà un humanoide a matar-me.
0: Ai, no, quina por. No m'ho diguis. No, no, em trobo malament, no m'ho diguis.
1: Me trobarà desnuda, segur, perquè estaré desnuda en el campo.
0: Sí, sense wifi. Estaria superdesnuda.
1: I sense electricitat, què faig? Pues anar desnuda. Joder, macho, quina merda la vida. Ara estic enfadada. Tu, no ens ho mereixem.
0: No, no ens ho mereixem.
1: Algú pot parar a la IA? A ningú li importa la IA.
0: Ell va dir literalment que té por que tot això pugui arribar a provocar una catàstrofe existencial i que ens acabi matant, que hi ha com més d'un 10% de possibilitats de que això passi.
1: Vaya flopada de dia avui, tio. Entre que plou a la tarda i que m'han dit que em matarà el puto ChatGPT, em sembla el pitjor dia de la meva vida. És el meu cumple, però al revés.
0: I per què ningú para? Perquè, segons ells, moltes d'aquestes empreses pensen que si ells frenen, un altre continuarà. O sigui, Anthropic pot pensar que si ells paren, OpenAI seguirà i, per tant, avançarà més. OpenAI pensa el mateix de Google, saps? I així, així, així, fins que, jo què sé, els Estats Units pensen que si ells ho prohibeixen, la Xina seguirà. Per tant, ningú pararà. Perquè si paro jo i els altres segueixen, jo és com que estic parant per res i a sobre m'estic quedant endarrerida. M'entens?
1: Deixem d'utilitzar la IA ja totes, tia.
0: Jo vull deixar d'utilitzar la IA.
1: Jo també, perquè a banda de que em sento tonta,
0: sí,
1: sento que sóc partidària d'un crim.
0: Jo també. No m'agrada, em sento molt culpable cada vegada que la faig servir.
1: Molt bé, doncs prohibit IA.
0: Ara la deixo de pagar.
1: Va, jo també, me la subscribeixo.
0: Petita dada que fa que en Coxon encara sigui més sexy, ja per acabar, ell va marxar de l'empresa abans que li donessin una part de les participacions que tenia l'empresa. O sigui que ha perdut molts diners.
1: Que vingui ara mateix el Love.
0: Que vingui ara mateix el Love!
1: Sí, que vingui ara mateix en directe.
0: No sé si tenim el seu número, però segur que l'odien ara tots i el volen
1: això,
0: matar.
1: Això, deuen haver-lo filtrat per Twitter.
0: Segur que el volen matar.
1: Literal.
0: En fi, fins aquí. T'han agradat aquestes notícies? No, però he sigut
1: no,
0: entretingut
1: sí.
0: comentar-les? Sí.
1: Que tinc ara, estic trista, però bueno, posa'm alguna cosa per animar-me, va.
0: No sé si t'animarà.
1: Per què?
0: El que tinc preparat per tu.
1: Per què?
0: Perquè és de Gina Stein i el Moliner.
1: Joder, és broma. És
0: es
1: broma.
0: Es diu Amb qui estaràs? Te la poso.
1: Que s'hagi tristota, oi?
0: Te la poso, vale?
1: Va, posa-me la sencera.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Estàs sentint el Love.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: Passen 3 minuts de les... Ai, de 3:45 de la tarda i seguim al Loft Picat amb la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I avui passa pel Loft un convidat que ens moríem de ganes d'entrevistar, en Carles Tamayo, periodista, cineasta i creador de contingut, conegut sobretot per les seves investigacions sobre sectes, estafes, pseudociències i altres formes de manipulació amb un estil perfecte per ser entès per absolutament tothom. Carles Tamayo, benvingudíssim al Loft.
3: Què tal, com esteu?
2: Nosaltres molt bé, i tu?
3: No, molt contentes d'aquí. És que just ara, porto aquí una hora jo esperant, perquè arribo molt d'hora sempre a tot arreu. I porto una hora sense fer res, tranquil·lament llegint, que tu has dit, està de moda llegir, no
2: tinc
3: per què.
2: És veritat, està de moda llegir.
3: No, però llegir, s'entén, no?
2: Sí, a veure, sí, sempre s'ha llegit, però ara si llegeixes ets més guai.
3: No, no, a mi em fa vergonya. Jo prefereixo, jo per això porto...
2: Et fa vergonya, però has estat aquí a la recepció de Catalunya Ràdio llegint una hora. A veure, em fa vergonya.
3: Ara, just només entrar de cop en contacte d'una productora que ja ets enviat unes coses, i li dic, ara no puc, que tinc una entrevista. I diu, no, mientras estás cagando.
2: Ah, vale.
3: Ja li he enviat una foto, però em va fer vergonya que em veiéssiu fent-me una foto. Aleshores, per això us explico tot.
2: Ah, vale, no passa res. També ens has explicat que just abans d'entrar t'han demanat un àudio per la Wikipedia.
3: Sí, aquí teniu un tècnic vostre, d'aquí de Catalunya Ràdio, infiltrat, que treballa d'amagat a la Viquipèdia. I es veu que una cosa que jo no sabia, tu sabies això, m'has dit, jo no tenia ni idea.
2: Perquè a mi m'encanta llegir les Viquipèdies de la gent que admiro, vale? Llavors, molt sovint em llegeixo el del Manel Vidal. Hi ha un àudio del Manel Vidal dient, hola, sóc en Manel Vidal.
3: Pues ara, en uns dies hi haurà un meu, perquè m'ha vingut,
2: quins
3: i posarà un àudio per
2: ara
3: la Viquipèdia.
2: Ara t'ho miraré. Potser ja hi és, que són molt ràpids.
3: L'ordinador està connectat aquí a la màquina de...
2: No, clar que no, no som tan modernos encara.
3: Hem d'acostar-nos al segle XXI.
2: Però mira, jo te'l poso aquí, superfeu.
3: Un ordinador sobre un altre ordinador.
2: Sí, és demencial, mira.
4: Veure, bon dia, em dic Manel Vidal i Boix. Vaig néixer el 28 de juliol de 1989 a Salt i sóc guionista i podcaster.
1: I t'has fet el mateix?
2: Podcaster amb totes neutres.
3: Però tu saps que això pots llegir-ho a la pròpia Viquipèdia, no?
2: Sí, però així saps la veu que té la persona. A mi m'agrada.
3: Però entenc que si entres a veure a la Viquipèdia, el Manel Vidal, algú hauràs escoltat, deia, entenc. No és un escriptor. Si dius, hòstia, un escriptor, saps?
2: Ah, bueno, fa il·lusió també, no?
3: Clar, un escriptor que no sé quina veu té, doncs mira, doncs encara.
2: Però encara clar, no hi ets, eh?
1: Però clar, si ho has de fer només
3: d'un...
2: T'escoltaràs quan hi sigui.
3: Home, jo cada dia estaré entrant.
1: A veure què tarda, cronometre-ho, doncs.
3: Sí, clar.
1: A veure si és ràpid. Escolta, aquesta nit a les 8 del vespre s'estrena el teu format increïble però fals.
3: Jo me'n vaig molt per les rames, vale? Voleu parlar del programa o voleu que parlem d'altres coses?
1: Farem de tot.
3: Vale.
1: Llavors, s'estrena Eva, en aquest en principi analitzaràs les estratègies que s'utilitzen en el món de la màgia per persuadir-nos i les compares amb les tècniques que s'utilitzen, bueno, que utilitzen els venedors de fum. Així és com es defineix.
3: Aquesta és la sinopsis, sí, sí, l'has llegit molt bé.
1: Posem una mica d'ambientació.
2: Harry Potter no.
1: Sí, he posat cinto màgia, ja
3: però
1: està.
3: Però què li passa a Harry Potter?
2: Bueno, que llegis de modern, vosaltres? Molt joves som. Sí.
3: Però
2: no
3: molt joves,
2: veus,
3: què vol dir? Clar, que jo soc generació Harry Potter, eh?
1: Quin horror.
2: De quin any és?
3: Jo del 95.
2: Posa la Wikipedia, no m'ho diguis, vaig a buscar-ho.
1: Del 95.
2: Del 17 de gener.
1: Però no és tan gran, llavors.
3: Home, joder, no. Jo, a veure, tan gran, depèn de qui em comparis. Amb un nen de 15 anys, sí, sóc molt gran.
2: I és del 95, que m'estàs
1: comparant. Clar, no, sí, tenies...
3: De quin any sou vosaltres?
2: Del 2010. No, del 2005 i del 2004.
3: Ah, 2005? Ens portem 10 anys? Mm. Hòstia, però sóc molt gran, llavors.
2: Clar, és que no sé per què diu que no, t'està fent la pilota.
1: Està... No, però perquè he vist 95 i pensava que eres més gran. I llavors m'ha sorprès.
3: L'hòstia de cop, eh? No, jo crec que semblo l'edat que tinc. És que a mi sempre m'han posat més anys perquè vaig començar fent coses com molt joves, però jo crec que hi ha atrapat l'edat que tinc.
1: Doncs mira, veus, això és el que m'ha passat.
3: Jo crec que la gent pot pensar, bueno, 30 i pocs, no?
2: Això vol dir que d'aquí 10 lluiràs 2 anys?
1: Aprox.
3: Què diríeu, que tinc 30, quasi 40 anys, no?
1: No.
3: Ara estic començant assustada.
2: Però no tens quasi 40 anys, no?
3: Per això, però no ho semblo.
1: Després dels 30 hi ha una mena de buit legal que no saps exactament quina edat tens. O sigui, des de fora, ho dic.
3: Jo tinc moltes ganes de tenir canes, eh?
2: És broma.
3: No, tenir el cabell tot blanc m'encantaria.
1: Tens alguna, no?
3: Però tinc una aquí davant, una, tinc una. A veure, es fa zoom.
1: És veritat que en tens una aquí davant. No, aquí, no?
3: Aquí.
2: Ah, sí, no, sí.
1: En aquí, a l'altre contó.
3: Sí, sí. Ojalà, i a partir d'aquí que vagi tirant enrere.
1: Toma, ja.
3: És el meu somni. El desig pel 2026 seria aquest, que acabi amb canes.
1: Joder, pues
2: bueno,
1: tens
2: pues
1: poc temps,
2: ho portes molt malament.
3: Que la gent amb canes envelleix de cop rapidíssim, eh? De cop passes de tenir 30 i pocs a tenir 40 molts.
1: Però perquè hi ha aquest impàs que de cop i volta han de començar a sortir. Llavors, tu què fas? Estàs amb clenxes grises i clenxes marrons fins que se't posa tot del mateix color o el vas tenyint fins que ja és tot el cabell blanc?
3: Perquè llavors... La natura.
1: Tu seguiràs,
2: molt bé.
1: Eh?
2: Sí,
3: vosaltres perquè... què?
2: Jo no ho sé, perquè sóc molt jove, acabo de néixer, vale? Llavors no puc prendre aquest tipus de decisions encara, no. Si tu tenyeixes i llavors et comencen a sortir les canes, arriba un punt que has de tenir mig cap blanc i mig cap marró. És molt millor el procés.
1: Ja. Embrace. Bueno, Antoni Cruanyes va aparèixer d'un dia per l'altre amb els cabells blancs.
2: Bueno, és veritat.
1: Llavors, jo no sé què faré. Tinc l'esperança que em surtin totes a la vegada.
2: I tu per què vols fer-se de la màgia?
1: Ja.
3: A mi la màgia... Ara anem a parlar del programa,
1: sí,
3: no?
1: Sí, tornem ara al programa.
3: El canal d'Eva. Això entenc que si ho esteu veient esteu a Eva, no? Perquè
1: sí.
3: Doncs
1: la... sí.
3: Pues aquest mateix canal, si aneu al... És que la meva àvia està molt preocupada perquè diu, jo això no, jo no sabré trobar-ho. On has mirat el teu programa?
2: A Trescat.
3: No, és que Trescat estarà a finals de novembre, crec.
2: Bueno, però la teva àvia, pues li poses tu quan vagi de casa seva.
3: Exacte, jo li dic que li passaré un link. Per on me'l passaràs el link? Jo li dic per Instagram, perquè WhatsApp no el té a l'app, a l'iPad. Té un iPad.
2: Ai, que mona, l'amo.
3: Per poder-ho veure en gran, i diu, clar, però WhatsApp aquí, si m'envies per WhatsApp no podré entrar. Em sortiré en petit al mòbil i no veu bé. Llavors, mi àvia està agobiadíssima. I això, tot per culpa de que no està el Trescat.
1: Bueno, doncs mira, a veure, reclama-ho. Passa el vídeo al YouTube i ja...
3: Aleshores, jo li he dit que l'enviaré per Instagram i ella jo crec que si obre Instagram a través de l'app de la tablet, ja podrà veure.
2: Aquí no l'hem començat. A dos quarts, portem 9 minuts i anem per la segona pregunta.
1: Perfecte.
3: Però què passa, preocupa?
1: No.
2: Sí, que hem de... hi ha coses que ens obliguen a preguntar.
3: Ah, us obliguen a fer preguntes? Home, això no pot
2: bueno,
3: ser.
2: Bueno, t'he de preguntar, per collons, alguna cosa que ens puguis avançar, una mica d'exclusiva?
3: Jo que l'he fet vosaltres.
2: Sí. És que a sobre, que el fem nosaltres, perquè vinguis clar, i entalpetes així.
3: Vale, no, a veure, increïble però fals, és un problema, com molt bé has dit, comparem les estratègies de manipulació que utilitzen certs vendehumos, venedors de fum... Mm? No? En català?
1: Sí, sí.
3: És que venedors de fum no és tan guai com vendehumos, que no és una paraula junta.
2: Digues el que vols.
3: Hem vist que per internet, el Softcatalà, hem vist que que vendehumos en català seria fanfarró, i nosaltros hem canviat per fumfarró. Bueno, les comparem amb les estratègies de manipulació que fan servir els mags. Aleshores, parlem de màgia i participen mags. Tenim mags internacionals. Ve la Gabriela Lester directament dels Estats Units al nostre programa modest del canal Eva.
1: Aquesta que parla en anglès, no?
3: No, jo que parla en anglès.
1: Vale. Que ho he vist al reel i dic, ara li parla en anglès, per què?
3: Perquè és internacional.
1: I per què us heu gastat mig pressupost al primer capítol? És l'únic que sé del teu programa.
3: Bueno, quan vegis l'inici... A veure, jo estic acostumat a fer coses a YouTube. I a YouTube jo tenia 50 euros i 4 pals.
2: Vale. Com la Batguiar, un micro i un sueño.
1: Literal.
3: Literalment era això, era una càmera i un sueño. I clar, aquí és veritat que de cop ens van donar una mica més de diners. Que són una quantitat de diners que per fer un programa són molt, molt pocs en realitat. Però jo vaig pensar, uah, ara tenim pressupost. I llavors m'ho vaig gastar tot en els primers minuts del capítol. I veureu un inici avui, aquesta nit, al canal Eva.
2: A quina hora?
3: A les 8, no? Molt bé, mira, s'ha documentat. Això no ho posa el vostre guió?
1: Sí, sí que ho posa.
3: No, bueno, passaré a veure què us heu preparat. Va, quina és la segona pregunta?
2: Algun secret que ens puguis avançar, una mica d'exclusiva?
3: No, que ve la Gabriela Lester. Que no
1: això
3: sabia
1: es veu al tràiler.
3: Ah, coses que no es vegin al tràiler.
2: Ah,
3: clar, és que tot sembla una cosa que al final acaba sent una altra, perquè una mica la vida va d'això.
1: Vale.
3: Aleshores, és com hi ha coses que semblen una cosa i de cop, bum! Que tens pressa.
2: No, a veure, vols que llegeixi el WhatsApp i així saps que la Mariona Córdoba, directora del Loft, o Escampaboires en català, petita proposta, t'agrada?
3: Ah, Escampaboires està molt bé. Pues mira, si està interessant, veig que els únics que no els interessa aquest tema és a vosaltres.
1: Com era fumfarró?
2: Una cosa, m'ho mereixo?
1: No ens ho mereixem.
2: Què ens està passant?
1: Vinga, va, parlem de tu, Sobi.
3: Ah, parlem de mi.
1: Sí, ara anem a analitzar-te una mica. Hem estat investigant, vas estudiar cinema a l'ESCAC.
3: Sí.
1: Vas entrar a la primera. I això és un dubte personal que tinc.
3: Sí, sí, jo crec que a la meva edat no hi havia tanta gent entrant, potser, no sé.
1: Vale.
3: Sí, vaig entrar al primer any.
1: I les proves d'accés, però eren també com tot aquell procés que fas de crear i no sé què, era més chill.
3: És que jo he estat un friki des que era molt petit. Aleshores, des de fa molts anys que anava fent com curtmetratges i tal, i sí que és veritat que tot això ens van dir, què has fet? Aleshores jo vaig entregar com...
2: tenies moltes coses.
3: Moltes coses de nen Super 8. Heu vist la pel·li de Super 8?
1: No.
3: El JJ Abrams.
2: A veure, això de quin any és?
3: Pues clar, jo què sé, 2000... Igual és 2010, ojo.
2: Vale, pues jo 5 anys, mira, això.
3: Bueno, és una pel·li per nens petits.
1: Ah, vale.
2: Com es deia la pel·li?
3: Super 8. No veus Super 8? Està molt guai.
2: No. Jo
3: una
2: mirava...
3: pel·li d'aventures, de JJ Abrams.
1: Llavors eres el típic cinèfilo, no?
3: Friki, sí.
1: Però ja el friki que li agrada...
3: És que
1: el cinèfil
3: és gent que li agrada veure pel·lis i tal, i a mi m'agrada sempre fer-les.
2: 2011,
3: 2011, hòstia, ho he clavat.
2: No, has dit 2010. A veure, és que...
3: Té raó.
1: I quina és la teva pel·li preferida, o tampoc? O sigui...
3: La meva pel·li preferida és Regreso al futuro. I ara, el llibre que estava llegint aquí, el Michael J. Fox, que és l'actor que surt a Regreso al futuro, no para de treure memòries de la seva vida. Va treure un que es deia, no sé què, era Michael J. Fox a Life, o a Memories, no? I és les seves memòries. Ha tret 4 llibres més que totes donen sensació de ser biografies i ara m'he comprat l'últim pensant a veure de què parla i efectivament parla també de la seva vida quan estava gravant Regreso al Futuro.
2: M'encantaria ser així.
1: Però quan ets així...
2: Te la turbopela tot.
3: Jo penso, no fa falta imaginar-te moltes coses, és parlar de la teva vida.
2: Vale, però has de tenir uns collons com un toro perquè no et faci vergonya, eh? Treure 4 llibres sobre el mateix, que siguin sobre tu.
3: Sí, però està molt guai.
1: Disney, de los 80, llavors normal que estigui podrit per dintre. Allò devia ser horrorós.
3: Que té Parkinson, aleshores això està guai, que saps?
1: Que ho expliqui, no, la seva vida.
3: Sí, perquè s'ha de parlar del Parkinson, no?
1: Suposo.
3: No rieu, no rieu.
2: Jo no estic rient.
3: Jo des que m'he començat a llegir aquest llibre fa 5 minuts estic molt sensibilitzat amb el tema.
1: Perfecte. Escolta, tu sempre...
3: Ara tindré una pregunta parlamentària.
2: Sí, va, vols que et treu una altra pregunta del guió? Sobre el Parkinson no tenim rep, però bueno, te la penso en un moment, si vols. No, no?
3: No, no, jo vull que sentiu que la feina està valorada i que ho podeu preguntar.
2: Vale, va. Tu sempre havies volgut fer pel·lícules d'animació, però ara ets el rei del documental. Què va canviar dins teu? Què és aquesta pregunta?
1: Sí, perquè no sé, tota la rata parlava de pel·lis infantils i me dirà que la seva pel·li preferida és Shrek, de cop i volta.
3: No, Toy Story m'encanta. Toy Story, Regreso al Futuro. És que com a cinèfil, veus, no sóc molt bon cinèfil. Un bon cinèfil et diria la meva pel·li preferida, 2001. Ciudadano Kane, saps? No.
2: No, jo m'adormo quan vaig al cine.
3: Home, no.
2: Sí, sí.
3: En sèrio?
2: Sí, sí, molt. Em va superbé per dormir.
3: Però hi haurà alguna pel·li que no t'adormis, no?
2: Cronos, però perquè ho vaig trobar demencial. Llavors, si m'enfado, no m'adormo.
3: Has vist Cronos?
2: És que dos cops.
3: Jo no l'he vist. He vist el tràiler i em desperta com... O sigui, feia falta una pel·lícula d'això tan recent.
1: És el debat que vam tenir aquí, també.
2: No, jo, per mi no és un debat. Feia falta tan recent, sí. Feia falta que fos una puta merda pel·lícula. Això no feia falta.
3: Merda per què?
2: Però perquè no diu res.
3: Com que no diu res? Algú dirà.
2: Bueno, sí, parlen, però per parlar d'aquella manera no cal parlar. A vegades s'està molt bé callat. Perfecte. Què va canviar dins teu?
3: No sé, a mi sempre m'han agradat això, les pel·lis infantils, les pel·lis d'animació, pues, Regreso al Futuro, el meu somni seria fer pel·lícules perquè els nens petits poguessin somniar. Sé que, veritat, jo què sé, em vaig apuntar a una ràdio local, a la Ràdio Premià de Mar, vaig començar a fer, com, jo què sé, reportatges, vaig obrir un canal de YouTube, em va anar bé, i sempre m'ha agradat molt el documental, o sigui, sempre he mirat molts documentals, és veritat, però... Tampoc jo de petit deia, ostres, vull fer documentals, és veritat. A mi m'agradaria de cop fer un volantazo, deixar els pedrastes i anar-me a fer pel·lícules per nens.
2: En sèrio?
3: No sé què està passant, però s'està trencant l'estudi. Vull dir, hi ha un efecte de so que estan posant en bucle.
1: Està caient a tros.
3: Només és un pressupost per un efecte, eh?
1: No, en tenim més, en tenim
2: a
1: més.
2: A veure, Samba, tira'n algun més.
1: Sí, ha una mica de hemeroteca.
2: Veus, aquest també és de disparos.
3: Està molt bé.
1: Cuita.
2: Mira, l'encanta.
1: Just estem passant per la zona de rebentar l'estudi. D'aquí una estona arriba als paris.
3: Quin record, és com quan anava amb la Renfe, que s'escoltava això. Quan anava a la universitat, agafava la R1 i la R4, i, ostres, era això cada dia.
2: No t'estàs recordant l'entrevista amb la d'aparellada?
1: Sí, una mica. És la mateixa puta vibra.
3: Per què?
2: Seríeu superamics.
3: Em sona molt la d'aparellada.
2: És la cuinera. No hi has parlat mai? No. Crec que seríeu amics, no és broma, t'ho dic de veritat.
1: Com es deia el restaurant?
2: A Semproniana.
1: Vés-hi.
2: No he estat mai.
3: Vale, aniré.
1: M'han recomanat parlar amb tu. Cap plat, parlar amb tu.
2: No sé de què parlaríeu, però seria molt raro. Ojalà grava-ho.
3: Ara m'escoltaré, entraré al canal d'Eva i em miraré la de parada allà.
2: Veus? Molt bé. Has explicat en alguna ocasió que l'Auronplay va ser el teu referent per començar a fer vídeos a YouTube. Entenc que parlaves de l'època del 2017-2018.
3: Jo això no he dit mai, això.
2: Adéu! Has fet una entrevista amb el cul!
1: No, al diari ara ho vas dir.
3: No, potser està tret de... Jo és que mai he mirat YouTube, realment. I quan em vaig obrir un canal de YouTube, jo no sabia que era YouTube. Jo mirava Buenafuente a YouTube.
2: Molt bé.
3: És el Titanic que s'està enfonsant. Vull dir, jo ja tinc, crec, algun tipus de TDAH. Sí,
2: no, ja t'ho dic. Jo no soc psicòloga, però t'ho juro que el tens.
3: Sentireu més estímuls, jo em despisto. El cas que jo no mirava res de YouTube, llavors un dia estava escajat. Amb el món laboral i tal, no sé si us ha passat a vosaltres, però...
2: Sí, cada dia.
3: Pues sí, aleshores va arribar un moment que vaig dir, tomar por saco tot. Me'n vaig a obrir un canal de YouTube. Aleshores li vaig dir a la meva germana, que és més jove, no tant com vosaltres, però més jove, del 98, ella és. Li vaig dir, què fa la gent a YouTube? I em diu, no sé, mira't Auronplay.
2: Ah, molt bé.
3: Vaig mirar Auronplay i em vaig dedicar a analitzar, sobretot, el llenguatge audiovisual que jo utilitzava. El rotllo, doncs, això, en primera persona, angular, jumpcut, saps? Vull dir, la narrativa visual, com un friqui.
2: Sí,
3: em vaig fer un dossier. I vaig fer la sèrie de reportatges.
2: Vas fer un dossier.
3: Vaig fer un dossier de punts que ha de tenir la següent cosa que faci.
1: A veure quins punts eren.
3: Ho podria buscar, però això era pues, el rotllo d'angular. O sigui, a nivell formal, el rotllo d'angular, amb jump cuts, que no hi hagi rotllo contemplatiu, l'estructura narrativa de James Bond, que comença amb algo i media res. Saps? Era tot així. Eren coses que jo m'havien recordat de complir en el següent format, que va ser la infiltració al mar
2: bé?
3: De Troia. Jo, un estiu, era estiu, i vaig dir als meus cosins, jo acabaré aquest any, en un any tindré 100.000 seguidors a YouTube. I em van dir, ala, puto flipao. que això m'ho diuen molt. En aquest cas, a vegades és veritat. Però és veritat, va anar molt bé. I després vaig dir, vale, doncs ara m'agradaria fer una sèrie per una plataforma. Vaig a començar a pensar. Aleshores va sortir-ho, com que fer un monstre. És que m'ha anat tot... Ara estic fent ràbia, no? Igual? M'està anant tot plantejat.
2: Per primera vegada estàs parlant d'algú que t'hem preguntat, llavors, mira, estic interessada.
1: Veus com era un referent que m'heu renyat?
3: No, era un referent.
1: Anda, huevo, la tia!
3: Mira, va ser un referent durant aquell mes que vaig mirar el que feia.
1: Però era...
3: I vaig mirar les bromes telefòniques que feia.
2: Oh,
3: que
1: molt
2: divertides.
1: Bones, eren increïbles. I aquella entradeta que... Jo que m'alegro, no sé què. Uf, pelos, eh? Però bueno. Creus que ara mateix seria igual de senzill, però que enganxés igual un vídeo d'aquest estil? Rotllo, si tu tornessis a fer el mateix vídeo una altra vegada des de zero, creus que podries arribar a 100.000 seguidors de cop i volta com et vas proposar en aquella època?
3: És que una mica la sensació cada vegada que comencem una cosa nova, pues ara amb Increïble però Fals, fa uns mesos amb el programa de televisió espanyola de Se nos ha ido de las manos, Cómo cazar un monstruo, el de YouTube i tal, sempre em dona la sensació d'estar començant des de zero i pensar, ara això no veurà ningú.
1: No tirarà.
3: Sempre anat bé, aleshores jo crec que si de cop... Ara he deixat YouTube perquè vull fer coses amb més pressupost i tal, i també una mica més ambicioses, però jo crec que si el dia de demà dic, venga, tornem a fer algo exclusivament per YouTube, jo vull pensar que sí que funcionarà.
2: Has deixat YouTube per sempre? Ara estic molt trista.
3: No, perquè segueixo penjant tot a YouTube. O sigui, ara, Increïble però Fals, va al canal de YouTube d'Eva.
2: Però no és el teu.
3: El Colabo, sí. I llavors sortirà també el meu canal i també els programes de Se nos ha ido de las manos de Televisió Espanyola també els pengem a YouTube.
1: Però deixarà de ser el teu contingut? És a dir, perquè entenc que tu també obres el teu canal de YouTube per quedar-te a part del mitjà tradicional i poder fer coses més lliure.
3: O sigui, lliure és que... això m'ho pregunta molta gent, però jo la sensació que tinc sempre és que em donen completa llibertat en tot.
2: Bueno, és mai que si fas el que et dona la puta gana, perquè mira aquesta entrevista.
3: és que potser ja és aquesta sensació, eh? A Televisió Espanyola sí que hi havia reunions que era una mica això de... Jo què sé, saps? Fes el que tu vulguis. Era, no sé. Clar, a vegades també hi ha com molta gent gran que no acaba d'entendre molt el llenguatge de la gent més jove gais.
1: Però tot i així te diuen, tu calla i fes el que vulguis.
3: També,
2: bueno, calla.
3: També...
1: La prova per ells, diuen. Deixa'm en pau.
3: És que també han anat molt bé dos coses. Primera, que normalment tot ho coproduïm amb Bambú Producciones, que ho porta Ramon Campos, que és un tità en el sector visual. Aleshores, si de cop arriba alguna pressió o algo, a mi jo crec que no m'arriben. Arriba ell, ell ho para, i no sé si ha passat mai, eh? Jo crec que no. Però també és veritat que tot el que hem anat fent, tot ha funcionat. A nivell d'audiència, aleshores també és aquesta cosa de si algo va bé no toquis. Potser el dia que comenci a fer coses que no vegi ningú, potser ells em diran no. Ara s'ha de posar cairons, no puc amb els cairons. Hi ha una gent que treballa al sector visual que no volen que posem cairons i que diguem nos vamos a Màlaga i que surti un cartell molt gran que digui no. Màlaga. I jo dic, ja s'entén.
2: Però que són viejos, segurament. Són viejos.
3: Li dic, hi ha un plano que es veu, es veu a la Renfe que posa destinació Màlaga i jo dic, vamos a Màlaga. Fa falta que hi hagi un cartell que posa Màlaga?
2: Però totes aquestes idees que et surten, on les apuntes, al mòbil? O sigui, tu les apuntes o...
3: O sigui, les idees no són només meves.
2: Entre idea i idea fa pinta que no et dona temps d'apuntar-t'ho al mòbil.
1: Literal.
3: Hi ha moltes coses que sé que m'apunto i a vegades... Saps que hi ha gent friqui d'aquests guionistes que diuen no, jo a vegades em desperto per la nit, m'apunto...
2: Fas això, eh?
3: No, jo no. Jo prefereixo dormir i penso, si no me'n recordo és que tan bona no serà.
2: Vale.
3: I el dia següent dic, hòstia, què era? I dic, vale. Però no totes les idees són meves, o sigui, amb el Fernando Cervera, que treballem junts, moltes són seves també, anem fent un pim-pom. I les millors surten a partir de parlar, això és veritat, eh?
1: I no te fa por que, a mesura d'anar fent i anar fent més continguts, arribi un punt que siguis lo suficient reconegut com perquè no et puguis ni infiltrar ni cardar enlloc sense saber que allò has d'estar? Això sé que és una pregunta tipiquíssima, però sí, realment no és una
2: pot teva. Perquè bigoti ja no serveix.
3: No, però és que m'ho han preguntat molta gent i sempre penso, és veritat, no sé, teniu raó, però sí que anem fent coses i
1: va passant bé.
3: I va passant, aleshores... També és veritat que jo no m'agrada mentir, aleshores vaig... No sé mentir, de fet. I vaig moltes vegades de cara. Ara, si l'altra persona no pilla de la missa a la mitat, m'agrada molt aquesta frase.
2: Molt bé, en castellà.
3: Com és en català?
2: No sé, ho estic buscant un moment. De la missa...
3: Teniu una illa interna de 3CAT que...
2: Google.
3: Ah, Google, eh?
2: En català.
1: A veure.
2: De la missa a la meitat. La traducció és literal, eh? Perfecte.
3: Jo crec que no, eh? Jo crec que aquí vindrà un lingüista...
2: Català.
3: No s'entera de la missa a la meitat.
2: Sí, és veritat. Si això ho diu mi àvia. És veritat. Sí, sí.
3: Té àvia que igual té 55 anys.
2: No, collons, que en té 85.
1: 26, vale.
2: És supervieja, mi àvia.
1: Llavors, és això, que tu no saps mentir, per tant, estàs a la boca del llop i te la pela, per tant, sí. Si allò no tira i s'hi tira endavant.
3: Sí, és que hi ha molts temes que al final acaben caient i molts que tiren endavant. I com estem fent tantes coses de manera simultània, sempre acaben sortint.
1: I tens pensat alguna cosa molt bèstia? Allò que diguis, és el teu projecte de dir, buah, vull fer una puta barbaritat, no puc fer-ho ara perquè necessito molt de pressupost o perquè no m'atreveixo, o que tens allà apuntat al teu mòbil en una nota random de fa 30 milions d'anys?
3: Sí, hi ha moltes coses...
1: perquè és il·legal.
3: Hi ha moltes coses que són il·legals. A veure, no hi ha res il·legal.
2: Com
3: tot,
2: ara?
3: Tot sempre s'ha de buscar la manera de... No, bueno, cada... o sigui, sempre tot el que volem fer... Ara està quedant rara la frase.
2: Sí, molt.
3: Tot el que volem fer, a vegades sí que l'advocat ens diu, hòstia, cuidao. Però sempre hi ha una manera de fer-ho legal i al final hi ha molts departaments d'advocats de totes les productores i tal que treballen, aleshores no, cap problema. Però sí que és veritat que hi ha coses que penso, uah, això si algun dia surt seria xulíssim, però igual no acaba sortint mai. Saps? Tipus. Aleshores, tipus, no t'ho diré.
1: Ala.
3: Però clar, sí que són coses que penso, ostres, això estaria xulíssim. Però igual també, com que fer un monstru, vam estar 4 anys fent-ho. Aleshores, el primer any que estava jo fent-ho, pensava, uah, això si surt algun dia estarà guapo.
1: I ara estàs fent alguna cosa que sortirà, que si sortirà, bueno, si surt serà guapo.
3: Sí, sempre estem fent coses. Sempre estem fent coses a sac o roto. Sac trencat. Aleshores, és com a vegades penso, igual no sortirà mai, no veurà mai ningú, o de cop pilla una línia i mostra, ara tenim un final. I llavors es tanca i s'empaqueta i s'emet.
1: I ja t'han xutat alguna cosa que estigui editada i tal, però que no t'ho vulguin publicar?
3: No, perquè en realitat, o sigui, a veure, per exemple, no sé si està lleig d'això aquí, a 3CAT, però jo he vingut aquí a presentar coses que han dit que no, ho hem fet a un altre lloc i després ens han vingut a dir, escolta, Carles, volem això mateix. Jo ara ja és tard perquè ho estem fent a una altra banda, o ja ho hem fet.
2: Ah, sí, això els encanta. Jo els PowerPoints els faig per Eva, però abans eren meus. Una cosa que faig jo al meu petit Instagram. Això els encanta. Quan veuen que funciona, llavors exacte, ho volen, però llavors ja, mala sort. Bueno,
3: exacte, una mica la filosofia és aquesta. Aleshores, pues, sempre, o sigui, hi ha molt, la quantitat de plataformes que hi ha és immensa. I hi ha moltes plataformes, en realitat, que ens demanen coses. L'únic que, com no em puc dividir...
1: Clar.
3: No, o sigui, de moment estem ara a posar el 3CAT, a Televisió Espanyola, i veurem.
1: I lo de la màgia va ser idea teva? O te van dir, ei, volem fer això, te sembla bé si ho fas tu?
3: No, mai, ningú, mai, res del que fem. Vale. Sempre tot surt a nosaltres. Això era la idea d'Increïble però fals. Era una cosa que sí que volia fer a YouTube fa anys, fa molts anys, o sigui, potser portava 2 anys a YouTube, però és veritat que era més car que el que jo feia en aquell moment. Perquè si volia comparar les estratègies de manipulació dels mags, necessitava sí o sí, pues, això que participés ja altres mags, i també, clar, pues, si volem anar a un circ a penjar-nos de cap per avall per entendre el sistema, jo què sé, pues, això és car. Més car que el que jo feia en aquell moment. I llavors, quan TV3 sí que va dir, Carles, t'agradaria fer alguna cosa? Vaig dir, pues mira, jo tinc això.
2: Ah, vale.
3: I van dir, vale.
2: I els va funcionar. Sí.
3: Bueno, ara veurem si funciona.
1: Home,
2: bueno,
1: només
2: la idea els hi va agradar.
3: Sí, la idea està xula, jo crec.
1: Sí, és una idea que porta tanta estona mastegada com sí, des de part teva, segur que funciona.
3: Sí, és que a mi la màgia sempre m'ha agradat. De fet, quan veieu el primer capítol d'avui, surto de petit fent trucs de màgia, està xulo.
1: Ah, que divertit.
3: Sí.
1: Doncs tens...
3: No us passen un passe de premsa en exclusiva perquè podeu veure?
1: Sí, nosaltres volíem veure el primer episodi.
2: Tu creus que llavors estaríem fent aquest tipus de preguntes?
3: Clar. No, però això demanem un mi, us passo jo un link.
1: Vale, doncs pues el pròxim dia ho fem.
3: Ja. Vale. Ara ja. Vale. Quan queda d'entrevista?
1: Res.
2: Estem a punt d'acabar. Sí. Vols una última pregunta?
1: Espera, no, fem aquesta.
3: Voleu fer-les totes?
2: Fem-les totes? No, totes no es pot, ja.
3: Respongue'm sí o no.
1: No, aquesta has de respondre una mica més, perquè tu sempre explica, perquè hi ha preguntes que ja tens com la resposta feta. Llavors, jo vull saber, el moment en què has passat més por que no sigui el moment que te van dir per darrere, sé qui ets, perquè sempre ho expliques, estic fins la polla, dic, vull un altre moment que vas passar por, és impossible que en tinguis una a la vida.
3: És que no vull acabar aquesta entrevista i que la gent m'odi i fer ràbia, però és que és veritat que molta por no acostumo a tenir.
2: Per això t'agrada Toy Story, és que Toy Story fa mal rotllo, eh?
1: Sí.
3: Queda fent mal rotllo. A veure, si la primera de Toy Story fa mal rotllo, eh?
1: La segona i la tercera.
3: No, la segona és pura comèdia. Però, no, o sigui, jo crec que és per inconsciència, que moltes coses és com, hòstia, això si m'ho hagués plantejat millor, potser no ho hagués fet. Mira, sí, em fa por cada vegada més conduir la moto.
1: Va bé aquesta...
3: Sí.
1: Moto?
3: Sí, jo vaig comprar la moto fa 3 anys, és la millor compra que he fet perquè la meva vida ha millorat substancialment des que no agafo la Renfe, però sí que és veritat que cada vegada, no sé, doncs ara, el meu, bueno, vaig estar a l'hospital perquè el van ingressar al meu avi i tal, i estàvem a la planta de traumatologia i tot eren accidents de moto.
1: Ai,
3: vaig per la carretera ara tornant a Masnou i penso que la gent està xalada i cada vegada vaig amb més por. Jo crec que arribarà un dia... lluny en el temps de moment, que acabaré deixant la moto.
1: Això en plan scooter.
2: Això és de fer-se gran, eh?
3: Sí, això és de fer-se gran, sí, sí.
2: Que fort.
1: Hola. Queda, que quan queda? Hem d'acabar ja? Ah, perfecte. Doncs...
3: Quina pena, eh? M'ho estava passant molt bé.
1: Ja, nosaltres també.
3: Però bueno, jo me'n vaig a la tarda ara, si algú vol seguir escoltant.
1: Claro.
2: Ah, vale, molt
1: i
2: bé.
1: Així van palmant venga, entrevistes ja fins les 8 del vespre, que s'estrena increïble, claro. Però falsa, Eva.
3: A respondre les mateixes preguntes, eh?
1: Sí, 100%.
2: No, serà millor la nostra entrevista, perquè som molt joves i dinàmiques.
1: Carles Tamayo, moltes gràcies per passar a Love. Estàs convidadíssim a tornar.
3: No, però veig que estic en groc, vale, puc dir jo.
2: Els entrevistats sempre estan en groc, sí. Mira, has de presentar
3: és
2: aquesta cançó.
3: Un codi de colors, això és important, això us ensenyarà la carrera.
2: No sé,
3: periodisme?
2: No.
3: Qui, com heu arribat aquí?
1: Pues fent TikTok, som-hi, va, com tu a YouTube. Cárdeli.
3: Què li dic? Cançó Cariño Svetlana.
2: Sí. Però, sí. Però presenta-la, tio.
3: I ara, amb tots vostès, ve una cançó que es diu Cariño, de Svetlana, que és el grup.

Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. A lot.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Passen 4 minutets de les 4 de la tarda i seguim a Love Aicat amb la Gala Castelltort.
2: Alberto Gadel.
1: Ah, vale, perdó. I avui tenim...
2: No estàs tan distreta.
1: A la Sound of the Police preparada amb una nova polèmica.
2: I una tant, polèmica?
1: Una nova...
2: És nova.
1: Acció del dia.
3: Com esteu? Molt bé. Què et passa? Per què em mires amb aquesta cara?
2: T'he pillat.
3: Pillat què?
1: Fent què? Què?
2: Pillat, Mariona.
1: Fent què?
3: Fent què?
2: Ai, què? Què? Fent què?
1: Guarreries?
3: Sí. Amb qui?
1: Marranades?
2: De qui has sortit acompanyada del lavabo de... Catalunya?
3: Absolutament ningú.
2: Exclusiva.
3: Perquè a més no
2: m'has dit... Mariona Córdoba! Has sortit acompanyada del lavabo de la ràdio. Que t'he vist.
3: Del mòbil, no? Perquè d'una altra cosa...
1: De mi, no?
2: Parlaves amb el mòbil.
3: Veus com no m'has vist acompanyada de ningú? Mentidera. No,
2: que
3: saps
2: el gaslighting?
3: No.
2: Has pensat que per algun moment havia...
3: Sí, de cop he dit amb qui...
2: Soc una gran manipuladora.
3: Amb qui anava de lavabo?
1: Sí, t'hauràs de fer...
2: Soc com ell.
1: Hauràs de fer una secta.
3: Mira, podries fer una secta.
1: Nova era.
2: Jo crec que... Jo fer la secta.
3: La primera tasca de fer la secta... De fer la secta.
2: La secta. La meva secta. Tot el rato follàndola.
3: És actualitzar el compte enrere que tens allà, Doques, gràcies.
2: Vale, va, pels radioients. Tenim un compte enrere... Necessitaríem un permanent, un boli no n'hi ha prou. Tenim un compte enrere pels quants dies falten per Oques Grasses i en algun moment d'aquesta setmana o la passada, crec que dilluns va ser, per tant fa dos dies, vaig posar que quedaven 21 dies pel primer estadi, pel dia 5 d'octubre. I segueix aquí el 21. I cada dia el Rogent, el nostre realitzador, em treu el comptador i jo el torno a enganxar. Però perquè a mi m'agrada que sembli que quedi més. Perquè a mi que quedi menys em preocupa, perquè vol dir que s'acaba Oques Grasses.
3: Per tant, l'Alberto està agafant un retolador...
2: Això, vigila perquè pintaràs la paret.
3: És
2: que per mi millor, com si la trenquem i la tirem a la
3: bastida. No, però molt fluix, molt fluix.
1: 20 queden.
2: No, 19.
3: Ostres. I està posant un número 19 i ja està. I ja comencem la secció, nois, perquè clar, és que...
2: Què vols, Mariona Córdoba? Va, amb què t'has obsessionat avui?
3: Avui m'he obsessionat amb Ed Sheeran i em sap molt greu, però molt greu. Perquè a mi,
2: quan era jove, jo m'encantava.
3: És que a mi m'agradava molt. Jo vaig anar a un concert seu. Jo no, sí, t'ho prometo. I és un gran concert perquè ell va muntant les cançons amb... O sigui, va fent primer la base, després afegeix la guitarra, va cantant... Què et passa, Alberto?
1: Que jo us vull comunicar una cosa, germanes, i és que no esteu soles en aquest passat obscur, perquè jo tinc totes les cançons de Ed Sheeran guardades a la meva llista.
2: A veure, canta una mica una.
1: Spotify.
2: Canta una.
1: Jo no me recordo, ja.
2: What are the songs? Ah, no, això és Justin Bieber.
1: I ara, la bàsica.
3: Thinking Out Loud.
1: Aquestes.
2: No, mira. ¿Cómo? Baby, into the loving heart. Mariana, ¿cómo dice?
1: No us passa que
3: quan...
1: No us passa que quan éreu petites no sabíeu anglès i, per tant, les cançons les cantàveu in hard-la-la. I ara, quan les cantes, les cançons que sabies de petita, fas ha-la-la i dius, però si ja sé el que diu, però bueno, t'ha sortit el ha-ma-la-ma.
3: Les cantes com te les vas aprendre en algun moment. Però bé, hem de parlar de Sheeran perquè ens ha decebut a tots.
1: Cancelada.
3: I jo, la veritat, sí, és que ho he patit aquests dies perquè a mi m'agradava molt i de cop i volta s'ha de saber deixar anar aquells que et fan mal i jo ets deixar anar a Ed Sheeran.
1: No et fies mai d'un pèl roig.
3: Mai, mai. El que ha passat és que 4 artistes han decidit cancel·lar la seva gira amb Ed Sheeran després de les seves declaracions sobre Palestina. Llavors, per qui no s'hagi assabentat de tota aquesta petita polèmica, en parlarem, anirem a PAMS, perquè tot comença a Nova York, on actuava el raper Macklemore com a taloner d'Ed Sheeran al seu Loop Tour, val? Fins aquí?
2: Ho entenem.
3: Fins aquí tothom ha entès.
1: Fàcil el context.
3: Però Macklemore va aprofitar que estava en un gran escenari davant de milers de persones per mostrar imatges de Gaza i fer un discurs en contra del genocidi.
4: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
3: Perquè ells qui no entengueu l'anglès, bàsicament Macklemore deixa molt clar el seu suport a Palestina i a més tot el públic o gran part del públic crida en suport també a les paraules que
2: està dient. És que jo avui veient que parlaves d'aquesta secció he entrat a l'Instagram de Macklemore i he vist que els tres primers posts que tenia pinejats eren de Free Palestine i he pensat, Ed Sheeran, és ja, tonto ja sabies, agafant aquest.
3: Exacte. Jo crec
2: que no tonto, entén-me.
1: Però ja ho sabia.
2: O sigui, ja tu, perquè et sorprèn ara això, saps?
3: Però jo crec que independentment de... O sigui, és a dir, Ed Sheeran i McLemore els coneixen des de fa molts anys i són amics, de fet, i ells ho han dit moltes vegades, però crec que ningú s'esperava que això acabés provocant el que ha provocat, que és l'expulsió de McLemore del tour d'Ed Sheeran, perquè el raper va fer un comunicat a les seves xarxes dient, Ed Sheeran és el meu amic, seguirem sent col·legues, ell no té la culpa de tot això, per tant, l'eximeix de culpa.
1: I qui la té?
2: What the fuck?
3: Però explica que és una situació fotuda perquè aquí sí que fot les culpes és a les pressions dels propietaris dels estadis estatunidencs on es feia la gira d'Ed Sheeran com una persona que ha estat com el cap de tota l'operació, per dir-ho d'alguna manera, que és Robert Kraft. Robert Kraft és el propietari del Gillette Stadium i de l'estadi també dels New England Patriots.
2: Ah, vale. Llavors, estan tots per allà, no entenc?
3: Tots són algunes de les parades on passarà Ed Sheeran amb el seu Loop Tour. Què passa? Que en Robert Kraft, el propietari d'aquests de diversos estadis, es posa en contacte amb la resta de propietaris, que tots són, m'imagino, homes multimilionaris que el sua...
2: Clar, els és igual tot.
3: Potser
2: fins i tot els hi va bé.
3: Exacte. I llavors el que fan és dir-li, si no xutes a McLemore, aquí no actuaràs.
1: Uau, vale.
3: Per tant, clar, Ed Sheeran està en una situació complicada, no?
2: No.
3: Espera, això ara, després el critiquem. Ed Sheeran en aquest moment es troba en una situació complicada i ha de decidir què faig. Defenso els meus valors si és que són...
1: Tan valuosos com
3: exacte.
1: Dic.
3: Tan valuosos, o que potser no estic ni d'acord amb el que diu McLemore, no ho sabem, això. Ho descobrirem més endavant. Però el que fa és dir...
2: Conte.
3: Dit i fet, McLemore ja no actuarà.
2: Ara estem al nus.
3: I llavors aquest comunicat fa que la gent a xarxes es torni absolutament boja, i no només això, sinó que els taloners i la banda que l'acompanya decideix fer costat a McLemore. Què et passa?
2: Com li dius McLemore?
3: Sí, és que no vull dir McLemore.
2: No, com es diu? Perdona, que el Sam em diu. McLemore.
3: McLemore? Jo li dic McLemore. Soc de Ripollet.
1: No, ja està bé.
2: A mi m'agrada més.
1: Jo li diria McLemore, imagina't.
3: No li dic McLemore per la feina.
2: A l'amore, digue-li l'amore.
3: A l'amore se va a su casa, no actua més.
2: Vale.
3: Vale? Llavors, Ed Sheeran diu, adeu-siau, em sap molt greu, McLemore... Com era?
1: McLemore.
3: I el McLemore diu, pues sí, pues comunicat. I llavors tothom diu, pues no. Pues ara tothom cancel·larem a Ed Sheeran perquè agafen els seus taloners i diuen, fins aquí hem arribat. En solidaritat a...
2: Què és aquesta merda?
1: Yeah.
3: És Lucas Graham.
1: Ah.
2: Pues que pari, eh?
3: M'agrada molt, té cançons molt bones. Aquesta no és una de les millors, la veritat.
2: Ah.
3: Però té diverses cançons com Seven Years, que segurament
2: sí,
3: has escoltat.
2: Once I was 7 years old, my mama told me...
3: Love Someone, també, vull dir, té diverses cançons que estan bé. Sí que és veritat que aquesta potser és una... està dolenta, la veritat. Total, que ell i un altre artista que està l'uner també d'Ed Sheeran, que és Aaron Rowe, decideixen que ells tampoc actuaran a la gira de l'Ed Sheeran i fan uns comunicats a les xarxes. Per exemple, Lucas Graham el que diu és que ell, els diners no haurien de marcar els discursos ni censurar aquells qui no pensen igual que tu, i també diu que té molt bona relació amb Ed Sheeran, però que decideix deixar-ho estar, no participar en el tour, perquè per ell és important estar a favor de Palestina i defensar aquells que estan oprimits en aquest moment, no? Aquest és una mica el discurs de Lucas Graham al seu Instagram. Després està la banda irlandesa que acompanya Ed Sheeran, que és Beogan Music, que també decideix trencar el silenci perquè ells, a més, formen part d'una associació d'artistes per Palestina.
2: Ah, mira, molt bé.
3: Diuen que són irlandesos i saben què és el colonialisme.
1: Molt bé. Vaya flop.
3: Total. I recomanen fer una recerca sobre tot l'activisme que ha fet Robert Kraft, que és aquest senyor que ha decidit que aquest artista no pot tornar a actuar amb Ed Sheeran, en contra de Palestina. Per tant, aquí hi ha un activisme del propietari d'alguns dels estadis en contra de Palestina.
1: Sí, no és només que li sudi, sinó que a més ell va en contra.
3: Exacte. Hi ha un moviment que, si no m'equivoco, es diu BMS o BSM o alguna cosa així, que és un moviment que el que fan són un munt d'accions tant culturals com polítiques com socials a favor d'ajudar als palestins i, òbviament, en contra de l'estat d'Israel, no? Una mica tot va per aquí. Què passa? Que qui també ha abandonat el Loop Tour és en Phineas. Let's fall in love for the night and forget in the morning. És boníssima aquesta cançó.
1: Tota aquesta mateixa vibra, jo no sé qui és ningú.
3: Sí, a veure, és veritat que amb
2: el germà de la...
3: No pujaràs un raper, no?
2: Sí, és el germà de Billie Eilish.
3: El Phineas és cantant, productor i germà de la Billie Eilish. De fet, és el productor de pràcticament totes les cançons de Billie Eilish.
2: És en Pep Saula.
3: És en Pep Saula.
1: És el seu Pep Saula, no? Petitet, la bubu, tal, que mono.
3: A més, tenen una mica la mateixa vibra.
1: Sí,
3: per això. Són gent extraintel·ligent, vull dir-te, bastant guais. Doncs Phineas també, ell ha decidit que també publicaria un escrit, però ell, en canvi, a diferència dels altres que han fet o diversos escrits o un de molt llarg, ha estat clar i concís i ha dit els artistes no haurien de ser silenciats quan parlen dels oprimits. He decidit no participar al tour de Chiran, estic al costat de Palestina i de la seva gent.
1: I a molt tot bé. Això, el dubte... Aquí és el nostre petit Ed Sheeran.
2: És o no és?
1: Què collons ha dit? Perquè, clar, aquí tot és aquest, l'altre, no sé què, però jo encara sóc amic de l'Ed Sheeran, però aquest ha dit... Què diu ell?
3: Doncs mira...
1: La pèl roja... Que borda.
3: La blanquita pelirroja que va dir un dia J Balvin en una cançó on Ed Sheeran cantava.
2: Molt bé, cita J Balvin. Molt bé.
3: Bueno, és que és terrible aquella cançó, us recomano, si us plau, escoltar-la.
2: Bueno, és com la de Barcelona, Los Ramblers, I'll meet you dancing in Las Vegas.
3: Hauríem de saber que alguna cosa no estava bé quan Ed Sheeran va decidir publicar a Barcelona, que a mi em va fer una il·lusió tremenda en el seu moment.
2: També em va encantar.
3: Doncs Ed Sheeran per fi ha parlat i, com tota la resta, el que ha fet ha estat penjar un comunicat, fons negre, lletra blanca, la típica.
2: M'encanta.
3: On, bàsicament, els comentaris també estan desactivats, que a mi això m'ha semblat de covard, però bé.
2: Sí.
3: I per una banda diu que la decisió de fer fora a Macklemore, com es digui...
2: Macklemore,
3: és que em costa molt.
2: Macklemore.
3: Però és que no és Macklemore. Així que és
2: Macklemore. Es pronuncia Mackel, segurament.
3: Bueno, el senyor...
1: Macklemore.
3: El rapero, que et diu bé.
2: L'amore.
3: Et diu bé, l'amore. Doncs la decisió de fer fora el seu taloner ha estat del promotor Kraft, és a dir, del noi que hem comentat, del senyor que hem comentat, no seva, fins aquí tot ok, però no l'has defensat en cap moment.
2: I posar-li la culpa no ha set ell, mira, això és de covard.
3: Sí, ell bàsicament diu, la culpa no és meva, ha estat del promotor, per una banda, i després explica que té les seves opinions personals sobre aquest conflicte devastador, que diu ell, i
2: conflicte
3: que...
2: Conflicte és...
3: Sí, sí, ell no és el menys
2: ell no és pro-Palestina.
3: No, que va. I que només perquè no vulgui parlar de forma pública no significa que no tingui opinió o que no li importi el que està passant. A més, afegeix que ell no utilitza la seva plataforma professional per parlar de política.
2: Ai, que tonto és, tan tonto.
3: Que respecta el seu amic, perquè faci el que vulgui fer, però que hi ha diverses formes d'adreçar el seu desig de pau i aportar que hi hagi canvis. I em pregunto jo, Ed Sheeran, ens pots enterrar a tots en diners? Et segueixen milions de persones. Mai et faltarà un plat a taula.
2: Mai, ni a tu ni a la teva descendència entera.
3: És que a ningú de la teva família. Per què decideixes callar? Perquè tots sabem, és ben sabut, que si ets neutral davant d'una injustícia, t'estàs col·locant, estàs triant el bàndol de l'opressor.
2: Mm-hmm.
3: Perquè si no, dius alguna
2: cosa.
3: I tot i així, estàs sent prou covard com per no dir absolutament res si és que estàs a favor dels drets dels palestins.
2: Dels drets humans.
3: Dels drets humans, bàsicament. I, en canvi, estàs callant. Bueno, bé, tot això per calés.

0: Perdó.
1: Jo prefereixo no diran... que sigui així, que, sigui, que tingui tota aquesta influència i decideixi posicionar-se...
2: Que no sigui el Evil McLemore.
3: No sabria què dir-te, eh?
1: Però el que
3: com
1: diu...
3: A, és... O sigui, posiciona't. És igual que no pensis igual que jo, però jo com a mínim faré... o sigui, prendré la decisió si vull seguir escoltant-te o no, depenent del que també penses tu.
1: A mi el que em fa rabia és que la Rica...
2: Prefereixo que no digui res a que digui una barbaritat.
1: Però
2: perquè hi ha gent molt
3: tonta. No, llavors no podem demanar que la gent...
2: No, no, que sí, que s'han de posicionar, és en plan, entén-me, però...
1: A mi el que em fa ràbia és que ells es pensin...
2: Sí, prefereixo que els hi faci vergonya posicionar-se, saps?
3: Sí, sí, sí.
1: I que dir això, que els rics es pensen que dir això ja és, bueno, ser la persona més intel·ligent del planeta, saps? Aquest discurs sí, de merda que tenen tots de no parlaré sobre aquest tema com si tu ja estessis informadíssim i fos jo tonta.
3: Sí, total.
1: Per pensar que, no sé, que el que estàs dient és una barbaritat.
3: I a tot això a mi m'encanta el petit detall que la seva banda és irlandesa com ell, que és d'origen irlandès. I que et penses que tota aquesta gent no es posicionarà
1: yeah.
3: i et deixarà de banda completament per molt que tinguis que els hi paguis 1 milió d'euros per actuació.
1: Una tonteria, però és que és un pringat. Per tant,
2: Chiran, jódete.
1: Si li va malament jo estaré més content que mai, tot i que no sé ni què falla.
3: A mi em fa ràbia perquè tinc tots els seus CDs.
1: Mariona, crema'ls.
3: I me'l sé de pe a pa. Saps això què passa? Que saps quina és la següent
2: d'on
3: cançó?
1: Ja, és que no hi ha flex.
3: No, és que no hi ha flex, per això ho estic dient, que em fa ràbia.
1: Crema'ls-a.
3: No, ho sento, és que li tinc molt carinyo a aquelles cançons, però l'escoltaré amb el CD.
1: Separem.
3: D'aquesta manera no li dono reproduccions.
1: Separem l'obra de l'artista, Mariona Córdoba.
3: No,
2: això... no ho separem, Albert.
3: No, no ho separem, no ho separem.
1: Ah, no, per això, sí, al contrari, no ho separem. Crema'ls-a, doncs llavors està ratllant per això.
3: Ara els trencaré quan arribi a casa.
1: Home, només faltaria la tia con tu su papo.
2: No, Mariona, no em diguis que no perquè m'enfadaré amb tu.
3: És que...
1: Saps què volia fer la Mariona? La com la Luli Van, enganyar-te.
2: Hala! Vinga, com l'oïla.

0: Marta.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Això és el Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
4: Falten 6 minutets per 4:45 de la tarda i seguim al Loft ICAT. Què anaves a dir, Gala? Perdó. Digues?
5: Mi gente del Loft.
4: Ah, vale.
5: La meva gent del Loft. La meva gent del Loft, com l'Alberto Gadel.
6: La Gala Castelltort.
5: I avui...
4: Ens fa una il·lusió, això.
5: Ens fa il·lusió, il·lusió, il·lusió, pes de punta, perquè s'estrena una nova col·laboradora. Ja us hem dit que avui hauríem d'agafar un vol que estàvem anant cap a l'aeroport, perquè ens n'anem cap a... Usa. Usa!
4: Cap a West Virginia, ens admet.
5: West Virginia,
4: avui tenim la Lily Stevens amb videotrucada, perquè, òbviament, no vindrà cada dia.
5: Com us podeu imaginar, no estàvem a un avió anant a West Virginia.
4: A veure, hola, Lily, ens estàs sentint ja? Ja podem parlar amb
7: hola,
4: tu.
7: Hola, què tal? Com esteu?
5: Com estàs?
7: Molt bé. Aquí, no sé, és molt raro amb videotrucada, però aquí...
5: Escolta, quina hora és? Ara mateix, West Virginia...
7: Sí, la diferència horària tampoc és tan boja, eh? Aquí són les 10:25.
5: Sí, és superboja.
4: Si són les 5 de la tarda, gairebé aquí.
7: Ja. Yeah. Bueno, ja, yeah. Bueno, sí, però...
4: Escolta,
7: tampoc
4: saber...
7: és tan boig.
4: Volem saber una mica què estàs fent allà. O sigui, nosaltres necessitem que ens expliquis tots els intríngulis de la teva vida ara mateix.
7: Val, a veure, primer contextualitza la gent, no?, què faig aquí.
5: Claro, molt bé.
7: Vale. Doncs, o sigui, jo volia fer un Erasmus, però volia anar tan lluny com podia, i vam dir, mira, doncs acabem aquí a West Virginia, que pels que no sabeu, està com al costat de Pennsylvania, l'estat de Pennsylvania, és un estat molt petitet, i no està gaire lluny de Washington DC. I, bueno, jo crec que la majoria de gent coneix aquest estat per la cançó de Country Roads, d'en John Denver, que és un tamacle, i...
5: Boníssima. Pèls de punta, sobretot la versió d'en Puigdemont, que, bueno, a mi me tiene dando volteretas.
7: És com l'himne oficial aquí.
5: Ah, sí?
7: I res, sí, o sigui, la gent se la pren molt en sèrio aquesta cançó, eh? Vull dir, a tot arreu que poden la posen.
4: La gent se la goza. És la típica cançó rotllo l'Empordà.
7: Sí.
5: O sigui,
7: és la cançó d'aquí, la cançó.
5: Clar, bueno, normal.
4: Clar, té tot el sentit del món.
7: La veuen molt. I, bueno, és això, és l'himne oficial. I res, aquí, doncs, estudiant, bueno, fent veure que estudio, la veritat. Mama, espero que quan escoltis això, doncs, no em diguis gaire res. Però és molt somni americà aquí, o sigui, és molt vida universitària, o sigui, ho viuen molt intensament, o sigui, no, les dimensions no tenen res a veure amb el que és a Catalunya, vull dir... També perquè paguen molta més pasta aquí, eh?
5: Bueno,
7: vull
5: clar.
7: Dir, es nota.
5: Amb quines coses ho notes?
4: Sí, perquè tu portes... Fa un mes que ets allà. Llavors,
7: sí.
4: A veure quines diferències trobes amb aquí a Catalunya.
7: O sigui, primer de tot que el campus és immens. Nosaltres tenim com un trenet per desplaçar-nos entre el campus perquè és tan gros. O sigui, no... Vull dir que ho pots caminar, però que no. Llavors, tot, com per exemple el futbol americà, tot el que és els esports, les organitzacions i tal, ho viuen molt intensament. És a dir, és com una religió, no sé com dir-ho. Les cheerleaders, les bandes...
5: Wow.
7: O sigui, és ben bé que és com tots els estereotips que hem vist.
5: Tal com a les pel·lis, eh?
7: Igual. O sigui, de veritat, tots els estereotips són reals.
4: Tu esperaves, però això... Tu anaves amb aquesta idea de que seria com si anessis a Glee o a Dando la Nota? O anaves en plan, bueno, serà una exageració?
7: Jo crec que jo em pensava que era una exageració, però realment és que és zero. O sigui, és exactament així. O sigui, tampoc tenia molts referents de la universitat, perquè tampoc hi havia com molt de contingut i tal, i sabia com era com universitats americanes en general, però no sabia dir, bueno, és que és un estat perdut realment, West Virginia.
5: I tot això de les... Com... Digues.
7: Que dic que no és com anar-te'n, jo què sé, a Chicago o a Boston, que és com un estat més...
4: Clar. O a Califòrnia. No sé.
7: Exacte.
5: I tot això de les fraternitats també és així?
7: És molt boig, eh? Estan bojos. Jo he vist que al costat del que se'n diu Frat Row, que és el carrer, bàsicament on hi ha totes les cases de les frats, tot el dia estan de festa. Tot el dia. Tot el dia posant música, tot el dia hi ha festes, i ara que d'aquí poc, bueno, entre cometes, hi ha el Halloween, es tornen bojos. O sigui, la gent ja s'està preparant pel Halloween.
5: 16 de setembre i ells ja estan Halloweeneando-la, no?
4: És broma,
7: sí, sí,
4: no?
7: Estan redis.
4: Tu ja tens la disfressa?
7: Ho tenim pensat, eh? Ja ho tenim pensat.
5: Ah, sí? Què fareu? Sí, ah, bueno, no ens ho diguis, ho deixem per una altra secció. No ens ho diguis, no ens ho diguis.
4: Home, una secció de Halloween ens has de fer.
5: Sí, sí, sí, ens la mereixem.
4: Escolta, la gent allà com és? És tímida? És simpàtica?
7: És o sigui, extremadament, extremadament amable i acollidora. O sigui, quan dic extremadament, vull dir extremadament. O sigui, tu vas pels passadissos i et diuen, oh my god, m'encanta el teu outfit, oh my god, m'encanta el teu cabell. I es posen a parlar amb tu i generes una conversa, després et diuen, ei, vols venir a prendre alguna cosa, tal? Ai, dóna'm el teu snap, perquè aquí són molt de Snapchat i tal. I és molt guai. Hi ha molta gent que diu que és una mica, és un posat fals una mica, però jo per mi està bé, perquè vull dir, al final tots som una mica falsos quan coneixem algú. I llavors, per mi, aquesta com actitud oberta és com que accelera molt el procés de trencar el gel i de fer amics. O sigui, potser sí que és veritat que costa una mica tenir... És que aquí les etiquetes de nòvios i de parelles i d'amics i tal ho posen molt ràpid. Vull dir, et diuen, t'estimo així. I diuen,
5: oh, ai, no.
4: Què?
5: La T-word.
7: No sé si m'estimes. Vull dir, fa una setmana que ens coneixem. Però són una mica així, eh?
5: Tu et fas molt un petó amb un noi i ja sou nòvios.
7: Sí.
4: I t'ha passat?
7: No.
4: Ah, vale, vale. Tu ho has vist, eh?
7: Sí, ho he vist molt. O sigui, la gent... No sé com dir-t'ho. Et ve l'amiga de classe i et diu, ai, ho he deixat amb el meu nòvio. Després, el següent dia et diuen, ah, no, he quedat amb ell i hem tornat. Vull dir, a Catalunya estàs en una situationship 6 mesos mínim abans de que et demanin
5: sí,
7: de ser parella.
5: Això és així.
4: 6 mesos... Mínim,
5: 5 mesos si t'ho demana, vaya xollo de nen.
4: Literal. I situationship, si li dius situationship, però estàs coneixent-te i llavors a partir dels 6 mesos és la situationship.
5: Sí, sí, sí.
7: Vull dir, aquí hi ha situacions de que tenim concepcions diferents, vull dir, perquè aquí som uns quants catalans i tal, i diem que ho entenem una mica diferent.
5: I tu ara, on estàs vivint? Perquè jo veig que aquí unes escales...
7: Estic en una residència, que es diu Stallnaker. Hi ha moltes residències en aquesta uni. Jo estic en una residència que estan concentrats els estudiants internacionals. I això, hi ha moltes, eh? Vull dir, és el que us dic, és un campus molt gran. I comparteixo amb dos noies coreanes i amb una altra noia catalana.
5: Ah, mira, molt bé.
4: I a la teva hi ha molta festa? O tu has d'anar a la festa a la frat, aquesta que tens a davant?
7: He de dir, aquesta universitat és top 10 universitats de festa de tot Estats Units.
5: Què?
7: Llavors, és festa tot el dia.
5: Que fort!
7: Però en tenen la festa una mica diferent, eh? Vull dir, a les 3...
5: Sí, és el que t'anava a dir.
7: S'ha acabat.
4: Però això és veritat o no?
7: Sí.
4: En sèrio?
7: O sigui, les festes potser comencen després, a les 7 de la tarda, que jo... És una cosa que...
5: A mi m'explota el cap.
7: Vull dir, he de dir, els altres estan una mica farts de nosaltres perquè com que som quatre catalans, no? I ens agrada com marxar de casa com a les 11 de la nit com a molt aviat. I ells, ai, va, què fem aquí, no sé què, nosaltres, ui, calma. Però clar, llavors arribes i
4: s'ha acabat.
7: Quan res, s'ha acabat. Llavors és com que has de reconstruir el teu horari.
4: Perquè una cosa que has comentat és això de la puntualitat. No? Que t'ha sorprès també això, no?
7: O sigui, jo sabia que era un estereotip d'aquí, que tothom era una mica puntual i tal, però la gent és molt puntual i jo ho veig sobretot amb anar a classe. O sigui, l'aula, si no arribes menys de 10 minuts abans, sembla que vagis tard. O sigui, si entres com 2 minuts abans de classe, tothom et mira malament.
5: Què?
7: És molt fort. O sigui... Jo penso en Catalunya, o sigui, la classe es comença, com a mínim... Mira, tenim la meva companya aquí passant.
5: Ai.
7: Pobreta.
4: Ai, pobra.
5: Està passant.
4: Perquè volia no passar per la càmera,
5: que
4: segur.
5: Incòmode.
7: És la millor.
4: Pobreta.
7: No està entenent, el que està passant ara. Bueno, això sí, si entres tard a la classe... jo un dia vaig entrar 5 minuts tard. Tothom es va girar, tothom em va mirar malament i vaig dir, vale, mai més. Mai més.
4: No s'entra directament.
7: Mai més.
4: Se'n va al bar.
7: Llavors, he de dir, però, que s'agraeix bastant perquè vol dir que molts cops acabes la classe abans. Perquè la gent té pressa, no sé, la gent vol marxar.
4: No.
7: Llavors, a la meva carrera més, trobo que les classes...
5: Que la teva carrera, perdona, quina és?
7: Periodisme, perdó.
5: Ah, vale.
7: Que no ho he dit. Faig periodisme, sí. a Barcelona, normalment, però ara aquí.
4: Vale, vale, vale.
7: I estava aquí, el que passa és de periodisme. A Catalunya les classes acostumen a ser molt llargues, perquè fem moltes pràctiques, perquè ara entrem a l'estudi, ara no sé què... Però aquí les classes duren 50 minuts, que... O sigui, és una cosa que...
5: 50 minuts, però si entres ja se sortia.
4: Ja.
7: És així. No sé, la gent és superpuntual, ja arriba 10 minuts abans, comences ben bé a l'hora i són així les classes, no sé. O sigui, jo no havia anat mai a una classe que durés menys de 2 hores.
5: Clar.
7: A Catalunya.
5: És que les universitats és el que dura.
7: Per això. I sí que és veritat, òbviament no fas cap mena de descans, perquè vull dir per 50 minuts.
4: Home, clar.
7: I això. I l'altra cosa que també m'estic intentant acostumar és que per molt que tinguem poca classe, això vol dir que per a fer tot el temari que ens doni temps, tenim molta feina per casa.
4: Ah.
7: Llavors, no és com a Catalunya, que la majoria de carreres tot depèn de l'últim examen, vull dir, te la jugues tot a l'últim examen, et passes les últimes dues setmanes del semestre ja tancada a la biblioteca, que no parles amb ningú. Aquí és més que ho has de portar al dia a dia. O sigui, tens molts quizzes per entrar, moltes, no sé, writing assignments, no sé què...
4: Fas lo típic dels debats de les pel·lis, que sempre fan debats i coses així...
7: Els encanta que participis, que jo és una cosa que ho porto molt malament.
4: Home, és que aquí pots estar tranquil·lament podrida al final de la classe,
5: sí,
4: ningú et diu res.
5: Ningú importa.
7: Exacte. O sigui, no hi ha el concepte de, per exemple, jo a la uni faig seminaris que ja vaig preparada i dic, vale, he de parlar. Però la majoria de classes no. Llavors em foto allà al final de la classe i no he de dir res. Però aquí... una gran part de la nota és que parlis. I és com que et mira el profe i sap el teu nom i diu, Lili, vinga, parla.
5: Oh, no, que incòmode, que incòmode.
7: És terrible, és terrible.
5: Però quan sou en una classe?
7: Depèn. Hi ha classes una mica més grosses, però en general són bastant petites. El que sí que us diré és que no coincideixo amb ningú més de... No, sóc l'única estudiant internacional o així de fora de la meva classe. Llavors sí que et dona l'oportunitat de conèixer gent d'aquí, que també hi trobo molt guai, i per això m'agrada molt aquest posat de la gent aquí de ser tan amable, ser tan obert, perquè... Vull dir, ho fa molt més fàcil a l'hora d'estar a classe a més, fer treballs i tal, doncs començar una amistat i també molt a molt venir a un país i poder conèixer la gent del mateix país.
4: Clar.
5: Sí, perquè és veritat que jo tinc la meva companya de pis que està a Nijmegen o alguna cosa així, jo que sé, que està allà a Holanda.
7: Ah, sí, jo tinc una amiga allà.
5: Pues mira, potser s'han fet amigues.
7: Pues mira.
4: I què diu? Que hi ha molta gent de
5: la... Clar, hi ha molta gent d'aquí a Catalunya i llavors t'acabes portant amb la gent d'aquí.
4: Clar, això és guai.
7: Jo crec que és això.
4: Incorporar-te com a dins la cultura i del seu món.
7: Exacte. Jo crec que a vegades, al principi sí que trobava que els catalans anàvem només amb els catalans i llavors va haver-hi un dia que vam dir, tu, no pot ser, vull dir, la gràcia d'estar Erasmus, o en el meu cas mobilitat internacional i tot això, que sempre dic Erasmus i tothom em cancel·la i em diu, no és Erasmus, no sé què.
4: Tia, ara igual s'entén.
5: Erasmus,
4: que
5: tu digues.
7: Ja m'enteneu, no?
4: La gent és molt plàster, que no toquin els collons. Escolta, i per anar a classe, tu vas mona i arreglada, o és el típic que diuen que la gent va en pijama, literal?
7: És la vestimenta...
5: El meu somni.
7: És tot un tema.
5: El meu somni,
7: és el mite de TikTok, que tothom va en pijama, mite real. Vull dir, tothom va en pijama...
5: I tu t'hi has acostumat?
7: No.
5: Tu et vesteixes bé?
7: Sí, a mi m'agrada preparar-me al matí, a mi m'agrada posar-me una faldilleta mona, una vestimenta... I de mona. Sí que és veritat que destaco com és que em veuen i diuen, tu no ets d'aquí, europea, però és que és com m'agrada a mi, és molt més divertit, però la gent va molt còmoda. O sigui, es veu que la comoditat va davant de tot. Sempre van en sandall, van en pijama, o sigui, els hi acata.
4: Amb crocs. I és allò que porten els AirPods fins i tot a dins la classe?
7: Ai, sí. Oh, això és terrible, eh?
5: Tia, és el meu somni. Jo no aniria mai als Estats Units perquè no m'agrada, però em van a viure, però és el meu somni, això.
4: Uala.
7: Ja, no, és que són així, eh? Que són molt macos, eh? Tots vull dir, jo crec que per això he rebut comentaris de m'agrada el teu outfit, però perquè,
5: clar,
7: si em compares amb un pijama, doncs clar, potser vesteixo bastant bé.
4: Tu que t'has estat tot el dia pensant el teu outfit per l'endemà, almenys que es valori, no?
7: Exacte, exacte mateix.
4: Doncs, escolta, Lili...
5: Sí, Lili, moltes gràcies. Torna quan vulguis, de seguida que
7: clar
5: puguis.
7: Que sí,
5: i ens expliques
7: sí
5: més coses i a veure com avança la teva vida A West Virginia.
4: Perfecto. A West Virginia, sí. Des de l'altre costat de la basta, la tia. Que fantàstic. Que guai, yeah. Lili. Que vagi molt, molt, molt bé. I ens veiem
7: moltíssim
4: aviat.
7: Gràcies. Ja us explicaré més cosetes.
5: Super.
7: D'aquí uns dies. I moltes gràcies.
4: Que vagi
5: molt bé, guapa.
4: Adéu.
5: Ciao. Com allà? Ai, hem tornat a Catalunya, Alberto.
4: Escolta, mira, jo encara estic... Bueno, encara no, ja estic nostàlgica d'Estats Units. Et sembla si posem una veïna de la Lili?
5: Ah, sí, fem-ho ara mateix, clar.
4: Doncs pues cardem una mica de Tate McRae amb Sports Cars i tornem de seguida. Som-hi.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, El Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. ICAT.
1: Your husband is coming.
2: Albert,
3: Què?
2: Ui, t'has animat molt.
3: És que...
2: Va, digue-ho.
3: Jo rebo un missatge pel número del telèfon del Love.
2: Quin és, a veure?
3: 667-07-61-16.
2: 667-07-61-16.
3: L'he dit sense pensar.
2: És el 667-07-61-16?
3: Sí. Sí, oi?
2: Sí.
3: Vale. És que ara l'he dit sense pensar i... Pensava que havia dit el meu.
2: Era perquè el repetissis un altre cop.
3: 667-06-61-76.
2: Ah, molt bé. Si no, mira que jo me'l sé, però com ho has dit...
3: Avui no li hem dit gens.
2: Vale, tothom!
3: 667-06-61-16. Vull el dit. Vamos, traiem fum apuntant un mòbil. I trucant directament, i l'agafarà l'Arnau. El nostre perfecte.
2: El nostre perfecte, que té ara mateix el número del Loft a la mà, que és el 667...
3: A l'orella ja el té, perfecte.
2: 07-61-16.
3: La millor tècnica del món. Però vinga, va, anem a l'hora del pati, que ara la policia de diversions ha tret les manilles.
2: Mira, no hi és, aquí la peixera, fantàstic.
3: Doncs comencem una miqueta, no?
2: Sí, perquè abans ja hem parlat de tota la polèmica amb Ed Sheeran i com tothom ha decidit abandonar la seva gira. Els taloners, la banda, a ell només li queda que el tècnic de llums digui, saps què? Ves a prendre pel cul un rato.
3: Segur que ho ha fet, t'ho prometo.
2: Jo també ho crec.
3: Per ajudar-lo una mica en aquests temps difícils, tot i que no s'ho mereixi, hem decidit fer-li una llista d'artistes que ja han estat cancel·lats prèviament per altres polèmiques, perquè així els pot trucar i a veure si volen ser els seus taloners, ja que s'ha quedat a dos velas, com diuen en espanyol. Ed, apunta. La Nicki Minaj. Ella va començar la seva carrera sent la més aliada i, de fet, van ser els Gays and Girls els que van fer-la famosa.
2: Uh-huh.
3: I ella, com ens ho va pagar al cap d'uns quants anys, de fet, fa res, convertint-se en una maga i donant suport pràcticament, bueno, amb tot
2: maga
3: el seu
2: cos.
3: Maga
2: de Make America Great Again.
3: Literal, però ella va decidir que donava tota la seva vida, de forma pública, a l'ultradreta dels Estats Units, que no és allò que dius botes, que
2: no,
3: també
2: no.
3: Això ja és... tonta del cul, sinó que a més et fots a ser com si fos, com es diu això, un profeta de l'ultradreta.
2: És que recordem que després de la mort d'en Charlie Kirk, que va ser de fet fa 6 dies, fa un any, se'n va anar de gira amb l'Erica Kirk, la seva vídua.
3: És que imagina't, ella és la pitjor i va fer declaracions, aquelles declaracions superpolèmiques en contra de la immigració i en contra de les persones trans. A més, en aquesta gira és on es va iniciar aquest moviment de dones que diuen que estan d'acord amb que els treguin el dret a votar i que siguin els seus marits qui decideixin per elles.
2: Ella és tonta perquè ara la deixarà d'escoltar tothom i no crec que la MAGA People sigui gaire el target objectiu de la Nicki Minaj.
3: Jo espero que totes les persones queer que escolten a la Nicki Minaj ho hagin deixat de fer.
2: Que tothom qui l'escolti, de fet.
3: I hagi perdut tots els oients mensuals i en tingui un que sigui ella des del seu compte secundari.
2: Per tant, Ed Sheeran, et passem el seu contacte per WhatsApp, que segur que ara ella té una mica de temps lliure per venir de gira amb tu. Tot i que no sé si cada dia tenen el mateix públic, però no. Penseu com el cul, els dos. Justin Bieber, bé. En el seu cas, és un d'aquests que, per moltes polèmiques que hagi tingut, la cancel·lació mai ha pogut ni segurament podrà contra ell. A part de les polèmiques per drogues, detencions policials, el 2023 ell va penjar directament stories on deia "Praying for Israel".
3: És veritat.
2: I tenia certs concerts programats a Tel Aviv.
3: Uau.
2: Jo això no me'n recordava. I ara me'n penedeixo d'haver-la cantat una mica.
3: Després la seva putada, que la nostàlgia tan forta que té absolutament tothom amb aquell petit baby que hem vist créixer, li serveix d'escrut protector contra qualsevol polèmica. Pum, pum.
2: Saps que hauria de ser polèmic, també?
3: Què?
2: Que no ho va ser prou en el seu moment. Que la Hailey va fer donacions tant a Israel com a Gaza. Perquè diu que així es mantenia neutral, la tonta, tonta, tonta, tonta, que ets tonta, tonta, tonta, tonta, tonta! Tonta! Tonta! Com fas això?
3: Para, que jo l'estimo, no, tio.
2: És tan tonta, l'amo. No l'amo, però és tan tonta que...
3: Sembla surrealista, tio.
2: Exacte.
3: Una cosa, però, de veritat, com...
2: Tonta, tio!
3: És el pitjor pensament que pots tenir la història.
2: Que tonta!
3: Així em mantinc neutral. Amor, la neutralitat, si els dos bàndols estiguessin ni que sigui equilibrat per alguna cosa...
2: No, tonta!
3: Pues que...
2: Tonta. Ells han fet alguna col·laboració, per tant, no cal que li passem el seu número, ja, però bueno, mira, que vagi a cantar la Hailey i en Justin Bieber cap a... cap a facin un concert a Tel Aviv.
3: No, que no facin res.
2: És broma, Albert!
3: Som-hi, va, següent.
2: Mi todo.
3: La nostra Nicki Minaj, la pelo pony.
2: La cabell de pony.
3: Perquè els que la van fer famosa van ser els gais, de manera exclusiva, perquè si tu ets hetero i escoltes una cançó de la pelo pony, automàticament et converteixes en heterosexual. Per tant,
2: les teràpies de conversió normalment eren electroxocs, ara és escoltar una cançó de la pelo pony.
3: Sempre han estat així, t'ho prometo per la meva vida.
2: Escoltar pelo pony?
3: Sí,
2: abans que nascés la pelo pony?
3: Clar, ella és avançada als seus temps, ella no havia nascut i ja tenia tota la seva discografia publicada.
2: Ah, vale, no sabia anar així.
3: Ella és experta en acumular polèmiques, cada paraula que surt per la seva boca és molt problemàtica, gordofòbia, racisme, homofòbia, transfòbia, classisme. Ella va fer un gir extrem a la dreta.
2: Ella la fòbia se les fot totes pelullet, li encanten.
3: Ella li encanten i a més és veïna meva, imagina't.
2: És tan fort que sigo veïns, te l'has trobat mai?
3: Ah, sí. T'ho juro. Jo anava amb autobús i ella va creuar el carrer, però vaig pensar...
2: I com va quan no està
3: igual
2: tuneada?
3: No, igual. No existeix la peroponi d'estunet. She's always tuned.
2: Ella és experta en acumular polèmiques.
3: Claro, ella és la millor.
2: M'encanta, jo la amo. Mira, doncs, a Ed Sheeran, amb ella també ens podem creuar whatsapps i, bueno, no sé si ho sabeu, però...
3: Li sortirà barata, eh?
2: Li sortirà barata perquè ella explica públicament el seu catxet, mireu.
4: O 2.000 o nada. O es que no me sale a cuenta a mí ir a ningún sitio, de verdad, y hacer el pandereteo máximo por 3,50 €, la verdad.
2: A ver, a mí me fa molta gracia com parla.
3: Aquestes són imatges exclusives del que ha dit ella quan Ed Sheeran li ha proposat ser la seva telonera. Ala, fins aquí.
2: Fins aquí, va, posem una mica de música i de seguida us diem adéu. Fins ara. Tot el que toco sembla que surts per mi en fum.

0: Això és el Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Tinc unes ganes d'anar a fer-me un cafè, família, no sabeu.
2: Sí que és veritat que ja va ser l'hora, però bé, ens podeu enviar al 667-07-61-16. Quin és el vostre mantra per aquest inici de curs i una cançó per començar amb motivació, i així les posem totes el divendres, no? Com sempre, no?
1: Divendres que és... Oh! Demà passat, pensava que era demà, estic destrossada ara!
2: No, és dimecres encara, tia.
1: Viu la meva vida, t'ho juro, eh? Què vol dir que és dimecres?
2: Porto tot el dia pensant que era dijous.
1: Oh, jo també.
2: Cada cop que miro el rellotge penso...
1: Vaya merda, estic molt emparada.
2: Rellotge.
1: Que asco,
2: el calendari.
1: Busqueu.
2: Si hagués sigut la rellotge i la calendari,
1: avui seria divendres.
2: És que fins de puta!
1: Arroba someva per recuperar tot el nostre contingut.
2: Si no, a Spotify, a 3Cat, a YouTube, com sempre.
1: Nosaltres estem cada tarda en directe, de 3 a 5, Aicat.
2: Va, no ens trobeu gaire a faltar,
1: no,
2: que demà...
1: No, ens trobarem a faltar, si avui hem fotut un porculo històric.
2: Hem donat pel cul, d'aquí una estona us sortirem a Reels, després al YouTube, després a Deva, després
1: I
2: a Spotify.
1: I ara nota de veu, com ho dic, plou, plou, xau!
2: Fins demà!

0: MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Això és el Love.
2: He sentit dir que ara ja ets gran, ets una noia

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipamenta, teteo i caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del dia.

S'ha mort l'home més vell d'Espolla de la Ludwig van. És una cançó del seu disc La mateixa sort, però també és una cançó que l'any 2022 es va endur el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català. Aquesta nit s'han celebrat els Premis Cerverí i resulta que el premi a la millor lletra de cançó en català d'aquest 2026 se l'han dut ni més ni menys i una vegada més la Ludwig van, en aquest cas amb Enganyar-te. No és la primera vegada que un grup repeteix els Premis Cerverí, ja ho va fer el badaloní Albert Fibla l'any 2004 i l'any 2006, i de fet parlarem de tot això i més en aquest Nota de Veu una mica especial perquè avui dimecres 16 de setembre estem dividits. Al Nota de Veu tenim en Frank Lluís Giró al Mercat de Música Viva de Vic, des d'on demà farem un programa especial. De seguida parlarem amb ell per prendre el pols a aquest inici de mercat i comprovar què s'hi cou i què és el més destacat que hi veurem aquests dies. Però abans sentim de dalt a baix la millor lletra de cançó en català d'aquest 2026, guardonada amb un Premi Cerverí que ve de la mà de la Ludwig van i que porta per títol Enganyar-te.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Divendres! Ja està! S'ha acabat la setmana! I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella m'ha a l'enterrat. Fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença ICAT.
0: Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: Ens apropem a un quart de sis de la tarda. Jo sóc l'Aina Ostrell i avui el meu company Frank Llu no és a l'estudi perquè s'ha muntat un autèntic planarro. En Frank Lluís Giró és a Vic, a l'epicentre de tot el que es cou a l'escena musical catalana ara mateix, a les jornades que marquen l'inici del curs musical a Catalunya i on s'hi pot clissar tot allò que s'esdevindrà els propers mesos. Sentir nova música, conèixer nous projectes i fer molt de safareig, passejos, converses i periodisme pels passadissos del mercat, que és una de les activitats preferides del nostre amic Frank. Així que anem cap a Vic.

Bona tarda, estimada Aina Ostrell i Vaques. Et saludo des de Vic, des de la capital d'Osona, on avui comença el mercat de música viva, i t'he de dir, t'he de reconèixer que jo ara mateix sóc una mena de contradicció en potes, d'acord? Sóc l'ambivalència feta persona. M'explico. Em fa molt feliç, més que un anís, fins i tot, ser a Vic, però estic trist de ser-hi sol. Que tu siguis a l'estudi, dedicat a Barcelona, i jo aquí a la capital d'Osona. No es pot tenir tot, estem separats. Sort que demà ja puges cap aquí, perquè és on s'ha de ser. I, evidentment, demà el Nota de Veu íntegrament tot sencer, dues hores de 5 a 7, des de l'Atlàntida de Vic, movent-nos per tots els espais que cal conèixer del mercat de música viva. A veure, la ciutat, com m'ha rebut? Doncs amb els braços oberts, com sempre. Jo crec que Vic té aquella cosa que sempre fa il·lusió anar-hi. Pels que no som d'allà, o no som osonencs, o no som de gaire prop, tens aquella cosa com de que és a prop, però un xic lluny, et dona com per excursió, per escapada, però tampoc és una liada màxima. I llavors fa com sempre gràcia, en el meu cas, gairebé creuar el Montseny, no? Perquè jo sóc a Sant Celoni i he d'anar a Vic, és com fer la volta al massís i arribar a la plana de Vic, envoltada de muntanyes, el Montseny a una banda, el Collsacabra a l'altra. De Vic, se n'ha dit sempre, que és la Liverpool catalana.

0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, ja sé que a Sabadell sou la Manchester catalana.
2: I tant.
1: També, per la cosa del textil i del vostre passat industrial.
2: Sí.
1: Però Vic és la Liverpool catalana per la cosa musical. Liverpool, òbviament, doncs, amb els Beatles com a pal de paller tenen una tradició musical que no se l'acaben, com gairebé tot Anglaterra i la Gran Bretanya. Però, escolta'm, a Vic no està gens malament la cosa. Jo t'he saludat amb la iaia, que els tenim de nou a Guaret, perquè, a més, un dels seus tres components és un dels tres directors del Mercat de Música Viva. Però t'hagués pogut posar, també, què sé jo, a veure de Vic, de Vic, de Vic, una veu, sens dubte, usonenca vigatana per les quatre bandes, la de la Joana Serrat.

0: sempre és un goig punxar la Joana. A més, la seva discogràfica és Dear Great Canyon, i aquest Great Canyon és ni més ni menys que el Coll Sa Cabra, que, com et deia jo abans, es veu des de Vic i té com aquesta cosa que sembla que et porti cap al Far West, perquè tant a la Joana com als seus companys de segell els flipa aquesta cosa de la tradició folk americana. Per cert, espero que em sentis bé, eh? Estic jo connectant des de Vic.
1: Sí, sí, perfecte.
0: Imagino que el so és correcte, suposo, si no m'imagino a l'altra banda del vidre en Dani Expósito fent mans i mànigues perquè t'arribi nítid el senyal, la meva veu des de Vic. Et deia que hem punxat a la iaia perquè fan molt de Vic, a la Joana Serrat. També ens haguéssim pogut quedar amb un altre nom, que és Vigatà, 100%, que és una de les perles sortida de l'Escola de Música de Vic, de la EMVIC, que porta ja un munt d'anys formant el talent usonenc i vigatà, i és ni més ni menys que la Núria Graham, que la tenim fent les Amèriques, però que ella és vigatana de soca-rel, també.

0: T'he d'informar també que no cal que pateixis, que estic fent la feina. Tastet de llonganisses, tastet de cafès i llocs on prendre alguna cosa. M'he deixat caure de nou, seguint la recomanació d'en Roger Carandell per la Biblioteca Pilarín Vallès.
1: Molt bé.
0: I per aquesta mena de cafeteria estupenda que hi ha. Ha tornat a caure una aigua amb gas, com el que vam fer l'any passat que tu no recordes. Sí,
1: exacte.
0: Sí, exactament el mateix. I ja he estat donant algun cop d'ull, prenent mides, a algun bar de menú per dinar demà. A veure què et sembla la meva tria. D'aquí una estona, per cert, et porto més contingut. Des de Vic, evidentment.

0: Hem fet un repàs de personalitats de l'escena musical catalana que de ben segur que seran a Vic aquests dies. Però, Frank, tu també has fet menció d'un grup que, tot i ser una nova formació, en realitat ja els coneixíem. De fet, ara en parlarem, són Playground, i tinc moltes ganes que m'expliquis com ho has vist, perquè tinc la sensació que prometen moltíssim, oi, Frank?
1: Doncs sí, Aina, tens tota la raó. He flipat amb la gent de Playground.

A veure, situem-los en el mapa per si els tens sobrevolant per sota del teu radar musical. Aquest, bàsicament, és el projecte d'en Klaus, en Klaus Stroink, que ja coneixíem de Stay Homes, era un dels tres de Stay Homes, que ja havíem conegut abans per formar part, per exemple, de Buos en les gires, fent pitos, vents dalt de l'escenari. Doncs en Klaus, un cop Stay Homes van aturar la seva activitat, s'ha aliat amb en Guillem Voltó, que també coneixíem d'Stay Homes i també de Doctor Prats. Veus que aquí hi ha gent molt, molt, molt bregada. Aquí hi ha gent que porta anys i panys dalt dels escenaris, tot i que són molt joves, perquè van començar quan eren pràcticament adolescents. Doncs en Klaus, amb en Guillem, amb en Josep Valldeneu, de les Oques Grasses, i amb un munt de músics més, perquè he al·lucinat quan els he vist aquí descarregant trastos. 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8, i 9. Quants són els Playground? Són una bestiesa de gent dalt de l'escenari i enormement talentosa. I mira, si els poséssim l'etiqueta de Free Jazz, que jo crec que ho podríem fer, els faria més justícia per la part de Free que no pas per la de Jazz. Perquè sí, tenen molt de flow de Jazz, eh? Però és que tenen hip-hop, tenen...

jo, tenen cultura llatina, també, i corrent per les seves venes, i un munt de referències, i et deia això de free perquè el que destilen, sobretot, és llibertat, és ganes de fer volar coloms, el nom playground, no?, que és com el pati, un lloc on jugar, arremangar-te, passar-t'ho bé, pelar-te els genolls, provar-ho, i si no acaba de sortir bé, tornar-ho a intentar, fer una porteria amb xancletes, o amb les bosses, amb les motxilles, amb la jaqueta, ja m'entens, no?, és a dir, passar-t'ho bé, no posar-te límits de cap mena, i gaudir d'allò més dalt d'un escenari. Saps que ben aviat gravaran un disc en directe aquesta gent, i clar, jo crec que té molt de sentit, havent vist ja com se les gasten dalt d'un escenari, que vulguin justament encapsular la força del directe, perquè són pura energia, perquè són ganes de passar-s'ho bé, perquè és impossible tenir el cul clavat a la cadira, i perquè, vaja, em sembla una proposta que és una autèntica bomba. Mira, ja m'avanço, i potser em poso jo aquí la tirita abans de fer-me mal, eh? Típic, clàssic, de tota la vida. Fa molt la pinta que seran d'aquells grups que tindran més recorregut a fora que no pas a casa. És a dir, me'ls imagino tocant a cicles i a festivals d'Europa i de mig món, a casa també, però crec que a vegades ens hem de posar les piles en valorar aquest tipus de propostes. Potser que se surten més de la cosa pop, mainstream, de la cosa cantada, fins i tot, perquè això és instrumental. Doncs crec que realment Playground és una proposta d'aquelles amb majúscules que cal que tinguem situades en el radar, i evidentment, doncs, havien de passar pel mercat de música viva de Vic, i avui han estat a Vic, i jo crec que han deixat a tothom molt cofoi, i ja corre el seu nom aquí com la pólvora quan t'atures a fer un cafè, quan et pares a dinar, quan la gent surt a respirar aire o a fotre's nicotina als pulmons, ja se m'entén. Doncs què comenta la jugada? I de què es parla avui? A Vic, sobretot, al mercat de Playground.

0: Per tots aquells notetes que connecteu la ràdio ara mateix, sapigueu que som a l'estudi dedicat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, però que també som a Vic, al Mercat de Música Viva, on hi tenim el nostre enviat especial, Frank Lluís Giró. Que, Frank, com anem per Vic?
1: Bona tarda, estimada Aina. Fent veu de corresponsal, torno a saludar-te des del Mercat de Música Viva. Som a la capital d'Osona, parlo normal ja, val? És que carrega molt això, ara ho veig, aquesta cantarella. Ja no la fan, per cert, això és molt dels 90s, dels 2000s, oi que sí? Ja no es fa. Doncs mira, la cosa és que hi ha més noms, evidentment, que avui han centrat l'atenció informativa musical aquí al Mercat, a Vic, que és l'inici del curs tant a l'escena com també a les nostres vides, i que evidentment doncs no ens ho podem perdre. I jo he caçat tant a la gent de la publicitat com en Matu. Mira, si vols ho fem per ordre alfabètic, E de en Matu va abans de L de la publicitat.

0: Per tant, comencem amb aquest artista, que és, diria, de les poques dosis d'urban. Urban ho he fet així, suposo que s'ha notat entre cometes, perquè és més que urban, però sí que li podríem, no?, posar aquesta catalogació en Mato. Doncs és del poc urban que trobem en el cartell del mercat d'aquest any, que es nota que han tornat les guitarres i s'estan explorant altres terrenys musicals i sonors a l'escena catalana, i d'això en dona fe també la programació del Mercat de Música Viva de Vic d'aquest any del 2026. Doncs en Mato ens ha parlat de la seva proposta, jo crec que li hem d'anar parant l'orella, cada vegada hi ha més gent que en parla també, i crec que és d'aquells artistes que es nota que té com un pòsit, com una sensibilitat, com una manera de fer les coses que és especial i que convenç tant a la gent jove com també a la gent d'altres edats, com també a gent que ve d'altres tradicions, perquè sembla que posa moltes capes en tot allò que fa. I avui ha deixat a la gent aquí encantada, en Mato.
1: Estaré al Mercat de Música Viva presentant el que és el meu primer àlbum, Jove Talismà, i el vam presentar a la Sala Loud fa uns mesos, però bueno, ara tornem a fer el format en banda al Mercat de Música Viva, cantarem cançons també fora del projecte, també cançons que he tret últimament i fins i tot alguna sorpresa, alguna cançó que encara no ha sortit de projectes futurs. Jo crec que serà molt divertit, que ens ho passarem molt bé i que serà molt enriquidor.

I un altre dels noms, t'ho deia, és la publicitat, que és un grup que ja ha començat a treure el caparró, ja ve de l'any passat, que van estar al Sona Nou, no van arribar a la final, però es van plantar a les semifinals. Al capdavant, a la veu principal, li tenen en Bru Esteve, que és un paio doncs, que té molt de carisma i que, a més, ve del món dels mitjans, que ja li vam nosaltres fotre l'orella fa anys al Adolescents ICAT. Buf, és d'aquest planter, eh? Imagina't aquella època de la Juliana començant, en Sir Joan, tot això, en Pol Gisé, tot plegat. Llavors també l'hem tingut a la TDT, amb en Torquemada i amb en Bernat Soler. Per tant, vaja, ja està bregat davant dels micròfons. Se li nota quan puja dalt de l'escenari, que té moltes taules amb Bru, i estan fent cançons guapíssimes, que funcionen molt amb la publicitat, molt ben envoltat, amb en Pol, que ve de Vitara, amb en Marc Angela, en Marc Gelabert, que és una mica a tot arreu, i amb en Víctor Jiménez de la bateria, que segur que us ha sortit alguna vegada per Insta o per TikTok, perquè fa aquests vídeos superdivertits. En Víctor, que és com molt ocorrent, és molt àgil, és molt ràpid, i vaja, et parteixes tot sovint la caixa quan te'l trobes perpetrant algun dels seus números, demanant coses a la gent al carrer i tal. Però vaja, a la vida musical, tota aquesta gent es troba per formar la publicitat, que és un grup, és veritat, que no acaba d'arrencar, perquè jo crec que com que tenen moltes coses a la seva agenda personal, professional, no acaben de trobar el moment de gravar, de posar-s'hi, però tot el que han anat traient, les poques píndoles que ens han entregat de moment la gent de la publicitat, vaja, els han situat en un lloc on esperem, en un trampolí, diríem, del que esperem que fotin un bon bot, un bon salt, i que quan caiguin a la piscina ho facin clavant el número, s'aixequen 10, 10, 10, 10, 10, potser algun nou fins i tot, però vaja, molts ulls posats també al damunt de la publicitat.

Hola, què tal, nota de veu? Soc en Bru, de la publicitat. Nosaltres tocarem a Vic en un concert que es diu Showcase, que vol dir que durant 25 minuts hem de condensar lo bo i millor de la publicitat, que és un principi rector de tots els altres concerts que fem, però aquí en especial perquè serà per públic acreditat, programadors i gent molt important que ens ve a veure especialment a nosaltres. És un concert que forma part del programa Acceleradora, que és una cosa que han organitzat Cases de la Música, la FIM de Vilaseca i el Mercat de Música Viva, i que ens han triat a nosaltres, ens patrocinen, perquè fem aquest concert en el dia inaugural de Mercat. Estem una mica nerviosos, estem bastant il·lusionats i ens ve molt de gust, doncs no ho sé, si hi ha algú de l'audiència que és programador que ens vingui a saludar, i si tu ets per allà, Frank Lluís, sisplau, vine també, perquè ens ho currarem més. Vinga, va, que vagi bé i ens veiem en el pròxim concert a Barcelona pel Festival Vida el dia 22 d'octubre, em sembla. Entrades amb Cultura Jove, tu, Francesc... Francesc, i ara he de... Re, Frank Lluís, volia fer una broma dient que tu no podràs venir perquè és amb Cultura Jove, però vaja, també hi ha entrades per Cultura No Jove. Així que esteu tots convidats. Que vagi bé.

I això és tot de moment. Aina, torno a fer veu de corresponsal perquè estic tancant l'última crònica que et passo. Evidentment, segueixo aquí connectat fins a les 7. Si hi ha quelcom, no pateixis, que us demano pas. Frank Lluís Giró, nota de veu d'ICAT, Mercat de Música Viva de Vic, La Plana de Vic, Osona. No sé si ho he tancat bé, això. Vaja, sí, no? Prou bé. Vinga, Vic. Demà, tot el nota de veu des de Vic, que t'espero aquí, Aina.

0: Cada dia a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
3: De què va el programa?
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

setmana s'il·lumina dels buhos i nosaltres ja fa dies que us demanem al Nota de Veu que ens digueu quines són les cançons que creieu que en Josep Montero d'Oques Grasses escollirà per musicar el Piro Musical de la Mercè, que ja sabeu que és la setmana que ve. De fet, la setmana que ve dedicarem un programa a això, a parlar de quines seran aquestes cançons del Piro Musical que escull en Josep Montero, i per tant volem saber quina és la vostra opinió. Envieu-nos notes de veu al 677 50 61 53 fent la vostra aposta a veure quines cançons pot tirar i pot punxar en Josep Montero en aquest Piro Musical. De fet, nosaltres pensem que potser podria punxar cançons sobre Barcelona, ja que són les festes de la Mercè, que són les festes de la ciutat de Barcelona. Per tant, seguint aquesta línia, podria ser que en Josep Montero punxés, per exemple, Temptacions de Collserola, de Manel.

Ara feia dies que no punxàvem aquesta cançó, Temptacions de Collserola de Manel, que és del disc de Jo Competeixo, que al tanto, ara us donaré la dada, fa 10 anys de Jo Competeixo de Manel. Sí, sí, 2016, d'aquest disc, de Les Cosines, de la cançó del Dubte, de la Serotonina, o de cançons com aquesta, Temptacions de Collserola, que és la cinquena del disc, i que veurem si en Josep Montero l'escull com una de les candidates per punxar en aquest Piro Musical de la Mercè. La que possiblement també pot posar en aquest setlist és la nova de Les Al·lèrgiques al Pol·len, que ens agrada molt aquí i que també parla una miqueta de la ciutat de Barcelona, Apocalipsis Now.

0: sort.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: La vida és com una cançó que canta la mare al seu nadó i somriu a cavallà per la tendresa del seu cant. La vida és com una cançó de tu i la colla al carrer, anys estudiant i sent revés, somiant que tot està per fer. La vida és
3: com una cançó... Hola, com esteu? Soc senyor Corella i us vull presentar el meu nou disc, que es diu Collage. Però aquesta vegada no és un disc exactament, és un llibre-disc. La cançó que m'agradaria que poséssiu a la nota de veu és La vida és com una cançó. I us explico una mica de què va. Hi ha una cosa que em flipa de les pel·lis, i és que en un parell d'hores t'expliquen una vida sencera, a vegades amb salts generacionals. I nosaltres ho hem explicat en 3 minuts i mig. És a dir, és com un llibre però un xollo, perquè a les 400 pàgines les escoltes volant. També vull explicar que aquest disc, llibre-disc, rectifico, té una cosa molt especial. I és que cada cançó del disc la vam compartir amb diferents artistes visuals i aquests han reinterpretat cada una de les cançons i han fet una peça artística, una escultura, un collage, una pintura, una il·lustració. I aprofito per dir que Collage el presentem el 19, també d'aquest mes de setembre, al Teatre La Bòbila de Sant Pere de Ribes, que és el nostre poble. Així que endavant en la vida és com una cançó i gràcies per ser-hi sempre i per recolzar així la música en català d'autors independents. Una abraçada!
4: Entendre això, la vida és com...

Aquesta cançó que sentim és La vida és com una cançó. És una cançó que forma part de Collage, que és el nou disc llibre del senyor Corella, que, per cert, preneu nota que aquest dia 19, aquest 19 de setembre, presenten el llibre disc al Teatre La Bòbila de Sant Pere de Ribes de les 7 de la tarda. Per tant, fitxeu allà, que segur que serà molt divertit. I d'altra banda, avui tenim una cançó de Déu Varsòvia, una cançó que es titula Avui et queda bé. Ells són osonencs i, amb motiu del Mercat de Música Viva de Vic, Adéu Varsòvia presenta un doble senzill produït per en Ferran Orriols, cantant de Nyandú, que funciona com una declaració de principis, una mostra de qui són, d'on venen i de com volen sonar. Dues cançons que, des de llocs molt diferents, expliquen perfectament l'univers del projecte i anticipen el camí que culminarà amb la publicació del seu primer EP a principis de 2027. A la cara A hi trobem La vida et queda bé, que parla d'idealitzar algú, d'imaginar tot allò que podria haver estat i quedar atrapat entre el desig i la realitat. A la cara B, Adéu Varsòvia recupera arrels d'Esquirols i la transforma des del seu propi llenguatge musical. La cançó parla dels vincles amb la terra, de la pertinença i de la necessitat de saber d'on venim. Una idea que pren un significat especial en un projecte nascut a Osona i construït des d'una identitat molt vinculada al seu entorn. Avui començarem per la cara A d'aquest projecte, La vida et queda bé, que de seguida la punxarem. Però abans deixeu-me recordar que en Frank està tot just tornant de Vic, que és allà pel Mercat de Música Viva, però tenim secció aquí, com sempre, com cada dimecres, amb l'Àlex Gutiérrez, que parlarem de sèries que han de venir en els propers mesos. Tenim autèntics hits dins del món de les sèries. De seguida en parlarem, però abans una miqueta de música amb aquesta cançó que es diu La vida et queda bé, de Adéu Varsòvia.

tal? Jo sóc l'Arnau Espina, cantant i compositor de Déu Varsòvia, i aquest 15 de setembre hem tret un doble single que està encapçalat a la cara A per La vida et queda bé, una cançó fresca, enèrgica, directa, que parla sobre un amor platònic, un punt obsessiu, i que, bueno, des d'una posició desenfadada i canalla, doncs, pretenem encetar la temporada amb força i energia. Per altra banda, a la cara B tenim una versió rockera d'Arrels, del grup de folk usonenc dels Esquirols, un grup de ja fa moltes dècades i que, doncs, forma part o ha creat una tradició musical de la comarca que nosaltres ens en sentim partíceps i hereus, i també, doncs, amb aquesta cançó pretenem fer un homenatge i pretenem demostrar que les noves generacions ens fem nostres les seves cançons i les transformem en allò que ens agrada. Així doncs, aquest doble single en general pretén ser una declaració de principis del que volem ser, de com volem sonar i del que volem que sigui Adéu Varsòvia. Esperem que en gaudiu molt i que vagi molt bé. Moltes gràcies.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: La meva vida és la meva sort.
2: Què més vull? Si m'estimo en bogeria.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
7: El meu poble té una plaça de record.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: I un gran ball.
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

Ja sabeu que aquesta setmana és la setmana del Mercat de Música Viva de Vic, que evidentment el podeu seguir en directe a ICAT cada tarda. De fet, al Nota de Veu hi serem, i hem sigut avui i també hi serem demà durant tot el programa de 5 a 7 de la tarda. I apunteu-vos que divendres a partir de les 9 del vespre també tindrem un especial en directe des del Mercat de Música Viva de Vic amb en Josep Martín dels Independents, amb transmissió de Qui Sentim, d'en Mamaduixa.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
3: A veure, Aina, tinc una pregunta per tu, que ens l'hem fet ja alguna vegada, per antena. Els notetes de pedra picada, aquesta, ja se la sabran.
4: A veure, digues.
3: Però molt em temo que tu encara no. Quin dia comença l'hivern?
4: Uf, depèn de sentiment o de realitat.
3: No, no, no, estic parlant aquí de data.
4: 21 de desembre.
3: Gràcies. Per tant, si jo et dic el 18 de desembre, tu em diràs, és hivern o és tardor?
4: És tardor, però és que és hivern. És hivern. 100%.
3: Per què?
4: Perquè és un sentiment, el desembre és hivern. És que sempre tenim aquest debat amb en Frank. Jo crec que avui podem tenir una tercera persona que posi llum a la foscor en aquest afer.
3: Clar, ara veurem si són sèries de tardor o sèries d'hivern, perquè per primer dimecres, de forma presencial, rebem el nostre estimat col·laborador de la secció SIP, sèries i pantalles, que és l'Àlex Gutiérrez. Bona tarda, Àlex.
5: Què tal? Bona tarda.
3: Com vas?
5: Molt bé.
4: Contents de tenir-te per aquí.
3: Sí, prenent mides encara el nou dia, això del dimecres, com t'hi trobes?
5: Bé, bé, trobo que sí, sí, fa bé. Fa bé.
3: Sí, eh?
5: És còmode, és confortable.
3: T'escau.
5: Està molt ben encoixinat, sí. Dilluns i març per una banda, dijous per divendres per l'altra. Per tant, és un dia amable.
3: Clar, diem que ja us coneixíeu de fa temps.
5: Amb els dimecres?
3: Sí. Però no t'hi has pensat
5: fa
3: mai?
5: Fa 52 anys que vaig vivint i veient dimecres desfilar per la meva vida.
3: No haguessis pensat mai que hi acabaries tenint aquesta relació, potser.
5: Això no.
3: No? De que fos el teu dia d'anar a la ràdio.
5: Efectivament.
4: Millor dia de la setmana, per tant.
3: 100%.
5: Totalment. Acaba de convertir-se en això.
3: Recordeu que l'Àlex el llegiu al diari Ara, que és el cap de la secció mèdia, i ve aquí els dimecres al Nota de Veu ICAT a parlar d'artefactes audiovisuals.
4: Sí, sí, però el tema que ens interessa, Àlex, el desembre és tardor o és hivern?
5: Què diu el Cort Inglés? El Cort Inglés ja que porta els llums de Nadal.
4: No, llavors ja des de l'octubre és hivern.
3: Prenem, però...
5: Perdona, els llums de Nadal. Que no era la Colau, no, qui era?
4: A Vigo.
5: A Vigo. Ah. I no sé si ja va ser el Trias que un dia a mitjans d'octubre ja hi havia llums de Nadal.
4: Sí. Feina feta no fa d'estorb.
5: Per tant...
3: Aquí dos dies els veurem instal·lats. Llavors una altra qüestió és l'encesa.
5: Demà passat és hivern ja. Si vols, si tu vols... Mira, jo vaig amb bermudes encara... Però em sembla bé, em sembla bé.
4: L'Àlex se suma al meu barco, eh?
3: Gràcies. Per tant, endavant. Anem amb els Lololos, que sabeu que són les cançons que il·lustren aquest espai, que és la secció SIP. I avui el primer és canònic, és de manual, perquè com que tenim també una secció canònica que és sèries i artefactes que ens esperen aquesta temporada, el primer Lololo no podia pas ser un altre.

0: Aquesta cançó segur que l'heu reconeguda, és d'Al·lèrgiques al Pol·len, els acompanyen Figaflaues i és el nostre Kevin Roldán, Aina.
1: Doncs sí, perquè és la cançó que va donar nom a això del lululisme, no?
0: Lululisme il·lustrat.
1: Exacte, que és el fet de maridar les sèries amb cançons. En aquest cas aquesta és Lo. I d'aquí ve d'una vegada que tu, Frank, no sabies què posar per una sèrie, no recordo quina, i vas dir que allà doncs posaré Lo, i em quedo tan absolutament ample.
0: Literal és ella, eh? És la Lo autèntica, que et sembla avui havia de sonar.
2: I tant, totalment.
0: Sí?
2: És de Mother of All Lololos. Endavant.
0: A veure, d'entrada tinc una pregunta genèrica abans d'anar al que vindrà, que més mola perquè ens ho has repartit en blocs, l'Àlex sempre patint per mastegar-nos la informació i fer-ho així tot molt entenedor.
1: Facilet.
0: Primer bloc, grans títols. Segon bloc, les més provocadores. Tercer bloc, dues autoficcions. Abans d'entrar ja al detall, té pinta aquesta de temporada especialment estel·lar, de ser una temporada on hi ha moltes esperances dipositades? Saps com pinta l'any així, parlant d'artefactes audiovisuals?
2: Sí, jo crec que les plataformes estan en un mode una mica més conservador que fa 4 anys, quan en plena pandèmia van veure que hi havia una oportunitat de creixement molt forta i, per tant, van invertir-hi molts diners. És el moment que van invertir-hi, per exemple, amb les sèries més cares de la història, són d'aquell moment. Jo crec que ara s'han tornat una mica més prudents i, per tant, hi ha molta sèrie, hi ha molta cosa que fa bona fila, però jo crec que ja no estem en aquell moment que semblava que cada dimarts o cada divendres hi havia la sèrie, no de la setmana, sinó de l'any o de la dècada, no?
0: Per tant, allò de l'edat d'or de les sèries, encara hi som o ja s'ha acabat i estem buscant una altra fase?
2: Jo crec que estem ja en una altra fase. És a dir, que hi ha molt de consum, és veritat.
0: 100%, sí.
2: Hi ha molts títols que estan aconseguint-ho molt bé, però és veritat que si ara pensem en sèries com el que fa 25 anys va suposar, o fa 20 anys, Lo Soprano i Mad Men, o The Wire, en aquell moment, que va ser com una... I després, el que podia haver sigut una cosa com Joc de Trons, etc., ja no estan en el lloc central de la conversa tan forta com aquest. La conversa, jo crec que s'ha fragmentat. També és veritat que aleshores hi havia un públic més homogeni de la sèrie, els joves, i per tant això tenia, jo crec que, uns elements comuns, i ara realment tothom mira sèries, i per tant hi ha molt nínxols diferents que conviuen i cadascuna té la seva sèrie, però no hi ha una gran sèrie com el Joc del Calamar, s'ha acut també, per exemple, etc. De moment aquestes no n'hi ha cap que domini tant. Succession també va acabar, estem una mica, Stranger Things també va acabar.
1: Sí.
2: Jo crec que estem en la fase d'obrir més que de tancar.
1: De fet, jo també tinc la sensació que potser tot això, aquest sentiment que tenim de que ja no se'n parla tant i així, també és perquè no fa tants anys que mirem sèries a plataformes tan grans amb tant de contingut, i també fa uns anys era una mica la cosa nova, potser, no? I ara és com que ja ens hem habituat a que això existeix i conviu amb nosaltres, no?
2: Sí, ja és una fórmula exacta, que és la manera de consumir exacte, habitual, general, amb una penetració a les plataformes del 40-50% de la població.
1: És molt, eh?
2: I, per tant, cadascuna, de les tres líders, i per tant vol dir que això, que la gent, senzillament, molta gent ja no engega directament la tele, sinó que se'n va directament a la plataforma i mira a veure què.
0: I de la pandèmia cap aquí, i d'això, si vols, i et ve de gust, en podem parlar un altre dia, però, clar, les grans corporacions de ràdio, televisió pública, i penso des del nostre prisma 3CAT i RTV Play, també s'han posat al dia i han generat un nou espai també plataformil on tens molt contingut gratuït que conviu amb les de pagament. I jo a vegades crec que potser estic mesos i mesos tirant més d'aquest contingut gratuït, tot i seguir pagant les altres, perquè és veritat que han fet també una aposta decidida per ser competitius dintre de l'àmbit.
2: Sí, perquè, clar, això és com les partides...
0: T'ha agradat, aquestes... perdona, plataformil.
1: Molt, sí.
0: Gràcies.
2: Plataformil està, segur que està al dia.
0: Incorporem-la.
2: Si no hi és, incorporem-la.
0: Demanem-ho.
2: Exacte. No, el que... Sí, jo crec que el que els han centrat les televisions públiques és que això és com una partida de pòquer, que aquelles partides que cada vegada que completes tota una ronda, apostar, l'aposta mínima puja, no? Les apostes mínimes per fer sèries han pujat. Abans amb quatre espardenyes,
1: sí,
2: i dos fils feien una sèrie.

0: fet aquest canvi de dir, escolta, anem a fer més sèries, però en comptes de... O sigui, anem a invertir de la mà d'altres plataformes. I si us fixeu, doncs, a Cites Barcelona, doncs es fa en Prime Video, no? I aleshores potser hi posen els 200.000 euros o una mica més fins i tot, i a Amazon en posen uns altres, i clar, cada capítol ja no són 200.000 euros i són 600.000. I per tant surt la Barcelona més estupenda, uns pisos fantàstics, i no està construït en por expand tot una mica, no?
1: No tremola quan tanques la porta.
0: No tremola, o el mític final de Nissaga de Poder, que cremava un vaixell.
1: Ah, sí.
0: I entrava en flames, i clar, aquell vaixell eren tres senyors fumant. Era la vela, saps? Perquè allò era una mica pobre. Però clar, no hi havia...
1: Doncs un dia en parlem.
0: Dia en parlem,
1: jo crec que la gent no és conscient del mostrari de sèries que té a casa, perquè tu ara parlaves de producció pròpia, jo també em referia a les estrangeres, a les que són de compra.
0: Sí, sí, esclar, també.
1: Puntualment les tens en una plataforma per la qual no pagues ni un euro directament, ja ens entenem.
0: Totalment, sí, doncs farem un dia una selecció de sèries en obert.
1: Sí, no?
0: Dir, va, si sí. No voleu pagar...
1: Em dono de baixa de tot arreu
0: tot mes,
1: i tiro sigui. Només del que digui l'Àlex.
0: Exacte. Va, ho farem.
1: Això serà d'aquí uns dies. Avui anem a veure què ha de venir aquesta temporada. Primer gran bloc, els títols que estem esperant en candeletes, els que s'emportaran més focus.

0: Doncs, estimada Aina Ostrell, aquest lo és teu. Com no te n'has anat cap a Harry Potter?
1: Correcte, aquesta cançó es diu Hufflepuff.
0: Són la gent del Pony Pissador?
1: Sí, però el Pony Pissador són del Senyor dels Anells.
0: Ah,
1: perquè
0: amiga.
1: El Pony Pissador és el nom del bar que surt molt al principi, a la primera peli del Senyor dels Anells. Per tant, això vol dir que parlarem de totes dues, penso, del Senyor dels Anells i de Harry Potter, també.
0: De fet, tu tens quatre notes ja basades en el que ens ha d'explicar l'Àlex i hi ha noms d'aquests molt grossos. Has deixat caure Harry Potter i el Senyor dels Anells, que són franquícies ja de tota la vida,
1: sí,
0: que vas a trepitjar territori segur, n'hi ha d'altres.
1: Blade Runner, per exemple.
0: Uau.
1: Orgull i Prejudici. I a l'Este d'Eden.
0: A l'Este d'Eden. Ostres, són grans noms,
2: sí,
0: no?
2: Sí, són els...
0: Són apostes d'aquestes on hi ha molt de quarto al darrere, m'imagino.
2: Totalment, home, imagineu, Harry Potter, aquesta franquícia, deixa què dir, per entendre'ns, és la sèrie.
0: És fer la gran sèrie sobre tot l'univers aquest de la J.K. Rowling.
2: Exacte. Això que no s'estrena a l'estiu, a la tardor, perquè s'estrena el 25 de desembre.
1: Per Nadal, sí.
2: El dia de Nadal.
0: Competint amb els partits de la NBA, sí, amb la NFL,
2: HBO. HBO, efectivament, HBO Max. I aleshores, sabem els actors, etc, però evidentment encara no hi ha cap tast que ens permeti saber si estarà bé o no.
1: Tot i així, tinc la sensació, Àlex, no sé si tu ho penses el mateix, que ja fa potser un any ben bé que no ens paren de bombardejar amb petites dosis de contingut,
2: sí,
1: d'aquesta sèrie. O sigui, jo tinc la sensació que encara no n'he vist res, però he vist tots els actors, he vist tota una mica l'escenografia, sabem cosetes fins i tot de la història.
2: Sí, sí, han anat donant allò petits passos per mantenir viva la idea de que arriba la sèrie, que arriba la sèrie, i efectivament portem un any ben bo de promoció. El que passa és que al final, clar, els actors, com que n'hi ha molts de molts jovenets, lògicament la majoria no els coneixem, sí que sabem que personatges que havien quedat fora per mor de la brevetat de les pel·lícules, doncs aquí sí que hi seran, detallats de la història, però poca cosa més. Al final hi ha un punt que és: la salsa està lligada o no està lligada? L'alioli s'aguanta quan li dones la mà al morter i el poses cap avall o no? Que això, jo crec que fins que no veiem el primer capítol, direm, ostres, perquè a més les pel·lícules estan molt bé.
1: Sí, molt.
2: I les pel·lícules estan molt bé i per tant han creat un imaginari ja propi dels llibres, i els llibres també, clar, també són molt potents.
1: Clar.
2: Aleshores, s'han de fer lloc. I penso, hi ha lloc, però no lloc en l'audiència, sinó hi ha lloc en el cervellet, en els sentiments,
1: no?
2: I en el cor.
1: Veure un altre Harry, veure un altre Hermione.
0: Tinc la sensació, amb aquestes petites píndoles que deia l'Aina, pel que he vist jo, em sembla que clarament han triat la línia continuista.
1: Sí,
0: perquè
1: semblaven
0: gairebé fragments de la peli, però amb gent que s'assemblava molt a l'original i no ho acabava de ser.
1: Clar, però suposo que és com molt arriscat, perquè és el que diu l'Àlex, o sigui, és un terreny que podries pensar que és garantia d'èxit, perquè saps que funciona la fórmula Harry Potter, fa 20 anys que funciona i segueix funcionant, però clar, també és molt arriscat, perquè el públic fidel pot dir, això què és?
2: Semblarà, ara està pensant que potser semblarà que s'ha fet com paria, saps?
1: Clar, clar.
2: Mira, és el Mione, però diferent.
1: Una mica sí,
2: no
1: eh?
2: Bé,
1: sí, sí.
2: Un punt de sèrie... Per això, jo crec que l'impacte iconogràfic, perquè realment això, Harry Potter, jo crec que està molt ben executada l'adaptació, el fet de

0: ara posar-los cares noves a tothom.
1: És estrany.
0: Snape, per exemple, no? Ostres, costarà, costarà.
1: Perquè saps si es fa doblada en català?
0: Això no ho sé, però jo suposo que sí, perquè és a dir, el conveni amb l'HBO, l'HBO és de les que té conveni amb la Generalitat, i per tant, estic segur que si la Generalitat ha pogut triar un dels títols, serà...
1: Guai.
2: Mira, per saltar de sèrie, penso, això que dèiem ara potser va passar una mica amb El Senyor dels Anells, que és una sèrie de la qual se'n va parlar molt, hi havia molt de hype, a més hi havia allò d'en Bayona, que ha fet els capítols i tal, llavors va començar i ser de gent... Que va veure com els seus fills feien tota la universitat mentre miraven el primer i el segon capítol.
0: Sí,
2: de tantes vegades
0: sí.
2: Com s'havien quedat adormits.
0: Exacte, sí, sí. És una sèrie... Clar, tenia un problema, que en aquest cas no adaptaven la història original de Tolkien ni les pel·lícules que havien vist del Peter Jackson, la trilogia de pel·lícules, sinó que senzillament agafaven l'univers de Tolkien
1: Clar.
0: I l'expandien cap a camins que Tolkien havia ni mig suggerit o un quart suggerit. I per tant, en aquest cas hi havia el doble problema de dir, bé, són personatges o trames noves, etc. Clar, aquí no, eh? En el cas de Harry Potter sí que tenim la història.
2: Sabem de què parlem.
0: Sabem de què parlem. Aquí, no. A més, clar, va ser la típica sèrie de l'accés, eh? Va ser en el seu moment la sèrie més cara de la història. Penseu que van pagar pels drets d'adaptació de l'univers Tolkien, no del llibre, eh? O sigui, fins i tot sense llibre, només els personatges, 250 milions de dòlars.
2: Com Aroma de Tolkien, no?
1: Exacte.
2: No és ni l'original.
0: Sí, exacte.
1: Això és pel Tolkien directament.
2: O pels hereus.
0: Bueno, Tolkien... No, per
1: ja
0: un assumpte biològic, sí. Però efectivament, sí, sí, això és per l'estate, que en diuen, no? El llegat, la fundació que gestiona tota la marca Tolkien, i que, per tant, doncs, ells decidiran a veure com ho inverteixen.
1: Déu-n'hi-do.
2: Com s'ho reparteixen.
0: Com s'ho reparteixen, exacte. No, i segurament també hi ha un...
2: Imagina't els bísums, que s'han de fer entre aquesta gent,
0: Un bísum de 112 milions i mig. No, no, esclar. Però segur que també hi ha una part de preservació del llegat, etc. No? I, per tant, ara hi arribem a la tercera temporada d'aquesta sèrie que es titula Los Anillos del Poder, i que la veritat és que havia de ser la gran sèrie amb la qual Amazon Prime feia la competència a HBO Max i tot l'univers Joc de Trons, i jo crec que, tot i que té uns quants fans i amants d'aquesta sèrie, clarament no ha arribat a l'alçada de Joc de Trons, això segur, i aleshores hauríem de veure si rivalitza més o menys amb les seqüeles de Joc de Trons, però clar, a un preu molt més bèstia, perquè aquí estem parlant, recordeu que us deia abans 200.000 euros per capítol, que aquí estem parlant que s'anaven els capítols a 20-25 milions d'euros.
1: Uf,
0: per tant, com 100 capítols de Merlí, un capítol d'aquí, no?
2: Doncs això arriba a Prime, com deia l'Àlex, l'11 de novembre, Harry Potter, ja ho hem dit, HBO, el 25 de desembre, és fàcil de recordar, és el dia de Nadal. Llavors ens queden Blade Runner, Orgull i Prejudici i A l'Este de l'Eden. Amb quina vols anar?
0: Mira, amb Blade Runner 2019, recordeu que havíem vist la Blade Runner original, després la del Veledí que... Denis, no?
2: Villeneuve. M'agrada molt el Veledí.
0: Veledí, sí. No, perquè ara he confós amb la cosa seriòfila de... que em sortirà la sèrie aquella que era una assassina, que també era Villeneuve. No em sortirà, ara després ho haurem de mirar.
2: Ni idea.
0: En tot cas, aquí avancem al 2099, això s'estrena també a Prime el 25 de novembre. Per mi és significatiu que l'11 de novembre estrenin El Senyor dels Anells tercera i ja el 25 de novembre estrenin aquesta altra.
1: Compten que ja ho hauràs vist o què?
0: Compten que...
2: El cartutxo dura poc, no?
0: Sí, o que allò, la maragassa del Senyor dels Anells T3 durarà poquet.
2: Clar, vol dir que llences un ham i t'esperes poc a llançar-ne un altre.
0: Clar. Següent i que la bona
2: no
0: potser és aquesta.
2: No hi confies gaire.
0: Exacte, que la bona potser és aquesta. I per tant, aquí tenim... Vaja, la creadora és la Circa Luisa, que la vam veure dirigint Les Luminoses, i sobretot tenim a Hunter Schafer fent de Blade Runner, de caçadora d'androides i de replicants, i de Michelle Yeoh fent d'una de les replicants. Per tant, la història promet bastant, i jo crec que és una saga que de moment han cuidat bastant de no prostituir-la amb seqüeles innecessàries. Per tant, esperem que estigui bé. Insisteixo, la de Villeneuve estava estava guai.
2: Clar, podríem fer la promo de la sèrie que et portarà més enllà d'Orió, no?
0: Exacte, sí, sí, totalment, totalment.
2: LOL, endavant, vinga, Orgull i Prejudici.
0: Orgull i Prejudici és un Netflix.
1: Déu-n'hi-do, també, això una mica com Harry Potter, eh?
2: Sí.
1: La fórmula de l'èxit.
2: Big names.
0: Sí, sí, exacte, aquí tenim l'Emma Corrin, Jack Lowden, fent d'Elizabeth i de Mr. Darcy, dirigeix Euroslin amb Dolly Alderton, els que o sigui, va fer tot el que sé sobre l'amor, aquesta autoficció, i per tant, vaja, són grans noms i clarament aposten per una història coneguda doncs, per tothom i que la faran brillar, i jo crec que intenten amb això recollir una mica el públic de, segurament, de The Queen.
1: Downton Abbey,
0: sí,
1: també.
0: Sí, Downton Abbey, exacte, The Gilded Age, potser de The Crown, també, etc.
1: I no té data, eh?
0: No té data, de moment. Jo, quan ho he mirat al matí, no l'he vista. Però vaja,
1: I és tardor, per això.
0: És tardor, és tardor.
2: I ens queda, d'aquest primer bloc del que demania la tardor de grans títols, un nom d'aquests que també que dius això em sona d'alguna cosa, A l'est de l'Eden, que és de Steinbeck, d'en George Steinbeck.
0: Sí, exacte.
2: És un d'aquests grans títols com que han marcat moltes dècades de cultura aquí al món occidental.
0: Sí, ell ho considerava la seva obra magna, diguéssim, és aquesta història al mig del Vall de Salines a Califòrnia, que passa a principis del segle XX fins al final de la Primera Guerra Mundial, famílies, i que va tenir una adaptació cinematogràfica molt coneguda dirigida per Lelia Kazan amb James Dean, i per tant...
2: És la d'Estela! I això...
0: Aquesta és...
2: Aquesta és l'altra.
0: Jo crec que estàs barjant
2: amb... Sí, un tramvia anomenat Desig. Sí, sí, m'he creuat.
0: No,
2: aquí estem... Estic a casa ni me n'he anat cap allà.
0: Exacte, no, aquí estem parlant de colors terrosos. És una pel·lícula francament genial. El problema és... O el problema, la curiositat, perdoneu, és que la dirigeix... tenim el Zoe Kazan, que és la neta d'Elia Kazan.
2: Uau!
0: O sigui, no una nepo baby, sinó una nepo gran baby, diguéssim, eh?
1: Que fort!
0: La neponeta. Una neponeta.
2: Una neponeta.
0: Una neponeta. Que sona una cosa rara, eh? Sona...
2: Sí.
0: És la neponeta. I dirigeix, i ella deia que tenia ganes altre cop, la pel·lícula. O sigui, la novel·la és una gran, és un novel·lot, i per tant, ella tenia ganes de fer l'adaptació sencera de la novel·la, que la pel·lícula també, per raons de brevetat, la va haver d'escurçar. Jo crec que pot haver-hi cosa interessant aquí, per tant, surt la Florence Pugh com a una de les protagonistes, i la veritat és que fa bona fila com a sèrie de personatges, de situació, d'època. Aquí s'hi hauran gastat els pèmpins.
1: A quina plataforma?
0: Això, ostres, doncs ho hauré de mirar, perquè això em sembla que era no estic segur si era Prime.
1: Ho mirem.
2: O Apple TV?
0: Podria ser Apple TV.
2: Aquí,
0: perquè tinc la sensació que havia triat alguna d'Apple TV.
1: Els trailers que veig penjats són de Netflix.
2: Són de Netflix.
0: Netflix.
1: Et quadra, sí?
0: Sí, sí, en quadra, sí.
2: Sí, Netflix, sí, perquè ens surten tots aquí els trailers a Netflix de East of
0: Eden. Sí, sí, no, perquè la d'Apple TV que he posat és una altra, que ve en el segon bloc.
2: Vinga, doncs, ja anem a obrir aquest segon bloc. Les sèries més provocadores que han d'arribar aquesta temporada.

0: el deixo caure encès sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flam?
1: Dimecres, aquesta temporada, el Nota de Veu, iCat, és el dia de les sèries. És el dia de la secció CIP, sèries i pantalles, com si fos una cremallera. Ve l'Àlex Gutiérrez, s'asseu aquí amb nosaltres, diposita el seu culet en aquest sofà.
2: Efectivament.
1: Que, el primer dia, te'n recordo.
2: A veure, un moment, A veure, és una cadira. No? Aquest sofà...
3: Sí, el sofà d'iCat,
2: sí,
3: és com...
2: El sofà, sí.
1: És com icònic, ja. El sofà d'iCat,
2: sí, sí, però sí.
3: Però és veritat que no és un sofà com d'estirar les cames, clar, sí? No. És una mica format cadira, és veritat.
2: Jo crec que mantinc l'actitud postural correcta.
1: És que el primer dia vam dir que trobàvem a faltar el teu culet, el primer dimecres, que me'ns vas enviar unes notes de veu que estaven molt guapes, però
2: em fa
1: clar,
2: sentir apreciat.
1: No és veure això.
2: Avancem,
1: que si no...
2: No ho veus perquè està com en contacte amb el coixí, per tant, almenys que hi hagués una càmera estranya.
1: No, i deixem clar a l'audiència que vas vestit, eh?
2: Exacte,
1: sí, sí. Semblarà aquí que... És que parlem de sèries més provocadores, i jo també m'estic posant així una mica juganer, val? I hem tirat mentre el monstre de l'Arnau Vallvé, perquè la primera de la qual ens volies parlar és Monstruo, la història de Lizzie Borden.
2: Sí, perquè és la tercera, diguéssim, part d'aquesta sèrie. Sabeu que el Ryan Murphy, aquest geni mides de les sèries, va fent sèries de sèries, per entendre'ns, eh? I fa American Horror History, bomba, 7 sèries diferents. Això és la de Monstruo, que va fer la de Jeffrey Dahmer en el seu moment.
1: Ostres, sí, era molt xula aquella, eh?
3: Déu-n'hi-do,
1: per
3: això.
2: Sí, sí. Però aquí estem, aquí som. Després va fer la dels germans Menéndez, i ara estem fent la història de Lizzie Borden. Això és una presumpta assassina del segle XIX, dic presumpta perquè la van acusar de matar amb una destral el pare i la madrastra, però finalment la van acabar
3: absolent. Ah, sí?
2: Sí, això va ser a finals d'això, del segle XIX. I aquí tenim que la protagonista és la Ella Beatty, que és la filla de Warren Beatty.
1: Wow.
2: I de Annette Bening. Per tant, també seríem una mica amb el Nepo Baby...
3: Doble Nepo Baby.
1: Endavant amb el neposistema, eh?
2: Exacte. Jo crec que, vaja, he vist només fotografies de moment i ja es veu la cara d'ella, diguéssim, la cara d'algú, doncs, que segurament...
1: Altament pertorbat
2: i esquitxada de sang.
1: Uau.
2: I, per tant, jo crec que serà una... Bé, el Ryan Murphy sempre fa aquestes sèries molt explícites i, a més, on hi ha una reflexió sovint sobre la repressió, no? Els personatges que acostumen a aparèixer, quan va fer la Gianni Versace, també, la mort de Gianni Versace, etc., sempre tenen aquest punt de que el desig i la repressió a l'homosexualitat, etc., juguen un paper. Per tant, jo crec que per aquí també explorarem una línia.
1: Això ho podrem veure ben aviat, aquesta setmana.
2: Sí, això és 17 de setembre ja.
1: Demà?
2: Efectivament.
1: Sí, no, avui som 16, oi?
3: Clar, sí.
2: Demà mateix ho tenim ja a Netflix.
1: A Netflix, aquesta història de la Lizzie Borden, que forma part d'aquest epígraf que és Monstruo, d'en Ryan Murphy. Carrie, aquesta també ens sona, clar.
2: Ah, Carrie, el gran llibre de Stephen King.
1: Aquesta la que així et puc posar gairebé el primer bloc, eh?
2: Gairebé, vaig dubtar, perquè sí que és veritat que efectivament és la primera gran novel·la d'èxit de Stephen King dels anys 70.
1: Que és molt icònica la imatge cinematogràfica d'ella, tota esquitxada de sang.
2: La Spacek esquitxada de sang a la pel·lícula de Brian De Palma, també de finals dels 70. Per tant, una pel·li... Després em van fer un remake ara fa poc, són 7 o 8 anys, però em van fer un remake que va passar una mica sense pena ni glòria, i ara intenten revitalitzar aquesta marca amb Stephen King a les regnes com a productor executiu. Per tant, d'alguna manera, ell encara està allà tirant del carro.
3: Per mi, a favor,
1: eh? Clar, anava a dir, això li dona com la pàtina de que en principi és de qualitat.
3: Sí, també perquè jo crec que quan es tracta d'una obra tan famosa també ve de gust que sigui com fidel, no?
2: Sí, aquí és això, eh? És la història aquesta de la noia que viu en una família, diguéssim, una mare complicat, diguéssim, d'un entorn familiar molt complicat i que a l'escola doncs pateix un tipus d'assetjament fins que al final arriba a un punt límit i s'esdevenen fets, diguéssim.
1: No avancem spoilers, tot i que existeixen aquests spoilers en forma de pel·lícula.
2: Sí, i en forma del llibre que va vendre, que no està escrit. Això és a Prime Video el 7 d'octubre.
1: Molt bé, això és d'aquí res.
3: Re, 15 dies.
2: Sí, 15 dies.
1: Se'n gira molta feina, eh?
3: Molta.
1: HBO Max, a banda de Harry Potter, també està estan planificant per l'octubre Crystal Lake.
2: Sí, això era l'octubre i és una prequela de Divendres 13, ja que anem de terror. Per això les he ajuntat, la de Carrie aquesta, perquè, i dius, ostres, feia falta després de 15 pel·lícules diferents de Divendres 13, una prequela en forma de sèrie.
1: Divendres 13 és aquell que va amb la màscara de jugador de ja t'ho diré, d'hoquei gel, oi que sí? Oi que sí que porta una màscara?
2: És el,
1: sí.
2: És el
1: Jason,
2: Jason diguéssim. Sí, sí, sí, sí. Però molt esparracada.
1: Sí, exacte, sí, sí, sí, sí, sí. Però és com també molt icònica.
2: Exacte. I aleshores, aquí per això ens centrem en la mare. Mira, justament també és l'altre lligam amb Carrie, eh? Mm-hmm. La mare de Jason. És a dir, com
1: clar, si és
2: com
1: preqüela...
2: És, clar, com és la mare que engendra Jason i que la fabrica d'alguna manera? Faria por. És a dir, no la por que pretenen ells a fer, sinó de dir, ostres, la preqüela, podria fer una mica de mandra. Però resulta que darrere hi ha aquest segell que es diu A24, que realment és responsable de la revitalització, en el cinema almenys, de les pel·lícules de terror. O sigui, totes aquestes onades de pel·lis que hi ha hagut els últims temps...
1: com la de Weapons, per
2: sí,
1: exemple.
2: Sí, exacte. Mm. Tot això hi ha darrere aquest segell que ho està fent realment molt, molt, molt bé. Mm-hmm. I per tant, el fet que ells ara hagin apostat per això, jo crec que se li ha donat una oportunitat. Això està dirigit per Michael Lennox, que és el de Barry Girls i No diguis res, per tant, un director de pes, i la protagonista és la Linda Cavallini, per tant, jo crec que estarà bé, això.
1: Això s'estrena a l'octubre. Digue'm, sisplau, Aina, que a l'octubre hi ha un divendres, que és divendres 13. Mirem el calendari de l'octubre, molaria molt, no?
2: Home, estaria bé, estaria
3: home,
2: bé.
3: Home, suposo que ho hauríem pensat per fer-ho. Ai, doncs t'he de dir que no,
1: no,
3: No, l'octubre o sigui, el dia 13 és dimarts.
1: Dimarts.
3: Doncs mira,
1: dimarts 13.
3: Dimarts 13, sí,
1: altres connotacions.
2: Exacte. Va, si us les empanades, no?
1: Exacte. Anem a l'última, que és Nocturno, que aquesta és la d'Apple TV que tu tenies al cap que en portaves una d'aquesta plataforma.
2: Exacte. Aquí tenim un dels meus actors favorits, que és Stephen Graham, fent de dolent, fent de criminal, i dos detectius que estan interpretats per Liv Schreiber i la Zazie Bates, i això està basat, es diu Nocturno, està basat en aquestes novel·les d'aquest escriptor que es diu Lars Kepler, que en realitat és escriptor-escriptora perquè és un matrimoni suec que firmen conjuntament l'obra amb aquest pseudònim, i que els detectius, diguéssim, protagonistes dels seus llibres són la Juna Lina i la Saga Bauer, si sou aficionats a la novel·la negra. Aquesta adaptació fa molt bona fila, ja t'ho dic, el Stephen Graham és aquest actor que ja només agafa guions que el faran lluir, i per tant jo fa 5 o 6 sèries que el segueixo, i és el que feia de Pare Adolescència, per exemple, que
1: em va
2: parlar un parell de setmanes. Jo crec que estarà molt bé, i vaja, és una història de com un assassí, o sigui, un criminal que està dintre a la presó, reté la capacitat de ser encara molt perillós.
1: Anem al tercer bloc, que és el de dues autoficcions. Il·lustra'ns el Lololo que has triat, Aina.
3: Resulta que la primera es diu Brothers. I clar, saps qui són, no? Els germans més llustrosos del barri de Sant

0: tenim cantant a la Júlia i a en Pau, que entre ells sí que es poden dir bro, no?
1: Sí, sí.
0: Bro, bro i sis. Exacte. Brothers, amb atenció, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, és a dir, la gent que ho va dinamitar tot amb True Detective.
2: Exacte, amb la primera temporada de True Detective.
0: En van parlar molt i molt i molt d'aquella sèrie.
2: I ara es preguntaria... Quants anys fa la True Detective?
0: Boníssima pregunta. És d'aquestes que semblen que fa poc i fa més. A veure si la pandèmia va ser el 20 i el Barça d'en Guardiola va ser 2008-2010. Jo et diria 2000... Mira, potser 2016 i fa 10 anys.
2: I tu, Aina?
1: Una mica més.
2: Fa més.
1: Més, jo crec que fa més.
2: Fa més. 2014.
0: Ui, m'hi ha costat prou.
2: Prou.
0: Clar, tu no has dit cap data amb el Parida.
1: No, no t'he guanyat igualment.
0: De sobte, tot el que sigui menys de 16
2: clar,
0: és...
2: Dir, no, 31 de desembre del 15, no? Ja tens tot cobert fins al dia any 1. Després de Crist.
0: Que va el Parida. Ha guanyat,
2: és veritat.
0: Et felicito.
2: Ha guanyat la meva recomanació personalitzada de Brothers. Que en aquest cas, per això, allà feien de detectius en una sèrie fosca i una mica satànica. Aquí no. Aquí fan de la seva vessant més còmica, fan d'ells mateixos amb una autoficció en la qual descobreixen que potser són germans. Realment.
0: D'aquí el títol.
2: D'aquí el títol.
0: Però clar, és autoficció, però és més ficció que no pas auto.
2: Sí, sí. El que passa és que els personatges són Woody Harrelson, que es diu Woody Harrelson i que és actor, etc. I a partir d'aquí especulen. Si tu i jo fóssim actors, fóssim germans, com aniria la cosa, no? I què podria passar? Com podríem descobrir-ho? Sí, sí, és la ficció, però que els personatges estan basats en ells mateixos. I que, per tant, doncs, aquest tant samanfotisme del Harrelson i aquest punt una mica guillat del McConaughey, doncs estaran funcionant, suposo, a ple a gas.
1: Que difícil fer de tu mateix, però amb guió, saps?
0: Clar. Això és com quan et diuen que t'estan gravant per alguna cosa, et diuen camina. Mai camines tan malament com quan et diuen camina. I sembla que vagis... No saps bé com fer-ho. O quan et fan fotos. Diuen, ara posa cara sexy. I tu dius, what? Com vols que posi cara sexy?
2: Exacte, doncs això ho tenim la setmana que ve, el 23 de setembre, mira, just abans de la Mercè.
1: El dia de la final del Sona Nou.
0: Sí, dimecres.
2: I també és Apple TV.
0: Molt bé. I l'última segunda temporada d'en Miguel Ángel Blanca, que la gent recordarà per una persona que cantava una mica així.
2: Bueno, sí.
0: Era la veu de Manos de Topo.
2: Manos de Topo,
0: sí,
2: fent de Cure.
0: Dices que no sé què.
2: Sí, sí, era com una mena de Cure...
0: Pluricó.
2: Pluricó.
0: Sí,
2: doblement Pluricó.
0: Exacte, al revés, que ha plorat més de la història.
2: Exacte.
0: I ho fan Miguel Ángel amb la Berta Prieto.
2: Exacte. I no, o sigui, això, que és la segunda temporada, és un projecte que a Filmin enllaça amb Autodefensa, que era aquella sèrie que van fer la el Blanca i la Belén Barenys, en aquell cas.
0: Sí, que era la Memé,
2: exacte,
0: sí?
2: La Memé, exacte.
0: La cosina de la Rigoberta, sí,
2: exacte.
0: Bandini.
2: Exacte. I que aleshores ara fan com una mena de seqüela, tot i que la sèrie està... Sí, hi ha relació, per això es diu segona temporada, però al mateix temps no hi té massa a veure. Però sí, té a veure sobretot la manera de fer, la manera de filmar. És una sèrie bastant underground. Altre cop que hi ha ficció, però hi ha autoficció. Jo, a mi Autodefensa em va agradar molt, em va semblar una sèrie molt, molt refrescant. N'han explicat poca cosa, perquè a més és una sèrie relativament curta. Jo la miraré a cegues, per entendre'ns, i amb ganes. Vull dir que tampoc he volgut fer-me autospoilejar massa, però em sembla que tant en Blanca va aconseguir una direcció molt xula, i la Prieto, això com a intèrpret i com a escriptora, allà s'explicaven coses interessants, vives i genuïnes. Per tant, bé, jo allà hi seré.
0: Els faràs confiança.
2: Sí, sí, absolutament.
0: Ara et faig la pregunta més complicada d'aquest dimecres, que és de tots els avançaments que avui ens has portat, que en són un bon patracol, si t'haguessis de quedar només amb una... Ostres. Pel que has vist, fins i tot pel teu gust personal, és a dir, és la teva tria, per una altra persona segurament serà una altra, però si realment tu te n'haguessis d'apuntar el nom al calendari per dir aquell dia això no m'ho vull perdre, només una, només una, amb quina et quedes?
2: Jo crec que amb Brothers riurem.
0: Sí,
2: Sí, jo el Woody Harrelson i el McConaughey penso que allò potser serà, o sigui, fins i tot encara que sigui una marcianada fallida, penso que hi haurà el talent d'ells dos no se'ls acaben i per tant hi haurà coses a mastegar.
0: Molt bé. De talent tenim nosaltres també, sobretot per fer l'Ololos.
1: Home, un màster hem fet.
0: M'agrada molt l'últim.
1: Va, explica'l tu.
0: L'últim és Benvolgut, de Manel.
2: Home.
0: Perquè, clar, la cosa és una mica, no, xicots, aneu fent lloc que anem esperant. És a dir, tu cantes com a les teves parelles del passat i del futur. Doncs aquí passa una mica el mateix. Arribaran sèries d'aquestes, que encara no ho sabem, però que ens canviaran la vida. Que farem que un dia a la setmana estiguem allà com a boges, com a bojos,
1: quina
0: esperant.
1: Quina il·lusió, eh?
0: Que plorarem quan veiem el final i encara no ho sabem.
2: Exacte.
0: Per tant, és una mica la sensació
2: ja
0: del...
2: Estem esperant.
0: Veus? Oh, que acabem lligat tot.
1: Tot barres.
0: Eh? Ostres. Gràcies, Àlex.
2: Aneu fent lloc.
0: Vinga, exacte, el teu,
2: vaig en lloc,
0: teu culet,
2: no?
0: Ja es pot alçar.
2: No sé, no sé, diu que s'ha aposentat molt massa bé.
0: Gràcies, Àlex.
1: Adéu.
0: Apa-li, fins dimecres.
3: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

què hi faré, covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i alguns...

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Camins que hem de fer sols.
0: Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Camins que ja són nous.
2: Bon dia. Doncs a mi m'agradaria escoltar De què vas, del grup Soroll Imminent, del disc Sensibilitats Estranyes, que és el disc nou que han tret aquest any. Moltes gràcies.

Yeah, què passa? Amics del Nota de Veu, com anem? Aquí el Sergi, des del barri de Sant Antoni de Barcelona. Us voldria demanar un tema dels millors temes que s'han escrit mai en aquest país. Potser és una mica boomer, però què coi, els 80 van ser una època brutal per la música i per moltes coses. El grup és els 80, el tema el van escriure una mica més tard. Es diu L'àrea petita, és dels Pets. Un tema que podia sonar a qualsevol emissora anglesa, Britpop. A tope. Vinga, merci, que passeu un bon dia.

0: Escolta, Zicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició d'Independents, informació i música aquí a ICAT, des de Catalunya i amb vocació internacional. I mireu, anem recollint notícies al minut aquí al programa. Acaben de sortir les nominacions als pròxims Grammy Llatins. Hi ha una catalana, ja us podeu imaginar aquí, que té moltes nominacions, Rosalía. La que té més nominacions no és ella, però déu-n'hi-do, perquè són 7 nominacions i bé, amb algunes d'elles a les categories més importants, per exemple, Cançó de l'any per La Perla, Àlbum de l'any per Lux i també Millor Cançó Pop per La Perla, Millor Vídeo Musical per Senyor Blanc. Hi ha uns quants premis, per tant, haurem d'estar atents a veure el resultat de tot plegat el dia 12 de novembre, que és quan es lliuraran aquests premis a Las Vegas. Estarem atents a tot això. Abans, avui, hem d'explicar coses que passen avui, no el novembre. Amb l'equip habitual, Omar Barón, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep Lluïen. Doncs sí, avui volem parlar del Festival B, 12a edició. Es fa aquest cap de setmana del 17 al 19 de setembre, part del Fòrum de Barcelona, i parlarem amb el seu director, repassarem una mica la resta de concerts també programats.
1: I avui comencem amb una estrena, David, d'una cançó d'un dels grups més exitosos de l'indie espanyol. Està claríssim, això, eh?
2: Sí, es tracta d'Alcalá Norte. Demà treuen el tercer avançament del que serà el seu nou disc d'estudi, el segon. Sabem que és un disc que es dirà Dejémoslo como estaba, es publicarà la tardor. I la cançó es diu El Endemoniau. I ells mateixos ens la presenten.
3: ¿Qué pasa, amics de Independents? Soy Álvaro de Alcalá Norte y soy el que ha escrito la letra de este nuevo single que presentamos. Se llama El Endemoniado y es un artefacto de post-punk y de pop-rock festivalero que espero que os mole y que os haga disfrutar como a nosotros, que nos ha gustado mucho componerlo. Os mando una fuerte abrazada y deseo que os mole y que lo pongáis por ahí en vuestras fiestas. ¡Saludos!

0: calada.
1: Doncs comencem aquest apartat de notícies musicals en format més breu parlant de la Ludwig Band, que ha guanyat el Premi Cerveri 2026 a la millor lletra en català de l'any per Enganyar-te, que és una de les cançons incloses al seu últim disc d'estudi, aquest Pel Barri es comenta. El guardó, organitzat per Catalunya Ràdio i CAT, la Fundació Prudència Bertran, en col·laboració amb l'Andarroc, l'ha escollit el públic, que des del 6 de juliol i fins al 6 de setembre van poder votar la millor lletra de cançó editada en català durant el darrer any. El premi es va lliurar ahir, durant la gala dels Premis Prudència Bertrana, a l'Auditori de Girona, i, atenció, perquè aquest és el segon cop que la Ludwig Band guanya el Premi Cerveri. L'any 2022 ho van aconseguir per S'ha mort l'home més vell d'Espulla.

0: Doncs ara, Josep, una pregunta, eh? Perilla la gira nord-americana d'Ed Sheeran? Aquesta és la pregunta que es fa molta gent després de l'exclusió del raper Macklemore, un dels taloners programats per haver defensat Palestina sobre l'escenari, i aquesta decisió de fer-lo fora doncs ha provocat que la resta d'artistes hagin decidit abandonar la gira Loop Tour als Estats Units acompanyant el cantautor britànic en solidaritat amb Macklemore. Es tracta de Phineas, sí, el germà de Billie Eilish, també de la banda danesa Lucas Graham, el grup irlandès Bioga i el músic irlandès Aaron Rowe. Quan dilluns va esclatar la polèmica, doncs el raper va exculpar Josie Ed Sheeran dels fets i va assenyalar com a responsable de la censura el promotor de la gira, el Robert Kraft. I de moment nosaltres hem anat al web oficial d'Ed Sheeran, hem vist que encara s'anuncien tots els concerts i que fins i tot es poden comprar les entrades. I he entrat i he dit, bueno, no la compro perquè em queda lluny i potser s'anul·la, eh? I el més pròxim, en tot cas, el resultat el sabrem aviat, perquè el concert més pròxim d'Ed Sheeran als Estats Units és aquest dissabte a Filadèlfia.
1: Ull, perquè Ed Sheeran va començar fent concerts completament sol, omplint estadis de Wembley, i pot tornar a aquest format tranquil·lament, i llavors ja no necessita ningú més, eh? Diríem que podria continuar perfectament. Ara, solidaritat de la resta de músics amb el cas de Macklemore, i també solidaritat fora de la banda i dels taloners de Sheeran, perquè hem vist ja missatges sobre aquest tema de Massive Attack, que celebraven els músics compromesos, disposats a fins i tot posar en perill la seva carrera artística per defensar les causes justes, com aquesta, la llibertat de Palestina, la denúncia de l'extermini del poble de Gaza, i també Roger Waters, que aquest sempre
0: pot, surt,
1: diu la seva, ha fet un missatge parlant directament a càmera a Ed Sheeran, i tot plegat comença amb una imatge estàtica on posa Ed Who. Bé, evidentment és més important per la història de la música Roger Waters que Ed Sheeran, de moment, perquè Ed Sheeran també ha fet història, eh?
0: Bé, home, jo diria que tanta història com els Pink Floyd no crec que arribi mai, eh? Però vaja, tot va a gustos.
1: Veurem, doncs, com acaba tot plegat i en farem un seguiment, perquè això, evidentment, és un tema polític, però té implicacions musicals des de fa ja anys, gairebé, i veurem, doncs, com acaba aquesta gira d'Ed Sheeran, si és que continua endavant. Creemos

El Festival de Jazz de Barcelona es prepara ja per la celebració dels seus 60 anys de trajectòria. Això serà l'any 2028 i ho fa amb un trienni commemoratiu farcit de concerts en aquesta 58a edició, la primera amb actes especials per l'aniversari. El certamen doncs, ha programat artistes com el que està sonant de fons, que és Zucchero, l'italià Zucchero, també Samara Joy, Vicente Amigo, Les Migues, Lucía Fumero, Branford Marsalis o Kyle Eastwood, que és el fill de l'actor Clint Eastwood. Una de les grans novetats és que el Festival de Jazz ha anunciat avui també un homenatge Blues Fortete amb Bebo al Parc Güell. Això serà el dia 12 d'octubre, dedicat, no cal dir, doncs, a les figures llegendàries de Tete Montoliu i de Bebo Valdés. I d'altra banda, Lleida acollirà entre el 16 i el 25 d'octubre la 15a edició del Festival Internacional del Fado de Catalunya. En total seran 6 concerts amb protagonistes com els portuguesos Presidencial o els francesos Fado Libre.

Doncs ja ho sabeu, demà aquesta cita a la Sala Bol de Barcelona amb aquest duet afincat aquí a Barcelona, Mona et Moi, que presentaran les cançons del seu disc Radical Romance of Mine. I també demà, tret de sortida del que és la 12a edició del Festival B. D'això us en parlem ara mateix.

un festival, el bé, molt transversal i que es veu que també cuida molt la part mitjana i petita del cartell, però anem a parlar una miqueta dels caps de cartell, que vosaltres també els considereu així, és lògic.

0: independents. L'actualitat musical d'ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Independents.

0: Que diferent, oi, aquesta versió del clàssic dels Beatles, Norwegian Wood, res a veure amb la que finalment van incloure el disc Rubber Soul de l'any 1965 i que molts consideren, home, si no el millor disc dels Beatles, un dels millors. Però això, cadascú pot tenir la seva opinió. David, per tu quin és el millor disc dels Beatles?
1: Mira, molta gent sempre ha situat el Sgt. Pepper's com un disc abans i després, però jo si m'he de quedar amb un disc, perquè tots són bons,
0: A veure si coincidim, espera.
1: Em quedaria amb el disc blanc.
0: Ah, ostres. Jo ara no estava pensant en el blanc i m'has fotut perquè el blanc... El vaig tornar a escoltar fa poc i és boníssim. Però potser jo em quedaria amb el Revolver, perquè és un disc molt més rodó. El disc blanc és fantàstic perquè dispara en mil direccions, no? I a més hi ha com cançons més en solitari, per dir-ho així, i experimenten molt més, però el Revolver em sembla, buah, supercontundent, Aquesta versió alternativa, en tot cas, del Norwegian Wood, s'inclourà a la reedició de luxe de Rubber Soul. Això es publicarà el 2 d'octubre. Gilles Martin, el fill de... originalment, el qui gravava les cançons dels Beatles, George Martin, l'ha tornat a mesclar i podreu comprar un munt de versions diferents, des de les més simples, d'un sol CD o disc en vinil. També n'hi haurà de dobles i, finalment, les més luxoses, de 4 CDs o 5 LPs, a més d'edicions limitades en vinils de colors, amb efecte zootrop, aquells que dibuixen unes formes xulíssimes quan el vinil gira el plat. Rubber Soul és l'any 1965 i d'aquell mateix any és aquest enregistrament de David Bowie, quan encara es deia David Jones.

0: Gairebé ni se'l reconeix, oi? És que aquí encara faltava una mica perquè David Bowie es convertís en una estrella i guanyés seguretat i personalitat. En vida, Bowie sempre va evitar reivindicar aquesta primera etapa creativa, però aquest divendres es publicarà The Shel Talmy Recordings, una col·lecció de 22 cançons de 1965 i 10 són totalment inèdites. No són grans cançons, però sí que és un document de l'etapa de formació de Bowie i, a més, en algunes d'aquestes cançons hi col·laboren músics il·lustres com el teclista Nicky Hopkins i el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page.
1: Sí, Déu-n'hi-do, s'envoltava de bons músics i de bons amics, eh?
0: Sí, sí.
1: Bueno, això d'amics, a vegades, entre cometes.
0: Exacte. Sí, perquè van tenir algunes trobades, diríem, tenses, Bowie i Page. I per acabar aquest repàs d'enregistraments històrics, podríem seguir, perquè cada dia s'anuncien un munt de reedicions. Fans de Bob Dylan, comenceu a estalviar perquè ha anunciat una nova caixa ben voluminosa amb un munt d'enregistraments en directe de la gira Rolling Thunder Review, una de les més mítiques de la història. El 2019 ja en va publicar una de caixa amb els concerts de l'any 75 i el 6 de novembre s'editarà una caixa en directes del 76. Inclourà, atenció, 39 CDs, sí, 39 CDs amb més de 370 enregistraments inèdits fins ara. I ja en podem escoltar un exemple, aquesta versió en directe de la cançó Going, Going, Gone, enregistrada el 16 de maig de 1976 al Tarrant County Convention Center de Fort Worth, Texas. It's...

0: L'Aparador.
1: Amb influències que van de Calavento a l'Hereu Escampa, Aniversari han començat a construir el seu propi univers sonor. Fa uns dies van treure el seu senzill de debut, En Cercles.
2: Hola,
3: jo soc el Vicent.
2: Jo que el Dani.
3: Som d'aniversari.
2: I anem a presentar el nostre primer senzill, anomenat En Cercles.
3: És una cançó que tracta sobre tenir que trobar-nos una persona molt poc desitjada i, a més, tenir que fer-ho amb aquesta calor que fa.
2: Està disponible a totes les plataformes digitals. Esperem que us agradi molt.

I després de tanta música del passat, anem a música ben actual. Editors, els anglesos ja estan avançant el que serà el 8è disc d'estudi Surface Echo and Sound, que es publicarà el 30 d'octubre, amb cançons com aquesta que escoltarem ara, Seriously, i que segur que sona també en el concert que ja tenen anunciat de cara al 2027, 31 de gener, Sala Resmetàs.

0: Versió o original?
1: Doncs avui a versió original enfrontem Turnstile i The Stone Roses.

0: La mort del passat 20 de novembre de Gary Monfil, més conegut com a Manny, va provocar, no cal dir, una forta commoció dins de l'escena musical, però també va servir per tornar a reivindicar, si era necessari, The Stone Roses, la banda de la qual va ser baixista i també membre fundador. Pioners del so Manchester, només van deixar per la posteritat un parell de discos i, precisament, la cançó que inaugurava el seu treball de debut, aquell de títol homònim, era aquest I Wanna Be Adored, tot un himne generacional, i que jo, Josep, diria que generacional, d'una generació en concret, però que ha anat passant de generació en generació.
1: Sí, una mica hi ha hagut l'efecte Oasis, no?, que ara estan fent aquesta gira, anunciant aquests concerts, i, evidentment, hi va gent de la generació que tenia 18 anys, diríem, quan van sortir els discos dels 90, però també hi ha una nova generació de fans que s'hi estan enganxant. I als Stone Roses va passar una mica això, perquè van tenir un retorn, que per ser un dels primers concerts de retorn va ser a Barcelona.
0: Exacte.
1: El Rasmatàs, en una nit històrica.
0: Doncs mira, pràcticament 4 dècades més tard, 37 anys per ser exactes, els nord-americans Turnstile han decidit recuperar-la i versionar-la. Ho han fet per l'espai Like a Version de l'emissora australiana Triple J.

0: Està sonant la música de Yaunest, amb una cançó que es titula Omega Devil i que trobareu, entre altres llocs, en una nova iCat Tape, una col·lecció de cançons per endur-se amb el títol de Desitjada Tardor, cançons per dir adéu a la calor i començant a sumar l'aire de la nova estació. I Yaunest és precisament el nostre protagonista i convidat demà.
1: Sí, hem començat ja a ensumar una mica la música de Yaunest, però demà el que ensumarem és tot el disc sencer, perquè demà vindrà aquí poques hores abans que es publiqui el disc i comentarem cançó a cançó amb el seu autor aquest disc de debut de Yaunest.
0: No us ho perdeu, perquè aquest és un artista amb molt de futur aquí a Catalunya. Demà Yaunest a l'Independents, a partir de les 7 de la tarda. Us hi esperem. We'll be right back.

0: Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes i cal.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Arrenca una nova sessió, un nou any de tarda. És a la pista de fusta, és a la FM Dedicat, és a migdia els servidors de streaming, és cada dia de dilluns a dijous, les 8. Miqui Puig, els plats et diu hola. Agafa lloc. Invita amics, perquè sempre volem que la cadena, la xarxa d'oïdors, balladors i pista de fusta s'extengui. Temporada nova, 26-27, orgull i joia. Avui, en una d'aquelles tardes on tanquem en els dits la pila de novetats que hem anat emmagatzemant durant aquest estiu. Comencem amb quilòmetre zero. Cafè del Mar revisita clàssics de la seva història i deixa que els catalans joent es marquin aquest whispering wind. Quilòmetre zero d'electrònica, Catalunya i Eivissa.

anys fa, els catalans ull van ser padrinats per el mític José Padilla. És per això que Cafè del Mar, amb la seva nova encarnació, Cafè del Mar Reimagined, els invita a fer versions preciosistes de clàssics de la seva manera d'entendre la música, i es brenen literalment aquest Whispering Wind de Moby. Una mica de so europeista. Sonic Craft omple de sintetitzadors aquesta mondo i sona això, el so europeu de principis dels 80, finals dels 70.

Jo també ballo pista de fusta. Fusta. Jo també ballo pista de fusta.

Sonny Craft, la seva Mundo. Juga amb els sintetitzadors a la manera dels pioners. I a mi em transporta aquell single del Luis que deia Solo Sonido. Pete Phillips, un canadenc que juga amb els sintetitzadors, també de manera elegant. I can't explain.

0: hi ha una melangia que creua la cançó tota l'estona, que em té enganxat. No sé si és el sintetitzador, aquesta línia que et va portar, no la veu que hi ha imprat. I Can't Explain, Pete Phillips, un productor canadenc, noms que es van afegint a la nostra manera d'entendre el ball, a les tardes de ball dedicat de la pista de fusta.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre. Hi, George. Morning, Terry.
0: Tenim per donar i vendre Mark Knight i Full Agenda fent una versió no autoritzada de la mítica peça de Laurent Garnier, Old Man with the Bright Face. Diu que va sentir aquesta cançó quan tenia pocs anys, punxada per el mateix Garnier, i es va jurar que es faria DJ. Es va jurar que algun dia la gravaria.

feta per ballar, feta per gaudir, feta per homenatjar a Laurent Garnier. Mark Knight and Funk Agenda. Es marca en aquest maque bootleg edit del Man with the Red Face. Un home amb la cara vermella, de treballar del sol, potser de ballar. Un home que potser festa de fúster. Benvingudes totes les peces, tots els productors del món, quan una tarda rere tarda s'inventen coses per ballar. Això comença la clàssica, i ojo cap on va. Mr. Rustle i Soleil Carrillo ens parlen d'estar sol o no estar sol.

el productor italià Mr. Russell li encarrega Soleil Carrillo un remix i el resultat, aquest Soleil's Flower remix de la peça Alone, novetats de tarda. Visca els pianos, visca la gent que té la house entre seia i seia. Sí, rumta torna. Solomon i Skrillex, un liada molt grossa.

gruixut i de cada barraca. Si ens ho han fet Salabun i Skrelex. El seu rumte fa servir elements del tecno, del house i del ball. Un avançat a les cabines, a l'alta les produccions, i ja ho tindrem.

0: wants to be a DJ.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Tarda rere tarda, seleccionant peces de balla. Ja ho sabeu que tots volen ser DJs i els que no ho volen ser ens hi trobem i gaudim. Nois ho admira el Dine, feeling it too. Productors que es troben, que treuen gaire un bé. Reddit i Patrone, d'elements que ens han de fer gaudir fortament.

fa somriure el riff, aquest sintetitzador, i sobretot aplaudeixo el resultat final. Feeling It Too funciona perquè la melodia és irrepetible, té el format de pop. Ja ho saps que a vegades l'electrònica pot ser en format de pop amb la cançó que recordes, o senzillament batec rere batec et fa caminar. Nois, ui, et mira el Dean.

el queso funciona. El punk hooligan, les veus del duet d'Atlanta Argan i la producció de Nau, Nau en P davant. Un Nirvana, un lloc on arribar amb èxtasis total. What you waiting for? Maud i l'Ali, avui aixequem roda, com si anéssim amb un polini llimat dins les celles.

0: i a la I. S'imaginen tots els cossos en un carrer estret d'una favela, ballant amb un sound system, amb la suor pròpia de la terra que sua i plora, i els cossos que demanen més. What you waiting for? Underground més underground. Dues cançons darrere parlàvem de melodies. Aquí parlem de beat, parlem de la fortó, del pes del baix i del ritme. La pista de fusta acaba d'arrencar temporada nova i això no s'atura. You
1: make me want. Pista de fusta.
2: You make me cry.
1: Dance Club.
2: You're the one for me.
1: Trenca malucs.
2: I like your attention key.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Get up. Get it up, get it up, get it up, get it up.
0: Tenim un nom que el sap tothom. Per això ens reconeixem els ulls, els pistos de fusters, quan aixequem els braços, quan la peça té una d'aquelles arrencades com aquesta. Free. Així de senzill, Peacemaker i Dazzy from USA. Et diuen que Free, que entra el redoble i t'has d'enganxar.

els balls de tard dedicats als productors, les cançons, els micròfons, els pistes de fustes. Digues el que vulguis, a vegades potser només són adjectius i pots fins i tot fer el programa sense la meva veu, com si fos un filtre, com si apartessis els pèsols que no t'agraden. Això a vegades passa, no t'agraden els pèsols, però t'agrada la resta, l'arròs. La vida és així. Els que m'heu vist aquest estiu heu vist com m'obsessionava amb aquesta peça. No té res, senzillament té ritme, molt de ritme, i una veu absurda que ens diu que sí, que

allò que parlem de tant en tant, de l'hedonisme, una cançó que reivindica viure la vida al dia a dia, amb un estiu de desgràcies, de gent que ha marxat, d'artistes que estimàvem, d'amics de la vora. Tots hem tingut moments per dir que cal viure el moment. I ara una d'aquelles peces que a mi em fa creure amb tot. Un productor britànic anomenat J.T. Un altre que es diu Prince. I Grimsa es marquen un homenatge a les noies de Londres. Els London Sisters i un d'aquells baixos que em fan ganes de comprar-me un descapotable i portar la panxa a darrere amb ulleres.

0: I wanna get peaceful time, my money get shared with a fam and a friend. Me and bro keep cruising, haters wanna see us in a Benz.
1: Feliç, quan ballo pel mig de la pista de fusta, preparant el programa i pensant que la mateixa pista d'aquí una estona serà plena de tots vosaltres i gaudireu de peces com aquesta. Hilalite Prienzi en Grismo, London Sisters. Aquest Zaycat a la Ràdio Inquieta. El programa es diu Pista de Fusta. El selector, el DJ, que ja és Miqui Puig.
2: T'he chiamato per dirti che ti amo.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Prodigy, fent una remescla de Sleaford Mods. Agafa't fort, perquè això no es repeteix sempre.

0: evidentment que en la música de Sleaford Mods hi ha molt dels Prodigy, però és en Lee Nowet que reconeix com els Sleaford Mods sacsegen per la solapa dia sí, dia també, la consciència a través del ball. El Let's Go tenia la veu d'Aldous Harling i van dir als Prodigy: porta'm-la, deixa'm-la, que la vull remenar. I què us pensàveu, que la pista us deixaria així? Amb un hi-hi-ha-ha? La pista volia acabar avui aixecant roda. Soc feliç quan faig pista de fusta, soc feliç quan em dieu que us agrada el nostre programa, la nostra missió, la Panxo somriu i em diu: papa, ho hem fet bé. La pista de fusta passa cada tarda i cada. A les 8 del vespre, de dilluns a dijous, sempre ens teniu al migdia ja servits amb un servei de delivery digital perquè ens portis a la teva. Secreta plaça sònica i gaudeixis del nostre ball. Demà hi tornarem, com torna el pa d'en Jordi, com torna l'oli bo o la mel d'en Santiago. Ets a la pista de fusta. Que el nou Studio Killers ens deixen aquest physical, una oda a les nostres venes.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicada.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Seleccionem les propostes més interessants de la Gran Festa Major de Barcelona, la Mercè i el Bam.
2: De màgia de Torres a Barcelona.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes i cat. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a la gent que és petonera, arriba l'hora del cel obert. Sí, ja ho sé. Ja ho sé que a vegades carreguen una mica, eh? A la que et descuides et han fogut els morros per sobre, tant sigui per saludar-te com per acomiadar-te, i a vegades no saps ni qui són, que te planten dos petons a la galta, sobretot si ets dona, i dius, home, deixa que corri una mica l'aire, per l'amor de Déu. Però és que en aquest món, sobretot ara mateix, fan falta. Fan falta petons.

Sixpence None the Richer. I aquesta que és la seva cançó, eh? És un One Hit Wonder de manual, que ja et dic jo també que si te poses de nom Sixpence None the Richer, estàs jugant amb foc, perquè comercial, comercial, jo et diria que molt no ho són. Doncs això, que avui el programa anirà de petons en forma de cançó. Petons consentits, vull dir, no d'aquesta gent tan paparra, eh? Sinó quan et planten els llavis la persona que t'estimes. I si te l'estimes molt i la desitges, llavors els petons poden ser apassionats.

Lucinda Williams, nen, que ja es podria dir que és la gran dama del country rock americà i punto pelota. Tu agafes el Car Wheels and a Gravel Road, te l'escoltes sencer i entens d'on ve tot aquest gènere i per on ha passat. I si la Lucinda demana petons apassionats, l'Anna Roig els fa d'una altra manera. Ella parla d'aquests petons d'amagat. És que parlo fluixet perquè no ens escoltin. Saps que quan te fas petons amb algú que no toca? Sí, no, punyetero? I tant, si ho saps. Em diràs que no ho has fet mai. Doncs l'Anna el que fa és que se'n va als pàrquings de les autopistes i entre camions festeja.

Que bonica aquesta cançó. Ai, Anna, fa dies que no et veig. T'enyoro molt. Anna Roig i l'ombra de Tonxiang. Petons entre camions. Passant el relleu als Manel, que sembla ser que també estan una mica necessitats de carinyo.

Fes-me petons! Doncs home, sí, vine aquí. Et fot una abraçada i un petó aquí al front, saps? Rotllo com ho fas al fillol, o quan ets una espècie de capo de la camorra, que dius, t'has portat molt bé, home. De fet, ha fet un disc nou. Bueno, ha tret el single, però estic esperant en candaletes el nou disc del líder de Manel. I mentre m'espero, podria posar-vos, per exemple, aquesta cançó que molts de vosaltres segurament penseu que és de la Cher, perquè la Cher la va popularitzar a la banda sonora d'una pel·lícula que es deia Mermaids i que hi havia com a protagonistes... Oh, és que aquest vídeo l'heu de veure. Hi ha la Cher, la Winona Ryder, i la Christina Ricci, la petiteta, més mona. Bueno, doncs això, que aquesta cançó, tot i popularitzar-se amb la Cher, la versió original és la de la Betty Everett i explica que si realment està encaterinada de la seva parella... No és ni per la seva cara mona ni per els ulls blaus. És pels petons que fa.

tot la gent que sap fer petons, perquè una cosa s'ha de reivindicar. Això dels petons no s'aprèn sense treballar-ho, eh? Jo conec gent que fins i tot ha anat a fer-ne lliçons. Mira la Lucy.

0: Dacres.
1: Lucy Dacres, que acaba de treure un altre disc meravellós i que segurament és coneguda per vosaltres com a una dels membres de Boy Genius, aquest supergrup format per la Julian Baker, la Phoebe Bridgers i la mateixa Lucy, que aquí en aquest celobert l'han posat per donar i per vendre perquè ens encanta. Bé, jo els hi faria un parell de batons a cadascuna d'elles per les alegries que m'han donat musicalment. Va, i abans de fer una pausa, deixem que entri en Jaume, en Masoni, que ell és tan mono que té un petó per cada cicatriu que tinguis.

0: Un petó per cada cicatriu del Sacrifiqueu la princesa amazònic que ens va de perles per fer una petita pausa i tornar ara mateix amb cançons que són com una morrejada al bo de l'estiu.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons que parlen de petons, petoners i altres formes de demostrar que t'estimes a la gent que t'envolta. I ara arriben els Drifters amb un clàssic en què parlen de, bueno, d'una altra situació bastant comú, i és anar al cine a fer-te petons amb la teva xicota, saps? O amb el teu xicot, que et fots allí a l'última fila, eh? I després te pregunten de què va la pel·lícula i no en tens ni punyetera idea. Ara això sí, nen, els llavis ben escaldats. Llum.

0: Kissing in the Back Row of the Movies, els grans drifters, que ens animen ja a posar més clàssics de la dècada dels 50 i dels 60. Aquestes són les Shangri-Las, conegudes per fer cançons que eren com a culebrons venezolans, on sempre es moria algú, hi havia una desgràcia, el nòvio era un pintes, ella plorava... Però de tant en tant també tenien cançons alegres, com aquesta, en què diuen allò de que, ah, quan el vegis, fes-li un petó de part meva.
1: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

Les Shangri-Las i el Give Him a Great Big Kiss. Què, esteu embafats ja, eh? Doncs encara me'n queden. No, cony, ja que ens posem a fer petons, fem-los amb generositat. Mira, en Jimmy Rogers, per exemple, que posarà un toc de country clàssic en una d'aquestes cançons que ja són eternes. Aquests petons que són fins i tot més dolços que el vi.

En Jimmy Rogers, i aquest Kisses Sweeter Than Wine, en aquest cel obert d'avui que hi ha encara a la recta final, però que espero que tingui temps per posar els Shins. Per què? Doncs perquè els Shins són el gran referent del pop alternatiu. Són d'Albuquerque, això ja té molt de mèrit, perquè, nen, tu has anat mai a Albuquerque? No hi vagis. És com allà on Nostre Senyor va perdre l'Espardenya? Doncs al costat mateix. Fot una calor, no hi ha un núvol, ni que el pintis. Doncs el James Mercer, d'aquest forat negre, en va treure una d'aquestes bandes que defineixen perfectament el que és el pop independent. I si us interessa el grup, sobretot aneu als tres primers discos. Va, posem el quart també, però el Chutes to Narro potser seria el punt culminant amb peces tan hipnòtiques com aquesta en què ens parlen de fer petons a la gent que no té llavis.

Kissing the Lipless, dels Chutes to Narrow, els Shins, en aquest cel obert de voluntat carinyosa, que també vol renyar amb aquesta gent que, oi, sembla que els hi arranquis un queixal perquè et facin un petó, eh? Sobretot la gent jove. Fes-me un petó, fes un petó al tiet, home, que no et sàpiga greu.

always late with your kisses. La Lefty Frizzle. I mira, amb la tonteria ja arribem al final del programa i ens trobem els llandú.

El senyoradíssim Sinyandú i el seu Fer-me un petó, una de les cançons d'aquest disc boom que van treure l'any 2015. I ja que estem amb petons nostrats, aneu al tanto amb el San Josex. No, no, aneu al tanto perquè aquest home ve de la Bisbal i va molt embalat. Que per què ho dic, cony? Perquè diu que et menjaria petons ara mateix.

Et menjaria a petons un primerenc San José passant el testimoni ara ni més ni menys que en Elvis Presley, que parla de... Bueno, a veure, això és una mica delicat, eh? Parla de fer-se petons entre cosins. Que, a veure, tampoc és tan estrany, eh? Vull dir que jo no diré que ell rodolí tan lleig, però, cony, al principi doncs, sempre intentes practicar els petons amb la gent que tens més a prop. I quan vas a veure els tiets, doncs, bueno, hi ha aquella cosina tan maca, tan carinyosa, ja m'entens, no?

Kissing Cousins, Elvis Presley. Parlant d'aquests cosins llunyans que es fan petons, que ja et dic jo que si ho fan, millor que sigui fosc i no ho vegi gaire gent, eh? Sobretot la tieta, que té molt, però que molt de geni.

Kissing at Midnight, Billy Boy Arnold. En aquest cel obert que ara sí que ja s'acomiada, més que res perquè estem ja amb els llavis totalment tallats, necessitem una mica de com se deia allò, el cacau, nen, el cacau que et foties i que et deixava els llavis tots pringosos. Acabarem amb La fi del món, que és una bona manera bastant lògica de finalitzar un programa. Això sí, amb dos d'aquests artistes que a mi em tenen el cor robat de l'escena actual catalana, en Miquel i en Soc un Bohemio, que ens diuen que, bueno, ja que s'acaba el món, perquè la intel·ligència artificial es veu que es matarà tots d'aquí 3 dies, com a mínim fes-me un petó. Mira, pren exemple d'Albert Cots, que quan arriba se'm llença el coll, nen, l'afanyada que tinc per treure molt de sobre, el control i el muntatge. La Núria Serrano, que li has d'arrencar els petons, perquè sempre s'escapoleix com si fos un davanter centre del Barça, a la documentació. I Lluís Gavaldà, que jo, nen, jo sóc petoner de mena, i si no t'agrada t'aguantes. Us diuen salut i petonets per tots. Muah!

0: Escolta, Zicat. Spin-off amb Alfons Corina.
1: Benvinguts, benvingudes, evidentment. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una setmana més, una setmana molt important, perquè comença el Festival de Sant Sebastià. Grans coses passaran en aquest festival, grans títols, grans convidats. I perquè tenim notícies d'última hora, que hem tingut sort, perquè han caigut justament avui. Per començar, que la Bola Negra, finalment, serà la representant del cinema espanyol als Òscar. Una notícia que més o menys se sabia, però déu-n'hi-do, ja havia molt nivell aquest any, perquè El Ser Querido també apretava fora amb Sorogoyen, que ho està petant. Los Domingos, és veritat que és una pel·lícula que ens queda de cop una mica lluny, però, evidentment, una pel·lícula que va agradar moltíssim, també. Per tant, finalment, els Javis s'emporten el Premi Gros i seran ells que viatgen, i alerta, que diuen que poden estar no només a millor pel·lícula de parla no anglesa, sinó a millor pel·lícula directament. Alba Laguna, què tal? Com estàs?
2: Hola, encantada de tornar a ser aquí amb vosaltres.
1: Ben tornada. Sílvia Andrés, què tal?
3: Hola, bona tarda, bona nit, bona tot.
1: Tot el que sigui, evidentment, perquè ja hi ha gent escoltant-nos a qualsevol hora i a qualsevol lloc. A Corea, per exemple, segur que ens estàs... Què tal, Corea, Alba? Bé o què?
2: Sí, molt bé, molt bé. Hi tornaria.
1: Molt bé, molt bé. I avui, amb l'ajuda de la Conchi Vecino aquí al comandament, moltíssimes gràcies, Conchi, per estar amb nosaltres aquesta setmana. Bé, a veure, ràpidament, primeres reaccions. Era l'esperat, no? La Bola Negra?
2: Sí, jo crec que ja eren totes les apostes, no? Apuntaven a la Bola Negra perquè, bueno, s'està parlant moltíssim, encara que la majoria no l'hem pogut veure.
3: És el que anava a dir, clar, la majoria era el que s'esperava, però la majoria no l'hem pogut veure. De fet, dels tres presents, només hi ha un afortunat.
1: Sí, jo l'he vista, en parlarem en profunditat la setmana que ve, que s'estrena, però ja dic que m'agrada bastant, realment, tirant a molt, no? El Ser Querido també m'agrada, Los Domingos també, vaja, no sé, tot m'hagués semblat bé, però la Bola Negra, doncs endavant. El Ser Querido, Los Domingos, compararies o què?
2: A mi m'agrada més Los Domingos, però El Ser Querido també m'agrada. És a dir, que aquest any tres superpel·lis, molt bé, molt bona tria.
1: Va quedar fora Almodóvar a l'últim moment, jo crec que era una mica menys la d'Almodóvar.
2: Sí.
1: Agradant-me, però una mica menys.
2: La veritat és que sí, no arriba al nivell d'altres. Que...
1: Clar, ara que havia oblidat que l'Alba és una almodovariana convençuda, però perquè ella digui això, imagina't. I tu, Sílvia, què?
3: És que la tria em costa entre Los Domingos, que en el seu moment em va agradar molt, i després del Ser Querido, que Bardem el trobo que està magnífic.
1: No sé, potser Bardem sí que el repesquen a millor actor, vés a saber, també es parla molt. Ja veurem. Serà una campanya de premis interessant. Com sempre, anem a canviar la línia musical amb la proposta d'aquesta setmana. Your blades are sharpened with precision. Com us dèiem la setmana passada, pràcticament cada setmana tenim estrenes de documentals de grups musicals. És veritat que aquesta no s'estrena aquesta setmana, però és que després se m'acumula la feina, per tant us l'avanço. Aviat arriba el documental sobre els Linkin Park, també en Shatter, on bé, explicant com van perdre el Chester Bennington, que es va suïcidar el 2017, si no recordo malament. Va entrar després la Emily Armstrong, en fi, tota la gira que han fet posteriorment. Jo vaig estar un dels concerts a Milà, va ser espectacular, ella és una troballa fantàstica, no sé si t'agrada, en Alba, si el segueixes.
2: A veure, no és un grup de neus de capçalera, diguéssim, però he sentit a parlar també molt bé d'aquesta noia i en directe, es veu que és espectacular.
1: Ho és, i jo crec que van trobar una molt bona veu substituta de Chester Bennington. Va, escoltem una mica els Linkin Park. Puja, Conchi!

0: Què, Sílvia, compres aquesta veu o no?
1: La compro.
0: És potent, no?
1: És molt bonica.
0: Doncs me n'alegro que t'agradi, perquè ho estarem escoltant el dia d'avui, clàssics i no tan clàssics de Linkin Park. Per cert, que la setmana passada vam estar escoltant Oasis, perquè arriba el documental i ja han anunciat...
2: Jo ja estic registrada a l'espera del
1: Covid. Ja està registrada.
0: I dèiem, és que s'està tornant impossible per les cues sí. virtuals. Bé, com a mínim, amb això ja comencen a acotar. Ja eliminaran el 90% de la gent que vol comprar entrades, no? Perquè sí. si no et donen ells el codi, et fots i ja està.
2: Però és una mica ja escape room comprar l'entrada, no? I a més... Et feien fins i tot una pregunta de quin és el disc del 1995.
0: Sí, preguntes bueno, que dic vergonyoses, eh?
2: A veure, si vols anar al concert segurament sabràs. si no la saps...
0: I si no tens la Wikipedia allà al costat sí, i la intel·ligència artificial, però vaja, sort als que us heu registrat, jo també m'he registrat.
1: Ah, anava a preguntar, i tu què? Perquè...
0: Sí, no, però et juro que per pura inèrcia és allò, ja ni compto, perquè vamos, a veure què passarà, però bueno, algun amic pillarà o alguna cosa així.
2: Sí, no, a veure, si jo tinc codi, te la compro a tu i al revés.
0: Sí, no, està clar.
1: A veure, teniu 10 concerts a Manchester. Vull dir, podríeu anar a Manchester.
0: També, Manchester, la Soleà de Manchester, eh?
1: Sí,
0: a gaudir
1: sí. de la fresqueta.
0: Un paisatge i uns monuments i un bellíssim a Manchester, evidentment. Doncs, bé, sort pels que voleu comprar entrades, a veure què trobeu. I bé, és una música que encaixa molt bé amb la primera estrena de la setmana, perquè sí, tenim una nova entrega de Resident Evil.
3: I'm really sorry that we got disconnected earlier, but some things have happened. I'm in like a seriously fucked up situation right now. And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
0: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Doncs arriba una nova Resident Evil que la dirigeix Zack Cregger, que ve de petar-ho amb Weapons l'any passat, i a tots ens va sorprendre una mica, no?, que s'apuntés, diguem, amb carro de franquícia. Ell mateix ha dit que és l'única pel·lícula que farà de saga, i a més, es va dir gairebé des del principi que el tema és que la Sony, per no perdre els drets, necessita anar fent pel·lis de Resident Evil, i que per això la feien. Però... És que jo crec que li ha sortit molt bé, la pel·lícula, Alba.
2: Sí, jo també ho crec. Jo m'ho he passat molt bé veient-la. Em sembla una pel·li divertida, molt entretinguda i realment com si estiguessis dins d'un videojoc, no? Tota l'estona, doncs, obstacles, monstres i aquest segell que li ha posat el Zack Cregger, no? Que ja tenia Weapons, doncs, una mica de comèdia. La gent reia molt.
0: Sí, és una pel·li molt festiva, clar. La típica pregunta que m'ha fet algú, per què no ho porten a Sitges, això? Normalment els grans estudis no posen.
2: No els hi cal.
0: Clar, aquestes pel·lícules a Sitges, però evidentment et pots imaginar l'auditori ple i hagués estat espectacular, perquè la pel·lícula té tot aquest humor slapstick tan físic que hi havia a Weapons i també té moments de tensió, déu-n'hi-do, i sang i fetge per un tubo, i jo no he jugat als videojocs, però hi ha moltes coses que realment són del videojoc i que ho pots visualitzar.
2: Sí, exacte, allà. Jo tampoc he jugat als videojocs, però em semblava totalment un videojoc, no? És el que deia, és anar passant pantalles.
0: No sé si vas veure algunes de les anteriors.
2: La veritat
0: no?
2: És que no, mai
0: ni una.
2: Ni una.
0: Ostres.
2: Mai m'havia cridat i mira, no sé, ara potser els hi faré un cop d'ull. No val la pena.
0: Jo crec que no et satisfaran tant. La primera del Paul Anderson no estava malament en aquell moment. Va ser com de les primeres pel·lícules d'aquestes d'infectats, per entendre's.
2: La Mila
0: Jovovich,
2: no?
0: Sí. Bueno, la Mila Jovovich surt a totes, evidentment, clar. No? I la tercera no estava malament perquè era del Russell Mulcahy, que és un director així de més detall sí. clàssic, i era una pel·lícula més tipus Mad Max, desert i això, i no estava malament. La resta gairebé que te'n pots oblidar. I l'última versió, no sé si recordes, que se'n va fer una després,
2: sí,
0: la
2: que
0: dirigida
2: no...
0: el Johannes Roberts.
2: L'any aquest... passat o així, no? I no va tenir o dos anys.
0: Sí, dos,
2: no,
0: tres no anys.
2: La crítica va ser molt dolenta.
0: Sí. Dolentíssima, però una cosa infumable. Veieu aquesta, que és molt més divertida. És el mateix concepte, en realitat, però és molt més divertida. Doncs escolta, de moment anem bé. Primera sorpresa agradable, Resident Evil. Va, provem ara amb un clàssic, Sílvia. Segur que de petita miraves El Coyote i El Correcaminos.
4: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
5: It's not your fault. There's probably someone to blame.
6: The name of the case is Coyote versus Acme.
7: Wile E. Coyote. He is reckless. we all know who's responsible. And all of his injuries are self-inflicted.
0: Doncs és una pel·lícula que necessita una mica de context. No sé si sabeu tota la història d'aquesta pel·lícula. Era de la Warner, perquè els Looney Tunes han estat històricament de la Warner, però la Warner va pillar una època en què es va dedicar a cancel·lar pel·lícules que ja estaven rodades. Van rodar una Batgirl que va costar 90 milions de dòlars i no s'ha vist mai, la tenen guardada, i aquesta va ser una altra de les víctimes, dient que els seria tant de fracàs que els costaria més diners tota la publicitat i distribuir la pel·lícula del que després la pel·lícula recaptaria, malgrat la pel·lícula està rodada. Què ha passat amb aquesta? Doncs que una productora independent, no? Un distribuïdor independent l'ha comprat, i clar, es va fer tan rebombori amb això que està funcionant. Ara tothom té curiositat per veure què passa amb aquesta pel·lícula. Però a més, no l'has vist, no, Sílvia?
1: No.
0: Però és superoriginal el plantejament. Dius, què podem fer amb una pel·lícula del Coyote i el Correcaminos? Doncs vosaltres sabeu que el Coyote, cada vegada que vol pillar el Correcaminos, utilitza uns productes Acme,
1: sí,
0: i que tots li surten malament. Doncs aquí és la història de com el Coyote demanda a l'empresa Acme i intenta cobrar...
1: Molt bo.
0: Sí, sí, la idea és brillant, amb barreja de dibuixos i de persones reals, al pur estil Roger Rabbit, no? És a dir, animació molt clàssica. Jo m'ho he passat molt bé, la idea és molt bona, i a més aconsegueixen anar trobant recursos per fer justificar una pel·lícula llarga, clar, d'una hora i mitja. I escolta, estan en prou bé als Estats Units, porta gairebé 50 milions de dòlars, que dius, home, és una pel·lícula d'animació molt senzill i molt bàsic, no té grans actors, excepte el John Cena, que surt una estoneta. En fi, que aneu a veure-la, de veritat, doneu-li una oportunitat.
1: Home, jo crec que si ja està feta fa pena, no?, pensar que està allà guardada, doncs, escolta, la poses al cinema i que la gent decideixi.
0: Aviam si això serveix perquè estrenem Batgirl també algun dia. Va, precisament anem a mirar la taquilla a veure com li ha anat a Coyote versus Acme, i tenim notícies importants a nivell de números.
8: Spin-off amb Alfons Gorina.
0: Doncs això, el que estava dient, Coyote versus Acme, gairebé 50 milions de dòlars, jo crec que els hi sortirà molt rendible al final a aquesta pel·lícula, perquè la devien comprar a preu de saldo, més a més, no? La Warner no la volia. Però la notícia d'avui també, exclusivament d'avui, de fa unes hores, és que ja hi ha la pel·lícula més taquillera de la història dels Estats Units. Avui, Spider-Man, l'última Spider-Man, ha superat El despertar de la fuerza, que havia fet 936 milions de dòlars, doncs ja n'ha fet una miqueta més, unes xifres que són una absoluta borrada, Alba.
2: Bé, doncs jo contenta sempre que hi hagi bones taquilles al món, no? Perquè el cine s'estava acabant i de cop ara tenim rècords. És veritat que són els blockbusters els únics que poden fer aquests números, sí, però bé.
0: Bé, però t'he de dir també que és un any que això n'ha fet més de 500 milions de dòlars,
2: sí,
0: a nivell mundial.
2: No, super, super bona notícia també, i Backroom sent el que és.
0: Sí, sí, evidentment, vull dir que ha sigut un any excepcional. Em sembla que el millor des del 2013, estem parlant no ja de prepandèmia, sinó de fa molt de temps, per tant ho celebrem, evidentment. El següent repte el té la nova dels Avengers, que anirà al Nadal, a més, superar aquesta xifra, intenta ser la primera pel·lícula que va als Estats Units i arribar als 1.000 milions només als Estats Units. Creieu que ho aconseguirà?
1: Ah, podria ser. Veure, és com fer una predicció així, és com una mica fer un salt, no?, el buit, però per què no?
2: Sí, home, si tot segueix aquesta tònica, no?, aquesta...
0: Clar, prebenda d'entrades que té és superior a la de Spider-Man, i què passa al Nadal? Que cada dia és com un dia de cap de setmana, clar, per entendre'ns. Llavors, a veure què passa. De fet, t'anava a dir, Sílvia, avui s'ha publicat una llista molt curiosa en relació amb això, i és que els 10 actors més taquillers de la història...
1: Ai, que sortirà el que no vull.
0: No, espera't. El primer és Tom Holland, perquè, clar, és el protagonista dels Spider-Man,
2: està
0: a l'Odissea, però a totes les pel·lícules de la Marvel. És que de la llista dels 10 primers, 9 són d'aquest univers, de l'univers MCU. Només hi ha un actor que sense ni fer una pel·lícula Marvel està entre els 10 primers. Quin és?
1: Ah, a tu t'agrada molt?
2: El teu preferit?
1: El teu preferit? Tom Cruise?
2: Tom Cruise.
1: Oh, el Fons està molt feliç.
0: Ho demostra, sense saga,
1: sí.
0: És l'únic que aconsegueix.
1: Sí, parlarem d'aquí 3 setmanes de l'última gran pel·lícula de Tom Cruise.
0: Buf, té mala pinta això, eh? Jo,
2: home, honestament... el pòster i les imatges que han sortit
1: horrorós.
2: És un
1: sacrilegi.
0: El que passa és que jo crec que és més responsabilitat d'Iñárritu, això, això, en aquest cas, no?
2: És que Iñárritu és molt perillós. Sí. Sí, el deixa suelto.
0: Sí, sí, a veure què passa amb això, no? Doncs bé, han publicat aquesta llista, doncs això, on està Zoe Saldana, on està Scarlett Johansson, on està Robert Downey Jr., en fi, tots els de l'MCU, fins i tot Vin Diesel, i alguna gent m'ha dit, no, Vin Diesel no és de l'MCU. Mentida, és l'arbre de los Guardianes de la Galàxia, només per això li computen, per posar la veu dient jo soy Groot. O sigui, imagina't, no? En fi, és alguna de les notícies que hem tingut aquesta setmana, una setmana on per cert hem perdut a Jeremy Thomas, el guanyador de l'Oscar productor de L'Último Emperador als 77 anys, un senyor que va venir al BCN Film Fest fa 2-3 anys, jo el vaig entrevistar, era un senyor britànic d'aquests super, no borde, però que es quedava amb tu a totes les respostes, saps? Humor britànic d'aquest...
2: Sarcàstic d'aquests.
0: Sí, sí, sí, però vaja, entranyable i amb una filmografia important, evidentment, no? Una notícia així també més important. Per exemple, Netflix ha encarregat un informe, això també m'agrada moltíssim.
1: A veure.
0: I Sílvia, i en aquest informe la gran conclusió que han tret és que si passa més d'un any entre temporada i temporada en una sèrie, es perden espectadors.
2: A veure, jo crec que no calia un informe per arribar a aquesta conclusió, però és veritat, també és veritat que sí. Hi ha sèries molt, amb molt de fandom que poden passar 3 anys i la gent
1: sí,
2: està
1: però
2: allà, eh?
1: Hi ha un punt que tenen raó. Jo sóc una fanàtica de la diplomàtica que està a Netflix, que l'última temporada va ser al setembre i ara estic ansiosa, no l'ús següent, perquè és que s'estrena d'aquí 2 setmanes i ens... Ostres,
0: el què? Quina?
1: La diplomàtica, no l'has vista?
0: Sí, sí, home, meravellosa. Sí,
1: és meravellosa. I escolta, tinc moltes ganes. I si m'hagués d'esperar 2 anys, jo crec que potser no estaria amb aquest nivell de ganes de poder seure al sofà i veure la sèrie d'una tirada.
2: Però a mi, per exemple, amb Severance, a mi m'agrada molt Severance, i triguen molt entre... Sí. Temporada i temporada, però crec que l'esperaré igual.
0: No, l'esperes, però jo, per exemple, que no he acabat d'entrar-hi, doncs m'he desconnectat, no?, per aquests llargs períodes, però vaja, en qualsevol cas, crec que aquest informe que deu haver costat milers de dòlars, jo crec que aquestes conclusions sí que les podien treure per si sols, vaja. Mira, és bastant plataforma i bastant sèrie el que passa amb Guy Ritchie, i és que porta un ritme tan alt que jo, sincerament, ja sóc incapaç de distingir les seves pel·lícules. Aquesta setmana n'arriba una altra, es diu La Zona Gris.
9: Call Gary into my office. There is a situation here.
10: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
9: Gary! Get them out of my office now.
11: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
12: Exhibit A.
11: Gary waits patiently and quietly by the door.
12: Exhibit B.
11: Gary steps forward and you spend the next 6 hours sponging him off the walls. I know which version Gary would prefer. Gary.
13: Let me apologize to begin with.
0: Doncs es diu La Zona Gris, i ho dic perquè fa uns anys Guy Ritchie era un tio molt guai, que les pel·lícules que estrenava era sempre...
1: A mi m'agrada molt.
0: Cridaven l'atenció i sempre té... Escolta, amb Jake Gyllenhaal, amb Henry Cavill, amb Rosamund Pike, però tinc la sensació que en fa tantes, que repeteix tants els actors, que aquesta pel·lícula s'estrena, i crec que no ho sap ni Cristo.
2: No, és que no he vist res de la pel·lícula, vull dir, no s'ha fet gaire campanya o... Ha passat una mica per La Zona Gris, no?
1: Exacte.
0: Efectivament, i això que la pel·lícula tu la mires i es deixa veure en el moment, però la vaig veure fa unes setmanes i ja no me'n recordo de res, no? D'aquestes espionatge, divertida, el seu ritme de muntatges frenètics, però és que no et queden. Les pel·lícules de Guy Ritchie ja no queden, en fi.
1: I també potser és mala idea estrenar una pel·lícula quan tens una sèrie que està fent tanta... de la qual es parla tant en el mateix moment, no? Que és la de...
0: The Gentleman. Que, per cert, van dir que la segona... Mira, ja que parlava... Deu anar amb aquest informe de Netflix, perquè van publicar la segona temporada i van dir que havien perdut la meitat dels espectadors. I dius, bueno, doncs,
2: no trigueu tant.
0: Heu trigat massa. És que crec que han passat 2 o 3 anys, o 2 anys i mig,
1: jo crec que gairebé 3 anys, eh?
0: Sí. Doncs imagina't que, per cert... Bueno, en parlem després d'aquest tema, perquè té molt a veure amb The Gentleman. Un altre que li passa una mica el mateix és Liam Neeson, que també va fent pel·lícules a punta pala, i aquesta setmana, per exemple, n'estrena una que es diu Operación Teherán.
14: You're the best field operative I've ever had. You were born for it. Hamid was afraid Tali would ID him, so he sent his family here. They got rejected by some greenhorn that didn't know the code.
15: Hamid deserves a Medal of Honor. We can't even fly him out.
14: Then let's save them.
16: Feels like it's raining in my head for 100 days.
0: Es diu Operació Teheran i alerta, perquè dura 142 minuts, que dius, ostres, 2 hores 22 de Liam Neeson i tela, i això que algunes de les que fa són divertides. Però és que aquí, a més, l'acompanya Zachary Levy, que és aquest actor que està com mega cancel·lat perquè és trumpista fins a les celles, i és una pel·lícula sobre l'exèrcit americà, o sigui, pots imaginar per on van els trets, mai millor dit. I m'ha semblat, buscant encara allò la cartellera, que només l'estrenen a un cinema de Manresa, una sessió, alguna cosa així, i dius, ostres, gent del Bages, aprofiteu i aneu a veure aquesta genialitat que només estrenen allà.
2: Clar, és que n'ha fet tantes últimament d'aquestes d'acció, polirretirat, que torna una missió, no? No sé si és exactament això, però no, i amb un passat fosc que li torna, no sé.
0: Bé, que jo crec que hauria d'anar directament a plataformes aquestes pel·lícules, però vaja. Doncs, va, parlant d'exèrcits, va, una mica més seriosa, una mica des d'allò de profunditat, es diu Tiempo de Victoria, arriba aquesta setmana també.
12: Group Captain Dr. James Stagg, here at the express request of General Eisenhower.
17: Do we have a date yet for the invasion zone?
18: D-Day is in 61 hours from now. This is the largest seaborne invasion in history.
19: Yeah. And I'm on my mouth, I shouldn't have said it.
0: Doncs aquesta Tiempo de Victoria és una història molt curiosa, una història real que jo realment no la coneixia, però imagineu-vos el que passava a l'aviador, allò que Howard Hughes necessita un meteoròleg que li vagi preveient quan hi haurà núvols per poder rodar les escenes d'acció de Los Ángeles del Infierno. Aquí passa, però, amb el desembarcament, no?, del dia D, de la Segona Guerra Mundial, necessiten atacar amb unes condicions climatològiques molt concretes, i tota la pel·lícula és com un senyor intentant esbrinar el temps que farà, perquè tot el món directament, el bé i el mal depenen de que aquest senyor encerti les seves prediccions. Jo crec que m'ha semblat curiós com a mínim descobrir aquesta història, Alba.
2: A mi aquesta pel·lícula m'ha agradat, o sigui, l'he disfrutat, i és el que tu dius, és posar-te en una perspectiva d'una pel·li bèl·lica de la Segona Guerra Mundial, però com mai te l'has plantejat, no?, que és que darrere de cada gran batalla segurament hi havia meteoròlegs. És una cosa que mai ens havíem imaginat, i a més el meteoròleg, que és Andrew Scott, per mi està espectacular.
0: Sí?
2: Fa un paper brutal, a mi m'ha agradat molt. I a veure, Brendan Fraser, una mica la mateixa cara tota l'estona, fa Eisenhower, i després Kerry Condon,
0: sí,
2: també
0: jo
2: la reivindico molt perquè és una gran actriu. I no sé, la pel·lícula la veritat és que em va entrar molt, molt bé.
0: A mi també, i no m'ho esperava, eh? Allò veient el pòster i tal, i dius, hòstia, pues, quina pel·li més curiosa i destreta i interessant, no, Sílvia?
1: A mi, jo estic amb vosaltres, a mi m'ha agradat molt. A més, l'Andrew Scott és un actor que a mi m'agrada molt, el vaig descobrir en el seu moment amb el Benedict Cumberbatch a Sherlock, després l'he seguit en a Black Mirror i a tota la seva trajectòria, i estic amb tu, crec que està molt bé. Vull dir, fa un punt al principi, tampoc faig cap mena d'espoiler, és una mica repel·lent,
2: sí,
1: però després veiem aquell cor i, no, molt recomanable, i també molt recomanable perquè és una pel·lícula que dura una hora i mitja.
0: Sí, que...
1: I té bon ritme, no se't fa pesada, tiqui, i arriba on ha d'arribar, i perfecte.
0: Doncs escolta, és, jo crec, mitjul allò, el tema de la meteorologia al cinema, a descobrir...
2: La meteorologia.

0: Ai, Anna,
1: Molt bé, no t'he posat la més òbvia, he pensat, a veure, et vaig fent proves, però com ho sé que ho saps tot sempre. És veritat, avui parlem de meteorologia, però abans he volgut fer un petit apunt històric. I aleshores he parlat amb el professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, l'Alberto Pellegrini, perquè volia saber, no sé si recordeu, que hi ha una escena, que és a meitat de la pel·lícula, en què estan tots els generals allà reunits, i un dels generals diu és que o hi ha el desembarcament de Normandia avui, o perdrem la guerra. I a mi allò em va quedar tic-tic-tic-tic. I aleshores, clar, he parlat aquest matí amb l'Alberto Pellegrini i li he preguntat si realment era tan clau aquest desembarcament. A Pellegrini és contundent.
2: Aquesta afirmació és una afirmació que no té res de sòlida, és una afirmació cinematogràfica, no sé si, però en fi, falsa, perquè el context de la primavera, tarda primavera de 1944, quan es realitza el desembarcament, és aquell d'una Segona Guerra Mundial que els aliats ja estan guanyant de forma claríssima. Perquè perquè han desembarcat a Itàlia meridional i estan avançant a Itàlia central cap a l'alliberament de Roma, i perquè sobretot els soviètics estan demolint els exèrcits alemanys a l'est, i la guerra es guanya al front de l'est.
0: Bé, doncs segurament és una llicència cinematogràfica, però és que acostuma a passar, no? Recordo, parlava dels soviètics, Enemigo a las Puertas, que parlaven de Stalingrado com el lloc clau on, si no, la guerra es guanyava o es perdia, i tot es reduïa a un duel de franctiradors, un d'alemany i un de rus, i qui dels dos guanyava la pau mundial, pràcticament, no?
3: A veure, el cinema és el cinema.
1: Sí, exacte.
3: Però funciona.
1: Funciona, i a més, és una pel·lícula que m'ha anat despertant preguntes, perquè no sé si vosaltres us heu plantejat què hauria passat si no hagués existit aquest desembarcament de Normandia. I ens li ha preguntat al professor Pellegrini que què hauria passat, i m'ha contestat això.
2: La guerra s'hagués guanyat igualment, però l'hagués guanyada pràcticament en solitari el senyor Stalin. I, de fet, el senyor Stalin, hi ha una anècdota que ho diu, estic molt content que hagin desembarcat, perquè això treu pressió a les forces soviètiques. Molt bé, però llàstima, si no haguessin desembarcat, arribava jo a París. A diferència, en lloc de tenir una Europa dividida en dos, com va passar després del 45, s'hagués tingut una Europa a la qual els soviètics haguessin dominat fins a França.
0: Ostres, però clar, és allò que dius, millor o pitjor? Ara tinc dubtes, no ho sé.
1: No sé, jo m'he imaginat tots en plan soviètic i m'ha fet gràcia, però clar, el tema central, ara hem fet aquest context històric, és la pluja, les previsions meteorològiques, i aleshores la pluja, deixeu-me que sigui una mica protagonista durant uns segons. Si parlem de tiempo de victoria, parlem de previsions meteorològiques, havíem de parlar amb un meteoròleg que ens ajudés a llegir la pel·lícula, i hem recorregut algú de la casa, que és l'Alberto Alcántara, que és meteoròleg de 3CAT i és un gran cinèfil. Al fons, apunta-te'l, perquè crec que podem fer moltes coses amb ell. La primera pregunta era òbvia, si li havia agradat la pel·lícula, si era una pel·lícula acurada. Em va donar l'aprovació de la pel·lícula i a més em va confessar que havia descobert un aspecte que no coneixia.
4: Que és la figura aquesta del coronel Kirk, que és una mica, durant una part de la pel·lícula, ara faré una mica d'espoiler, perdoneu, però és com l'antagonista del meteoròleg britànic. Aquesta figura del meteoròleg americà pensava que era un recurs cinematogràfic i perquè hi hagués un dolent identificat a la pel·lícula, però després vaig investigar una mica i vaig veure que no, que havia estat un conflicte real entre els dos meteoròlegs, l'americà i el britànic, per les dues maneres d'enfocar la previsió diferent.
1: I amb tota la pluja, amb totes les onades que es veuen a la pel·lícula, una pregunta que també era òbvia, no? Per què l'àrea de Normandia és difícil per fer previsions meteorològiques?
4: És una zona complexa perquè està dintre del que s'anomena la zona del front polar, que va més o menys entre la latitud 50 graus i 65 graus nord. En aquesta franja és on hi ha el xoc de la massa d'aire polar, que és freda, que és la que hi ha al nord d'Europa, i l'aire subtropical més temperat que arriba més des del sud. En el xoc d'aquestes dues masses de l'aire és on es generen les borrasques a l'Atlàntic Nord. Per tant, estem parlant d'una zona molt dinàmica, amb un temps que pot ser molt canviant.
1: A la pel·lícula tens la sensació que el meteoròleg britànic James Stack, que per cert al fons és escocès de tall, que a mi ja saps que em té el cor robat, és un crac, però que en general els britànics en aquella època eren els millors.
4: No hi ha cap dubte que el servei meteorològic britànic era molt...

0: molt potent. És una institució que s'havia fundat a mitjans del segle XIX, imagina't. Llavors portaven molts anys de feina i ja tenien molt consolidada la manera aquesta de fer, que també es veu a la pel·lícula, de configurar els mapes del temps, de dibuixar els mapes del temps a partir de les observacions que hi havia en aquell moment.
1: A mi encertar el temps en aquella zona em sembla un miracle.
2: A mi també.
3: I amb aquells mitjans.
2: I em sembla també miracle encertar-lo ara. Però si els britànics eren, pensàvem, jo pensava que eren els cracs, l'Alberto m'ha descobert que a Europa hi havia uns altres cracs meteorològics.
0: L'escola noruega, l'escola que va ser fundada pel Wilhelm Bjerknes l'any 1917 i que va ser la que va establir tota la base científica de la meteorologia moderna. Va ser molt important aquesta escola i, de fet, un dels meteoròlegs d'aquesta escola, que es deia Petersen, formava part de l'equip de predicció del James Stack per les operacions del dia D.
2: I l'Alberto, en general, li agrada la pel·lícula, està content amb com s'ha fet, però diu que hi ha un petit detall que la pel·lícula no recull i que creu que és molt interessant i ens l'explica.
0: Perquè els alemanys només tenien accés a dades d'observació meteorològica del continent, que era la part que ells dominaven, però no tenien accés a les dades meteorològiques de la zona de les Illes Britàniques i de l'Atlàntic, que és la zona on es portaven totes les pertorbacions. En canvi, els aliats també tenien accés a les dades meteorològiques dels alemanys, perquè els aliats havien aconseguit desxifrar els codis, havien desencriptat els codis, i això els va permetre confeccionar aquests mapes i els van poder fer d'una manera molt més acurada que no els alemanys.
1: Això dels codis, clar, no sé si era la màquina Enigma aquella...
2: Sí,
1: no sé
2: la
1: si
2: del Benedict Cumberbatch, Imitation Game, no?
1: Sí, però clar, hi havia la pel·lícula aquella dels submarins també, que la recuperaven, o sense tu i tot això, que és una altra de les coses, dius, és que si aquest submarí no hagués recuperat aquella màquina, la guerra s'hagués perdut perquè no haguessin tingut els codis, en fi.
2: Hem fet una mica d'arqueologia del passat, ara tornem al present i tornem al nostre professor Pellegrini per acabar, perquè m'ha estat inevitable fer un paral·lelisme entre la pel·lícula i la Segona Guerra Mundial i el moment en què estem vivint.
4: Estem absoluta i segurament en un punt d'inflexió, això no hi ha cap mena de dubte. Les previsions són molt fosques i, francament, és molt difícil ser optimistes respecte al futur entre intel·ligències artificials, canvi climàtic i polítics més o menys bojos, vaja. Però el que sí és cert és que de massa vegades el passat s'oblida ràpid i no fem.
2: Doncs això no aprenem, però nosaltres sí que aprenem del cinema.
1: Doncs sí, i té bastant de gràcia dir, clar, barregis canvi climàtic i intel·ligència artificial, perquè l'altre dia, parlant amb una IA,
2: li vaig preguntar... Vas parlar amb una IA?
1: Sí, vaig parlar amb una i li vaig dir... Mira, ho faig de tant en qual, li faig preguntes absurdes, a vegades, o preguntes serioses, li vaig dir, acabareu amb el món? I em va dir, home, per exemple, si ens demaneu que acabem amb el canvi climàtic, potser interpretem que el millor és acabar amb la humanitat.
3: Clar, és una lògica aplastant.
2: És una lògica aplastant.
1: Em va contestar sí. Això, t'ho juro, i em vaig quedar flipant, i després em diu, però per què no et planteges, i si salvem el món, perquè estem intentant curar el càncer, estem intentant fer no sé què i tal. Pensar, hòstia, una IA optimista. Has vist?
2: A mi em fa por, però sí, agraeixo que hi hagi aquesta vessant optimista.
3: Sempre et dirà el que vols sentir i no et farà...
1: Sí,
3: no et farà pagar.
1: Però és bastant divertit, fer-li preguntes. Algun dia li dic... Ahir vam quedar que avui em donaries $1,000,000.
2: Li dius això?
1: Sí, sí.
2: El col·legis.
1: Sí, sí,
2: t'ho juro. Ho provaré quan arribi a casa, a veure què
1: diu. Ostres, doncs no me'n recordo, però com no tinc diners en efectiu, no t'ho puc dir. En fi, és bastant divertit. Li demano altres coses que no puc explicar per l'antena, també.
2: Ai, mare Déu.
1: Sí, vinga, va, seguim endavant.
5: Cinema i actualitat a ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.

0: Doncs va, festivals que tenim, perquè a banda de Sant Sebastià hi ha vida festivalera. Per exemple, comença la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona des del 1993, 34a edició. És un festival molt llarg, que va programant coses setmana a setmana, que es va movent, del 15 de setembre al 10 de desembre. Per tant, bueno, no és un festival d'aquella manera, no? Però molt interessant, el podeu anar seguint. No sé si has anat alguna vegada o...
1: Sí, home, porta tants anys que alguna vegada he tret el cap per allà i sí. És això, és un festival com per anar amb calma, no? Ara veig una pel·lícula, d'aquí dues setmanes veig una altra i així, no? Mirar la programació amb calma està bé.
0: Sí. També tenim el Berretina, Festival de Cinema de Sèrie B, això m'agrada, que és un festival de cinema de sèrie B, de Cornellà del 17 al 20 de setembre, òbviament a Cornellà del Llobregat. Què més? Va, alguna noticieta xorra, per exemple... sabeu qui va fer càsting per fer Mad Max Fury Road? Que havien de ser teòricament...
1: En lloc de la Charlize?
0: Sí, en lloc de Charlize.
2: Va, una pista, dona'ns una pista.
0: I a tu t'agrada molt ell. En lloc de Tom Hardy és un altre Tom. I no és Tom Cruise, tampoc. Ni Tom Holland. Però està a la Marvel, també. És un personatge molt important de la Marvel.
2: Ai, em fa una ràbia quan fa aquestes coses.
1: Hiddleston.
0: Loki.
2: Tom Hiddleston. L'home més elegant del món.
0: Jo crec que Tom Hardy, per el tipus de físic que té i tal, estava bé amb Mad Max, però crec que Tom Hiddleston pogués haver estat molt bé. Ella no la canvio per res del món. Gal Gadot.
1: No. Ni parlar-ne. No.
0: Bé, sabia que seria difícil convèncer de canviar Charlize Theron, però més per Gal Gadot, no? En fi. Va, quina coseta més? Va, per exemple, Zack Snyder ha dit que 300 és una de les pel·lícules més gais de la història, en realitat. Diu que la gent anava hetero al cine i sortia gay.
2: Sí,
0: és una afirmació una mica estranya. I també ho ha dit Neil Jordan, que Entrevista con un vampiro és una de les pel·lis més homoeròtiques que s'han fet mai.
1: Això sí, t'ho compro.
2: Sí, jo també compro això.
0: Però 300 no, eh?
1: 300, em sembla que no.
0: Sí, val, entès. Pura curiositat, eh? Vuitena temporada de Slow Horses, renovada, que per cert, un d'ells, el Jack Lowden, és un dels grans candidats a ser el proper James Bond.
2: Sí, és... company de la Saoirse Ronan, que a més una de les actrius preferides, i està molt ben posicionat per ser Bond, el nou Bond. Jo no sé si el veig, eh?
0: És una cosa que s'ha de desballar un dia d'aquests. Altres sèries que no han tingut tanta sort, doncs Ransom Canyon, no sé si la seguies, la sèrie, el western de Netflix, l'han cancel·lat. També Spider-Noir, la sèrie del Nicolas Cage de cinema negre, estava molt bé, quina llàstima. I Mia, que Holling justament la vaig veure la setmana passada, em va divertir molt a Sky Showtime, i va i la cancel·len quan no sé, et deixen allò un puto cliffhanger que dius, hòstia, ara la canceleu, mana meva. Allò que parlàvem abans dels drets de Resident Evil, és curiós el panorama que tenen amb la segona part de Barbie. Tu saps què està passant o no, també, amb aquest tema?
1: Alguna cosa he sentit, però explica.
0: Doncs que, bàsicament, li caduquen els drets de la Mattel, no? O a la Warner, i necessiten tancar ja la seqüela per assegurar-se que no entri a subhasta, per entendre'ns. Però jo crec que ni Greta Gerwig, ni Margot Robbie, ni Ryan Gosling, en realitat els interessa massa i no estan, i es veu que estan fent unes peticions tan astronòmiques, econòmiques, que no li estan donant llum verda, i per tant, a final d'any, podria ser que s'acabessin els drets i, vés a saber, tornarien a començar.
1: Bueno, tampoc sé si caldria la Barbie 2, eh?
2: Sí, jo estava pensant, estava bé, ja ha fet el seu recorregut. Sí.
0: Jo crec que els he passat el mateix a ells, que ja ho donen per fet, això, i ja està, no? I després una notícia m'ha semblat curiosa, i és que faran una seqüela en sèrie de Le Llaman Body, que dius, bueno, no hi és Patrick Swayze, o sigui, més que no Le Llaman Body, ja, no? Però Le Llaman Body, però és que quin sentit té fer això en sèrie tants anys després? Que ja no reps, dubto que tingui cap interès tampoc a sortir aquí, però vaja. En fi, són algunes de les notícies d'aquesta setmana. Va, anem a les plataformes. Va, Sílvia, tu que has demostrat que segueixes tant aquesta sèrie...
2: Ara m'has agafat a...
0: N'acabem de parlar.
2: De quina?
0: De
2: Diplomàtica, no.
0: Quina agòbio. Slow Horses.
2: Ah, vale. Estava a la Lluna de València.
0: Doncs va, avui comença la sisena temporada, la teniu renovada fins la vuitena, per tant, escolta, endavant amb la sèrie amb Gary Oldman, que ell diu que serà l'últim paper que farà, que després ja es retirarà. No ho sé si és veritat.
2: Tots diuen molt, això.
0: Sí, perquè el Harrison Ford també ho ha dit amb Teràpia sense
2: Tarantino
0: filtro.
2: Tarantino també ho diu.
1: Depèn del que li pareixin després.
0: Pot ser, pot ser. A Sky Showtime, el dia 21, tenim la segona temporada de Mobland, l'altra sèrie, com de
2: aquesta
0: Gentleman.
2: Aquesta també m'agrada molt.
0: Sèrie mafiosa que ha tingut molts problemes, perquè es veu que el Tom Hardy és un impresentable que arriba tardíssim sempre, i el Pierce Brosnan i la Helen Mirren són dos britànics,
2: allò,
0: puntuals. El dia que toca i com toca i tot això, i que aquest senyor era un desastre i el van estar a punt d'acomiadar, al final no ha estat així. Però és que la Charlize Theron, quan van rodar amb en Max, també deia que era terrible rodar amb aquest tio, i es veu que es van barallar,
2: sí,
0: però...
2: Sí, sí.
0: L'hòstia de vegades,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, és complicat.
0: I, sí, per cert que conec...
1: Amb el Hiddleston no els hi hagués passat.
2: Ah?
0: Segur que no.
2: Segur que
0: és
2: no.
0: Una altra...
1: Gentleman. Veritat.
0: Sí, sí, totalment. Vau veure la final del US Open l'altre dia, que hi havia Pierce Brosnan, i quan el rellotge marcava 0-0, 7 minuts de partit...
1: L'enfocava.
0: Em va semblar...
2: Molt bo, no, no ho vaig
1: molt
2: veure.
1: Fi, no?
0: Una
1: molt
0: genialitat
1: fi.
0: De realització. I a més, el tio tan elegant i tan guapo, que mare meva, no? Va, doncs, què més coses tenim aquesta setmana? No sé si Richard la seguiu, però avui ha arribat el seu spin-off, Nigli, en fi. I també ha arribat demà la segona temporada de la versió animada de Stranger Things. No sé si tu que t'agradava la
2: sí,
0: sèrie l'has tirat o no.
2: Sí, em va agradar, però ara ja és un capítol tancat, diguéssim.
1: Sí, a sobre ja l'animada ja seria sí.
0: Bé, no està malament perquè ells el que fan és tirar més enrere quan eren més nens, que és quan jo crec que tenia més gràcia la sèrie, no? Però vaja, al final és intentar aprofitar l'èxit de qualsevol manera. Una estrena d'aquesta setmana, molt més alternativa aquesta, eh? Es diu El ladrón de perros.
3: ¿Y cómo ha estado, caballero?
4: Bien, aquí estoy, peleando con este bandido.
5: ¿Y tú qué estás haciendo aquí?
6: No quiero que se entere que están viviendo aquí.
7: Bajo la ley, yo tendría que volver a ingresar a Martín a un centro de acogida. Usted lo estaría cuidando hasta que yo le encuentre un nuevo hogar.
0: Bé, és una pel·lícula que ens arriba de Bolívia i té l'Alfredo Castro, això sí, com a rostre més famós, no? L'actor xilè, una pel·lícula molt humil, relació estranya entre un senyor gran i un noi una mica diferent, per entendre'ns, no? Que li segresta el gos i comença una relació... En fi, és una pel·lícula... A mi m'ha agradat, però no m'ha entusiasmat, eh? Tampoc, Alba.
1: No, jo he de dir que a mi m'ha costat una mica acabar-la.
0: Sí, és una pel·lícula molt dura.
1: Sí.
0: De... Però molt dura visualment, no? I ritme i tot.
1: Sí, és poc... poca mena o poc agradable, no?
0: Sí.
1: Es fa bastant lenta... El protagonista, la veritat és que està molt bé, no?, aquell noi.
0: L'has vist a tu també?
1: Sí. I la història no acaba d'enganxar. És a dir, podria estar millor, no? No acaba d'agafar allò embranzida.
0: Sí.
1: I es fa això una miqueta doncs, repetitiva. L'Alfredo Castro està bé, sempre... No?
0: Excepte el seu pentinat, que m'ha semblat horrible.
1: És terrorífic.
2: Va. No porti...
0: Les coses com són.
2: Una perruca.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, és una de les estrenes d'aquesta setmana. Va, més línia de cinema així alternatiu per descobrir. Una pel·lícula d'aquí, catalana, femení singular.
8: No quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que 2 años, llevan casi 2 y medio. Tú querías tener una familia, ¿no? Con hijos, tú me dijiste.
9: Per nosaltres ets com de la família. Quants diners necessites? Quants diners necessites?
0: Doncs arriba aquesta pel·lícula, la nova pel·lícula del Xavi Puebla, que jo crec que és de les primeríssimes entrevistes que vaig fer per La finestra indiscreta, amb una pel·lícula que va fer llavors que es deia Bienvenidos a Farewell Good Woman, i gairebé no crec que no ha estrenat massa pel·lícules més. Bé, és una pel·lícula que recorda molt aquella Calladita, que es va estrenar al seu dia. També, no està malament, però crec que podria estar millor algunes coses d'aquesta pel·lícula, també sobre una noia de fora que treballa amb una família rica, etc. Alba, què t'ha semblat?
1: No, a mi no m'ha semblat malament. És una pel·lícula 100% de personatge, és a dir, la protagonista, no?, que és aquesta noia doncs, immigrant, amb una vida molt precària... Doncs està en tots els plànols de la pel·li i veiem molts detalls, no?, de la seva vida, que també és una cosa que m'ha agradat, que posa com atenció en petits detalls però que diuen molt de com fa les coses o com li passen les coses.
0: Sí.
1: I és la lluita social, no?, és a dir, una vida doncs difícil. El que també m'agrada de la pel·lícula és que, tot i algunes decisions del personatge, no?, que no... Bueno, no la jutja i és un personatge amb contradiccions, és a dir, no és pobreta, que és immigrant i és dona i és precària, no. És, bueno, es pot equivocar, fa el que pot, tira endavant i com a espectadors no se'ns dona com per jutjar-la, no? És simplement veure, doncs, aquest retrat del seu moment.
0: Sí, bueno, i prendre decisions... vull dir, l'última escena, Déu-n'hi-do, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, sí, això em referia, no?
0: Sí,
1: no,
0: sí. No direm
1: no
0: què,
1: direm, però sí, sí, sí, amb contradiccions.
0: I una altra pel·lícula també catalana que arriba aquesta setmana, es diu Tanit.
3: Era aquí, us ho prometo.
10: El tio Toni.
3: Fa 2 hores que l'estem buscant i no la trobem.
10: Jo no dic mentida. Anem.
11: Com et diuen?
12: Em diuen la Perona.
11: Jo em dic Tanit.
12: Que n'has parlat amb algú de mi? No us ho digues mai.
0: Es diu Tanit i bé, és una pel·lícula que entra una mica en aquesta línia de pel·lícules rurals catalanes de nena petita en un moment de la seva vida amb un fons dramàtic familiar molt dur que coneix doncs, una senyora gran, no? Aquesta Perona que interpreta la Isabel Rocati. I bé, és una pel·lícula, novament, em sembla maca, em sembla que no és rodona, però bé, ben intencionada.
2: A mi m'agrada molt la nena, m'agrada molt perquè trobo que ho fa molt bé. I després també, sense fer cap mena d'espoiler, el tema que tracta, el tema que els hi passa als pares, crec que és un tema que normalment no surt al cinema i està bé. Però, sí, d'acord amb tu, que tampoc aporta molta més cosa.
1: Crec que La nostra generació és un llibre que havíem llegit, o sigui, és, era una lectura obligatòria de, no, de 9-10 anys del vaixell de vapor.
0: Sí.
1: I jo recordo perfectament el llibre, que era d'aquells taronges, tenia la sèrie Taronja, i clar, el llibre era per nens, tot i que ara em pregunto si era tan trist com la pel·lícula, crec que no, i la pel·lícula no és per nens, clarament, no? Perquè tracta temes molt durs. I, bueno, m'ha semblat curiós com aquesta adaptació, no, d'una història que, dirigida a nens, que, que ara ja no ho és. I tot el tema de les bruixes, històries de bruixes, no, de dones que, bueno, que viuen la seva vida doncs, d'una manera més alternativa i amb les seves herbes i que els hi diuen bruixes, no?
0: Sí, sí, una mica de realisme màgic. M'ha agradat la parella de la Sara Espígol i el Sergio Caballero, no? Els pares molt, de la nena. Crec que està molt bé, també. No surten moltíssim, però estan molt bé. Doncs escolta, el Pep Garrido, el director de la pel·lícula, ens envia una nota de veu.
13: Hola, sóc el Pep Garrido, director i guionista de la pel·lícula Tanit, i que és l'adaptació del mitiquíssim llibre de la Núria Albó que l'editorial Vaixell de Vapor va publicar l'any 1984 i que ens va marcar a moltes generacions de lectors i lectores, però que potser els més joves no han pogut conèixer. I en part és per això que hem fet aquesta pel·lícula, no? Perquè grans i petits puguin retrobar el plaer d'anar al cinema junts a veure una pel·lícula en català, no? Una pel·lícula que és un més que un conte de fades, un conte de bruixes. No? I és una d'aquelles pel·lícules que nosaltres somiem que ens reconciliï amb aquella cosa tan increïble d'anar al cinema a que ens expliquin un conte. No? És una pel·lícula fonamentalment sobre dones poderoses, sobre la màgia i sobre la intuïció, sobre el sisè sentit. Bueno, és una pel·lícula que la protagonista és una troballa increïble, és una nena, una actriu natural que vam trobar doncs, allà, als boscos del Montseny, justament, que és la Dolça Salvans Portell, i que comparteix la pel·lícula doncs, amb una barreja d'actrius i actors naturals, també d'allà la de la zona, com la Núria Moles, que és una ramadera del Montseny que li fa de tieta, però també d'actors consagradíssims, com la Isabel Rocati, que fa d'àvia Perona, la Sara Espígol o el Sergio Caballero. Tant de bo ens trobem tots i totes al cinema i que la recomaneu molt i que omplim les sales, no només especialment aquells que ja hagueu llegit el llibre, sinó aquells que, encara que no l'hagueu llegit, tingueu ganes de conèixer la Tanit i l'àvia Perona. Una abraçada molt forta.
14: Spin-off, millor que l'original.
0: Va, passem una miqueta per la Filmoteca i per Fenomena. A la Filmoteca tenim, doncs, demà mateix, la sisena part del món de Ziga Bertov del 1926. El divendres, Marnie i la Ladrona, no és un dels meus Hitchcocks favorits, malgrat Sean Connery i tot això.
1: A mi m'agrada.
0: Sí. Doncs escolta.
2: Ens agrada.
0: Endavant. Dissabte, Mentre Nova York duerme, del Fritz Lang. I dimarts, al tanto, perdó, amb aquest seguit de pel·lícules. Más allá de la duda, Fritz Lang, Stanley Giddis de Martin Reed, amb Robert De Niro i Jane Fonda, en fi, bones pel·lícules. A Fenomena, Con la muerte en los talones, mira, tenim
1: allò
0: molt Hitchcock, sí, aquesta setmana. Divendres, El castillo ambulante, Pink Floyd The Wall i Suspiria, venida, cosetes variades. Dissabte, Jason i los Argonautas, Purple Rain, la pel·lícula del Prince, i Atrapa a un ladrón.
1: Més Hitchcock.
0: Encara més,
2: meravellós.
0: Diumenge, el Nolan més ignorat de la seva carrera, Insomnia, que a mi m'entusiasma aquella pel·lícula. Dilluns, Fuego en el cuerpo, meravellós, amb Catherine Turner, Lawrence Kasdan, etc. Exacte, i Apocalypse Now, un clàssic de fenòmena. I el dimarts 22, El crepúsculo de los dioses, i Alerta, un programa doble sorpresa, a saber si aneu a veure què us trobeu. Va, una estrena més d'aquesta setmana, es diu Sus hijos.
15: I'm dying. I want you to come to me.
16: I haven't been here for like 20 years. I didn't think I'd ever come back.
17: I know you're familiar with the story of Andy's conception.
18: Oh, you mean the one about you having an affair and destroying Mum's life and taking the baby in afterwards?
17: All of which is true, except the story itself.
0: Doncs és el nou drama que ha dirigit, un drama, ara en parlem, dirigida per Pablo Trapero, no? El director argentí que ho va patar tant amb El clan, per exemple, i és una pel·lícula, a priori, amb un argument d'aquests molt subats ja, però que acostumen a funcionar, no? De senyor que s'està morint, el Bill Nye, en aquest cas, i que decideix reunir els seus fills amb els que està baralladíssim perquè ell és un artista d'aquests que, en fi, que no pot estar en contacte amb la resta dels éssers humans, i comencen a sortir coses familiars. Així d'entrada m'agradava perquè a més els actors, Imelda Staunton, està
2: el Josh McKay, és meravellós,
0: en fi, tenia molt bona pinta. El que passa és que a mesura que van sortint secrets, cada vegada anem a pitjor, i és una pel·lícula que m'ha acabat desconcertant massa. Alba, Sílvia, a veure. Què va ser?
1: Sí, jo estic amb tu, estic d'acord. La premissa també em va semblar curiosa, i a més, la revelació que ha de fer als seus fills tampoc és la típica que et podries esperar, però és que després la cosa s'embolica d'una manera, se'n va de les mans, no?, amb unes explosions d'intensitat, diguéssim, i tots els trobo una mica passats de voltes.
0: Sí, molt bordes tots, no?
1: Sí, per mi la que està millor de tota la pel·lícula és la Imelda Staunton.
2: Sí, està meravellosa, sempre està meravellosa, però
1: la veritat és que és, jo crec que un tema de guió molt sobre, que, de la Sara Poli.
0: Sí, ara no? Parlarem.
1: Col·laboració amb el Pablo Trapero, però que se'ls ha anat una miqueta a la mà.
0: Sí, a veure, no és exactament una col·laboració, ara ho sentirem, perquè vam tenir el Pablo altra vegada, sinó que ella ho va intentar fer en algun moment determinat, i d'alguna manera aquest guió va acabar a les seves mans, no? Però clar, resulta curiós que quan vegis acreditats Pablo Trapero i Sara Poli, dius, però i aquests dos com cony han quedat per fer aquesta pel·lícula? O sigui, és una cosa
1: molt estranya.
0: Jo crec que a la Sara Poli li hauria sortit millor, vaja, pel que he vist d'ella, no ho sé, però bé, en qualsevol
1: més
0: cas,
1: més contingut segur.
0: Sí, segurament.
2: Jo acabo molt ràpid, per mi és un despropòsit.
0: Bo, ja està, titular. No calia dir res més. Va, però igualment anem a escoltar Pablo Trapero, que és un director amb trajectòria, potser escoltant-lo traiem millors conclusions de la seva pel·lícula Sus hijos. Estem amb el Pablo Trapero a punt de parlar de la pel·lícula Sus hijos, però hi ha una dada que m'has de confirmar, perquè això és el que veig a internet, no? Però clar, m'ha cridat molt l'atenció, que és un guió coescrit amb Sara Poli. Explica'm això.
19: Mira, cuando la primera vez que leo, que me llega la novela, yo hacía poco había terminado mi película anterior que se llama La quietud. Es una película que hice en Argentina, que era el encuentro de una madre, con una actriz para nosotros que es una diva, que es Graciela Borges, que es una madre con sus dos hijas. Y esto, en la novela, que se llama And Sons, como la película en inglés, cuenta algo similar, que es el encuentro de un padre, Andrew, que es el personaje de Bill Nagy, con sus hijos. Y eso fue lo primero que me interesó. Entonces, al leer la novela, me dio muchas ganas, se la estoy dando de varios años atrás. Y entonces, junto con la novela, me llega una primera versión del guión que había hecho Sara Poli. Y me encantó tanto la novela como el guión de Sara.
0: Una guañadora del Oscar al mejor guión.
19: Sí, y ganó con Woman Talking, si no recuerdo mal. Sí, no lo recuerdo bien porque estábamos terminando de escribir hace dos o tres años atrás. Entonces, en ese momento, cuando leo la versión de Sara, pasaba un poco una traducción de la novela más literal, en el sentido que sucedía en Nueva York. La novela es en Nueva York y sucedía esa versión de guión en Nueva York, con muchas citas y guiños a la ciudad y personajes muy más clásicos New Yorkers. Pero por la naturaleza de la historia, Yo sentía que había que hacerlo un poco más abstracta y salirse un poco de la cosa de la ciudad para dejar a Andrew más aislado y ya en la primera imagen entender rápidamente esta decisión de desaparecer del mundo. Y entonces, comentando con el equipo, les propongo hacer esta idea, que es lo que está finalmente filmado y lo que escribimos, que es que el guión, que la vida de Andrew pasa en un lugar aislado que podría ser acá en Lampordá o podría ser La Pampa en Buenos Aires. O sea, da igual el sitio, en este caso es un sitio suburbano medio de campo, en las afueras de Oxford, entre Oxford y Londres. Pero si tú ves la película, como en muchos casos se ve doblada y no ves el idioma original, la idea es que haya que fuera una cosa un poco más alejada del apego del sitio y más centrada en los personajes y en los roles de estos personajes. El rol de este señor exitoso, un poco excéntrico, un poco ermitaño, la relación con sus hijos. Y algo que pudiera traducir para todos nosotros, que sin ser conocedores, en este caso, de la novela, de la cultura New Yorker, o ser especialistas de la cultura British, poder entrar igual a la vida de esta familia. Y esa es la propuesta de sus hijos, que es, da igual si es Bill Nagy hablando en inglés o si la verás, como mucha gente la verá, doblada, lo que importa es qué nos trae a nosotros como espectadores mientras la estamos viendo, de nuestra propia experiencia de hijos o de nuestra propia experiencia de padres. Y eso es un poco el corazón con lo que se reescribió toda la història.
0: M'ha agradat molt com has parlat d'aquesta primera imatge, no? Perquè ho tenia apuntat precisament la idea de començar amb un pla aeri que acaba fins al personatge principal, no?
19: Eso estaba ya desde la versión de guión escrito así, y ese tipo de planos, además necesitas muchas planificaciones y muchos elementos para hacerlo. Por esto que acabas de mencionar, es una cámara que primero está volando y luego está en un close-up del actor y después el actor se va y se mueve por la casa y la cámara lo sigue. Pero como a veces, en este caso, no hubo que unificar tomas, pero sí hubo que armar cosas de la tecnología para poder, hacer que la cámara saliera de volar hasta ir con los personajes. Y eso, tenía por significado centrarnos en de qué va la historia. Lo que importa es lo que pasa dentro de esa casa. Sí. Y hay muy poco que ver Oxford o vemos New York o vemos los sitios que se presentan, pero lo que importa es lo que pasa ahí adentro. Y lo que importa es lo que pasa cuando Andrew, lo más importante, que es el corazón de la película, es cuando Andrew siente a sus hijos y le confiesa esta cosa un poco inverosímil y cada uno elige creer o no creer en esta confesión que él hace.
0: Intentem no entrar en detall de quins girs ens proposa la pel·lícula, però menciones això, hi ha un secret, no?, una confessió. Ha estat complicat fer com aquest balanç de gèneres entre cometes i no sé si et podria preguntar fins a quin punt és realista, és a dir, pot passar el que es planteja la pel·lícula?
19: Mira, esto siempre es algo que creo que a todos los directores nos debe pasar, a mí me pasa siempre, cada vez que empiezo un proyecto, vos buscás referencias de a qué se parece o a qué querés que no se parezca, ¿no? O sea, muchas veces tus guías es sobre, no quiero que se parezca a esto, ¿no? Porque a veces hablando con tu equipo o con tus actores, dices, mira, no te puedo decir exactamente qué me gusta de esta cosa en particular, pero te puedo decir qué no me gustaría que hagas. Acá es un poco parecido con el género. Yo sabía que esto no era un drama puro, un drama de donde todo está atravesado por ejemplo, un approach realista o basado en la densidad de lo que se dice en los personajes. Sabía que era más, como se dice en inglés, un dramedy, ¿no? Que es un drama tremendo, pero con bastante humor. Eso estaba desde el inicio. Pero claramente hay un momento donde, de una manera bizarra, la película coquetea con, por un lado, como te decía, el surrealismo, pero principalmente con un género que todos asociamos a la ciencia ficción. Y me gustaba esa idea de que hoy día, nosotros en el presente, utilizamos herramientas que hace años atrás eran ciencia ficción, ¿no? De acuerdo, basta ver la cantidad de películas donde hablar con una imagen por un teléfono era asociado al futuro. Hoy estamos en ese futuro. O sea, esa ciencia ficción de hace 50 años, hoy en muchos aspectos es nuestra propia realidad. Entonces, Eso me gustaba de la película, como que es, podría ser ciencia ficción o no, porque lo que plantea Andrew es una pregunta genuina que nosotros nos podemos hacer y que hemos leído y escuchado en cientos de urban legends sobre gente que fue clonada o gente que no murió, pero murió, pero revivió, y que hay todo tipo de anécdotas sobre, incluso pasó esto mismo ahora, ¿te acuerdas? En el Mundial con Shakira, que no era Shakira, que era un doble, que quién era, y cada dos por tres hay esta necesidad, que además es natural, sobre todo porque es algo de lo que hablamos mucho, que es cómo extender la vida, ¿no? O sea, ya sea por los medios, no sé, por la ciencia que evoluciona y hace que hoy un promedio de vida de una persona sea 80 años muy fácilmente, más allá de que, por supuesto, puedes morir antes, es mucho más fácil imaginar una vida más o menos saludable a los 80, a los 90 y cada vez más. Entonces, frente a esta posibilidad de que la vida cada vez se extienda más, y lo leemos cada dos por tres, en descubrimientos sobre cuánto más vamos a vivir en pocos años, también está la idea de la perpetuidad, que es un poco lo que debate sus hijos o Ansons, que es: ¿qué nos hace eternos? O sea, la vida que uno tiene en un cuerpo en la Tierra, la vida, digamos, de la obra de Andrew, lo que Andrew deja, la vida que Andrew deja a través de sus hijos, o lo que la película pregunta es: ¿hay manera de eternizarse, digamos, y cómo sería? Entonces, ahí es donde está el legado que yo creo que debaten la familia de Ansons. El Andrew se debate entre ese legado y su legado artístico, ¿no? Que porque él lo dice, supo ser mejor novelista que mejor padre o mejor persona, incluso por eso este experimento que quiere hacer.
0: Doncs Pablo Trapero, moltes felicitats per la pel·lícula, moltíssimes gràcies.
19: Perfecto, muchas gracias y bueno, ojalá disfruten de sus hijos y estamos aquí, pues en cualquier momento volvemos a hablar.
0: Doncs això és el que ha donat de sí aquesta entrevista i aquest programa, Sus Hijos, al Pablo Trapero, i com sempre punxem un tema final, i ja que hem estat escoltant nu metal amb Linkin Park, aquesta setmana ha sortit el nou tema de Slipknot que es diu Arsenal, i he pensat, doncs el podríem punxar per acabar el programa d'avui de forma ben energètica. Alba, què et sembla, bé?
1: Si tu ets feliç, nosaltres també.
0: Doncs soc relativament feliç, tampoc et pensis. Normal. Sílvia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Alba, espero que tornis.
1: Moltes gràcies i tant.
0: I Conxi, moltíssimes gràcies pel programa d'avui. Va, us deixem, una miqueta pujadets d'energia. Més Slipknot, vinga, fins la setmana que ve.

Què tal? Com esteu, benvinguts i benvingudes al Delicatessen? Un dia més aquí, nou capítol, avui Maicat FM, com sempre. Anoteu bé això, no us busqueu una altra banda que no ens hi trobareu. I avui tirant una mica de coses arrelades, d'entrada a mig camí entre Portugal i Brasil. Aquesta primera que heu sentit era de Fabio do Nascimento, músic brasiler que ha publicat un parell d'àlbums en aquest 2026 que són una meravella. Ell acostuma a bellugar-se molt per terrenys de música instrumental, però també quan es posa a cantar ho fa les mil meravelles. Això es deia O Tempo Foi o Meu Mestre. S'entén, no? És que gairebé com en català, el temps va ser el meu mestre, acompanyat de Vítor Santos i la seva orquestra. I us deia mig camí entre Portugal i Brasil, perquè aquí en teniu un de cada. L'Antonio Sambujo és un jove músic portuguès excepcional. Per cert, aquesta setmana que estem al Mercat de Música Viva de Vic, i ja us he dit sempre que si voleu seguir l'actualitat de tot el que passa, més o menys, de tot el que passa, a través de l'Instagram del Delicatessen us anem explicant històries d'interioritats i dels concerts i del que passa al Mercat de Música Viva de Vic. Ahir vam fer un programa especial. Doncs hi ha molta presència portuguesa enguany en aquest Mercat de Vic, per tant, doncs, crec que fem bé de mirar cap a Portugal perquè hi ha coses molt, molt, molt interessants. Una d'elles, Antonio Sambujo, que en el seu últim single ha comptat amb el privilegi de fer una versió de Caetano Veloso, Abraçao ao Tempo, i de comptar ni més ni menys que amb la presència del propi Caetano Veloso.

S'ha de dir que la participació de Caetano és escueta, eh? Que pel final hi ha un petit cor, una segona veu, però vaja, el fet de tenir-lo al costat suposo que per l'Antonio Sanburjo devia ser tot un privilegi. Us deia avui música arrelada, entre altres coses, perquè a l'aparador del programa hi poso un disc molt d'arrel. L'últim treball de la menorquina Anna Ferrer. Es diu Pa. Senzillament. Pa perquè la seva família han tingut sempre un forn, han sigut doncs forners a Maó durant molts anys. Jo diria que ara ja no ho sé. Encara aquesta dada diguem que no la tinc. No sé si encara continuen, però ho han estat durant tota la vida i a més forners dels reconeguts, diguéssim, d'aquells forns absolutament reconeguts a la ciutat de Maó. I l'últim àlbum gira al voltant de l'art de fer pa. I diries, complicat fer un disc al voltant d'això. Sortir del terreny habitual de l'amor i del desamor, doncs a vegades és complex, i fes-ho a través del que seria fer pa, doncs la veritat encara una miqueta més. Però tot això està superben explicat, superben relatat en aquest treball que a més ve acompanyat d'un directe en el que el pare de l'Anna Ferrer, que és el forner, doncs també treballa el pa. No em feu entrar en qüestions tècniques perquè no en tinc ni idea, i a partir d'aquí, doncs, tot plegat és una alegoria a un dels, diguéssim, menjars més necessaris, més bàsics. Avui el posem a l'aparador, aquest àlbum, perquè a mi em sembla que és un disc extraordinari.

Saigo, una de les matèries primeres bàsiques a l'hora de fer pa, l'aigua. Referències també a alguna cançó, una cançó prou coneguda de Maria del Mar Bonet, en aquesta primera referència de l'Anna Ferrer, d'aquest àlbum que es diu Pa. Tot gira al voltant d'això, d'aquesta tradició familiar, dels elements imprescindibles per fer el pa, de les matèries primeres, de la paciència, de l'art, del que vindria a ser, doncs, convertir una cosa tan simple com un pa en un exercici de creació. I realment tot això portat a escena i portat al disc em sembla una idea realment tan senzilla com revolucionària. La segona de les cançons que us he triat es diu Iaia.

iaia, que sempre està present, d'alguna manera o d'una altra. I aquí, doncs, la importància d'això del resar per demanar el millor per la família i per la feina. I és que a l'hora de fer pa, evidentment, també la importància de les persones. I amb un negoci familiar, doncs, encara més. Estem repassant algunes de les cançons d'aquest pa, d'aquest nou treball de l'Anna Ferrer, publicat en aquest 2026. I l'última és La nana d'Esforner. Si teniu mai la possibilitat d'anar a veure l'espectacle en directe, feu-ho perquè val molt la pena. Avui a l'aparador, una mica de pa amb Anna Ferrer.

cantant Rita Payés i el piano Lucía Fumero. Les dues estan ajuntant talent i esforços per anar publicant singles, i l'últim que han fet, porten dos, l'últim és aquest que es diu No estàs obligado a más. Quan us parlava al principi de música certament arrelada, parlo de gent doncs que mira la tradició, no cal que sigui tampoc música amb ambient rural i que sonin escallots ni gaites, sinó que a vegades, diguéssim, que l'arrel es pot trobar també en la tradició i en els cançoners populars, com ho porta fent molt de temps el Guillem Roma.

Sempre que sentiu una trompeta en una cançó de Guillem Roma, vaja, o gairebé sempre, està interpretada per la seva pròpia boca, no hi ha trompetes. Això es deia Coses de la meva terra, de Guillem Roma, és l'últim single que ha publicat i que continua experimentant, doncs, amb el que serien totes les possibilitats que ofereix una cançó. I jo crec que és d'aquells personatges incansables, perquè molts d'aquests artistes que esteu sentint no són artistes que crec que aspirin mai a omplir un Palau Sant Jordi, però són gent que com a mínim omplen la nostra ment, la nostra ànima, i ells s'omplen de creativitat i de fer el que els dona la gana. Com aquesta parella, que es recreen en la música de les Pitiuses, ara ho he dit bé, sempre m'ha costat molt de dir aquesta paraula, a Eivissa i Formentera. Elles són l'Arenà.

0: Tenim unes quantes propostes realment apassionants últimament, des de l'Aranà, les Alosa, Terrae, l'Anna Ferrer, la Rita Vallès, tantes i tantes coses sensacionals que van una mica al marge del que seria l'habitual que marca el pols de la música del nostre país. I moltes d'aquestes propostes apassionants les hem de trobar al País Valencià també. I he agafat un parell de cançons que hi ha una múltiple col·laboració, perquè així doncs d'una tacada escoltem un munt de gent. La primera és una cançó del Feliu Ventura que parla dels fets de la Dana de València, es diu Quan el cel es torna negre, i aquí col·laboren la Maria, Pep Gimeno Botifarra, la Noelia Llorenç Titana, el gran Miquel Gil i el Vicenç Torrent.
1: Sento a fer de nit els ulls quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar.
2: Una història escrita en fang que amb la pluja no esborrarà.

0: buidaren tantes veus, que es buidaren les paraules, i a poc les omplirem de motius per a seguir avall.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
2: Una història escrita en fang, amb la pluja no...

Doncs, com us deia, podem sentir un munt d'artistes que estan fent coses meravelloses al País Valencià d'una tacada amb aquest Quan el cel es torna negre, i a més dient les coses clares, que és el que es necessita també en el món de la música. Feliu Ventura, l'autor de la cançó, amb la Maria, si tenim temps l'escoltarem una altra vegada, amb el Pep Jimeno Botifarra, ara el tornarem a sentir, la Noelia Llorenç Titana, el Miquel Gil i el Vicenç Torrent. I dic que tornem a sentir el Pep Jimeno Botifarra perquè aquí el teniu al costat d'Abril, un altre jove cantant valenciana realment que està fent coses magnífiques, i amb els de Reus, els Figaflaues. Això es diu Ai Mareta.

A mi em sembla una cançó extraordinària. Jo crec que ha passat molt desapercebuda aquesta Aimareta amb una triple col·laboració que em sembla brutal perquè és intergeneracional. Abril és la més jove, Pep Jiménez, la Botifarra, el més veterà, i Figaflaus estarien allà en un punt intermig. I la veritat és que tota la combinació, són com tres cançons en una, però em sembla una gran cançó, realment. Ja veurem què passa quan acabi l'any i fem allò de les llistes, però em sembla una gran cançó. I també m'ho sembla aquesta col·laboració que van fer les Alosa amb els Habla de mi en present. Tot l'àlbum de l'Osa val molt la pena. És una d'aquelles bandes que jo crec que han encaixat molt bé entre el públic, perquè estan, si més no, entrant en alguns festivals que sembla com que seria difícil que hi entressin. A vegades hi ha coses inexplicables, però que un no val la pena ni perquè s'ho pregunti. És millor que ningú t'ho expliqui i és millor que passin aquestes coses. I me n'alegro moltíssim per les Alosa, que estiguin connectant molt i molt amb el públic. Això es diu Nenes de Ciutat, al costat, com us deia, dels Habla de mi en presente.

0: sempre hi ha com una certa tendència a pensar que això de l'arrel només es pot barrejar amb electrònica. Ja veieu que no. Hi ha gent com a l'Osa que ho barregen amb rumba catalana i hi ha gent com la Maria, del País Valencià, que ho barregen amb guitarres absolutament rockeres.
1: Que s'ha inventat l'amor, que me l'explica i que no l'entenc, que a mi em fa mal.

0: És espectacular aquesta cançó també. La Maria, d'un últim àlbum publicat que es diu Rubina, és del passat 2025, però meravellós. I després d'això és difícil, posaria alguna cosa que encaixi, però vaja, amb l'art que té Pol Batlle, doncs la veritat qualsevol cosa també. L'últim que va publicar Pol Batlle va ser el 2025, un EP, un últim EP que es deia, ara us ho he de buscar, Caballo Boy, i en aquest EP hi havia coses molt disperses, molt diverses, no mantenia així una línia argumental, com a mínim a priori m'ho semblava, però cada una d'elles, les cançons, cada una d'elles per separat valia moltíssim la pena. Aquesta era una de les meves favorites, Echo a quemar.
1: Slavon será Echo a quemar. Slavon será Echo a quemar.

0: Tenim uns artistes que no ens els mereixem. I ho dic perquè després acabem anant a veure els mateixos concerts de sempre i hi ha tipus que fan coses tan brutals com el senyor Pol Batlle, i la veritat és que després, diguéssim, és que estic molt queixós últimament, eh? Deu ser cosa de l'edat, però estic molt queixós per allò de que realment sempre estem com molt immòbils en el mateix lloc. En fi, cadascú que faci el que vulgui, que nosaltres seguirem fent també el que ens dona la gana. Demà és dia de programes especials i demà farem un programa dedicat al rock progressiu. Feia temps que tenia ganes de parlar de bandes com Genesis, Pink Floyd, King Crimson i també de bandes catalanes i d'alguna banda espanyola també hi posarem. Però això serà demà. Això serà demà, com sempre, a la mateixa hora i a través del podcast i quan us vingui de gust. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música.
1: Aguantía. Vale, ya está.

privat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducat. Gràcies, mama, visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana, no mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici, qüestionais des de l'inici,

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo, que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també em va passar.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.